0: I d'això és l'actuació de ton pare, la voz sènior, brutal. I, a més, si vols el vídeo, que el podeu trobar per YouTube, amb una elegància, és un senyor així moreno, alt, estirat, en aquell moment 81 anys.
1: Sí.
0: Conta'ns com fue la experiència de la voz i per què fue, i contárnoslo todo.
1: Bueno, mi padre siempre se apunta a un bombardeo. Entonces, pues nada, decidió... De hecho, aquí en esta grabación, el original es... Lo canta un tono más grave y es más joven que mi padre. O sea que Tom Jones lo canta...

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
1: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
0: I recorda, avui és festa.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Eivissa atreu tota mena de personatges, alguns més histriònics que d'altres, alguns més discrets. I entremig atreu el que es podrien anomenar eivissencs vocacionals, persones que han fet de ser eivissenc, d'implantar-se en aquella terra una manera de viure. Diria que Carles Fabregat és d'aquesta mena de gent. Nascut a Barcelona, però instal·lat a l'illa des de mitjans dels anys 80, és artista plàstic, escriptor i, sobretot, un cul inquiet. Ha estat involucrat durant dècades en la gestió cultural, aquella etiqueta nebulosa on s'inclou tant ser el director de Can Ventosa com els diferents festivals de poesia que ha coordinat fins fa ben poc. I tot això ha passat perquè, en cert moment, va decidir fugir d'un negoci que començava a anar-li massa bé i a Eivissa va pensar es podria dedicar a l'escultura, quasi el que manco a Conrad. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem al seu pis, amb unes vistes privilegiades de vila, a costat i costat. Carles Fabregat seu a la taula de la sala on iniciem la conversa i ell mateix es presenta.
1: Doncs el meu nom complet és Carles Fabregat Sans i vaig néixer el 21 de maig de 1951 a Barcelona, al barri del Guinardó. El meu pare va treballar tota la vida a la Companyia de la Llum, llavors era FECSA, a les Forces Elèctriques de Catalunya, Societat Anònima, i la meva mare, mestressa de casa. A veure, la meva mare és d'aquelles de... Era d'aquelles de 8 cognoms catalans, si podem dir-ho així, i llavors venia d'una família entre, com diríem, petits industrials o, no? Vull dir, una fàbrica de persianes, una fàbrica de no sé què. Clar, venien de, també de llocs de la província, generalment de Barcelona. Hi havia un besavi o algo així de Tremp, però generalment Igualada, Canet de Mar, coses d'aquestes, no? I llavors, doncs, bueno, era una família de la petita burgesia i el meu avi era escultor. Aquesta rosa, per exemple, en marbre, és seva. I llavors, a casa jo sempre havia viscut, quan era petit, perquè ell es va morir, que jo era bastant petit, sempre hi havia per allà escultures o trossos de motllos i aquestes coses, no? Per tant, és un tema que el vaig viure, lògicament, de prop, perquè els meus pares vivíem amb els meus avis materns, i als 16 anys ja me'n vaig anar a l'Escola Massana de Barcelona doncs, a fer un curs d'art i després vaig estar a Belles Arts, etc etc. Això pel que fa a la família de la meva mare. El meu pare, el seu cognom Fabregat, clar, és català, però venia del seu avi, crec jo, sembla que era el meu besavi, era de la província de Castelló, de la Plana, d'un poble, l'Alcora, i va anar a parar a Barcelona, com tanta gent, no?, de pobles petits. Bé, bueno, l'Alcora potser no és tan petit, però és molt conegut per la ceràmica, etc. I va anar a parar a Barcelona. I la família del meu pare, em sembla que el seu pare i el seu avi ja estaven a la FECSA, que llavors els primers moments no es deia la FECSA, sinó que es deia la Canadiense, seria ara, diríem, la canadenca, però era la Canadiense, que és una de les primeres, si no la primera, de Barcelona empresa en què es va fer una vaga general a principis del segle XX de l'hòstia. O sigui que va ser una vaga en aquells moments que vull dir, que va impactar, era molt, molt forta, no? Allò de treballadors acostumats doncs, no? A reivindicar, etcètera, etcètera. No puc dir exactament l'any en què va ser la vaga, però jo m'imagino que devia ser els anys 30, potser, una cosa així. I bé, o sigui que ells sempre van estar. El meu pare va ser els darrers anys de la seva vida, bastants, estava al càrrec de l'economat laboral de la FECSA. Perquè en aquella època franquista, no descobriré res a molta gent, no, dient això, però era tremendament, el règim era tremendament paternalista i proteccionista, perquè el que no pagaven amb dobbers, no, ho pagaven, llavors tenia els... Per exemple, hi havia unes colònies al Pirineu, que jo vaig anar-hi, en aquella època es deia para hijos de los productores, no? Para hijos de los productores, hi havia unes colònies al Pirineu, amb una casa, amb una, no una casa, un edifici al mig al costat d'un bosc, que era molt guapo. I llavors, això, per exemple, o economat laboral, no? Podies anar a comprar en aquest economat, llavors com, era com un supermercat gros, i allà podien anar els treballadors, i llavors allò estava més bé de preu, etc etc. I el meu pare va dirigir això durant temps. Va entrar d'oficinista, però al cap dels anys va anar per allà.
2: Com eren de caràcter els vostres pares?
1: A veure, jo he estudiat, a part d'estudiar Belles Arts, ja de gran, amb 40, al voltant dels 40 vaig començar a estudiar psicoanàlisi i vaig estar-hi 10 anys. Què vull dir amb això? Que jo ja portava un interès per la qüestió i després allà, doncs, clar, el pensament psicoanalític em va tenyir molt, diguéssim, tot el meu pensament. Vol dir que si em preguntes com era el meu pare i la meva mare, en comptes de dir-te, doncs, el meu pare tenia un caràcter fort i la meva mare no, doncs ho enllestiríem, no? Però, clar, jo és possible que m'enrotlli una mica més. A veure, el meu pare, ho he dit i és veritat, tenia aparentment un caràcter molt fort, d'aquells de donar un cop de puny sobre la taula, i quan s'enfadava, que era bastant sovint, però en el fons era un tipus... Això ho vaig descobrir molts anys més tard, era un tipus, molt bon tipus. El que passa és que de petits, no, és allò, tens un pare fort i sembla que t'espanti, a més la mare feia aquelles coses que feien les mares, llavors de dir, quan vingui el teu pare t'entararàs, no? Etc. I la meva mare era una persona aparentment... No, era molt afable, no era aparentment, però molt afable, però aparentment, diguéssim, de caràcter dòcil, a més a més era així, jo que sóc tan moreno com el meu pare, era rosset amb els ulls blaus, no? I donava aquesta imatge de persona una mica lànguida, però després, no? La gent a vegades em deia, ai, la teva mare... quina persona més bona, més no sé què. Però després, per dins, era d'aquelles que sabia fer que les coses li vinguessin cap al seu cantó, entrant per aquesta part més suau, no? Vol dir que eren dues persones que, d'alguna manera, tots dos podríem dir que eren uns fingidors, inconscientment, segurament, però vull dir que el meu pare aparentava un caràcter fort i dur, que en realitat no tenia, i la meva mare aparentava un caràcter dèbil, que tampoc era exactament així.
2: Com va ser la seva infància allà a Barcelona? Com recordeu aquells anys? Perquè ara vau viure a Barcelona...
1: Dels 50. Dels
2: 50.
1: Els 50 van ser molt grisos. El progrés incipient va venir cap als anys 63, 64, 65. Els anys 50 a Barcelona eren grisos. Tremendament grisos. Les cases eren grises, els carrers eren grisos i la ciutat, encara que en realitat devia fer tan sol com ara, com a ciutat mediterrània, jo la recordo sempre amb un cel gris i com si plogués permanentment. I no era Galícia, però vull dir que... No, era una època molt gris. Però, en canvi, així com hi ha molta gent que la infància la recorda malament, com una època... Que no recorden amb massa... Jo vaig tenir una infància molt bona. Jo no sé si era tan bona, però jo la vaig viure com a tal, no? I a última hora és com ho viu un. I jo recordo... Tinc un record de la infància molt bo, molt bo.
2: Teniu com a mínim una germana, si m'heu xerrat?
1: Tinc una germana, sí.
2: Em podríeu parlar un poc de la vostra educació, del barri, com era que era el de Barcelona?
1: Sí, a veure, el barri és un barri, com si diguéssim, del nord de Barcelona, però no és, evidentment, no és ni Sarrià, ni ni la Bona Nova, etc, etc, sinó que és ja tirant cap a, cap al nord, per entendre'ns, i llavors és un barri de menestrals, casetes baixes amb jardinet, no? A casa, com que el meu avi era escultor, doncs el jardí el va dissenyar ell, i encara que no era massa gran, doncs era agradable, i inclús hi havia una escultura que havia fet ell al mig, i etc, no? Però eren casetes que inclús al principi havien sigut per anar a estiuejar a vegades gent del centre de la ciutat. El meu barri era d'aquells que quan ens anàvem al centre dèiem anem a Barcelona, eh? Perquè al principi allò era com les afores. Lògicament es va quedar arrabassat, no?, amb el moment del creixement dels 60s, etc, sobretot, no? Doncs un barri de classe mitja treballadora, bàsicament. Hi havia cases de passados esplendores, sí. Hi havia, de cop, de tant en tant, trobaves una mansió d'aquelles de quan la burgesia de Barcelona s'havia anat allà a fer cases per anar d'estiuets, no? I, però el de més, ja dic, eren casetes baixes, però sense cap tipus de pretensió ni cap tipus d'arquitectura especial, etc. Amb jardinet, ja dic, i aquestes coses. Quasi no passaven cotxes quan jo era petit. Quasi bé no passaven cotxes pel meu carrer.
2: I on vas anar a escola?
1: Vaig anar a escola amb un institut de... Això ja quedava una mica més avall, era el límit del Guinardó, i ja entrava en una altra zona, que era el passeig de Maragall, feia com de límit, no? Vull dir, arribava fins a Horta, el barri en realitat ara se'n diu Horta-Guinardó. Jo vivia al carrer que feia de límit entre Horta i Guinardó, el carrer Amílcar, que després penso, ostres, he acabat anant allà on sembla la llegenda diu que va néixer Aníbal, no? A Sa Conillera, sembla. Vull dir, una llegenda, evidentment. I jo vaig néixer al carrer de Milcar, no? O sigui, que havia d'acabar amb els cartagineses, no? Bé, el cas és que vaig anar a escola amb un institut de... Ja entrava, era per sota de Maragall, per tant, ja estava en una zona que ara no recordo quina zona. Seria a prop de la plaça de les Naves de Tolosa o per allà... I llavors es deia Institut Ramon Llull. De petit, fins als 7 o 8 anys, vaig anar a les monges perquè hi anava la meva germana i admetien nens fins... 2 anys, no? Allò, fins als 7 o 8 admetien nens. Bueno, també és un record, no?, l'època de les monges.
2: La família era religiosa, ara que ho comentava.
1: Com tantes famílies que complien amb els preceptes, però no eren de missa, no. O sigui que... Bé, com tantes famílies, no? Allò, els preceptes religiosos, anar a missa, però ni tan sols era cada diumenge. El que sí que, un altre detall que segurament és important, és que la banda de la meva mare, el cantó de la meva mare, ha sigut sempre molt catalanista. Els meus avis eren independentistes, per dir-ho així. En aquella època no es feia servir el terme, es deia separatista. No? I llavors, per part del meu pare, era més aviat d'esquerres. No tant catalanistes, tot i que el meu pare també ho era, però vull dir que llavors el meu pare era de la UGT, quan era jove, etc, etc. No? Van ser atrevessats, lògicament, els meus pares nascuts a l'any 20 i a l'any 22 van ser atrevessats per la Guerra Civil, absolutament, no?, en la seva joventut. El meu pare va anar a la famosa Quinta del Biberón, que era la lleva darrera que es va cridar per part dels joves. Després hi havia la darrera lleva per part dels més grans, que no sé quina edat era, però el meu pare va anar amb 17 o 18 anys a la guerra. I llavors això també és una cosa que travessa absolutament, transversalment, la història de les famílies, no? A més, amb aquelles admonicions de... Ai, si haguéssiu viscut una guerra, no? Per exemple, aquest tipus de qüestions. I jo sé, no vaig viure-ho, però jo sé que els meus avis, el meu avi i la meva àvia, materns, que són amb els que vam viure, estaven el famós 6 d'octubre, aquell desgraciat 6 d'octubre mal muntat i que va resultar un desastre estrepitós, més que el dia del procés en què la República va durar 10 segons, no? Però allò va ser pitjor perquè estava molt, molt mal muntat i una part dels que van intentar el cop d'estat, bueno, no el cop d'estat, no? Allò, proclamar la independència, se'n van anar per les clavegueres, etc. I m'havien explicat que els meus avis estaven amb l'orella al costat de la ràdio esperant que triomfessin, no? Que la cosa sortís bé. Va, allò va ser un pitafi horrorós, mal muntat i fins i tot, no? En fi. Però, bueno, per dir-te una mica aquestes filiacions. Per tant, jo he nascut, vaig néixer en el marc d'una família, tot i que la postguerra va fer que la gent hagués de callar molt i que hi haguessin moltes coses que s'havien d'amagar, no? Era el franquisme dur, no? L'any 51 que vaig néixer jo. Llavors, tampoc es podien dir les coses obertament i tot quedava una mica com soterrat, eh? Però, vull dir, a casa sempre s'havia viscut un pensament més aviat d'esquerres i catalanista, no? Diguéssim. A mi, ara et diré, em va marcar una cosa, i és que jo, els pares em van posar en els Boy Scouts, que a Barcelona es deia escoltes, no? L'escoltisme. Llavors, l'escoltisme va ser una font, era al voltant de les parròquies, i encara que fos les parròquies catòliques, va ser una font generadora de gent antifranquista. Llavors, jo vaig anar-hi amb 11 o 12 anys, i cap als 16 o així, de cop ja vaig començar a llegir llibres marxistes i després vaig acabar militant amb 17 o 18 anys en un partit que ja no existeix, es va acabar amb un estat d'excepció l'any 1968, que van eliminar tota la qüestió aquesta. Era un partit que va néixer al País Basc i es deia Frente de Liberación Popular, i se li deia el Felipe. Res que veure amb el Felipe González, no? Felipe. Però això a Catalunya es va dir Foc, Front Obrer de Catalunya, i Hora de les Joventuts Foc. Em va durar poquet. Jo vaig estar pues, molt jove, dels 18 als 21 o una cosa així. I després ja la meva vida va anar per altres cantons. Però clar, vol dir que sí, que jo mateix també vaig tenir una militància molt precoç, però vaig tenir una militància, sí.
2: Per edat ho es tocava.
1: Sí, i a més, el moviment antifranquista, no et diré que tothom hi fos, evidentment, però era una cosa que va anar arrelant molt, com és lògic. Els últims anys, sobretot, quan ja el règim declinava, tot i declinar, a l'any 72, em sembla recordar, 71 o 72, encara, i 73 encara es va encarregar el Puig Antic. No, i abans s'havien hagut el Xiqui, etc, vàries morts d'estat, diguem-ne, no? Vull dir, per tant, es va allargar molt, no? Inclús era un règim que anava caient, però va fer les seves malvestats, diguéssim, fins a l'últim dia, no? Però sí, en aquella època, que et vulguis que no, alguna cosa s'havia amollat, hi havia molt moviment antifranquista.
0: Era Carles Fabregat, escriptor, artista plàstic i dinamitzador cultural nascut a Barcelona el 1951. En uns segons parlam de la segona part de la seva vida, la més extensa, de fet, que té com a escenari l'illa d'Eivissa. Abans, però, feim una breu pausa.

0: Metres Ràdio és patrimoni. Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
1: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
0: I recorda, avui és festa.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Carles Fabregat, poeta, artista i dinamitzador cultural nascut a Barcelona, però que ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria personal i professional a l'illa d'Eivissa. Una illa a la qual, en cert sentit, el va arrossegar una vocació artística que s'havia despertat de petit i que va afinar estudiant a la Massana, on va entrar-hi amb 16 anys.
5: A la Massana vaig anar per provar-me una mica a mi mateix, que és un absurd, però en aquella època, amb 16 anys, doncs, jo volia provar si realment jo servia per això, si era el meu futur, etc. I vaig fer un curs a la Massana, però després també tenia aquesta cosa de la militància que et deia, llavors jo volia fer econòmiques, que res a veure amb la meva manera de ser ni de pensar, vull dir, o de moure'm, però era el que feia en aquella època la gent que estava militant en partits, no? El PSUC, etc, etc. Tots els meus amics feien econòmiques, que sembla que era el que estava vinculat amb l'estudi del marxisme, vull dir, tota aquella cosa de estructural del materialisme històric i totes aquelles coses. I llavors vaig anar d'oient amb un curs que nada menys era el professor en Soler Tura. I llavors la gent s'hi apuntava, que va ser el fundador de Bandera Roja. I llavors anàvem allà d'oients i allò estava ple, ple. I vaig coquetejar amb el fet, però clar, no tenia res a veure. I un cunyat meu, artista, em va dir, però què fas? Que no ho veus, que tu, el teu és l'art, etc. Total, que vaig acabar a Belles Arts. A veure, jo me'n recordo molt, anava sovint a la Sala Gaspar. Recordo l'olor. Tenia una olor peculiaríssima, que no era només de les teles, no sé. Era l'olor de la tela barrejada amb la pintura, però hi havia alguna cosa més. No sé si tiraven algun tipus de cosa. Però encara em sembla recordar-la. Jo anava a la Sala Gaspar, allà al carrer Consell de Cent, i anava molt, molt, molt sovint. I llavors allà, clar, vaig veure Tàpies, Guinovart, tota la colla de Dau al Set, no? I també alguns catalans que havien estat a París, ara no em vindrà el nom, i Clavé, bueno, etc. Tota aquesta cosa, també en aquella època, era l'època que, així com a Barcelona hi havia el Dau al Set, a Madrid hi havia el grup El Paso, Canogar, Millares, etc. I també m'interessava molt, llavors miràvem llibres, etc. Sí, que sí, estava molt interessat, evidentment, amb els moviments artístics. Però, en realitat, el que a mi em va frapar moltíssim era el cine. Fins al punt que després he estat 20 anys col·laborant, escrivint de cine, comentarista cinematogràfic, més que crític, perquè a Eivissa no tenia massa sentit fer crítica. Llavors, durant 20 anys vaig estar i ja vaig començar a fer alguna crítica a la Guia de l'Ocio de Barcelona, on jo treballava de dissenyador de la revista. Però, com que veien que jo de cine en tenia i m'interessava molt, vaig fer algunes crítiques. Ell tenien dos crítics oficials, però jo vaig poder col·locar allà algunes coses. I el que sempre m'ha interessat moltíssim, a més de la lectura i de l'escriptura, no? Escric poesia, etc., ha sigut el cine, fins al punt de que a vegades quan em pregunten dic jo de lo que veritablement sé és de cine. No? Allò de veure tu, no? Allò que diu, escolta'm, tu fas pintura, escultura, poesia, gestió cultural, no sé què més. I tu, llavors, què ets o què fas? No? La gent, en seguida, volem etiquetar, situar les persones, no? I llavors jo a vegades quasi a tall de broma, no del tot, però quasi a tall de broma, dic, jo en realitat del que entenc és de cine.
6: Que és l'únic que no heu fet, perquè tota la resta...
5: Exacte. Bueno, com a crític o com a comentarista cinematogràfic ja és una manera d'estar allà, no? També.
6: Parlau d'aquest temps de seguida de l'Ocio de Barcelona Esquimint. Eren pocs anys abans que venguéssiu aquí.
5: Quasi, mira, va ser entre el 83 i el 85. I el 85 ja vaig venir a Eivissa. Vaig sortir de la Guia de l'Ocio i vaig venir a Eivissa.
6: Explicau-me les circumstàncies de la vostra arribada aquí a Eivissa.
5: Bé, hi ha una cosa molt curiosa que sembla com un contrasentit. Jo vaig venir a Eivissa perquè m'anava molt bé com a dissenyador gràfic. Dissenyador més que gràfic, dissenyador de revistes, el que també es deia maquetista o diagramador, etc. Té molts noms. I llavors vam posar un estudi amb un amic meu, que es diu, suposo, com l'escriptor, Josep Pla, i vam començar a tenir clients i la cosa funcionava. Llavors jo vaig pensar, ostres, com que el meu futur que jo tenia previst era fer escultura, vaig pensar, no faràs mai escultura. Si això et va bé, ja, qui ho deixa si les coses et van bé, no? I llavors, jo relativament feia poc que m'havia casat, i res, aquí vivia la meva germana, i vaig agafar, i amb aquella aura romàntica, que en realitat penso que no té res a veure amb la realitat, allò de que a Eivissa i altres llocs del Mediterrani, per exemple, o altres llocs del món, és un lloc per anar a fer art, perquè, vull dir, és propici i tal. Ara, més aviat, penso que, vull dir, que pots fer art a qualsevol lloc i que llavors, no, vull dir, aquella aureola de lloc d'artistes, etc., d'Eivissa, bueno, és una veritat per mi, eh? Per mi hi ha molta gent que encara ho defensa. Per mi és una veritat relativa, no? Vull dir que tenim grans artistes que no han sortit de casa seva, no? com el cas del Modigliani. No? No, perdó, no el Modigliani. Aquell que feia aquelles escultures tan llargues que era de la galeria, estava amb la galeria Macht, on no ho pronuncio bé, és alemany, Macht o Macht. El cas és que anava el senyor Macht i li agafava les escultures i aquell no tenia ni que sortir el Giacometti. No tenia ni que sortir de casa, ell feia en el seu taller, vull dir que això és molt, molt relatiu. Però vaja, agafant-me en aquesta aureola i aquesta mística d'Eivissa com a terra d'artistes, doncs vaig pensar, allà podràs fer escultura a la mar de bé, i aquell sol, i aquell cel, i aquell ambient, etc etc, i vaig venir cap aquí.
6: Pues acabàveu de casar.
5: Bueno, en realitat feia 5 anys, em vaig casar al 80. A veure, la meva dona va venir una mica més a contracor. Eh? Jo va ser un projecte meu, per dir-ho d'alguna manera, d'agafar i de dir, bueno, allà... No, fujo d'això on estic una mica enxampat perquè estic fent unes coses amb un soci que no va estar massa content que me n'anés, no? I allà, canvi de tot, em serà més fàcil canviar si, a més, canvio de territori, encara que sigui tan proper que a sobre tenim el mateix idioma, no? Però tot i així hi ha mar pel mig, no? Llavors, I bé, mira, 41 anys de moment. I aquí vaig estar 7 anys fent escultura. 7 anys que vull dir que vaig poder treballar amb fent murals per cases d'aquestes que s'estaven fent milionàries i aquestes coses. Vaig tenir molta sort. I després, això va ser del 85 al 92, i a partir del 92-93 vaig entrar a la gestió cultural.
6: Com era Eivissa quan vareu arribar? Perquè també m'interessa que em va parlar que em va arribar a la vostra germana.
5: Sí, ella va posar el peu primer perquè el meu cunyat, aquest que... Ara estan separats, eh? Però, vull dir, però som amics, evidentment. El meu cunyat, que és aquell que em va dir què fas intentant fer econòmiques si el teu va per un altre camí, ell és pintor, però també allò per guanyar-se les garrofes feia decoració, decoració de locals, etc etc. I de cop van venir, va començar a venir a través d'una empresa per la que treballava, va començar a venir a fer coses a Eivissa, i això eren els anys 70, per tant estàvem en un moment d'efervescència, ell venia aquí, tenia molta feina, i llavors a més una vegada li van fer allò, una oferta que no podrà rechazar, no? Parafrasejant el padrino, no? I era bona, i llavors va venir aquí. Després ja el va seguir la meva germana i els fills, els meus nebots, i quan estaven instal·lats aquí, al cap d'uns anys, doncs per mi també va ser fàcil tenir aquest pont, no? I com va ser, com era Eivissa? A veure, jo penso que parlar d'això és caure en tots els tòpics, que a mi comencen a fer-se'm pesats, t'ho juro. O sigui, a vegades em sembla que som uns ploraners. Vull dir, allò plorant per aquell passat perdut, i això sí que fa 40 o 50 anys era l'hòstia i ara ens ho hem carregat, i la massificació, i la turistificació, i la construcció. I és veritat, tot és veritat. El que passa és que jo penso, no és que vulgui que dic això, no, perquè si algú escolta això, em fotrem fora d'Eivissa, no? Vull dir que estic d'acord absolutament. Evidentment. I jo també he participat en campanyes, diguéssim, de protesta en contra de l'ampliació de l'autopista o del port, etc. Però el que no m'agrada quan dic plorar és que sembla que sigui l'únic, com no em surt ara el concepte, no? La història personal viscuda, com seria això dit amb un concepte? No és itinerari, estic buscant una altra paraula, no? Però sembla que sigui l'única trajectòria que has tingut, l'únic passat, no? Que és allò de dir, quan vaig arribar aquí, això era un paradís i ho hem convertit en un femer. Sí, és veritat, en part, no un femer, però vull dir, hi ha parts molt malmeses, etc etc. Però no pot ser l'únic discurs, l'única, no? Perquè acabes aprofitant aquest discurs

0: en aquell moment estava separat, es deia La Voz d'Eivissa, i vaig començar a escriure de televisió, després de cine i de vídeo, que en aquella època era l'època del vídeo, i això em va permetre conèixer molta gent i, a més, situar-me en un espai on la gent va començar a conèixer-me, perquè, a més, resulta que en aquella època es va posar de moda i cada articulista sortia amb la foto. Per tant, la gent em coneixia per la foto, de hola, tu ets aquell, i a més, doncs, escriure setmanalment, perquè, clar, no era el diari, era el setmanal, no? Llavors, la gent em va començar a conèixer-me, però és que, a més, després jo ja vaig començar amb la gestió cultural i vaig fer 100 coses.
1: Clar, aquí ve diversificar, per dir-ho d'alguna manera. Sí. La gestió cultural sí que ho ha estat com a... Bon,
0: 30, 35 anys fent gestió cultural des de molts àmbits i des de molts punts de vista, sí, molt. He fet coses, a veure, d'ordre privat, sempre amb un petit, a vegades petit o gros, suport institucional, però, per exemple, vam començar amb gent amb la que he fet moltes coses, concretament el Joan Marí Moreno, Julio Ranf i Toni Roca, vam fer diverses coses, crear dos festivals de poesia que van durar molts anys. Un d'ells ha durat 32 anys i va acabar ara en fa un o dos. Llavors, per exemple, i això era privat, teníem com la cobertura de l'Ajuntament d'Eivissa, però bàsicament ho muntàvem nosaltres. I com això, doncs, jo què sé, vaig iniciar, ara al novembre, fa 35 anys, vaig iniciar el cicle Anem al Cine amb el meu company Toni Roca, que era un cicle auspiciat i generat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Ells van tenir la idea, ens ho van dir, encargueu-vos valtros, que sou els que en sabeu, diguem, no? I llavors en Roca i jo vam estar i al cap d'uns anys, doncs, bueno, la institució encara continua sent un cicle municipal, però vull dir, va ser un fill que finalment ha sigut una mica autònom, no? Per exemple, moltes coses. Vaig ser el dissenyador de la enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, vaig portar a Eivissa una activitat que després va ser un fenomen durant uns anys, que va començar un francès, el Jean-Pierre Guillemot, que ho va portar a Barcelona, i d'allà es va estendre i al final es feia a tot arreu, que es deia el supermercat de l'art. I llavors això vaig estar 20 anys fent-ho i després ho va passar a altres mans, jo col·laborava al principi, i encara n'hi ha de supermercats de l'art, eh? O sigui que és una cosa que ja porta també molts anys, no?
1: Ho posau com un ordre, però moltes d'aquestes coses van coincidir en els temps i estàveu diverses coses sempre...
0: Mira, ara m'ho poses també molt... De cop se m'acudeix una cosa que va ser important per mi. Un bon dia vaig aparèixer, jo em vaig despertar al llit fent bots, i llavors me'n vaig anar al metge de capçalera i em va dir, bueno, escolta, tu tens un estrès brutal, no?, absolut. Llavors, bueno, em va medicar, etcètera, etcètera, i llavors jo vaig fer el càlcul i en aquell moment estava fent 13 feines. No totes cada dia, unes eren de cap de setmana, les altres eren 3 mesos de l'any, les altres eren alguna diària, però no totes, però amb coses que jo, si extenies un mes o dos, les havia tocat totes, eren 13, llavors, pues imagina't.
1: I això també inclou escriure poesia?
0: Això inclou escriure poesia.
1: La poesia era refugi.
0: Mira, la poesia... Jo sempre he tingut la creença, també altres m'ho han fet creure, que el meu camí era l'escultura. Però en realitat no li he dedicat poc per lo que havia de ser. Li he dedicat poc. Després vaig passar a la pintura, també. I això era com el que jo creia que hi havia de posar els 5 sentits, tot, i que era allò que, jo què sé, allò que, entre cometes, perquè en realitat fem servir les paraules d'una manera

0: lleugera moltes vegades. Però era la meva vocació, diguem-ho així, eh? Entre cometes. I la poesia, sí, és una mica, com tu dius, un reducte. Per què? Perquè la poesia, com que és una cosa que no dona sous, que no dona dobbers, en aquest sentit té alguna cosa de positiu. Primer, pots fer el que vulguis, perquè és igual, encara que facis alguna cosa que estigui més del gust del públic, tampoc t'hi guanyaràs la vida, no? Llavors, una mica això et permet una llibertat claríssima. I després la poesia és una cosa, una mica, eh? Tot s'ha de treballar en aquesta vida, eh? Però una mica que ve quan ve. Vull dir que no sempre estàs amb l'estat d'ànim o no sempre estàs a punt. Pots escriure contes o pots escriure una novel·la, no? Allò de dir 5 hores cada dia o 3, me dedico a la novel·la. Però la poesia no és exactament així, no? Vull dir, aquelles coses que totes són sempre, aquells misticismes que tot s'ha de, per mi, tot s'ha de posar en quarantena, eh? Però hi ha aquella famosa frase de el primer vers te'l regalen els déus, no? Vull dir que dius, bueno, quan ho penses, a vegades quasi cauen amb la cursileria aquestes coses. Però hi ha alguna cosa en el sentit de dir, a vegades sí que és veritat, no sé si ho donen els déus, però sí que és veritat que potser vas amb autobús o vas passejant i de cop, pum, et ve un vers. No saps com, et ve, vull dir que comença a rondar pel teu cap, arribes a casa i l'escrius, no? I llavors, després d'aquell vers, doncs ja venen tots els versos per acabar fent un poema, no? A vegades l'has de treballar moltíssim, no? Malgrat els déus et hagin regalat el primer vers, però vull dir que és una cosa que una mica també, a vegades, segons una mica l'estat d'ànim, el moment en el que vius, perquè hi ha moments per observar i hi ha moments per fer, no? Vull dir, hi ha temps de reflexió i temps d'actuar, no? I, bueno, la poesia, finalment, a poc i sense presses i sense que m'hagi obsessionat mai, doncs bé, jo tinc 4 o 5 llibres de poesia, després he fet relats curts i he fet, ara està per publicar-se un llibre de, diguem-ne, de viatges, una crònica de viatges, un llibre petit, i també tinc un llibre d'aforismes, que és proper a la poesia, però vull dir, en total em sembla que ja són 8 o 9 llibres, no? I a poc.
1: Que aquesta ha estat una terra prolífica per als poetes. N'ha donat uns quants.
0: Sí, evidentment. Inclús hi havia un moment, ara ja no es pot dir això, eh? Però hi havia un moment, fa 15 o 20 anys, que es deia que els escriptors i escriptores d'Eivissa es comptaven per poetes, no? Volguem dir, no hi ha masses novel·listes, no hi ha massa d'altre tipus, no? Assaig o el que sigui. Ara ja no és així, ara hi ha novel·listes, hi ha gent que fa contes, relats i assaig científic, eh? Vull dir, hi ha de tot. Però, històricament, no? O tradicionalment, hi havia molts poetes. Hi ha el mestratge del gran Marià Villengómez, que també ha sigut un referent per, no? Per diverses generacions. I bé, i després hi ha poetes molt bons, no diré noms per no deixar-ne d'altres.
1: Parlem un poc de la comunitat internacional i de gent fora d'Eivissa. Fins a quin punt aquesta comunitat d'artistes venguts de tot el món conflueixen aquí i hi ha una comunicació entre ells?
0: A veure, és un tema complicat. Vull dir, jo penso que cadascú de la gent que ens dediquem més o menys a les coses al voltant de l'escriptura o de l'art o de la cultura, cadascú donaria una mica la seva versió. A veure, en la meva opinió, penso que aquesta seria comuna i compartida, fins als anys 50 hi ha viatgers cultes que escolleixen a Eivissa per aquella cosa tan primigènia que té, que quan arriben aquests viatgers erudits a Eivissa i veuen lo que era això, queden espaterrats, no? I de cop una illa que s'ha mantingut igual a si mateixa durant segles amb aquella puresa, aquella bellesa, no? Aquella sobrietat, no? Perquè els eivissencs continuen sent, però vull dir, eren sobris, no? Allò, aquell caràcter que dona el fet d'estar en una illa que tampoc és una illa generosa des del punt de vista de la terra, no? Vull dir que que una mica, diguéssim, el cultiu era més aviat de secà, no? Llavors, pescadors, etc. No? Però clar, és fantàstic, no? Les construccions aquestes heredades doncs, de tot el Mediterrani, d'alguna manera, l'estructura, no? I magnífica, no? S'han escrit llibres boníssims d'arquitectes sobre això. Llavors, clar, quedaven espaterrats, com és lògic. A partir dels 50 es comença a venir a poc a poc el turisme i llavors aquests primers viatgers erudits, cultes, interessats, etc., poc a poc es va convertint doncs, en una amalgama de gent molt diversa. No vol dir que no continuïn venint, que encara hi són bons artistes d'arreu, no? D'arreu, vull dir, de molts diversos països, etc. Després hi ha el fenomen a la meitat dels 60 del hipisme, que vull dir, ja és tot un altre fenomen. A vegades el que fem és barrejar-ho, no? Vull dir, els artistes barrejats en un moment determinat amb els hippies, en el parlar, eh? Vull dir, amb l'estructura que fem de diàleg, doncs, de discurs, es barreja una mica. Hippies, artistes, segur, n'hi havia de tota mena. Hi havia hippies que eren artistes i artistes que no eren hippies, o sigui. Però vull dir que després ve tot això i llavors, mira, jo no sé si hi ha hagut veritable col·laboració en el sentit de connexió que tu dius, però això és una cosa que jo, és una idea personal, que potser estic molt equivocat i me la rebatrien molt. Tampoc asseguro res, eh? Però dic, a vegades hi ha mites, no? Llavors, vull dir, perquè els artistes també són gent a vegades molt individual, molt individualista, llavors una mica cadascú a vegades és el seu món i també saps que els artistes també a tu t'agrada els que fan el mateix que fan una mica com tu i hi ha altres corrents o estils que diuen aquells, no? També passa amb la literatura. Vull dir que això també fa que a vegades tampoc hi hagi tanta comunitat. Sí, sí, que jo tinc amics que han viscut a Formentera, sobretot, etc. A les èpoques glorioses de l'obertura dels quipis, etc., de la llibertat, de l'incipient, etc., que vivien tots junts i que tenien una molt bona relació, etc. Però en quant als artistes, doncs, bueno, moltes vegades també ha sigut per capelletes o... A veure, també és un lloc petit i ens coneixem tots, vull dir que també, i fa 50 anys encara més, no? Llavors, bé, seria molt, molt complicat, en realitat.
1: En quin punt vital estàu ara? Estàu escrivint?
0: Sí.
1: La gestió cultural ho deixava?
0: No. Bueno, jo sí, però ella no em deixa a mi.
1: Insisteix.
0: Insisteix, sí. A veure, continuo fent una mica tot el que feia. Vull dir que ara ja sóc pensionista, diguéssim, però continuo, la paraula jubilat no m'agrada gens, perquè a més no m'he jubilat, vull dir, continuo fent les mateixes coses. Vaig dirigir el Festival de Poesia fins l'any passat i van ser 33 anys. A veure, al principi, sobretot, amb els meus companys, ja he dit, ho vam iniciar doncs, amb en Roc, el Julio Ranz i el Joan Moreno. I vam estar molts anys així. Els últims anys me'n vaig encarregar jo per raons diverses. Però vull dir que continuo, escric, ara estic fent més pintura i escultura que abans perquè he volgut anar desfent-me de llast per poder, de gestió cultural, per poder dedicar-me al taller, per exemple, però això no vol dir que com que sóc ara mateix el vocal de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana d'Eivissa, el vocal per a Eivissa, jo tinc un compromís amb l'EL que fa moltes coses i, lògicament, això m'ocupa bona part de, també, aquesta gestió cultural de l'Associació d'Escriptors. Tinc feina amb això, no?, per exemple. I després, són molts anys de sembrar. Llavors, afortunadament, tinc molts amics, molts d'ells escriuen, i llavors és sovint que presento llibres, no? O faig recitals poètics, o em conviden, etc. No? Per tant, el món de la gestió i de la cultura continua sent present, a més escric i a més faig pintura i escultura. Ara mateix hi ha una exposició que es va inaugurar, que s'acaba aquest diumenge, que es va inaugurar el dia 23, amb un altre pintor, en Josep Bellrivera, un pintor un artista boníssim, i a Sa Nostra, a Sala de Cultura Sa Nostra, i també, això va ser el dia 23, i el 2, ara, participo fins al dia no sé què, finals de mes, amb una exposició col·lectiva, que això no tinc res a veure amb l'organització, em van convidar i vaig dir, pues sí, vull ser-hi, sobre la intel·ligència artificial i l'art. I això és a Sant Antoni, Sa Punta d'Esmolí, un espai cultural. També és Sa Punta d'Esmolí, Walter Benjamin, a l'espai Walter Benjamin. I també estic en allà, o sigui que continuo fent moltes coses, la veritat.
1: La línia que estàs retirat.
0: No, no vull retirar-me.
1: Una darrera pregunta. Què en queda d'aquella Eivissa que vareu trobar als 80?
0: Mira, a mi em passa una cosa, no sé si li passa a tothom, suposo que no. A mi em passa una cosa. Jo he viscut Eivissa com un continu. Una mica, saps allò de que tu et veus al mirall cada dia i en certa manera no notes els canvis? Després t'ensenyen una foto de fa 30 anys i dius, hòstia, no? El mateix em passa a Eivissa, de com m'ensenyen una foto dels anys 80, quan jo vaig arribar aquí, i dius, hòstia, no? Vull dir, però quasi que és que no ho recordo en el sentit de que com que el procés ha estat dia a dia, no, evidentment que hi ha hagut uns canvis brutals, no? Perquè si els 60 van ser el començament, l'arrencada forta, finals dels 50, 60, del turisme i de la transformació d'Eivissa, d'una illa rural a aquesta illa turística, no? Etcètera, els 70 més, els 80, que és quan vaig venir jo, més, i bueno, dels 80 ara, 90, 2000, no hi ha punt de comparació. Però, en canvi, jo ho he anat veient, és una cosa que em passa a mi, poc a poc, i tampoc, jo he estat molt involucrat, afortunadament, amb el teixit eivissenc. Tinc un amic que m'estima molt, i llavors em diu una cosa que no és veritat, però ell me la diu. Diu, tu ets el que ha vingut de fora el més ben acceptat a Eivissa. Bé, però sí que he de dir que jo m'he sentit absolutament acollit. De fet, jo sóc a eivissenc, a veure si ens entenem. Jo ja porto més anys aquí que a Barcelona. Llavors, clar, tinc les arrels a Barcelona i m'estimo Barcelona. Però jo, per exemple, com a poeta que vaig començar a publicar a Eivissa, jo em sento un poeta eivissenc. Vull dir, no, no em sento un poeta català. És igual, és el mateix. Per mi, cadascú pensa com vol. Per mi, Catalunya i Eivissa i les Balears són el mateix. Jo no dic mai Catalunya, en realitat acaba de dir-ho, però dic el Principat. Llavors, però sí, m'he trobat sempre molt ben acollit. Per tant, això també ha fet que l'estar integrat, o almenys això penso, en el teixit, i haver participat de tantes coses, no? Dissenyar l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera és posar-me directe dintre d'una peça cultural important d'Eivissa i Formentera. I jo hi he estat involucrat, d'alguna manera. Per tant, he tingut aquesta oportunitat d'estar imbrincat amb coses que han tingut molt eivissenques, no? Molt arrelades a la terra, al país. Jo he conegut el Villan Gómez. És més, em va escollir quan l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'any 93, li van fer homenatge en el Villan Gómez. Ell em va escollir com a lector. O sigui, jo vaig recitar poemes amb el seu germà. A la taula estàvem amb el seu germà, l'Alexandre, i després el Marià Villan Gómez, evidentment, i jo estava també, i això per mi és un honor, i em fa molta gràcia haver participat en això, i després, jo què sé, he conegut gent molt anomenada ara ja fora de l'illa, com l'Isidor Marí o el Toni Marí, etc. No? He tingut la sort, evidentment, de conèixer-los i de tractar amb ells, amb uns més, amb els altres menys, perquè, a més, aquests que dic que han estat molt a fora, no? I després ja n'he citat uns quants, no? Toni Roca, Julio Raz, però ara començaria a dir noms, me'n deixaria molts, etc. No? Però sí, sí.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Carles Fabregat pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Brennan Barsi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
2: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
1: I recorda, avui és festa.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
1: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
0: I recorda, avui és festa.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és participació. A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
1: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
0: I recorda, avui és festa.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez, en el Controls Tècnics, vol donar sa benvinguda a l'edició 679 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Bé, diumenge 11 d'octubre de 2026 i anant carregant carregats de coses per contar. Així que, Andrea, per favor, cinta sumari i començar.
2: Començarem aquesta edició 679 de Font de Misteris amb Mondiversos i viatjant a Menorca per conèixer la llegenda de la novia del Dendar, unes noces interrompudes pels pirates i una misteriosa cançó que anunciava la desgràcia. Qui era aquella dona que advertien els convidats? Al Contes i rondalles d'Anna Irene Font seguirem amb històries relacionades amb les pomes. I a la darrera part del programa, amb en Borja, entrarem a les sessions d'espiritisme del mèdium Daniel Douglas Home, a Londres del segle XIX. Mans que apareixen del no-res, taules que s'alçaven i un acordió que sonava sense que ningú el tocàs les tecles. Qui s'amaga darrere d'aquell nom i que assegurava haver viscut? I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, també ens podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes ens trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris i Vetres a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Ens podeu escoltar en directe a CFM a través de DAB+, a ivetres.org o a l'aplicació d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'Ivetres Televisió a totivetres.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: La novia del gendar, avui a Santerra, demà serà en mar. Avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mar. Aquesta estrofeta mos serveix de pista de la meravellosa història que mos vols contar avui, Sergio Rigo, a Mont Diversos, quan vulguis.
1: I de podrien dir, Xema, que la núvia del gendrat és una d'aquelles llegendes que, a més de contar-se, també se canten. És una de les històries més conegudes de Menorca. I aquests versos han passat de boca en boca durant generacions. Darrere allò que anuncien hi ha una por que durant segles va ser ben real per als menorquins, que arribassin per la mà enemics disposats a saquejar ses cases i endur-se'n els habitants. Per trobar l'escenari d'aquesta llegenda hem d'anar fins en el sud de Menorca, en el barranc del Gendart, que s'estén des de les prop de Ferreries cap a Cala Galdana. Entre les seves parets escarpades hi trobam horts, coves i antics jocs de pagès, amb el torrent que corre pels fons en direcció a la mà. Per allà també passava el camí reial, l'antiga via que comunicava Mahó i Ciutadella, i és en aquest entorn on se situa la història de la núvia del gendar. Conten que els gendars se celebraven ses noces de Sarau. Sa casa tenia fama d'esplèndida i generosa, i aquell dia s'havien esmenat especialment. Se casava a Sarau, i sa lota era, segons deien, una de ses joves més velles de Menorca. A mig del dinar, però, va entrar una vella mendicant i despentinada, i amb fama de bruixa. Sa dona començà a voltar sa taula repetint aquella estranya cançó. Sa novia del gendar, avui és en terra, demà serà en mà. Avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mà. Els convidats s'ho prengueren com una ocurrència d'aquella dona i alguns fins i tot rigueren. Sarou li va oferir un cadàver de vi, però ella no en va voler. Beveu voltros, beveu ara que hi sou, va respondre abans d'anar-se'n sense deixar de repetir la cançó. La festa va continuar. El vi corria i com més bevien els convidats, més creixia la bulla i menys cas feien de sa vis. Fins que, quan bona part dels presents ja estaven més per jeure que per beure, un grup de pirates va irrompre sa casa i, enmig de sa confusió, s'endugué a sa núvia. La conduïren fins a sa costa i la pujaren a una nau. L'endemà, aquella jove, que unes hores abans celebrava ses seves noces, navegava captiva per sa Mediterrània. La profecia de sa vella s'havia complert, però encara li quedava molt per patir. Prop de les costes de Barberia, un temporal va fer naufragar l'embarcació. Un pescador la va rescatar i aconseguir salvar sa vida, però aleshores començà un llarg captiveri que sa tradició descriu com 10 voltes pitjor que una bona mort. Passaren els anys fins que un dia va aconseguir fugir, embarcant una nau que la duia cap a Menorca. Però quan cercaven refugi a Cala Galdana, una altra tempesta va fer naufragar l'embarcació. Ella se tornà a salvar i des de la costa començà a caminar terra endins fins que arribà a unes cases de pagès on demanà ajuda. Eren les cases del gendar. Després de tants anys de captiveri, havia tornat allà on se l'havien enduit el dia de ses noces. Però, segons la llegenda, tot el que havia viscut acabava per trastecar-li et seny. Començava a voltar pels camins, espaiçada i demanant almoina, mentre repetia una vegada i una altra la novia del gendar avui és en terra, demà serà en mà. La jove havia acabat convertida en una mendicant que cantava la mateixa cançó que aquella vella de ses noses, un desenllaç que se'm va fa tornar al principi, no?, i demanar-nos si s'ha vist que ningú no havia escoltat era, d'alguna manera, el relat de la seva pròpia desgràcia. I darrere aquesta història hi ha una experiència que els menorquins coneixen bé. Durant els segles XVI i XVII, Menorca, com la resta de les Balears, va patir l'amenaça de les incursions corsàries, procedents del nord d'Àfrica i dels atacs otomans. els saquejos i els captiveris eren un perill ben present, sobretot per als qui vivia més a prop de la costa. Va estar recordat saquets de Ciutadella del 1558, l'any de la desgràcia, quan una gran flota otomana atacà la ciutat i molts dels seus habitants moriren o van ser captius. Per això, el rapte de la novia i el seu captiveri a Barberia devien resultar ben familiars en els que escoltaven la llegenda. Eren desgràcies que havien afectat a moltes famílies de l'illa. I aquesta por també apareix en altres llegendes menorquines, com la de Moro Choroi. Segons la tradició, havia arribat de la mà, s'amagava en una cova dels penya-segats i raptà una jove de l'illa. I tornàvem a trobar una dona sacrestada i un desconegut arribat per la costa, dos elements que també formen part de la història de la novia del gendarm. I si aquesta llegenda mos ha arribat per escrites, en bona part gràcies a Francesc Camps i Mercadal, més conegut pel pseudònim de Francesc de Blanca. Nascut el 1852, va ser metge, erudit i un dels grans recopiladors del folclore menorquí. I durant aquells anys recollir rondalles, costums, creences i cançons que es conservaven entre la poesia. I bona part d'aquell material acabaria formant la seva obra Folclore Menorquí, publicada entre 1908 i 1921 i premiada anys abans per l'Ateneu de Mahó. Què us pareix?

I de, me pareix que és una història que ja vaig mirar d'aprofundir en ella en el seu dia, perquè, a part del que has dit ara dels pirates berberès i tot això, que sí, que, per exemple, has parlat de l'any de la desgràcia, 1558, que diuen que aquell dia corria la sang com un dia de tormenta del mes d'agost pels carrers, no? Però dins la història de la núvia del Gendar hi ha un parell de detalls que crec que són interessants. Per una banda, tenim que ella mateixa, la núvia, que en aquella versió que tu has contat no ho diu, però pot ser ella volgués, entre cometes, ser segrestada, també entre cometes, perquè coneixia en el cap dels pirates. Però una sèrie de desgràcies li van dur sa fatalitat. Però, clar, una vea entra a la celebració de les noces, dient sa cançoneta, i ella acaba, en el final, fent exactament el mateix que feia sa veieta aquesta. I, clar, una es demana, i si fos ella mateixa sa vea? És inquietant, no?

I, per altra banda, aquesta història és molt antiga, a part de que jo no crec que se l'hagués inventada en Francesc Camps i Mercadal, però vull dir que està fixada en una època molt antiga. De fet, hi ha el document oficial del Consell de Menorca defensant el seu patrimoni llegendari. Diu que aquesta llegenda estaria ubicada en el barranc del Gendà, a Menorca, però en el temps del començament de la conquesta del rei en Fos. I ho dic perquè ja mateix, en aquest barranc del Gendà, hi ha coves que varen ser emprades per éssers humans. I damunt d'això, d'allà mateix, hi ha un altre fet que crec que és digne de ser comentat i ampliat també en una altra ocasió a Font de Misteris, perquè estic parlant de trepanacions. Les trepanacions són el resultat de trepanar, i trepanar és fer ús del trepar. I sabeu què és? Idò, el Diccionari Català Valencià Balear ho deixa ben clar. Estrapar és instrument usat per a foradar el crani, consistent en un cilindre buit de vora dentada que es fa girar com la broca d'un filaberquí o una barrina. En castellà, trepano. És a dir, que trepanar és foradar el crani o un altre os amb estrapar. I d'això vull comentar una mica perquè m'ha resultat curiós. Perquè en el DIEC te diu això, foradar i ja està. Però, en canvi, en el diccionari en castellà, per exemple, diu que és horadar el cráneo u otro hueso con fin curativo o diagnóstico. I és que, clar, no hauria de ser el mateix. O si ho és...

En qualsevol cas, la realitat del barranc del Gendà sembla que va ser una altra. Estem en el temps, vull dir, en fa de més 2.500 anys. A un jove, de màxim 25 anys, es veu que li varen fora d'escap, es crani, li varen fer 5 forats. I en aquest cas sembla que va ser postmortem, és a dir, que li feren un pic que ja era mort. Això és el que es creu. Així com també es creu que es degueren fer aquests forats per motius màgics religiosos. Estan fets a la part superior del crani i tenen la forma, estan disposats com si fos la cara de cinc, d'un dau. Però, també per allà trobam una altra història que em va cridar molt l'atenció. De Història de les Baleares, del volum primer, editat pel Diari de Mallorca, diu referit a una trepanació feta a una persona de, diu, 30 anys o 35 anys d'edat, que al parecer sufria un tumor cerebral maligno. Ninguna altra afecció podria ocasionar una lesió tan destructiva com ho presenta. I clar, un pensa, com és possible que aquella mena de troglodites fossin capaces de fer això? Perquè, clar, és que hi ha trepanacions que un pit fetes, el pacient, o com ho vulgueu anomenar, però no s'hi tenia molta paciència, hauria sobreviscut. Perquè això se sap perquè es va regenerant sos després d'haver-li fet esforat. Que, clar, un ho pensa i escarrufa, pensar-ho. I encara més, atesa l'explicació. A la luz de la pobreza de los ajuares, de tumbas y viviendas, observando la rudeza de sus construcciones de piedra, considerando que aquellas gentes no tenían alfabeto ni moneda, ho diu pues del barranc de Salgendà, podemos llegar equivocadamente a la conclusión de que los indígenas baleares de la prehistoria tenían un nivel cultural y técnico muy primitivo, casi salvaje. Pero la presencia de cirujanos trepanadores de cráneos, capaces de realizar esta delicada intervención quirúrgica con éxito, nos obliga a reconsiderar esta primera impresión. Para poder realizar una trepanación craneal, se necesita primero inmovilizar totalmente al enfermo y disponer de un coagulante eficaz para contener la hemorragia craneal en el momento de la intervención. Y fase pregunta, ¿cómo lo conseguía el galeno de la prehistoria balear?

I com a mena d'anestèsia, per a les trepanacions en viu, es creu que podíem fer ús d'escascai. Escascai, que és una mena d'opi que tenim aquí, a les nostres illes. I per l'esport mortem, clar, no feia falta. Però per què devien fer-la, l'esport mortem? Se creía en el poder mágico de una pieza del cráneo de un cadáver determinado como amuleto para conjurar los malos espíritus, para hacer llover en tiempo de sequía, para conseguir suerte en la caza, buena pesca, ventura y potencia sexual. Qué de cosas, ¿no?

I tot això venia per sa part, podríem dir, més, no sé si dir civilitzada, d'aquells antics habitants d'aquella banda menorquina, per unes troballes fetes allà mateix, en el barranc del Gendar. Però, com diríem, no és tot tan idíl·lic. Bé, a part de los garrifos, que és això de les trepanacions en vida fa 2.500 anys, que havia de ser, direm que com a mínim, havia de ser molest. Però això altre d'allà mateix que contaré ara és encara molt més, podríem dir, molt més ferest.

0: l'altra col·lecció de Història de les Balears del diari El Mundo, en el volum 16, ens parla de la cova d'Escàrrits, que també està per la banda del Gendà, i també ens dona detalls de com podria ser la vida allà, la vida primitiva. I bé, és una cova que diuen que va marcar un abans i un després en l'estudi i els coneixements de la vida a la prehistòria illenca, perquè ja es conservaven les restes de moltes pràctiques, tant rituals com funeràries, i diu que les primeres evidències són de fa d'haver 3.500 anys, i aquí és on tenim els sorprenents detalls dins d'aquella cova. Diu, hallados en la sala 6, donde a la luz de una vasija suspendida en la pared se realizó algún tipo de ritual relacionado con la magia, la adivinación o la nigromancia. Numerosos restos humanos, sobre todo de manos y pies, fueron encontrados en las grietas de las paredes de la sala y mezclados con cenizas sobre un bloque de piedra y en un hogar que había a sus pies. En Carriage 1, ninguna de las salas de la cueva era utilizada todavía como necrópolis. Así pues, estos huesos fueron introducidos intencionadamente desde el exterior. Los huesos incrustados en las grietas de las paredes podrían ser interpretados como ofrendas o como simple reserva para futuros rituales que nunca llegaron a celebrarse. Es creu que feien qualque tipus de ritus i aquests ossos els llançaven en el foc. I afegeix, possiblemente relacionada con estos restos o su simbología, esté la vasija cerámica que se caracteriza por dos mamelones que recuerdan atributos femeninos orientados hacia la entrada de la sala. Que fins aquí val, els atributs femenins de sempre, no?, vinculats amb els ritus de fertilitat, amb la mare terra. Era, bé, de fet, l'autora, Nelena Sintes, ho diu ben clarament. Han interpretado estos rituales como pertenecientes a un culto a la tierra como origen de la fertilidad y la vida, íntimamente asociado al sexo femenino generador de vida. Este culto se dio en muchas sociedades paleolíticas y neolíticas europeas, hasta que a partir de la Edad del Bronce fue desplazado por una simbología masculina y combativa ligada a la formación de las sociedades patriarcales. I després mos diu, l'autora, que aquesta cova d'aquesta emprada només com a lloc d'inhumació de cadàvers fins a 210 de cadàvers d'homes, dones, de totes les edats. Bé, no, gairebé totes les edats, perquè no hi havia cap menor de 3 mesos. Per què? I ens diu també, perquè fins ara tot sembla molt normal, molt bé, molt civilitzat tot, I diu que aquesta comunitat que enterrava els seus morts a la cova d'Escàrrits estava formada per una dotzena de persones, que els homes tenien una esperança de vida que voltava els 45 anys, mentre que la de les dones era molt més curta, de només 35, i que l'estudi dels seus esquelets ve a demostrar que la seva dieta era sobretot proteínica, basada en la carn, la llet i els seus derivats. S'afegeix que també s'hi han trobat un altre nombre de fractures a cames i peus, que dedueixen que són per ser llargues i difícils caminates que es feien per aquells terrenys plens de pedra, clar, típics, no?, de sa vida de pastor. A més, feien feines, treballs feixucs, des de ben joves, que es feien mal a sa columna vertebral. Això també és curiós, no?, tal vegada moguem pedrotes. I bé, que les infeccions eren patologies d'allò més habitual entre ells. Quanta informació i que interessant tot. Però jo ho deia tot això pel més ferest. Ara ho veus. Diu, d'allà mateix, llama l'atenció la hipòtesis proposta por Cerrihuete sobre la práctica del infanticidio femenino traducido en una discriminación de la alimentación y o en los cuidados de las niñas. Esta investigadora se basa en 3 premisas básicas. El índice de masculinidad de la población estudiada es de 1.38 hombres por cada mujer, es decir, más hombres que mujeres llegaban a la edad adulta. Las mujeres tenían una esperanza de vida 10 años inferior a la de los hombres y el dimorfismo sexual es mucho más marcado en el poscráneo que en el cráneo, siendo la estatura media de las mujeres 151 centímetros, mientras que la de los hombres era de 164, diferencia mayor de lo esperable en cualquier población humana. I aquí ve esa conclusió, esa terrible conclusió. Por todo ello, Cerriuete propone que podría existir un infanticidio selectivo que se ejercía como control del crecimiento vegetativo de la población. Una peor alimentación, un destete prematuro o una falta de cuidado sobre las niñas se traducía en estados carenciales y en una mayor incidencia de enfermedades infecciosas. Aquellas niñas que superaban este estadio crítico llegaban a la edad adulta arrastrando esta pobre salud. Y junto a otras causas relacionadas con la maternidad, morían mucho más jóvenes que los hombres. Bé, és que desastres com aquests han existit sempre, no? Des de que el món és món. I tot això venia per la banda aquella del barranc del Gendar, on també me consta que hi ha historiadors que afirmen que en aquell paratge tan fascinant hi va haver una almudaina musulmana, eh? Però d'això sembla que no hi ha massa informació. Jo encara no he trobat massa informació damunt d'això. I bé, podria seguir, però en resum aquest amb el que deixaren recollit na Maria Antònia Oliver i Antoni Catany en el seu llibre Les Illes. Deien: el barranc del Gendar és tan llegendari com el Toro. És com una baixada a les fondàries de la foscor per caminois de cabra on no hi arriba la llum del sol, perquè la vegetació hi és tan espessa que forma un sostre compacte, gruixat i ben espès. Ha estat joc d'amagatall de bandejats, de bruixes i de parelles, segons l'època i els costums. I tot això li ha donat fama de paratge estrany, perillós, guardador de coses i fets, de vegades extraordinaris, de vegades inconfessables.
1: Lletres Ràdio és participació.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.

0: Seguim a Font de Misteris, sintonia de Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, i ho havia pensat seguir amb el tema de les pomes, historietes on les pomes tenen el protagonisme. Perquè parlant de fruites, i com diries tu, Xema, vaja quin meló que has obert. En l'altre programa vaig contar la de la poma de la Concòrdia, que parlava de com un poble es va entendre gràcies a una poma, i per associació, per començar avui, enduc aquesta del recull d'en Alcover, del volum 22 de les Rondalles Mallorquines, i és la titulada Es moro i es cristià. És una d'aquestes que té tanta riquesa en el seu lèxic. Crec que el millor és dir-la tal i com la publica en Moll, en aquest cas a l'edició de 1968, i que conta tal que així.

Això era i no era una vila de moros i cristians, que sempre estaven com es ca i es gat. Una vegada havien de fer ajuntament i no sabien com sortir-ne d'aquell endiumenjat. A la fi resolgueren treure sorts d'un cristià i un moro que discutissin. I que s'es cristià li guanyava, l'ajuntament seria de cristians, i si guanyava es moro, l'ajuntament seria de moros. Treuen sorts i toca la sort un senyor cristià molt ric, però que patia de la caixa de Sant Pere. Era Xemeroi. Aquell senyor se posava molt mal a ple. A pler, perquè el que deia ell, «Bueno, com he de sortir jo a discutir amb ningú, si no sé per què m'asseïn amb sa mà dreta, si som més beneit que espada de munició». Se'n va el senyor rector, li conta, i el rector li diu, «No tingui ànsia de res. Has vengut de servici del rei un fill de s'escolar, que sapi tot el dimoni a on se colga. Vostè fa se posar un vestit seu en el fill de s'escolar i li amoi dins sa mà una dobleta de 6 lliures, i ell ja se'n desfà ses trumfos». En aquell senyor li agradà sa idea. Crida el fill de s'escolar, li fa un parlament, aquell diu que sí, el senyor li fa posar el vestit seu i de cop d'escuit li deixa caure una dobleta de 6 lliures dins sa mà. I aquí el revetler, tot content.

Arriba el dia celejat per la discussió. El fill de l'escolar se presenta tot eixermat al mig de la plaça de la vila i es moro i compareix també. Los havien alçat un cadafal per hom i pugen. El cristià, amb un pa de vall xella, es moro, mans buides. Escolta, diu el cristià en es moro, troc que convé discutir amb senyes i així no me'ls desbarataran. Trob que has pensat bé, diu es moro, per part meva pots ser partit. Aquí el cristià alça un dit, com es moro s'entén, ni alça dos. El cristià llavor ni alça tres. Aleshores es moro en revolta una mà a l'aire i se treu una poma de sa butxaca, mostrant-la a tothom. Aquí el cristià mostra el pa que duia davant xella. Tota sa gent, com veren aquells amb levins, no sabien tant moros com cristians si ho havien de prendre tort o si se n'havien d'alegrar. A la fi, un pren la paraula i diu: aquests dos hornos ja s'han fetes massa senyes. Mos haurien d'explicar què dimoni volen dir aquestes senyes, sobretot que em tirin d'una passa si jo n'he entès a cap. Aquest home parla bé, diu tothom, que s'expliquin aquests discutidors. Bueno, diu el cristià, jo he començat a fer senyes, es moro que comença a explicar. Ben passat, diu tothom, que comença es moro. Aquí es moro pren la paraula i diu: i llavors diré ara allò que he entès que me volia dir el cristià i allò que li he volgut dir jo amb les senyes que li he fetes. Quan ell ha alçat un dit, he entès que me volia dir que em pegaria un toc, i jo n'he alçat dos per fer-li a Vinet que n'hi pegaria dos de tocs. Llavors ell n'ha alçat tres de dits i he col·legit que em deia que me'n pegaria tres de tocs. Aleshores he enrevoltat sa mà a l'aire per significar que l'agafaria pel coll i la hi torçaria, com si fos gall o pollastre, i li he mostrat sa poma que duia dins sa butxaca per donar-li a entendre que tindria força per torçar-li en el coll, però ell llavors m'ha mostrat el pa i aquí m'ha colat, perquè ja no hi ha menja més bona ni més profitant. Em menjau tota la vida i no vos ne cansau mai. Ja no tens res pus que dir.

Tots els moros que eren allà, escolta qui escolta, començaren a fer sa cara mústia i a musclejar, dient «Ja la mos he feta, aqueix. Com hem de guanyar si ell mateix ja ve a declarar-se vençut. Ja mos n'haurem d'estrenyes que hab de tenir l'ajuntament nostre». «Que puc començar la meva explicació?», diu llavors el cristià. «Ja l'hauries d'haver acabada», diu tothom. «No res, idò, comencem», diu el cristià. Aquest moro ha anat molt fuit amb tota la seva explicació, la bollada de cap a peus. Quan jo he alçat un dit, volia dir que no hi ha més que un Déu. I ell n'ha alçat dos, i jo he entès que volia dir que hi ha Déu i Mahoma. Jo llavors n'hi ha els tres de dits, per fer-li evident que hi ha les tres divines persones de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Tres persones realment distintes i un sol Déu verdader. Llavors ell han revoltat sa mà a l'aire i m'ha mostrat sa poma, i jo he entès que volia dir que Adam i Eva, menjant sa maleïda poma, mos torceren el coll a tots cometent el pecat original, fent-mos fills de maledicció, esclaus del dimoni, maleït sia ell i qui prega per ell, i els heretats del cel. I jo llavors li he mostrat aquest pa que duia, que representa el cos de Jesucrist, perquè hi torna quan el capellà a sa missa diu ses paraules de la consagració. I li he mostrat el pa en es moro per donar a entendre que la Sagrada Eucaristia, que és el pa del cel, compon tot el mal que Adam i Eva feren amb sa menjar-se aquella poma del dimoni. I ara digueu si he guanyat o no he guanyat. Aquí, tots els cristians romperen en mamballetes i se posaren a cridar hem guanyat, beníssim, secció és nostra, nostre ha de ser l'Ajuntament. Els mores mateixos se donaren per perduts i l'Ajuntament hagué de ser de cristians. El diantre va ser aquell fi de s'escolar per s'afalcar el moro. No hi ha com a ser vius.

Tot això de les pomes venia per acabar-ho parlar d'una poma enverinada, com si fos la d'Anna Blancaneus, i hi ha una que té moltes semblances amb la d'Anna Blancaneus, però que és més propera. La va recollir en Amades, els seus 100 millors rondalles, es titula La Tarongineta i conta tal que així.

però la reina, la mare de Tarongineta, tenia un mirall que parlava i li va preguntar si ella era la dona més preciosa del món. El mirall li digué que no, i ella sospità que els criats no havien mort la Tarongineta i manà a una bruixa a cercar-la i matar-la. La bruixa la trobà i li oferí en present una preciosa cotilla. La Tarongineta, sense sospitar res, se la va posar, però era tan estreta que la deixà com morta. En tornar als follets, la hi varen treure i Tarongineta torna en si. Però el mirall anava dient que la reina no era la més vella i aquesta envià novament la bruixa a matar la Tarongineta. La bruixa feu una poma, la meitat molt bona i l'altra meitat emmetzinada. Se la partia amb la noia, donant a Tarongineta l'emmetzinada. Aquesta restà mig morta, però en venir els follets la varen retornar.

Novament, la reina manà a la bruixa que la matés. Aquesta vegada li clavà una grossa agulla al clatell que la deixà encisada. A venir els follets la cregueren morta, però com que era tan formosa, no la varen voler enterrar. La dugueren vora d'una font i allà la deixaren. Passats dies, el fill d'un rei anà a caçar i trobà tronjineta. Com que estava tan immòbil, la prengué per una figura i s'enamorà tant que jurà no casar-se mentre no trobés una dona tan bonica com ella. La feu portar a una rica cambra del seu palau i quan ja feia molt de temps que hi era, un dia una serventa, netejant, li trobà l'agulla i la hi arrencà. Tronjineta es refeu i tornà a viure. Tot seguit, el príncep es va casar amb ella i a les bodes va convidar tots els reis i reines del món, i entre elles la mare de Tronjineta. Aquesta la reconegué i, enmig del convit, explicà penedida la seva història. I Tronjineta, que era molt bona minyona, i el seu marit la perdonaren com a bons fills i tots visqueren molts anys feliços.

0: Bé, el manco aquesta no és tan bèstia com... Tampoc s'original, però sí una de les primeres edicions de Na Blancaneus, on la madrastra, que per cert en aquest cas la rondalla diu que és sa mare, no sa madrastra, però en aquesta versió del segle XIX de Na Blancaneus, a la madrastra els nenets la torturen fins la mort i fan la festa de ses noces amb el seu cadàver allà al mig. Però sí, aquesta seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fes la setmana que ve.

0: Anem avui, sí, amb una de les teves històries impossibles, Borja Rigo, una apassionant història que has titulat a l'escaleta un parell de capvespres amb els esperits i que parles, crec, directament del que es coneix com a espiritisme, cosa que m'encanta. Així que, quan vulguis, Borja Rigo.
1: I doncs sí, vaig trobar una curiosa història a la revista Spiritual Herald en el número de febrer de 1856, unes revistes pioneres de, en el món sencer, sobre espiritisme i parapsicologia. I els fets comencen quan un amic de confiança de l'autor del text el convida a una reunió en el carrer Jermyn Street de Londres,

per tal de conèixer a un jove mèdium arribat d'Estats Units. I així ho va fer. S'autor, amb la seva dona i tres homes, diu, d'una intel·lectualitat totalment respectable, se van presentar allà. I abans de començar la sessió d'espiritisme, se mos posa una mica en situació sobre aquell jove. Diu, el que em vaig trobar no va ser la imatge d'un embullador extravagant, sinó la d'un jove d'uns 20 anys, de tracte molest, intel·ligent, però afectat per una fragilitat física evident. Tant en el seu rostre com en el seu cos eren clarament perceptibles els estralls de la tisi. Des de molt jove va començar a experimentar episodis involuntaris de clarividència, relatant en els seus més propers fets que succeïen a distància, com ara la mort sobtada de familiars en el precís instant en què tenia lloc. Amb el pal d'estens, aquestes visions s'hi varen afegir renous i cops inexplicables que ressonaven per les habitacions allà on se trobava. Orfe i criat per dues ties de rígida moral presbiteriana, aquests fenòmens varen provocar un profund escàndol dins del seu entorn social i religiós, fins a el punt que les autoritats eclesiàstiques locals varen jutjar que aquell jove estava posseït per influències satàniques i varen procedir a expulsar-lo de la congregació. Més endavant, va intentar cursar estudis de medicina, però el ràpid deteriorament de la seva salut el va obligar a abandonar la carrera. A partir d'aquell moment, se va dedicar a conviure amb el seu peculiar do. A continuació, ja se mos descriu la sessió. Tots els presents passen a una sala sense gaire mobiliari, un sofà, un armari, taula i cadires on seuen i poc més. Segons va demanar el mèdium, tant l'autor del test com els altres convidats varen posar les mans davall el taurell. I només passats uns moments va percebre com el costat d'una campaneta que tocava molt suaument la punta dels seus dits. Aquell home intrigat va intentar agafar-la, però va tocar els dits d'una altra mà. En el moment en què va intentar agafar aquella mà, una mà humana i aparentment normal, aquesta se va esvair deixant només la petita campaneta metàl·lica. I, per si algú ho dubta, no, segons es testa, aquella mà era impossible que s'hagués confós amb so peu o amb qualque altre artefacte metàl·lic que qualcú accionés. I ara parau atenció a com va continuar aquella sessió. Instant després, un acordió va ser col·locat davall la taula. En Home, el mèdium, va subjectar l'instrument cap per avall amb una sola mà per la part inferior de fusta, recolzant-lo sobre el seu genoll dret i deixant les tecles penjant lliurement. Davant l'estupefacció dels presents, l'acordió va començar a desplegar-se i interpretar fragments musicals com Home Sweet Home, God Save the Queen i The Last Rose of Summer, amb una delicadesa i una nitidesa de matisos que varen impressionar a tothom. Posteriorment, l'instrument va anar passant de genoll en genoll de baixa taula, emetent notes en entrar en contacte amb cada un dels assistents. I diu l'autor, quan el vaig sostenir en sa pròpia mà, vaig percebre una força física tan intensa que estirava l'acordió cap avall que va estar a punt de deixar-lo caure en terra. I aquesta balada va concloure amb intensos cops que ressonaven per totes les parets, el sostre i en terra, i atenció que sobre farà gràcia. Fins en el punt, diu el testa, que en Home, el mèdium, va demanar moderació en els esperits per no molestar en els veïnats de l'edifici i en la transmissió d'un missatge alfabètic. Mitjançant el sistema dictat abecedari, l'entitat que se manifestava va lletrejar la frase «La meva estimada E», i punts suspensius, la immortalitat és una gran veritat. I en aquest punt és curiós perquè s'ha de destacar que l'original en anglès no empra immortality, sinó immortality, li falta una N. Per això, que per és una errada, no, té molt de sentit perquè resulta que varen saber que el familiar difunt del qual procedia aquest missatge era un erudit versat en la caligrafia gòtica antiga, a la qual les al·lusions d'aquesta lletra són molt habituals.

0: Així va acabar la primera sessió. I anant, si voleu, fins a la segona, que va tenir lloc 15 dies després, en aquest cas, no a la casa d'Esvident, sinó a la de l'autor de l'article. Allà hi estava ell mateix, la seva dona, els seus quatre fills i dues serventes. Abans de començar aquesta sessió, en Home va ser observat per tal de que no dugués res estranys a robes que pogués ser emprat per enganar. A continuació, van seure tots a una sala, en el voltant de la taula, i tot d'una varen començar unes fortes vibracions tant en aquella habitació com a la del costat. Imagineu la situació que la filla més petita va pegar un bot i va dir que notava com si un cop li bategués a la cadira. I continua dient: poc després, la taula enorme i pesada de fusta va cruixir, va començar a ondular-se i se va elevar sencera fins a 20 centímetres per damunt del terra. Va quedar suspès a l'aire, oscil·lant suaument com un disc de fusta damunt l'aigua agitada. Durant 30 segons sencers, mentre els assistents comptàvem lentament, per després de ballar amb tanta delicadesa que va tocar l'estora sense fer el més mínim renou. Aquesta levitació completa se va repetir 3 vegades davant la presència de tothom. Els assistents se van posar drets per seguir l'elevació del moble i varen però observar que en Home, el mèdium, se mantenia en un estat d'absoluta passivitat muscular. I a continuació van tenir lloc més fenòmens estranys. Per exemple, un mocador blanc que l'home de la casa duia dins la butxaca de la camisa va començar tot sol a aixecar-se cap al sostre. D'altra banda, la filla major va dir que veia com dits, entre cometes, fosfòrics, que movien el mocador i que finalment va acabar en terra. Mentrestant, la madona de la casa va veure com una mà molt petita, més que la d'un nadó, apareixia a la taula entre les seves, acompanyada d'una altra més gran. Això va corroborar també les serventes, que ho van veure durant més d'un minut. Aquesta segona sessió va acabar de la següent manera. Per la seva banda, l'autor va sostenir el seu rellotge de butxaca deixant-ne penjar la cadena. Va sentir com el pes de rellotge s'anava fent més lleuger gradualment, mentre la cadena s'elevava formant un angle horitzontal i la clau li era rebessada amb fermesa per després ser dipositada damunt el genoll de la seva filla petita. Finalment, en Home va entrar en un trànsit mesmèric i va dirigir paraules de consol a cada un dels presents. I atenció amb això. En el costat de la dona, de l'autor, va descriure la figura d'una germana petita que havia mort a una edat molt primerenca, sense haver arribat a rebre un nom en aquest món. Se tractava d'un fet familiar tan íntim que ni la pròpia dona ho sabia. Ho varen corroborar més tard.
1: Bé, allò me criden l'atenció moltes coses, però principalment que això és de mitjan del segle XIX, que és molt poc temps després que les germanes Fox als Estats Units iniciessin el que es coneix com a espiritisme modern. No entrarem, Borja Rigo, no hi ha temps a debatre si va ser un frau o no. El que sí, me sembla, és que va ser un moviment, el de l'espiritisme, vull dir, un moviment que va ser molt important, però que es va diluir al llarg de les primeres dècades del segle XX. No? Era un espiritisme romàntic, a la vegada que es fareïdor, segons de quina manera un el practicava, per tot el que deies, no? Que, clar, no és el mateix dur a terme pràctiques per intentar comunicar-se en l'altra banda mitjançant psicofonies que fer-ho d'aquesta manera, no, Sergio? Jo no sé si tu estaràs d'acord en fer anar, que t'enviem a fer psicofonies, anar a acordeons que toquen tots sols o mans que te toquen, no?
2: Sí, no sabria elegir molt bé...
1: Quina prefereixes?
2: Quina preferesc, sí.
0: No, només dic que hi ha una tercera sessió recollida en aquesta crònica, la podem comentar la setmana que ve, si voleu, o quan vagi bé, i que tot això que he contat és només una petita part de les barbaritats màgiques i misterioses i estranyes que va fer aquest bon home, perquè això és, només és una petita espipallada.
1: I de la propera setmana continuaràs amb més sessions d'aquest estrany tipus de espiritisme de mitjan de nou, a veure men si podem treure qualque conclusió, que no ho crec, però per si un cas.
3: TV3 Ràdio és entreteniment. Ja has escoltat la nova IB3 Música? Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans d'acabar el programa, vos vull plantejar un experiment que vaig sentir en Javier Botia, el mentalista, a més si me surt. Bé, si no esteu fent res delicat, ara veureu per què. Perquè heu de tancar un moment els ulls. Deixeu de pensar en res. Només deixeu-vos guiar per la meva veu i per la nostra sintonia. Però amb els ulls tancats, perquè si no, no funcionarà. Així que això, tancau ara els ulls i ara és el moment d'imaginar. Imagina't en el futur, d'aquí 10 anys. Et veus i veus que no estàs en la teva millor forma física. De fet, estàs bastant deixat. També veus que la teva situació laboral és una mica desastrosa. Vas perdre totes les oportunitats que et varen sorgir i vares deixar de banda les metes que t'havies proposat. I, a més, també veus que les teves relacions personals no estan com tu voldries. Imagina't allà, en aquest mateix instant, estàs allà, ara. Tot això que hauries pogut fer s'ha quedat pel camí. Aquest no és el futur que tu volies. I és que, clar, ets tu el que estàs allà ara mateix, no? I ara imagina que la meva veu és la d'un geni. Un geni que et concedeix un desig. El desig és que puguis tornar 10 anys enrere. Quantes coses de les que has vist canviaries? I d'estar concedit. Ara pots obrir els ulls, perquè avui, just avui, falten 10 anys per a aquest futur que has vist. Així que depèn de tu el que facis. Sí, ho sé, clar que sí, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge i IB3 Ràdio, però això, que moltes coses són a les nostres mans. I això m'ha vengut al cap perquè, clar, és que abans, quan hem estat comentant damunt de la núvia del gendar, he dit allò de, i si fos ella mateixa la veieta que va advertir des del futur el que li esperava ella mateixa si no anava alerta? En aquesta versió del Branca, que mos ha resumit en Sergio, potser no s'entengui tan bé. Però si ella fos una mica, diran que culpable d'unes noces no sinceres, tindria més sentit. I és que si ella hagués pogut veure, imaginar, preveure aquell futur, potser s'ho hauria pensat. I jo crec que per acomiadar-me, ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I clar, es vol dir del poema d'Anna Marcelina Vinent, publicat el 1888, damunt la núvia del gendar, on precisament es pot referir a això que he dit, jo crec que és el més adient. Un bocí que diu, un dia que sol estava asseguda qui filava a la vora del camí, quan el sol ja s'ocultava dins de l'omà cristal·lí, un jove molt ben plantat mira venir de Versella amb un aire contristat i al veure'l d'un viu rosat se cobreix tornant més vella, arrogantes de figura i d'ull negre i matador, barba sedosa i oscura, moreno lo seu color i blanca la dentadura. Uns amples calçons li formen part del seu estrany vestit. Per una faixa oprimit, lo seu cos i el cap li adornen los plecs d'un turbant senyit. No te'n miries, Margalida, si me veus tan trip venir. No t'estranyes, bé de ma vida, si una llàgrima afligida dels meus ulls mires sortir. Per ma sort desventurada, he sabut en gran dolor que amb una altra afortunada, molt prest te veuràs casada, oblidant lo meu amor. Jamet, així ho has llegit, d'un pare la voluntat, però tu hi has consentit i de mon cor afligit el pesar has oblidat. I bé, clar, jo crec que per acabar no hi ha cap altra cançó millor d'Anna Maria del Mar Bonet, la novia del Gendà. Ai, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí.
1: Bon dia, són les 8. En plena emergència residencial i amb una vaga general de rerefons per reclamar millores salarials que permetin accedir a un habitatge, hem sabut que la Universitat de les Illes ha començat a aplicar precisament aquesta fórmula per començar a treure talent de fora de l'arxipèlag. I els resultats inicials són positius. En 5 anys s'han duplicat el nombre d'investigadors internacionals que demanen venir a fer feina a la UIB. A IB3 Ràdio, Caterina Beny, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hem recollit l'experiència d'un d'aquests investigadors.
2: Així és Jorge Oceja, que és doctor en Ciències de l'Educació format als Estats Units i actualment investigador sènior becat a Ramón y Cajal per la Universitat. Reconeix l'esforç en la millora dels complements per fer de la universitat que ajudi, de fet, a afrontar els principals entrebancs que té el camp de la recerca, la manca d'habitatge assequible.
1: Tot d'una, el sentim i vos expliquem amb més detall aquesta iniciativa que destaquem avui dilluns festiu 12 d'octubre, un dia en què destaquen altres qüestions. Dia de la Hispanitat marcat per la precampanya electoral.
2: La presidenta Marga Proens assistirà avui matí a la desfilada de més de 4.000 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat a Madrid. Una cita que enguany arriba precedida pels moviments dins l'esquerra per definir les coalicions electorals. Rufián liderarà finalment la candidatura d'Esquerra sense tancar encara una col·laboració amb Podem.
1: Són tous, també queda petit.
2: 30 adolescents resideixen a dia d'avui al centre d'atenció immediata de Son Tous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principi d'any, era per 16 joves. Ara toca adequar l'espai de nou.
1: Noves concentracions de docents.
2: Demà estan convocats a concentrar-se davant del Parlament els mestres i professors de l'escola concertada. Exigeixen al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat el 2020 i 2021. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats.
1: Maria Dalmà Bonet torna a emocionar París 51 anys després.
2: La cantant mallorquina ha ofert un concert a la Sala Olímpia amb una mirada posada en l'actuació de fa mig segle, però també amb els temes del seu darrer àlbum, L'aigua no cansa. Entre els assistents hi va acudir l'expresident català Carles Puigdemont.
1: I en els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. El Mallorca guanya les Palmes per 3-1. Son Moix recupera la credibilitat. Amb 3 gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adrián Fuentes, l'equip mallorquinista torna a guanyar per sumar 3 punts que el deixen quart a la classificació. Bon partit de l'equip vermell, que recupera, com dèiem, la credibilitat davant la seva afició.
1: Quant al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per pluges a Menorca i a bona part de Mallorca.
2: L'AEMET preveu per avui mateix ja a les Illes Balears probabilitat de ruixats ocasionals que podrien ser forts durant el matí a Menorca i al nord-est de Mallorca, ja al capvespre a l'interior i sud d'aquesta illa. Les temperatures experimentaran pocs canvis, amb vent fluix de l'oest, que girarà finalment al nord a Menorca.
1: Rafa Andrés és al control tècnic. Comencem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Dèiem en portada, la Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears. Si fa uns anys els preus disparats del lloguer tiraven enrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat i d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Referma aquesta idea el fet que l'any 2021, 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat eren d'investigadors internacionals, una xifra que l'any passat es va situar en el 40%.
2: Així és, i ho ha explicat a IB3 Ràdio en aquest informatiu el vicerrector de personal docent investigador Toni Bordoi. Una de les preocupacions dels docents són les retribucions. És per tot això que ara la universitat posa a disposició ofertes personalitzades als investigadors i en alguns casos la millora ha estat molt superior al 30%, ja que algun investigador de fet ha passat de cobrar 1.500 euros mensuals bruts al 2.700. També ha canviat molt el sistema per contractar el personal per agilitar els processos.
4: hem arribat fins i tot incrementat sou o el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguin més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que fa feina amb ell.
2: I aquest increment de retribucions ha estat possible a través de la injecció econòmica portada pel govern. A més, la universitat ofereix teletreballar al personal investigador fins que no està assentat aquí a les Illes. El vicerrector de Política Científica, Víctor Omar, destaca l'esforç per captar talent de fora.
5: Estan pagant un 25% més d'allò que ofereixen altres organismes per perfils similars, de convocatòries que són de prestigi, tant a nivell estatal com europeu, i això intenta, tot i que no ho compensa encara, recompensar aquest, o equilibrar, o compensar aquest hàndicap que suposa el nivell de vida i el cost de la vivenda a les Illes Balears.
2: Cal dir que el primer cas de captació de talent de fora ha estat de dos tècnics procedents de Cuba que no han vengut a fer la clàssica recerca en ciència, sinó que s'han dedicat al vessant més tecnològic. La seva tasca ha servit per millorar, diu Bordoy, el projecte de plaques solars al campus universitari.
1: La UIB ha captat personal predoctoral procedent de Malàisia, de Xangai, de Bordeus, de Londres, però també d'altres punts de l'estat espanyol, com el doctor Jorge Oceja, procedent de la Universitat de Cantàbria, que ha obtingut una beca Ramón y Cajal. L'obtenció d'aquest prestigiós ajut li permet durant 5 anys desenvolupar la seva tasca investigadora sobre videojocs i educació a la Universitat de les Illes. Ens ho conta Carme Moreno.
6: Jorge Oceja diu que en ocasions els preus elevats de l'habitatge dificulten assentar-se a les Illes, però assegura que l'UIB ha fet un esforç per atraure talent de fora en la millora dels complements salarials.
7: Estos complementos ya no es tanto el cobrar más dinero, sino, por ejemplo, hacer el esfuerzo porque pues se reconozcan, por ejemplo, trienios o quinquenios de docencia o sexenios de investigación, ¿no? Hay algunas universidades en las que todavía estos méritos laborales, que son derechos, ¿no?, de cualquier trabajador, no se reconocen.
6: A més d'investigar a les Illes, Jorge Oceja reverteix els seus coneixements a la comunitat, on cada any fa dues o tres assignatures pels estudiants del màster de Tecnologia Educativa i també pels estudiants de Magisteri.
7: Entonces nosotros, sobre todo, formamos al profesorado y formamos a las familias, les alfabetizamos para que tengan una cultura de medios amplia y, en particular, una cultura de videojuegos y puedan pues llevarlos a las aulas, realizar actividades significativas, entendiéndolos como medios con un gran potencial artístico y cultural.
6: Jorge Oceja treballa en un equip d'investigadors internacionals procedent d'algunes universitats de Finlàndia i Portugal. A part d'una àmplia experiència investigadora, ha treballat com a docent de primària i secundària a Londres i als Estats Units.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: L'any passat, el número de treballadors autònoms que varen estar de baixa 15 dies o més no va arribar a l'1% del total, d'acord al balanç de sol·licituds per beneficiar-se de l'escut social aprovat pel govern aquest estiu. Han demanat la subvenció de la comunitat 381 dels 110.800 treballadors per compte propi que hi ha a la comunitat.
2: Parlem de 61.000 si només tenim en compte les persones físiques titulars d'un negoci i no altres figures com el familiar col·laborador o també els membres del Consell d'Administració. Recordem que es pot demanar la bonificació de fins a dues quotes que els empleats per compte pròpia de baixa estan obligats justament a pagar a la Seguretat Social fins que no es compleixin els 61 dies d'incapacitat. D'acord amb les dades, la Conselleria de Treball, la gran majoria de sol·licitants ho han estat per baixes de llarga durada i han estat contribuents que acumulen com a mínim 6 anys d'alta en el règim. Per les baixes d'enguany, el termini de sol·licitud de l'ajut s'obrirà ja el pròxim mes de febrer.
1: Ens referim a un col·lectiu que afrontarà de manera massiva el relleu generacional en pocs anys, ja que ara mateix un de cada quatre té més de 56 anys i aquest relleu es preveu complicat. Ho explica Maria Antònia Sansó, directora general d'Autònoms, Empresa i Comerç.
8: No és fàcil, perquè estem xerrant que hi ha hagut un canvi de comportament social. Molts coneixem aquella gent que tenia un negoci, aquella gent que tenia un comerç i que els seus fills probablement van prendre la decisió ben presa i la seva decisió pues, d'estudiar i de no seguir amb aquell comerç.
1: Per impulsar la successió en els negocis de tipus familiar, la Conselleria de Treball va posar en marxa fa 2 anys el programa Relleu IB, que ha tingut 360 usuaris que posen en contacte qui es vol retirar amb qui cerca emprendre. La majoria per relleus en el sector de la fusteria, la nàutica i els forns, expliquen.
2: 20 dels casos ha anat bé, però en altres 20 en podria anar bé en breu, a falta de tancar ja aquesta entesa. Sílvia Delgado, que és gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional de la Conselleria de Comerç i Empresa, recomana planificar i recorda que hi ha un període de transició.
9: Un relleu amb planificació. Jo animo a les persones que estan pensant que no d'aquí a uns mesos, sinó d'aquí a uns anys, que tenen aquest problema, que no tindran relleu, com ens contactin i fem una transmissió amb èxit. Moltes vegades el que cedeix el negoci continua acompanyant el sedatari durant un temps. De fet, els casos d'èxit tenim, molts són així. És part dels acords acompanyant el que adquireix el negoci.
2: I pel president de les Balears de la Unió d'Associació de Treballadors Autònoms i Emprenedors, Jeroni Vallcaneres, el traspàs amb èxit d'un negoci topa sovint, malgrat la bona voluntat de les parts, amb l'encariment d'un preu del lloguer dels locals que voldria que l'administració regulés.
10: Al final acaben tancant la majoria d'ells perquè saben que quan aquest relleu generacional se produeixi, el lloguer que ells tenen del local, en el moment que el propietari pugui canviar el preu, farà inviable completament el negoci.
2: Precisament els elevats preus dels locals comercials sumen en un increment dels costos pels autònoms, davant el qual l'Associació de Treballadors Autònoms, ATA Balears, reivindica canvis en impostos. Madalena Comas n'és la presidenta.
11: Si aquest tram d'IRPF no s'actualitza, els autònoms acaben pagant més impostos sense guanyar més en termes reals, no? I sobretot també, si va franquiciat, Espanya és l'únic país de tota Europa que no hem aplicat si va franquiciat. És a dir, que els autònoms que cobren a l'any menys 85.000 euros no estan obligats a pagar aquestes declaracions de IVA.
2: El nombre de titulats en diferents branques amb més problemes per trobar sàvia nova, de fet, ha augmentat. Això és en electricitat i electrònica, transport i manteniment de vehicles, també instal·lació i manteniment i fusta i moble. Ho ha fet amb una forquilla molt variable, va del 38% en el cas més discret i 360% en el més destacat, els 2 darrers cursos.
1: El de la llibreria Colom, de la plaça dels Patins de Palma, fundada als anys 60, és un exemple d'aquesta dificultat per trobar relleu en els negocis que acumulen anys d'existència. La segona generació, la filla del fundador, tancarà en breu l'establiment perquè es vol retirar i perquè no ha trobat en els seus fills una tercera generació que el continuï.
2: Diu Marian Colom que hi ha hagut gent, també algunes empreses, fins i tot del sector, interessats, però per una i per altra circumstància, el traspàs finalment no ha arribat a produir-se, no ha arribat a bon termini. També diu que va apuntar-se al programa del govern per ajudar a trobar un relleu en el negoci, però només va haver-hi una persona interessada que finalment va cancel·lar la primera presa de contacte. L'escoltam en declaracions a IB3 Ràdio.
12: La llibreria funciona i dona beneficis. No són grans beneficis perquè el marge de llibreries no és molt gros i és vera que de cada vegada les despeses han anat pujant molt. També és vera que Palma han arribat grans superfícies que ens han fet mal. Llavors, és clar, la banda de llibres, jo crec que llibreries independents ha de ballar. Però la llibreria se pot dur. Jo crec que una persona independent que l'agafassi li funcionaria. Però també és vera que per la gent jove, a part que li costa pues, tenir la motxilla en dos per tenir tant de llibres a un espai físic, lo de l'horari de comerç pues no li va bé.
1: Seguim amb més qüestions laborals quan són les 8 i gairebé 14 minuts, però apuntem ara a l'àmbit sanitari. El col·lectiu d'infermeres reconeix que està satisfet després de saber que ja podran exercir com a directores dels centres de salut gràcies a l'esmena incorporada en la llei de capitalitat. Fins ara, una sentència del Tribunal Suprem només permetia als metges tenir aquest càrrec.
2: Sí, de fet, tot això després d'anys de mobilització finalment serà ja una realitat. Les infermeres podran finalment optar per llei a ser directores del centre de salut. Maria José Sastres, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes.
13: Jo crec que el que se soluciona és una injustícia. Els infermeros o qualsevol altre professional que tingui formació en gestió, que tingui les competències, que presenti un projecte de gestió i que, a més, tingui el suport de la gerència del seu equip, se pot presentar un càrrec de direcció de zona.
2: Tot i que d'ençà de 2011 s'hi podien presentar una sentència del Tribunal Suprem, no permetia que optessin en aquesta plaça. Ho celebra tant el col·legi com Javier Ureña, que és director de l'IBE Salut.
13: Aquesta injustícia és perquè l'any 2011 se va obrir la convocatòria de direccions de zones a infermeres, a part de metges, i no se va modificar un decret que és molt antic, que és de l'any 2006. Només un article que no s'havia modificat pues, va fer que una sentència, després de posar un recurs al sindicat metge, pues, una sentència li ha donat la raó.
14: Satisfechos con la aprobación de estas enmiendas porque es un avance muy importante para reconocer el trabajo y la capacitación de las enfermeras y además para avanzar en la posibilidad de que puedan dirigir zonas básicas de salud, centros de salud, y además que podamos mantener las estructuras y los nombramientos que ya pues están funcionando dentro de l'IPSalut.
2: Parlam d'una passa més justament per dignificar la tasca i professionalitat de les infermeres a l'hora de cobrir càrrecs de gestió, una realitat que, per tant, serà efectiva quan sigui finalment aprovada al Parlament.
1: I del sector sanitari passem a l'educatiu. Els mestres i professors de l'escola concertada es tornaran a concentrar demà dimarts, aquesta vegada davant del Parlament, per reclamar al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat el 2020 i 21. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats.
2: Tot això mentre el sindicat convocant, Casuso, enllesteix ja la demanda del conflicte col·lectiu contra una decisió, la de deixar los fora de la compensació que sí rebran els docents de la pública, que no és de la Conselleria d'Educació, sinó la de Treball a través de Funció Pública. Una decisió tècnica, recordem, que ha deixat sense efecte justament els acords signats pels sindicats educatius de la concertada amb el departament del conseller d'Antoni Vera. Una entesa ratificada més pel Consell de Govern. Juan Carlos Lorenzo, secretari general de la Federació d'Ensenyaments d'USO.
15: Nos dicen que no nos corresponde porque ellos han hecho una interpretación. Nosotros, evidentemente, no aceptamos esa interpretación. ¿Cómo puede ser que ya se haya abonado una parte y ahora, por una interpretación de minoración en la que se ha metido por medio la consejera de Trabajo, firmando un acuerdo con el sector público y excluye tanto a los trabajadores de la enseñanza concertada como al sector público instrumental y personal de la calle?
1: Arribem així a les 8 i 17 minuts. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
16: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
17: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
18: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio a les 9 del matí amb Inés Mateu.
17: I recorda, avui és festa.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui acaben les festes de tancament de les discoteques a Eivissa. Avui capvespre el Club DC10 obre portes a les 6 i tancarà demà de matinada en la darrera festa que marca el final de la temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa que diuen adeu a un estiu més. I bon aranyó.
19: És un dels caps de setmana més importants de la temporada. Milers de persones han vingut a Eivissa a passar-s'ho bé i acomiadar així l'estiu. Molts venen de lluny i per primera vegada.
20: Vivo en Alemania y vine ayer, estuve en Universal viendo David Guetta y nada, hoy estoy aquí. Solamente tengo pensado ir aquí, hoy no voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco. Y nada, eso es mis vacaciones y ya otra vez a volver a Alemania a trabajar.
19: Altres aprofiten per celebrar els seus aniversaris. Hem vingut d'Alemanya per celebrar els nostres aniversaris. El meu aniversari és avui i el del meu nòvio és dimarts. I ho celebrem als closings d'Eivissa. I alguns gaudeixen d'un bon pressupost per gastar en una nit.
21: Para hoy creo que 2.000. 2.000 está bien.
19: L'objectiu de tots és clar.
22: Divertir-me i passar-lo bien. 100%. Felicitat màxima.
19: i ballar, ballar, ballar i encara més i fins que el cos aguanti.
1: Mentrestant, el turisme esportiu es continua mantenint com una de les grans apostes per la desestacionalització. Avui, damunt la taula, posem les xifres d'un esdeveniment molt concret. L'IS Mallorca Cup Girls, un torneig de futbol femení que es disputa al llevant de Mallorca i que s'espera que tingui un impacte econòmic de 8 milions d'euros. Arrenca aquest dimecres, però els visitants ja han començat a arribar. Ben encetat l'octubre, els carrers de Calamillor van plens de gent, molts, i han arribat perquè acompanyen les nines que juguen un torneig de futbol, fins i tot des d'Austràlia. L'impacte econòmic de l'IS Mallorca a Cup Girls és un fet per Pep Álvarez, que és president del Consorci Turístic de Son Servera i Sant Llorenç.
3: De jugadores, gairebé 1.500. Hem de tenir en compte que són 73 equips que venen enguany. A part d'això, venen famílies, staff, entre 2.000 i 1.500 persones i vendran durant aquesta setmana. Amb els números que teníem fa dos anys era d'un impacte d'uns 6 milions directes aquí en es destí i tenim motius per pensar, perquè han crescut els equips, etcètera, etcètera, que està entorn d'uns 8 milions ja.
1: Fins a 10 hotels de Calamillor, Caterina, col·laboren amb aquest torneig.
2: Així és, perquè es mostren molt satisfet perquè tenen ple, diuen Inés Batles, la presidenta de l'associació hotelera de Calamillor.
4: Que arribam en el 100% d'ocupacions, hotels que tenim vinculacions a IS Mallorca Cup, tenen 54 treballadors ara en aquest moment i tenen hotel en el 100%, fa que puguin estar fent feina fins en el darrer moment.
2: I, de fet, els comerços i també la restauració de la comarca n'estan ben contents. Un exemple són les tendes de material esportiu. Rafael Suredes, el CEO de Sestanyol de Calamillor.
22: I quan venen els sud-americans, quan veuen la quantitat de productes que nosaltres tenim, se tornen boiats i consumeixen moltíssim. Igual que el client japonès, que això és diferent perquè el japonès sí que té un poder adquisitiu molt alt i també quan consumir molt bon consumidor. Tant el japonès com el sud-americà són dos consumidors brutals, brutals, brutals. Tant al principi de temporada com al final de temporada d'aconteixements esportius, futbol, running, golf i tot això, són molt importants de cara a nosaltres.
2: La marca East Mallorca aplega, de fet, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Capdepera i també Artà, i ja prepara nous esdeveniments esportius per eixamplar-la la temporada.
1: Ho dèiem en titulars, 30 adolescents resideixen a dia d'avui al centre d'atenció immediata de Son Tous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principis d'any, era per a 16 joves. L'espai, alerten, queda petit i toca adequar-lo. És una crònica de Laura Benrey.
23: L'Institut Mallorquí d'Afers Socials treballa per donar cabuda a més menors migrants no acompanyats i per això s'ha d'adequar l'edifici on ara viuen. El projecte d'ampliació és molt necessari, però encara sense data concreta. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
24: Hemos abierto un expediente administrativo de reforma para poder adecuar lo que es la sala, el ala paralela a la que tenemos actualmente y poder duplicar la capacidad que tenemos. Habida cuenta, ya estamos duplicando, digamos, las plazas, pero, repito, no podemos crecer hacia el infinito, porque no solo es ampliar, sino que eso implica también mayor personal y mayores costes que desconocemos ahora mismo si las entidades van a poder asumir.
23: L'ampliació és una solució, però el problema persisteix, lamenta l'IMAS, perquè l'arribada de menors migrants no acompanyats no s'hauria de normalitzar.
24: No se tiene que hablar tanto de incrementar recursos, sino de que empiecen a llegar menos inmigración irregular, porque yo siempre lo diré, el sistema de protección de menores, cuando se concibió en los años 90, no estaba preparado para esto. Actualmente tenemos 3 de cada 4 menores en recursos residencial que son menores extranjeros y, por tanto, vivimos una situación de colapso en el sistema de protección de menores.
23: Els residents tenen majoritàriament entre 16 i 17 anys i ja no estan en edat obligatòria d'escolarització. Per tant, no estudien, però sí que han d'aprendre l'idioma i entendre la cultura de les Balears. Una primera atenció a càrrec de mediadors interculturals, també auxiliars educatius i psicòlegs.
24: És un recurs, digamos, básico. Es decir, ahí lo que se hace, sobre todo, es la primera atención. Hay que pensar que son adolescentes que llegan primero pues, a través idiomático, pues muy básico, por tanto, se trabaja mucho lo que es, primero, el entender cuál es la cultura de aquí. Obviamente aquí hay unas prácticas que a lo mejor los países de origen tienen que entender y a nivel idiomático también rebajar esa presión psicológica que pueden venir de una travesía complicada.
23: Els fluxos migratoris canvien. A les Balears ha corregut en manco de 2 anys. Ja no som zona de trànsit i els menors venen per quedar-s'hi. N'hi ha un total de 508. Insisteix Limas que no té capacitat operativa ni per immobles ni per suficient personal a les entitats, ni tampoc disposaria de recursos econòmics. El Consell de Mallorca ja supera els 20 milions d'euros en atenció a menors estrangers no acompanyats.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
5: I comencem aquest temps d'esports. Gavi Forteza, bon dia de nou.
6: Bon dia.
5: Amb el Mallorca, que guanya les Palmes en un bon partit dels vermells.
6: Així és, per 3-1 va guanyar el Mallorca l'equip canari a l'estadi de Somos, amb 3 gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adrián Fuentes, en un partit que sempre varen dominar els de Luis García. El tècnic valora la victòria i si va ser per ell una alegria o un alivi.
7: No, es que yo vivo muy equilibrado, muy tranquilo. Os vuelvo a decir lo mismo, yo sé... lo que trabajamos, cómo lo trabajamos, lo exigentes que somos con nosotros mismos. Esa palabra exigencia personal a veces me ha jugado malas pasadas porque me he pasado de exigente y me ha hecho no tomar buenas decisiones. Soy muy autocrítico con lo que hago y personalmente me pongo muy feliz por los jugadores.
6: Para el técnico asturià, aquest sí es el Mallorca que ell pretén.
7: Lo que hemos visto hoy sí que... se acerca a lo que buscamos, a lo que proponemos, a lo que queremos. Y el único mérito, como siempre os digo, es de los jugadores por su esfuerzo, su forma de creer. Han creído en el plan desde el minuto uno. Han hecho una semana extraordinaria de entrenamientos y lo han reflejado en el partido.
6: Luis García va tener también unas paraules para el gran partido de Josep Sardà.
7: Me ha alegrado especialmente por él. Porque es un chico, como tú dices, muy tímido, puede ser el yerno perfecto, no tengo hijas, pero puede ser el yerno perfecto. Pero hoy le he dicho antes del partido que fluyera, que se olvidara, que jugara donde le apeteciera, donde él sintiera. Y así se ha visto un Josep mucho más suelto, menos encorsetado.
6: També va parlar en acabar el partit el golejador de l'equip, Adri Fuentes, que ja suma 5 gols.
8: La verdad que ni siquiera lo he pensado. Yo trato de ir partido a partido, semana a semana, ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser con goles mejor. Sí, yo creo que hemos hecho un partido muy completo con el balón y sobre todo proponiendo que es lo que trabajamos cada día y esta vez lo hemos llevado creo que a la perfección en todos los 90 minutos. Y yo creo que eso saca a relucir el trabajo que hace el míster con nosotros todas las semanas.
6: La jornada de segona divisió acabarà avui amb els partits Valladolid-Albacete, Burgos-Granada, Oviedo-Eibar i Tenerife-Girona. Pendent d'aquests partits, el Mallorca es quarta a la classificació amb 17 punts a 4 del líder. La pròxima jornada, l'equip mallorquinista visitarà el camp de l'Eibar, precisament el líder. També a la primera divisió, avui se tanca la jornada amb el partit Llevant-Sevilla i a la primera federació, la classificació de l'UD Eivissa està pendent del partit que avui jugaran l'Hèrcules i el Sant Andreu. I a segona federació, el Balears Futbol Club va perdre 2-3 davant l'Ona Sant Adrià. Miqui Maians és el tècnic blanc i blau.
9: I ens han superat. La primera part, la veritat, és que ens han superat. El gol de Nenius ens ha donat un pot de força. La segona part també hem pogut fer el segon. Insuficient, han tingut elles per fer 2-4 i nosaltres per fer 3-3. En el final, amb un pont més, podríem haver empatat, però bueno, mos quedem amb aquesta sensació dolenta de perdre a casa.
6: D'altra banda, el duel de la jornada a la segona federació masculina, Atlètic Balears i Mallorca B, varen empatar 2-2 a l'estadi Balears. Sentim els respectius entrenadors, Òscar Troya i Pell Lluís Martí.
25: Me voy contrariado porque hoy seguramente, bueno, lo estábamos hablando con el staff, que tú dices, oye, mira, pues el equipo puede haber sobrevivido con puerta cero, que, bueno, ellos nos tiraron un pelín atrás, nosotros no nos queríamos tirar y los cambios es para no tirarnos atrás, intentar seguir doblando bandas, presionando arriba y no hundiéndonos, y ellos nos han hundido a través del juego y nosotros de, bueno, yo creo que más que... pues desconfianza después de ese primer gol encajado. Y te marcan 2 goles de tiro de media distancia que pues te quedas con la cara de, bueno, después de cómo iba el partido, pues estás un poco contrariado con el resultado.
26: Fes primer gol tan ràpid, evidentment li genera nervis en el rival. També nosaltres hem intentat canviar la disposició de jugar un jugador de peu, millor peu de dins, tenir més possibilitat de jugar per de dins amb millor control de la pilota i no provocar que el rival mos pogués recuperar tan ràpid. l'hem trobat i en el final tenim tingut la fortuna. L'únic que crec que l'equip encara, de més, el que m'ha agradat és que ha anat a cercar el tercer i ha acabat amb la darrera jugada amb un corn a favor. Això és el que demanem des dels lots, que competesquin, i han competit molt bé.
6: Per la seva part, la penya esportiva va guanyar 3-1 l'Oriola i el Poblense va guanyar 2-1 el Castelló B. I pel que fa a la Copa del Rei, el Sant Rafel va caure per 5-0 al camp del Prat i queda eliminat de la fase prèvia. En bàsquet, tercera victòria consecutiva en 3 jornades de l'Azul Marino, que va superar el Cádiz La Seu per 72-50 i comparteix lideratge a la Lliga Endesa. Pel que fa a la primera FEB, el Palmer Bàsquet també va guanyar 84-69 el Zamora i, a més, va anunciar el fitxatge de l'ex-ACB Joan Sastre amb el bàsquet. Acabam acomiadant la part esportiva.

0: Són les 8:30, actualitzem titulars. La Universitat de les Illes ha pujat un 30% del salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears.
1: Si fa uns anys el preu disparat dels lloguers tiraven endarrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat, també d'Europa, l'augment ara de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, l'UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Reforma aquesta idea el fet que l'any 2021, 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat eren investigadors internacionals, una xifra que l'any passat es va situar en el 40%.
0: Dia de la Hispanitat marcat per la precampanya electoral.
1: La presidenta Marga Proens assistirà avui de matí a la desfilada de més de 4.000 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat a Madrid. Una cita que enguany arriba precedida pels moviments dins l'esquerra per definir les coalicions electorals. Rufián liderarà la candidatura d'Esquerra Republicana sense tancar encara una col·laboració amb Podem.
0: Són tous, també queda petit.
1: 30 adolescents resideixen a dia d'avui al centre d'atenció immediata de Santous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principi d'any, era de 16 joves. Ara diuen, toca adequar l'espai de nou.
0: Noves concentracions de docents.
1: Demà estan convocats a concentrar-se davant del Parlament els mestres i professors de l'escola concertada. Exigeixen al govern que compleixi els compromisos de pagar-los l'IPC congelat de 2020 i de 2021. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun els 4.000 treballadors afectats.
0: Acaba el cap de setmana de festes de tancament de les discoteques a Eivissa.
1: Avui, de fet, avui cap vespre, el Club DC10 obre portes a les 6 i tancarà demà de matinada. És la darrera festa que marca el final de la temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa que diuen adeu, per tant, a un estiu més.
0: Maria Dalmà Bonet torna a emocionar París 51 anys després.
1: Sí, perquè la cantant mallorquina ha ofert un concert a la Sala Olímpia amb la mirada posada en l'actuació de fa mig segle, però també amb els temes del seu darrer àlbum, L'aigua no cansa. Entre els assistents hi va acudir l'expresident català Carles Puigdemont.
0: I quant al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per pluges a Menorca i a bona part de Mallorca.
1: L'AME preveu per avui mateix a les illes probabilitat de ruixats ocasionals que podrien ser forts durant el matí, sobretot a Menorca i al nord-est de Mallorca i ja al capvespre a l'interior i sud d'aquesta illa. Les temperatures experimentaran pocs canvis amb vent fluix de l'oest que girarà a nord a Menorca.
2: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: L'actualitat avui passa també per la preocupació en el sector pesquer. Les pujades de preu del gasoil els està suposant cada dia milers d'euros de despesa. Una complicació afegida a les estrictes normatives imposades per Europa que diuen posen en perill el seu futur.
1: Sí, perquè per omplir el dipòsit per sortir a la mà suposa de més 2.000 euros per cada jornada de feina. Un cost que no totes les embarcacions poden assumir en aquest moment. Miquel Àngel Marcant, el patró major de la confraria de pescadors de Cala Rajada, assegura que si la situació segueix així, acabaran venent les barques.
3: De més o manco, a principi d'any, estem pagant el gasoil a 65, 70 cèntims, més o manco, que ja era bastant alt en comparació d'altres anys, però ara fa dues setmanes el varen pagar 1,40 €. Estem xerrant d'un increment de més de 100%. I, clar, això suposa les barques, les grosses, quasi setmanals, uns 2.000 euros de diferència de despeses.
1: I encara un altre punt conflictiu, les recomanacions d'Europa per restringir la pesca al canal de Menorca. Si des de l'any 2016 se va reduir l'espai fins a quasi un 50%, la meitat en el futur podria arribar a reduir-se en un 95%. El president de la Federació Balear de Confraries, Domingo Bonin.
4: Cala Rajada, el Cudi i Ciutadella serien les que estarien en la picota, perquè se reduiria bastant les seves pesqueres, aquí on poden pescar.
1: Una decisió que tampoc entén el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Medi Natural, Joan Simonet.
5: Recomanació d'Europa, no entenem ara que se vulgui fer aquestes proteccions excepcionals, quan ja hi ha informes que diuen que no serien necessaris. Pareix més un capritxo de darrera hora.
1: Precisament, Cala Rajada acull a partir d'avui i ja fins divendres un congrés de biologia i gestió de la llagosta. La trobada reunirà prop de 130 participants de 17 països diferents, a més d'una cinquantena d'institucions, per compartir els avenços científics sobre biologia, conservació i gestió d'aquest crustaci marí i també d'altres animals similars. L'acte inaugural tindrà lloc en pocs minuts, ja a les 9 del matí, al Centre Cultural Cap Vermell, amb assistència d'autoritats insulars i científiques.
0: I un documental que s'està rodant a les nostres aigües fa valdre els guanys de tenir una pesca més eficient i responsable, que pot suposar menys pèrdues, menys despeses i un aprofitament dels recursos sense augmentar la pressió a la mà.
1: És el documental Live Oasi, i que posa el focus en les tortugues marines i l'ecosistema que generen al seu voltant durant els períodes de migració. S'usa com a model pels capcers en la pesca de la llampuga, amb l'objectiu de ser més sostenible i eficient, que pot resultar efectiu en altres zones de tot el planeta. És Ricardo Sacarmina, és biòleg marí.
6: Para mejorar los plantados, pero también para ver cómo podemos mejorar el fondeo y cómo esto puede ser replicado luego en el norte de África y otras zonas. Puede ser una herramienta de seguridad alimenticia en muchas comunidades costeras que están pasando momentos muy difíciles de hambruna, y este tipo de pesca puede ser una solución.
0: I avui, sobre la veda general de caça, que s'estendrà fins al 10 de febrer, segons l'espècie i la modalitat.
1: De fet, segons recorda el Consell de Mallorca, es permetrà l'exercici d'aquesta activitat els dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i tots els festius. A més de les espècies autoritzades, la mitja veda se'n poden caçar també altres com tors, perdius o becades i altres d'aquàtiques.
0: Més qüestions. Molts menorquins, davant l'escassetat d'aigua, cerquen la manera d'emmagatzemar millor la de pluja en dipòsits per poder-la aprofitar. Arreglar antics aljubs o fins i tot les cisternes flexibles són algunes possibilitats que estan sorgint. Ens ho conta Blai Barber.
7: Les cisternes flexibles són una opció quan no es pot construir, per exemple, en sòl rústic. És un dipòsit que pot ser de moltes mides, de 20 metres cúbics o fins i tot de 1.000. Escoltam a Joan Carretero, administrador d'Impermeabilitzacions Carretero.
8: I és una bona opció perquè amb aquests dipòsits podries connectar un tubo i replegar les aigües de les cobertes que cauen de la pluja i se podria aprofitar. La fitxa tècnica d'aquest dipòsit posa que té garantia de 10 anys, però realment duren més de 20 anys.
7: Amb una bomba també es pot connectar a una altra cisterna vella i ampliar la capacitat de recollida d'aigua de pluja que tindrà la finca. Així es pot emprar l'aigua de ploure per regar, per exemple, i no cal utilitzar

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Quan són les 8 i 39 minuts, és moment ara per fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes Balears. Començam, Caterina, per Diari de Mallorca.
3: Sí, començam precisament pel diari Sara, editats aquí a les Illes. Com dèiem, les Kellys de tot l'estat exigiran la jubilació anticipada des de Mallorca. Fotografia, el Mallorca es diverteix a Son Moix, tal i com vos hem avançat aquí a la secció dels esports. Última hora, els 100.000 propietaris de les Balears ingressen 1.700 milions en lloguers. La fotografia també de portada és pel Mallorca. Els jugadors celebren la victòria, ja ho sabeu, 3-1. El Mallorca recupera, diuen, el somriure. Llegim ara els digitals, Mallorca Diario, en la mateixa línia. El Mallorca recupera les ganes de somriure amb una victòria davant a Las Palmas a Son Moix. Hoquei Baleares, entrevista en aquest cas a l'advocada de les monges del convent de les Jerònimes. La postura, diu, del bisbat de Mallorca ha estat altament perjudicial per a l'Església. Llegim ara l'Ara Balears, posa el focus en la situació laboral de les mestres de 0 a 3 anys que diuen sobrevivim del que ens donen les famílies. Premsa ara de les Pitiuses, periòdico d'Eivissa i Formentera, viure a Eivissa costa 11.600 euros anuals més que fer-ho, per exemple, a Mallorca. Es diari, el preu del lloguer augmenta un 84% en només 5 anys i freguejar el 2.000 euros. I el Menorca, cobrant l'IVA al lloguer turístic, reportarà més de 20 milions cada any.
2: A la premsa estatal, el protagonisme del cas Mari Carmen és també evident.
3: I començant per una, en aquest cas, per al País, que avui d'una exclusiva, el Marroc va enviar vaixells de guerra en aigües de Ceuta en plena entrada de migrants. En aquest cas, també El Mundo, Sánchez en punt mort, molt lluny, diuen, del Partit Popular i també de Vox, en plena campanya, ja ho sabeu, electoral, on l'habitatge i el cas Mari Carmen marcaran aquestes casuístiques. També La Vanguardia. Donald Trump anuncia que Rússia i Ucraïna han pactat una treva energètica i, finalment, l'ABC, llegint també en clau preelectoral, enquesta de campanya, majoria absoluta per la dreta, tot i l'agitació, diuen, de l'esquerra.
2: I d'obrim així Crònica Política. I és que avui és 12 d'octubre, dia de la Festa Nacional, que se celebra amb una desfilada a Madrid amb més de 4.300 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat. Com és tradició, presideixen l'acte els reis Felip VI i Letícia, acompanyats per la princesa d'Astúries, Eleonor.
3: I també hi assistiran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el cap d'estat major de la defensa, l'almirall general Teodoro Esteban López Calderón, a més de representant dels principals poders de l'Estat i també líders autonòmics. I seran, per tant, presents la presidenta balear, Marga Proens, i el president del Parlament, Gabriel Lesa. L'acte començarà ja a les 11 del dematí i, en acabar, la família reial oferirà una recepció al Palau Reial.
2: Un acte que té que, també com a rerefons la crisi a Ceuta. El govern espanyol dona per desmantellats els grans campaments de migrants a aquesta ciutat autònoma. Un dispositiu conjunt dels militars i la Policia Nacional ha fet pujar els busos de més 300 migrants que eren a El Guano per dur-los cap a la frontera.
3: Així, de fet, ho ha confirmat el ministre de Política Territorial, Ángel. El Víctor Torres ha explicat que s'ha fet efectiu, per tant, el desmantellament d'aquest darrer assentament important on quedaven encara algunes de les persones que van entrar de forma irregular a la ciutat autònoma a final del mes de juliol.
4: Se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen. También se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos, ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso, lo que hacen es retornar a Marruecos.
3: I els menors els han retornat a la prefectura per identificar-los i, si escau, dur-los a centres d'internament. Ara per ara, els serveis municipals s'afanyen a retirar les restes de tendes, estructures i també objectes que s'acumulaven des de fa

0: setmanes al campament abans de la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, prevista per demà mateix.
1: Tot això quan ja està en marxa la precampanya per les eleccions generals del 29N i els partits s'afanyen a tancar les llistes. Gabriel Rufián liderarà Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés. Es descarta, per tant, l'opció de formar part, de moment, del Front Ampli, però s'ha obert una alternativa i és un acord amb Podem.
0: De fet, seria aquesta una de les condicions imposades pel mateix Rufián a l'executiva nacional per encapçalar la llista. Els detalls, però, encara es desconeixen. Podem, per part seva, té en marxa tot un procés de primàries obertes i la presentació de candidats s'ha tancat la passada mitjanit. Pel que fa a l'opció d'una coalició d'esquerres per la creació d'un front ampli, de moment compta amb els comuns, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Més Madrid. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels comuns, ha fet aquesta comparativa.
2: Decirle a los españoles que PP y Vox son dos papeletas pero que comparten el mismo programa de la motosierra para recortar derechos al conjunto de ciudadanos de nuestro país. Nosotros vamos a pedir el voto en esta campaña, sobre todo para construir y para convencer a una mayoría de ciudadanos españoles que vale la pena seguir construyendo una sociedad más justa, más libre y más igual.
0: I a Catalunya, els socialistes han elegit també aquest diumenge Jordi Arau, l'actual ministre d'Indústria i Turisme del govern espanyol, per encapçolar la llista al Congrés. També es descarten de moment opcions com, per exemple, la de Mercè Azpirua, que ha anunciat que no repetirà les llistes d'EH Bildu després de tres legislatures al capdavant de la formació a la Cambra Baixa.
1: En el segon acte de precampanya electoral del PSOE, el secretari general i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a garantir un habitatge digne si guanya les eleccions del 29N. També ha avisat que si arriben a governar plegats PP i Vox, arribaran, diu, les retallades.
3: Hoy Abascal, en un medio de comunicación, dice que va a derogar todo aquello que huela a sanchismo. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, todas las leyes de igualdad, la ley de cambio climático, por supuesto que no le gusta, va a derogar todo lo que huela a sanchismo, todo lo que huela a gobierno de coalición progresista. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo.
0: Fa referència precisament a una entrevista del diari ABC a Santiago Abascal en què ha estès la mà al Partit Popular per una entesa, tot i que amb condicions. En el primer acte de precampanya, el líder de Vox ha fet una crida a la votació i acusa Sánchez d'intentar alterar el cens electoral amb la llei de nets.
4: Y los hemos detenido nosotros denunciándoles en el Tribunal Supremo con nacionalizaciones masivas de personas que se habían ido hace 60, 70, 150 años, y sus nietos y sus descendientes, y han intentado alterar el censo electoral para poner a los funcionarios cubanos y a los funcionarios venezolanos, esos del grupo de Puebla de Sao Paulo, a rellenar los sobres de los votos que después iban a llegar a España.
0: I per la seva banda, els populars insisteixen que està en joc l'anomenada reconstrucció nacional. Elías Bendodo, vicepresident de Política Autonòmica i Municipal.
5: Los socialistas auténticos hoy están defraudados porque su partido ha sido laminado y se ha convertido en un proyecto personal de resistencia de una persona que solo busca defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia. Tenemos 49 días para contar a los españoles que hay esperanza, que hay futuro, que hay gente con ilusión por el cambio, que hay gente que ve necesario el cambio.
1: Pel que fa a les Balears, socialistes i ecosobiranistes de les illes negocien per presentar candidatures conjuntes al Senat en les quatre illes.
0: Perquè recordem que Formentera tindrà escó propi per primera vegada. Els partits que formen part de l'esquerra de les illes tenen just una setmana per tancar l'acord, ja que el dia 16 d'octubre, segons el calendari electoral, s'han de comunicar tots els candidats.
1: El vot per correu, ja ho sabeu, és objecte de debat polític a menys de dos mesos de les eleccions generals. Les declaracions dels dirigents del PP i de Vox han encetat el debat sobre la fiabilitat d'un sistema que els experts consideren que disposa de nombroses garanties. Ens ho conta Marta Puyalto.
6: La controvèrsia va començar amb la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
7: Lo que digo es que tengo un gobierno y un presidente súper tramposo. Lo que pido es que todo el mundo,
6: s'hi va sumar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
8: Confío plenamente en los empleados públicos de Correo. No confío en los directivos de Correo.
6: I també el líder de Vox, Santiago Abascal.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
6: El PSOE, per la seva banda, ha demanat tranquil·litat i ha defensat les garanties del procés.
10: Se está convirtiendo a marchas forzadas en un partido antisistema.
6: El va per correu exigeix identificar l'elector en diferents fases i està sotmès a controls electorals, com indica el politòleg Pedro Riera.
11: No hi ha cap argument en el sentit de que és un procés que té totes les garanties. Hi ha estudis internacionals comparats que bàsicament, precisament, analitzen això, si hi ha frau, si no hi ha frau, i Espanya, pues, és un país en el qual les dades clarament indiquen que no hi ha cap problema en aquest sentit.
6: Més enllà de les garanties, per què alguns sectors de la dreta qüestionen la fiabilitat del sistema electoral?
11: Està molt mobilitzada la dreta, però el perill podria passar que al final se desmobilitzessin. I llavors, pues, jo crec que pues, una cosa que se pot intentar aconseguir amb aquests crits de la possible manipulació és que, bueno, és que la gent, pues, això, no se confiï en que les coses estan fetes per ells i, bàsicament, pues, que, és a dir, que es mobilitzin.
6: A les eleccions generals de juliol del 2023 ja hi va haver polèmica amb el vapor correu. La coincidència dels comicis amb les vacances d'estiu va provocar un augment extraordinari de les sol·licituds i preocupació pels retards en el repartiment de la documentació. El PP va reclamar més recursos per garantir que tots els electors poguessin votar, mentre que el PSOE els va acusar de generar desconfiança en el procés. Es van emetre aproximadament 2,5 milions de vots per correu, una xifra rècord.
1: A la plana internacional, Donald Trump sorprèn el president d'Ucraïna amb una treva d'atacs contra infraestructures energètiques i petrolieres, mentre Kiev diu que Rússia continua els bombardejos.
0: De fet, Zelensky ha parlat del possible alto el foc amb el secretari de l'OTAN i reclama garanties reals a Moscou que respectarà aquesta treva. Però poques hores més tard, el president Zelensky ha assegurat que Rússia ja hauria trencat l'hipotètic alto el foc amb nous atacs a interessos energètics. Enumera atacs en una central elèctrica de Kiev que han provocat, dius, tall de subministrament a molts districtes de la capital i també altres atacs a la regió de Kharkiv. En la darrera setmana, hem de recordar, més de 85 persones han mort en atacs russos sobre Ucraïna, segons les Nacions Unides. Escolta, Zelensky.
12: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy boost.
0: Diu Zelensky, volem la pau, estem disposats a un alto el foc i estem preparats ja per començar en qualsevol mena de mesures de desescalada.
1: En paral·lel, s'ha produït un nou atac contra el principal aeroport d'Aràbia Saudita. El darrer balanç confirma un mort i 11 ferits.
0: El bombardeig arriba poques hores després d'un altre atac contra les mateixes instal·lacions que va causar, recordem-ho, 13 morts i més de 300 ferits. Els rebels hutis del Iemen han reivindicat justament aquests atacs contra infraestructures saudites en el marc de l'escalada del conflicte regional. Aquest darrer atac eleva ja, per tant, a 18 persones mortes en la darrera setmana. Iran reclama diàleg a Iemen i s'ofereix, de fet, a l'Aràbia Saudita per mediar i iniciar converses amb els hutis.
1: Mentrestant, Iran assegura que els Estats Units han acceptat algunes de les seves condicions per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
0: Ho acaba d'anunciar aquesta mateixa matinada el líder del Consell Suprem de Seguretat de Teheran. Es tracta de les condicions plantejades pel règim dels ayatollahs. Els Estats Units han acceptat algunes de les 7 condicions plantejades per l'Iran, però Teheran considera que la resposta nord-americana és totalment insuficient. Així ho ha assegurat Rezai en un missatge a les xarxes socials. El responsable iranià també ha advertit que la diplomàcia del país ha canviat i que no hi haurà marxa enrere si es torna a la situació d'abans. Per cert, que Iran informa d'una nova explosió en un petrolier de l'estret.
1: El papa Lleó XIV ha anunciat que en els pròxims dies serà sotmès a una operació per un nòdul al pulmó.
0: El pontífex ha assegurat que la lesió li ha estat diagnosticada en una fase inicial i que es troba ben localitzada, motiu pel qual els metges han recomanat que s'operi com més aviat millor. Fonts vaticanes asseguren que un pic operat, el papa haurà de romandre hospitalitzat d'haver una setmana.
1: I una inundació sobtada ha arrossegat desenes d'habitatges i ha deixat de moment al manco 5 desapareguts al centre del Nepal, segons les autoritats, setmanes després d'un desastre similar que va matar més de 1.400 persones i va deixar més de 5.000 desapareguts.
0: Han confirmat que la inundació ha estat causada pel bloqueig que hi havia al riu a causa d'una esllavissada a terra. Les autoritats havien emès una alerta abans del succeït, en la qual van instar els residents a allunyar-se del riu i a traslladar-se cap a zones més segures.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
14: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
15: Amb olivetes, els festius, a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
14: I recorda, avui és festa.
13: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: És la veu de Maria Dalmà Bonet que tornava a omplir aquest vespre el mític escenari del Teatre Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha tornat a l'escenari que la va veure triomfar el 1975 i ho ha fet amb les cançons que va tocar aleshores i també ha aprofitat per donar a conèixer el seu darrer treball, L'aigua no cansa.
1: Ha estat un recital de més d'una vintena de cançons. Bonet ha barrejat els temes del darrer àlbum amb altres del repertori ja més clàssic, com aquest que escoltam ara, Què volen aquesta gent, que ha dedicat a totes les persones represaliades que són encara a l'exili i ha esmentat directament el líder català Carles Puigdemont present a l'Auditorium. Tornant d'aquest escenari parisenc, li ha despertat una emoció molt intensa i ha confessat després del concert veure'l ple i ha afegit tota una sorpresa.
0: I en aquesta hora, moment per repassar la nostra agenda, que ve marcada sobretot pel Còmic Nostrum, el Festival del Còmic de Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. I trobarem signatures, xerrades, presentacions, exposicions i projeccions cinematogràfiques com la de Persèpolis, en un homenatge a Marjan Satrapi, que es podrà veure dijous a les 7 al Teatre Principal d'Inca.
3: Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos.
4: Me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases.
2: Satrapi, morta de forma sobtada el passat mes de juny, rebrà un homenatge també per part de la seva admiradora, Margalida Vinyes, que es podrà veure al pop-up Comic Market de Fàbrica Ramis. També dijous, el Casal Solleric s'inaugurarà un dels plats forts d'aquest festival, l'exposició Vinyetes, una paraula femenina, el recorregut per algunes de les autores més destacades de la història del còmic estatal. I dimecres donarà el sus al Còmic Nostre la sabata dibuixada, que proposa un diàleg entre els oficis de sabater i el de dibuixant i que es podrà veure al Museu del Calçat i la indústria d'Inca. Divendres, el Principal de Mahó acollirà un concert solidari a favor de l'Ela Balears, a càrrec de Kiev Portella. Beethoven, el tercer concert per piano, serà el protagonista de bona part del programa, però també es podran escoltar peces de Debussy, de Chopin, de Grieg, de Rachmaninov. Un recorregut musical ple de sensibilitat, esperança i emoció. Portella compartirà escenari amb la també pianista menorquina Carmen Pérez. I el Fes Jaja va fent camí i omplint escenaris. Aquest cap de setmana, divendres i dissabte, serà torn per a Eva Soriano i el seu show Disfrutona.
5: No puedo parar de disfrutar, porque soy una disfrutona. La edad no tiene nada que ver con la actitud. La edad es solamente un número. Que cada uno viva su vida adulta como le apetezca vivirla. Que tú la vives más serio, pues un pin pa' ti. Que yo la vivo más animada, pues pin pa' mí.

També divendres, però fins diumenge, a l'Auditorium de Palma ens espera Jorge Blas i el seu espectacle Ilusionarte. És una nova proposta que ens acosta a la màgia en la seva forma més pura i propera. Un show per a tots els públics.

I també aquest hit de Julio Iglesias ens remet molt probablement a un dels gags inoblidables del tricicle. Ja fa anys que els tres còmics fan la seva i ara és Carles Sans qui assegura que abandona els escenaris de Bondaveres i ho fa amb aquest espectacle. Per fi me'n vaig, que podrem veure divendres al Teatre del Born de Ciutadella.

0: Són les 9 del matí. Actualitzem la informació d'avui dilluns, 12 d'octubre. La Universitat de les Illes ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears.
1: Si fa uns anys el preu disparat del lloguer tiraven endarrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat i d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. Al setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Referma, per tant, aquesta idea el fet que l'any 2021 un 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat eren investigadors internacionals, una xifra que l'any passat es va situar en el 40%.
0: A IB3 Ràdio hem recollit l'experiència d'un d'aquests investigadors.
1: És Jorge Oceja, doctor de Ciències de l'Educació format als Estats Units i actualment investigador sènior becat al Ramon y Cajal a la UIB. Reconeix que l'esforç a la millora dels complements fet per la universitat ajuda i molt a afrontar un dels principals entrebancs que té el camp de la recerca, que és la manca d'habitatge assequible.
2: Estos complementos ya no es tanto el cobrar más dinero, sino, por ejemplo, hacer el esfuerzo porque pues se reconozcan, por ejemplo, trienios o quinquenios de docencia o sexenios de investigación, ¿no? Hay algunas universidades en las que todavía estos méritos laborales, que son derechos, ¿no?, de cualquier trabajador, no se reconocen.
0: Dia de la Hispanitat marcat per la precampanya electoral.
1: La presidenta Marga Proens assistirà avui matí a la desfilada de més de 4.000 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat a Madrid. Una cita que enguany arriba precedida pels moviments dins l'esquerra per definir les coalicions electorals. Rufián liderarà la candidatura finalment d'Esquerra Republicana sense tancar encara per a una col·laboració amb Podem.
0: Són tous, també queda petit.
1: 30 adolescents resideixen a dia d'avui al Centre d'Atenció Immediata de Son Tous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principi d'any, era de només 16 joves. Ara, diuen, toca adequar l'espai de nou.
0: Més concentracions de docents.
1: Demà estan convocats a concentrar-se davant el Parlament els mestres i professors de l'escola concertada. Exigeixen al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat de 2020-2021. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats.
0: I avui festiu acaben les festes de tancament de les discoteques a Eivissa.
1: I serà avui cap vespre el Club DC10, obre portes a les 6 i tancarà demà de matinada, en l'última festa ja que marca el final de temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa que diuen adeu a un festiu més.
0: Mentrestant, Maria del Mar Bonet torna a emocionar París 51 anys després.
1: La cantant mallorquina ha ofert un concert a la Sala Olímpia amb la mirada posada en l'actuació d'ara ja fa mig segle, però també amb els temes del seu darrer àlbum, L'aigua no cansa. Entre els assistents hi va acudir l'expresident català Carles Puigdemont.
0: A la plana internacional, l'Iran assegura que els Estats Units han acceptat algunes de les seves condicions per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: Ho ha anunciat aquesta mateixa matinada el líder del Consell Suprem de Seguretat de Teheran. Es tracta de les 7 condicions plantejades pel règim dels ayatolàs. Els Estats Units han acceptat algunes de les 7 condicions plantejades, però així ho han assegurat a Besai en un missatge a les xarxes socials.
0: I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, recordeu, ha activat l'avís groc avui per pluges a Menorca i pràcticament a tota l'illa de Mallorca. Arribem així a les 9:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals en els butlletins horaris. Mentrestant, a IB3 Ràdio ara comença amb Olivetes.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, són les 9 i 5 minuts i si mos escoltau és que avui no és un dia feiner. Som dia 12 d'octubre, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb olivetes en aquest dia. I avui és festiu perquè és festa nacional a Espanya, ja ho sabeu. Així que entrem amb olivetes, Maria Antònia Miró, bon dia.
1: Molt bon dia, Inés, i molt bon dia a tothom. Avui també és conegut com Dia de la Hispanitat. Avui es commemora el descobriment d'Amèrica l'any 1492. Una commemoració que precisament el nou món encata ferides del passat. De fet, el rei d'Espanya fa uns mesos fa unes declaracions mai reconegudes sobre aquests fets històrics.
2: També ha habido luchas en, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no?, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más sacar lecciones.
0: Declaracions de Felip VI el passat mes de maig. Per cert, que avui de matí, d'aquí poques hores, els monarques Felip i Letícia assistiran a la desfilada militar a Madrid, com ja és habitual aquest dia.
1: I xerrant de protagonistes, ja sabeu que aquest dia n'hi ha un que ens toca de ben a prop. Mm-hmm.
0: Ja sabeu que la identitat de Cristòfol Colom i que en concret la pregunta de si és realment originari de les illes, de Mallorca, és un dels grans enigmes de l'edat moderna, Maria Antònia.
1: Sí, d'estudis n'hi ha molts. Per exemple, el de l'historiador i filòleg Jaume Mangual, que recull el llibre La Verdad de Colom, un treball en què diu provar que Colom era de Felanitx, amb arrels montuïreres. L'identifica com a Joan Colom, un mallorquí que va participar en la fracassada revolta forana, fet pel qual va haver d'amagar la seva identitat.
0: Així és, i durant la presentació els companys de IB3 Notícies, d'IB3 Televisió, varen recollir les declaracions i explicacions de l'historiador Jaume Amengual.
3: Hem trobat quatre generacions d'un Joan Colom que seria la família del descobridor. O sigui, podríem dir Joan Colom primer, Joan Colom segon, que seria el descobridor, el primer seria son pare, Joan Colom tercer, sènior, que seria un dels seus fills, i Joan Colom IV, que seria en Joanot Colom, de la Germania. El podrien trobar en 7 documents mallorquins de l'època, el principal dels quals és un inventari de béns que se fa d'en Joan Colom a Felanitx, Joan Colom absent de Mallorca. Evidentment, en 1491, el descobridor està a la cort castellana per allà negociant per fer el primer viatge de descobriment. L'idioma subjacent escriu en un castellà deficient. O sigui, ell, tothom està d'acord i està claríssim que no és castellà no parlant, sinó que ha après l'idioma de major i ho escriu amb una certa dificultat i deficiències. I l'idioma que flora darrere el seu castellà és el català valencià balear i especialment dialecte balear. Un mallorquí reconeix perfectament les traces del mallorquí en el castellà d'en Colom. Per exemple, diu legumes, per dir legumbres, llegums, sabor, sabor de la tierra, sasaó, ell diu cuervos marinos, corbs marins, que en castellà és cormorán o corvejón. América, América,
0: gigante país. Així ho explicava l'historiador Jaume Amengual durant la presentació del seu treball, com dèiem, titulat La Verdad de Colom. Bé, i a banda de la festa nacional, Maria Antònia, quin dia és avui?
1: Mira, Inés, si aterram una mica a l'actualitat, avui també és el Dia Mundial de l'Artritis, una malaltia reumàtica que se sol relacionar amb les persones grans, però que a les Balears, més de 200 nins i adolescents pateixen alguna malaltia reumàtica, entre les quals podria ser l'artritis. De fet, a les Illes tenim constituïda l'associació Con Artritis i a banda d'això, a Espanya, avui també és el dia de les escriptores.
0: Maria Antònia, tu ets una gran lectora. Em vols destacar alguna avui?
1: Mira, destacaré no una escritora, sinó moltes, on manco un lloc on trobar-les. Se tracta de l'editorial Veus Pròpies, una editorial emergent creada per una emprenedora mallorquina, na Maria Martorell, amb l'objectiu precisament de recuperar autores en català del segle XIX i XX. Allà les trobareu.
0: Aida, mira.
1: Na Maria vos farà les recomanacions.
0: Aida, sí, sí, sí, una editorial emergent, a més, emprenedoria... De joves, que això sempre mos agrada. Editorial Veus Pròpies. Igualment, en saps dir alguna que mos puguis recomanar?
1: Mira,
0: per el dia de les lectores, Maria Antònia. De les escriptores, perdó.
1: Vaig una mica tard, perquè no fa tant vàrem xerrar en Olivetes d'aquest premi que s'adonen els Premis Nadal que s'adonaven a principi d'any, i la primera persona que el va guanyar va ser una dona. Va ser la Carmen Laforet amb el llibre Nada, que va donar l'ota que va estudiar a Barcelona en aquest context de l'Espanya de postguerra. I vos juro que m'ha encantat. Carmen Laforet, aquest premi de fa... Bé, bastant de temps que el va guanyar, el 40 i poc, més que merescut.
0: Es diu Nada.
1: Nada, és llibre de Carmen Laforet.
0: Mira, moltes recomanacions avui, així que apuntau-les bé. Continuem, perquè si tornem a mirar el calendari, avui també és l'aniversari feliç d'aquí.
1: D'avui, precisament, actor australià Hugh Jackman.

0: Sona Les Misérables, com es diu?
1: Les Misérables.
0: És que tu tens també molt bon francès.
1: També podem dir Els Miserables.
0: Exacte. No? I d'això, Hugh Jackman, que avui compleix anys, va estar nominat als Oscars per la seva interpretació a aquesta obra. Això vol dir que en Hugh Jackman també canta.
1: Clar, i si va estar nominat als Oscars vol dir que deu cantar bé. De fet,
0: sí,
1: no?
0: Mínimament bé.
1: Però bé, ell realment va saltar a sa fama amb sa saga de superherois de X-Men. X-Men. Mm-hmm. Ja no sé anglès, tampoc. I posteriorment també va fer sa pel·lícula El Gran Showman, que també és molt conegut.
0: I quant d'anys fa en Hugh Jackman avui?
1: Mira, fa 58 anys. I te diré una cosa, Inés. És un any més vell que sa model catalana Judit Mascó.
0: M'encanta aquesta cançó, aquesta música que crea ambient de glamour, d'estrella, com és na Judit Mascó.
1: Exacte, que amb molta elegància en fa 57.
0: Molt bé. I avui nosaltres hem decidit que la cançó del dia és...
1: Tòfol Colom, d'Ocifar.
2: Economia, toco el Colom! He comprat ben nous de trinca

Per cert, que avui també és el dia del Pilar, així que molt d'anys a totes les Pilars que mos senten. Avui tenim en Bernat Nadal en el control tècnic.

0: Les Illes Balears són la quarta comunitat de l'Estat més prevalença de trastorns mentals i del comportament per darrere de les Canàries, el País Valencià, Múrcia i segons les dades recollides l'any 2025.
1: De fet, l'última enquesta de Salut d'Espanya diu que la prevalença de la depressió severa a les Balears és d'un 8,93%, unes 112.000 persones. La mitjana nacional és del 8%.
0: Això vol dir que un 18% de la població de les Balears es medica per l'ansietat i la depressió i un prop de la meitat ha patit algun problema de salut mental. I si parlam dels joves, un de cada 7 d'entre 10 i 19 anys, el 14%, presenta algun tipus de trastorn mental. Els trastorns més freqüents són els d'ansietat, depressió, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i els trastorns de conducta. Aquest dissabte ha estat el Dia Mundial de la Salut Mental per conscienciar de que totes aquestes dades que vos acabam de mencionar, tots aquests nombres, són noms i llinatges.
2: Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.

0: I precisament de motiu del Dia Internacional de la Salut Mental, el govern ha reivindicat la importància de detectar a temps les dificultats emocionals i d'acostar els recursos de salut mental a l'atenció primària. Saludam ara a la directora general de Salut Mental, Carme Bosch. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. La salut mental també s'atén a l'atenció primària. Creu que entre la desconeixença i l'estigma costa fer arribar aquesta informació i aquest missatge?
1: Bueno, jo costa, però jo tinc un ànim bastant optimista, perquè crec que cada vegada estem molt més conscienciats, no? I, de fet, nosaltres ho notem també a les consultes, que la gent cada vegada ve més a demanar ajuda i, afortunadament, més aviat. Quan ja comencen a notar que alguna cosa no va bé o que tenen algun tipus de patiment emocional, ja s'atraquen al metge de capçalera per demanar ajuda. I això és molt positiu.
0: Uh-huh. Per tant, que a la gent li ha de quedar clar que pot dirigir-se a atenció primària per problemes de salut mental.
1: I tant. Sí, sí, a més ara sí, estem ja acabant d'implementar el fet de posar un psicòleg a cada centre de salut, per tal de que és a dir, l'accés a la salut mental sigui molt més ràpid, no? Fins ara, doncs, és veritat, només teníem psicòlegs a les unitats de salut mental que atenen generalment problemàtiques ja de caràcter més greu, no? I sobretot ja el que vindria a ser un trastorn de salut mental. Però ara, amb aquesta nova incorporació dels psicòlegs dels centres de salut, el que pretenem és que hi hagi un accés molt més ràpid i que es puguin atendre totes aquelles, a tots aquests malestars o patologies lleus de primera mà, no? De manera que l'atenció sigui molt més ràpida i que es detectin abans segons quin tipus de malalties i que es rebaixi una miqueta, doncs, l'accés a la unitat de salut mental si no fa falta, no?
0: Uh-huh. De fet, segons les dades, el 88% dels pacients milloren a atenció primària perquè la primera passa en moltes ocasions és això, una conversa per detectar, però també per sentir-se acompanyat, no és vera? És el millor, senyora Bosch?
1: Efectivament, efectivament. Vull dir, nosaltres el que pretenem és que amb aquests psicòlegs dels centres de salut, que al final seran 61 psicòlegs nous que posem a les Illes Balears, per poder atendre aquesta demanda dels nostres ciutadans, la gent pugui accedir molt més fàcil, que quan noten, ja et dic, que hi ha una problemàtica de salut mental per la qual van a consultar el metge de capçalera, es pugui fer una derivació tot d'una en aquest professional d'atenció primària per començar ja sí, a fer aquest acompanyament o donar aquestes pautes, aquesta primera atenció, que el que pretenem que sigui és aquesta atenció precoç per tal que això no esdevingui un trastorn en el futur, no?
0: Uh-huh. Per tant, podríem dir que triplicarà els professionals del programa d'atenció de salut mental a atenció primària en els pròxims mesos, una dada que ens alegra. I precisament per això, per visibilitzar la importància de l'expressió i de l'acompanyament, des de la Conselleria de Salut s'ha engegat un podcast titulat I tu com estàs?, en el qual cares conegudes de les Balears expliquen que han patit algun problema de salut mental. Parlam de persones conegudes, cares reconegudes, veus que també sentim aquí a IB3 Ràdio i Televisió, com la periodista Victòria Morell, el punxadiscos Jaume Colombàs, el cantant Jaume Anglada, el president del Palma Futsal José Tirado, el futbolista Sergi Darder o la mateixa conductora d'aquestes converses, que és la periodista Mar Puigcerver.
2: Victòria Morell, com estàs?
3: Uf, és una pregunta difícil.
4: Com estàs? Derrumbat-se i dir... Però no estàs bé com m'has dit fa 5 minuts.
5: Jo m'adonava compte que si me feia mal la cadera, prenia un ibuprofeno, un analgèsic, i se m'espassava. Però i com podria relaxar el meu capet?
6: Jo decido suïcidar-me de un minut a l'altre.
7: Jo som una persona que de tota la meva vida he estat una persona sensible, una persona que m'han afectat moltes coses, per petites que siguin, les feia molt grosses. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment.
8: Y tenía muchísimo dolor, porque claro, después del parto, como yo estaba con la quimio durante el embarazo y después del embarazo, pues yo no me recuperé del parto. Estaba mal, yo estaba mal, físicamente y emocionalmente. Y cuando estaba bien, quería irme y pasear sola.
9: Tú puedes ser un trastorno de conducta alimentaria, i un pic que has sanat, i està bé, el trastorn no és, però és trauma de la vivència.
4: Cascota va i tope, suar, tirar-te en terra en posició fetal que, per dir que t'ha de pegar alguna cosa, tenir ganes de plorar i no plorar, acabar en terra de pensar que s'acabava quasi tot, no? I, que està a punt de pegar molt.
7: Jo, quan vaig començar, no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic, al revés. Que a dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment no era tan fàcil.
5: Jo mai havia anat a un psicòleg o a un psiquiatre. Ell ho recomana.
8: Mi padre no quiere decir que su hija va al psicólogo, ¿no?, por ejemplo. Y yo creo que es de valientes.
10: Me diu, tens una depressió, postpart, i te recet tres coses. La primera és una medicació puntada. La segona és fer esport cada dia. I la tercera, que me va receptar, va ser la regla del no, que diu que si sí beneficies la teva vida, però perjudiques la meva, te diré que no.
11: He perdido todo el miedo a la muerte.
0: Testimonis impactants. Una de les darreres veus que escoltàvem és la de la conductora d'aquest podcast I tu com estàs, Mar Puigcerver, a qui ja poden saludar. Mar, molt bon dia.
12: Molt bon dia a tots, com esteu?
0: Nosaltres estem bé avui, aquí, fent feina. Mar, tu com estàs avui?
12: Jo te contestaré en la mateixa resposta que li vaig donar a Victòria quan ella m'ha demanat com estàs, que és que jo estic bé d'ençà que sé dir que no hi estic els dies que no estic bé.
0: És important.
12: És molt difícil dir no estic bé, perquè és una pregunta que se pressuposa que sempre diràs bé, molt bé, i la fas quasi per quedar bé, per de passades, forma part de sola. Hola, com estàs? Sense saber que a darrere, Ventura, hi ha una resposta un poc més profunda, més, i se necessita més sinceritat i més temps per seure-se. I això és el que volíem amb aquest videopodcast. Temps per contestar en aquesta pregunta.
0: I l'heu aconseguit, jo crec, perquè, Mar, no sé si quan vares començar a gravar amb aquestes persones que tu coneixes gràcies a la teva professió, t'esperaves aconseguir testimonis tan impactants i tan profuns, de cares que normalment ens veiem alegres en contextos de càmeres, de moviment.
12: Va ser realment impactant, perquè jo coneixia totes les històries de tots ells, algunes no tant, perquè era la primera vegada que els manifestaven, que els contaven, com la nostra companya Ana Victòria o en Jaume Colombàs. També era la primera vegada que ell s'obria a contar això. I altres històries que sí que els havíem sentides i que havien manifestat altres vegades. Però així tot, aquell ambient que se va crear en aquella sala va ser espectacular. El moment en què ells s'obrien, en què contaven sense cap tipus de tabús com se sentien, com s'havien sentit, el procés per el qual havien passat realment va impactar molt. Me va impactar molt també, que, igual que m'havia passat a jo, a molts d'ells els hi passava un moment perfecte de la seva vida, sense que tinguessin cap problema aparent. No tots podem pensar que sí, passa per una depressió perquè s'ha quedat sense feina, perquè s'ha separat, per molt de motius que te poden dur a un estat anímic malament. Però quan tot te va bé, com li dones resposta en el teu cap perquè estàs trista? És complicat, és una lluita en tu mateixa. No? Primer t'enfades en tu perquè no estic bé i no ho saps, no has resposta.
0: Tu mateixa parles d'una depressió postpart en aquest podcast. Dues preguntes a la vegada te faré ara. Què diries a algú que té por de demanar ajuda perquè pensa que no el comprendran o que serà jutjat? I si creus que encara hi ha una diferència entre parlar de salut mental en privat i fer-ho públicament, sobretot quan tens una determinada projecció professional?
12: La primera pregunta, a qualcú que estigui passant per un moment així, jo li diria que sempre, sempre hi ha una solució. I que comença per un com estàs, per una conversa, per seure-nos amb qualcú, amb qui sigui. Si encara no volen demanar ajuda psicològica, que jo és fonamental, l'ajuda psicològica i psiquiàtrica en casos de necessitat, és una conversa, és poder-ho contar. No carreguis aquesta motxilla, s'escana tu tot sola, tota sola. Obrit, compteu, xerrant, trobaràs altra gent que empatitzi en tu, que hagi passat per lo mateix, que te pugui donar claus, que te pugui ajudar a entendre el procés per el que estàs passant. I la segona pregunta, crec que de cada vegada menys. Crec que de cada vegada estem més oberts a parlar de salut mental i això és superpositiu. Sí que era un tabú fa anys, sí que a la gent li feia por manifestar-ho, i més si ets una persona pública, una persona que te coneixen, perquè, ostres, mira, està passant... O... Perquè pareix que sempre hem de demostrar que estan bé, que estan contents, que són feliços, que tot és perfecte. Les xarxes socials ens duen en això, a mostrar la perfecció de les nostres vides. Si també tens èxit professionalment perquè tot l'altre també t'ha d'anar bé, i no sempre és així. Jo passava per un moment perfecte de la meva vida, amb una família meravellosa, amb una feina que m'encanta, tot favorable. Vaig tenir el quart fill i jo pensava que tot seria com amb els altres tres, com els tres primers, que seria bé, que jo aniria passant i el que és tenir, criar un fill. I no va ser així. Jo amb el quart fill, per primera vegada, pas per una depressió postpart no reconeguda a l'inici. Jo estava dins una roda que no me deixava aturar i jo veia que no estava bé, però no aturava. Fins que a l'any, quan el nen ja tenia un any, és quan jo m'aturi i dic jo no puc més.
0: És important també aturar moltes vegades.
13: Clar. I Marc, com a persona que has fet aquest podcast i has tingut l'oportunitat de parlar amb tantes persones, què creus que necessiten sentir? O millor dit, quan algú us explica una cosa amb aquesta intensitat emocional o aquest patiment que tenen, què creus que han de fer les persones que rebem aquesta història o aquesta vivència?
12: Depèn molt de la persona que tinguis a davant. A vegades vas al silenci. Les paraules diuen molt, però et silencis també. Escolta-la, que te senti a prop. Que l'escoltes de veres, que no que la mires en els ulls, que l'escoltes, que vols saber realment com està. No que li fas aquesta pregunta perquè, vinga, sí, com estàs i me'n vaig a una altra cosa. A vegades no escoltam. A vegades fem preguntes i automatitzem respostes i llavors dius, perdona, què m'havies dit? No m'escoltes, saps? He d'escoltar. Fer un cafè sense telèfons, sense distraccions, un cafè, una Coca-Cola, el que sigui, seu-te amb aquella persona. No vull dir perd temps. Inverteix temps de la teva vida amb ella per demanar-li realment si va bé tot quan sospites que no hi pot anar. I després oferir-li ajuda. Què puc fer per tu? Com te puc ajudar? Què necessites? T'acompanyen al metge? Necessites que anem a caminar cada dia una estona? Que l'esport és importantíssima, jo me va salvar l'esport, a part de la medicació, que també necessària, però una medicació ja sabia que jo no la volia tota la vida. Jo volia medicar-me els temps que fes falta per jo poder sortir d'aquell pou. Però una vegada que jo escapat el tre, llavors qui me tira la corda i jo m'enferra ella i començam a sortir, a la família, les amistats i l'esport.
0: Important, també. També tenim a l'altra banda del telèfon Carme Bosch, directora general de Salut Mental. Aquí li demanem si l'atenció precoç és important, segur que dirà que sí. Però què és allò que mos ha de fer acudir a l'atenció primària, senyora Bosch?
1: Bé, sobretot quan ens veiem desbordats, no? Quan aquest malestar, aquesta simptomatologia que podem presentar, ens afecta de tal manera que el nostre funcionament diari ja no és el que era o no el podem dur, no? Quan ja veiem doncs, que ens sobrepassa d'alguna manera, que ens costa potser doncs, les nostres activitats habituals, que se'ns fa costa amb una mala feina, que potser doncs, les nostres relacions amb les persones més properes doncs, també ens costen, no? Perquè ens sobrepassen d'alguna manera, aquí ja hem de demanar ajuda. Sens dubte.
0: De fet, és una... no és extraordinari el que estan parlant, perquè entre un 8 i un 15% de les persones sofrirà de depressió en algun moment de la seva vida. Però si parlam dels joves, Maria Antònia, què passa amb els joves?
13: Un de cada 7 joves d'entre 10 i de 9 anys presenta algun tipus de trastorn mental. Clar, senyora Bosch, quins són els principals problemes que detectau actualment entre infants i adolescents? Seria ansietat, depressió, autolesions, trastorns alimentaris o addiccions?
1: Sí, va per aquí la cosa. Sobretot el que més veiem són, en el cas dels joves, dels infants i els joves, símptomes d'ansietat, de depressió i molt de trastorn de conducta, perquè al final, sigui de la manera que sigui, el trastorn de conducta es pot veure reflectit doncs, en el tema de les autolesions, per exemple, també seria una alteració de la conducta al final, no? Perquè moltes vegades aquestes autolesions tenen un sentit més de demanar ajuda o de calmar una mica aquesta ansietat, no? Nosaltres el que veiem principalment en els joves són aquestes manifestacions.
0: Quins recursos té a disposició el Servei de Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència, el Servei de Salut?
1: Doncs mira, el Servei de Salut ara mateix disposem de consultes específiques a les unitats de salut mental, que estan ubicades generalment a la zona de Llevant, n'hi ha a Manacor, a la zona de Tramuntana, a Inca, i a la zona de Palma hi ha consultes que pertanyen, doncs, diguéssim, al sector de Ponent i al sector de Migjorn, no? I després tenim hospital de dia, tenim hospitalització, tenim programes específics, no? Tenim el Regula't, no? Que és precisament pel tema dels trastorns de conductes. Evidentment, a Eivissa i Formentera i Menorca també tenim consultes d'infantes juvenils amb professionals que tracten exclusivament aquests temes.
0: Uh-huh. I quin paper juguen les famílies i els centres escolars amb tot plegat?
1: Un paper fonamental, sens dubte. Vull dir, els centres escolars i les famílies són els que estan el dia a dia amb aquests infants nostres, no? Nosaltres, els centres escolars, tenim professionals que estan molt preparats. Actualment ja hi ha els psicòlegs educatius, també, i des de la Direcció General i des de l'Institut de la Infància i de l'Adolescència es fa una coordinació contínua amb ells, no? Amb el personal de Convivèxit. Tenim els protocols de conductes suïcides i conductes autolesives, que ara s'han separat, per poder detectar precoçment doncs, aquest tipus de malestar als infants, no? I ens reunim periòdicament doncs, per poder comentar els casos o per fer aquesta detecció precoç que és tan important. Uh-huh. I, evidentment, amb les famílies és indispensable, no? També que puguem tenir aquest contacte constant, sempre, moltes vegades, a través del metge de capçalera o a través del centre escolar o a través de les pròpies consultes que tenim, no? Però és molt important que les famílies també tinguin aquest espai per poder aprendre també com gestionar i per poder ser ateses en el cas que faci falta, no?
0: Si parlem de famílies, a vegades, en ocasions, hi pot haver un estigma abans de demanar ajuda. No sé si encara trobau, senyora Bosch, en les consultes directes, vostra de formació també és psiquiatra, encara existeix aquest estigma a les consultes?
1: Sí, encara sí. Vull dir, nosaltres sempre diem, no?, mirem aquest costat positiu, que hem millorat moltíssim, i això és innegable, però certament fa falta encara moltíssima, moltíssima feina. Perquè a vegades l'estigma, més enllà de l'herència cultural que portem, no?, amb tot el tema de la malaltia mental, doncs perquè sempre hi ha hagut com una connotació negativa i després doncs, bueno, no fa tant, em refereixo fa 3 o 4 segles, però encara es pensava que això tenia a veure amb coses molt demoníaques o coses d'aquestes. Vull dir-te que això, culturalment, a vegades encara es pensa que és com una maledicció, etcètera, no? Però més enllà de tot això, és veritat que el que és el no entendre per què passen aquestes coses, el no entendre per què una persona es pot sentir malament o pot tenir segons quin tipus de conductes, o si parlem en cas del trastorn mental pròpiament, no?, que pot donar símptomes que escapen moltes vegades del raonament que tenim si no tenim aquest tipus de malalties, no? Una persona que potser pues, té pensaments estranys com els deliris o sent al·lucinacions o té conductes alterades. I no, aquest desconeixement de no entendre per què passen aquestes coses genera també molt d'estigma, no? Uh-huh. Per això és molt important que fem feina damunt aquesta sensibilització, damunt aquesta educació a les persones en referència al tema de la salut mental, perquè la salut mental, per un costat, hi ha tot el tema del malestar emocional, que potser és més comprensible, perquè en un moment donat tots ens podem identificar, no?, amb aquest moment doncs, d'ansietat, d'insomni, de depressió, amb aquest... Tots hem passat per algunes emocions al llarg de la nostra vida, hagin suposat o no un trastorn mental. Però quan parlem de trastorn mental, sí que és veritat que aquí encara hem de fer bastanta més feina, perquè

0: Tots els altres sí que van parlar d'un acompanyament. En Sergi Tarté, per exemple, contava que va tenir el suport absolut dels seus pares, de la seva dona, del seu entorn. Ho contava també en Jaume Colombas, es parla molt del seu germà, també com un pilar a la seva vida, que el va ajudar molt. Jo mateixa, amb el meu home, amb els meus pares, amb els amics. Sí, Nana sí que parla de que son pare, un moment determinat, ho volia, és com amagar, i és quan diu, no, ¿para qué? Diu, sí, a mi me parece de valientes. I sí, la veritat és que ho és. Ho és perquè no hi estem acostumats a parlar-ne obertament.
1: I
0: Per tant,
1: incomoda
0: diria...
1: tal vegada, no? En certa manera.
0: Sí, perquè has despullar-te, has contar coses molt íntimes, has obrir-te en canal i dir, mira, jo m'ho va passar tot això, però si tots ho hem fet, si tots ens hi hem assegut, és per poder ajudar, per poder visibilitzar, per poder dir, mira, a nosaltres ens ha passat. Si a tu te passa, demana ajuda, és parlar-ne entre tots. I el fet de que jo fos la conductora d'aquests videopodcasts i a un moment determinat jo també me demanin com estàs, era per veure que hi som tots, que aquí tots hi podem passar. No qui fa l'entrevista està absent de poder passar per un trastorn així. Jo vos escolto tots, vos deman, amb petits, i després us dic, mira, jo també. Jo també he estat i hi estic, perquè ja dies, i tots hi estem, no? Tots teníem que com deia na Carme, passant per moments i per etapes emocionalment més dèbils. Per tant, jo ara estic bé, m'atrop bé, no, he superat tot el que tenia, però tinc les eines damunt la taula, gràcies a la teràpia, per saber què he de fer els dies que no hi estic bé. I primer de tot és reconèixer-ho, és no tapar-ho, és no, avui no estic bé, no tinc un bon dia, no me trob bé. Per tant, és reconèixer-te, reconèixer-ho i després sortir de fora, caminar, abraçar-te, entendre-te, acceptar-ho i pensar, demà estaré millor.
1: I són molt bons exemples els testimonis que surten en aquest videopodcast, com dèiem, conduït per la periodista Mar Puigcerver, amb qui parlam ara mateix, i també testimonis exemplificadors i tan propers a diferents generacions, com per exemple el futbolista del Mallorca, Sergi Darder.
2: No vaig tenir una mini depressió, no passava algú d'anar a entrenar, no volia anar a entrenar, s'aixeca més de matí era un infern, arribava d'entrenar em tancava dins el quart, o millor els fins de sort de sopar com a traient de fora, sense veure els nins, sense veure la família. Però vaig necessitar una ajuda per cuidar la salut mental. Jo som una persona que de tota la meva vida he estat una persona sensible, una persona que m'han afectat molt les coses, per petites que siguin, les feia molt grosses. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment. I el futbol és el més important de lo menys important. Quan tu te sents fort i conscient, amb la consciència tranquil·la de que tu fas i creus que el que estàs fent està ajudant a molta gent, l'altre no me suposa cap mena d'esforç, és a dir, al contrari. Jo quan vaig començar no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic al revés. Que a dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment pues, no era tan fàcil.
1: Són converses inèdites, ara sentíem el futbolista Sergi Darder, hem parlat amb Mar Puigcerver, la conductora d'aquest podcast, i tu com estàs, que ens ha explicat que parlar públicament sobre salut mental pot ajudar a sentir-se menys sol, i també amb la directora general de Salut Mental, Carme Bosch. Senyora Bosch, que pot oferir el sistema públic a una persona que gràcies a veure aquest vídeo podcast i també escoltar-lo, decideix demanar ajuda. Què ens pot oferir el sistema públic?
3: Doncs mira, en aquests moments un accés molt més ràpid en aquest acompanyament psicològic, no?, a través del metge de capçalera. Acompanyament, ajuda i sobretot una guia. Hem de confiar en el sistema públic perquè tenim un sistema públic boníssim. I ja et dic, i ara amb la incorporació d'aquests psicòlegs a cada centre de salut, l'accés és molt més fàcil. Està a prop de la ciutadania, és tan simple com acudir al metge de capçalera i des d'allà, en el seu mateix centre de salut, poder disposar d'aquesta consulta que en un moment donat doncs, pot donar eines, pot donar un espai de conversa, un espai d'acompanyament i eines suficients perquè puguem gestionar molt millor doncs, aquest malestar que ens pot estar afectant. No?
1: Tres eixos importants, augmentar els recursos assistencials, reforçar la prevenció, canviar la manera com la societat entén la salut mental. Parlam de persones com les que surten al vídeo podcast i tu com estàs, que ja el teniu disponible. Mà Puigcerver, moltes gràcies per atendre'ns i sobretot gràcies per regalar-nos aquest vídeo podcast tan

0: tan impactant, però que es calarà de ben segur.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Encara que sigui una persona, ja bastarà.
1: Exacte. Només que pugui ajudar una persona, bastarà. I aquesta consciència, no?, de quan demanam com estàs, esperar una resposta sincera.
0: Gràcies, Man. Salut.
1: Adéu. Gràcies. Adéu.
0: També agraïm la intervenció de l'editora general de Salut Mental, Carme Bosch. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Adéu. Adéu.

0: en Trambolivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
2: Ciència que et fa riure, ciència que et fa pensar. Aquest 24 d'octubre torna la gran festa de la ciència en Aucas. Xerrades, experiments, humor, música i circ. Dissabte 24 d'octubre al Palau de Congressos de Palma, de les 10 del matí fins les 8 de l'hora baixa. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Aucas, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Revella i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. El proper dissabte 24 no et perdis Naucas. Ciència que et fa riure, ciència que et fa pensar.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: En Trambolivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
4: Continuem entrant en Bolivetes en aquest dilluns 12 d'octubre de 2026 en tot voltros, però, atenció, què passava un 12 d'octubre si miram l'hemeroteca?
0: L'efemèride.
5: 12 d'octubre. Clar, avui no és un dia qualsevol perquè aquesta mateixa data ja és una efemèride en si mateixa. La Festa Nacional d'Espanya que commemora la trobada entre dos mons a partir del 1492.
4: Uf, mos han posat èpics.
5: Mos han posat epiquíssims. Tenim tres embarcacions, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. Estaven sufragats principalment per Isabel I de Castella, que saben que comptaven amb aquest pressupost de 2 milions de maravissos, aquesta antiga moneda de la península ibèrica. I al voltant de 90 homes que estaven pujats en tots aquests vaixells. El 3 d'agost de 1492, Cristòfol Colom embarcà amb tota la seva tripulació i l'endemà, abans de sortir el sol, va salpar pel port de Palos de la Frontera a Huelva. Trenta-sis dies després de viatge va arribar a una illa coneguda pels natius com Guananí, que es va rebatejar amb el nom de Sant Salvador dins l'arxipèlag de les Bahames. Aquesta primera trobada va ser en un inici pacífica. De fet, en els diaris de bitàcola de Cristòfol Colom descrius els habitants d'aquelles terres com a gent molt jove, cap d'ells més de 30 anys, de cossos vells i molt bones cares. I en destaca la seva amabilitat i generositat. Afirma que tot ho donaven de bona gana. L'endemà, 13 d'octubre, remarca que no duen armes ni les coneixen.
4: I a partir del 1918, el Dia de la Hispanitat va passar a denominar-se el Dia de la Raça, amb la idea d'unir tots els pobles de parla hispana. A Espanya, el 12 d'octubre, va continuar sent declarada com a festa oficial durant la Segona República, al costat de dia 14 d'abril i el 2 de maig. Però el nom va canviar el 1958, en ple franquisme, quan aquests festejos varen recuperar el nom de Dia de la Hispanitat.
5: Clar, avui la festa del 12 d'octubre se celebra en diversos llocs també de Sud-amèrica i els Estats Units, si bé no tots en aquests països que han mencionat és festiu nacional. A més, aquesta jornada també en aquests llocs rep diferents denominacions. Dia dels Pobles Indígenes, del Descobriment dels Dos Mons o també Dia de la Resistència Indígena.
4: Una data que va canviar la història global per sempre, però veig, Maria Antònia, que dia 12 d'octubre també ha estat un dia de celebracions molt diferents arreu del món, no?
5: Exacte, amb un andanar a Múnich l'any 1810. Els ciutadans van sortir al carrer per celebrar el casament del príncep Lluís de Baviera amb la princesa Teresa. Una festa plena de cervesa i germanor que va agradar tant que es va repetir any rere any. I així va néixer el famós Oktoberfest.
4: No me diguis. També celebrant-se Oktoberfest avui.
5: Avui mateix.
4: Quines diferències,
5: Des del 1810, que estem en sa cervesa i sa germanor.
4: Qui ho havia de dir que un casament real acabaria sent sa festa de sa cervesa més famosa del món? Molt bé.
5: Així
4: no
5: és.
4: No ho sabia. Ara m'ha sorprès. Però sa història de dia 12 d'octubre aquí, a les Illes, que trobam?
5: Mira, si miram la història medieval de Mallorca, el 12 d'octubre de 1251 moria la reina Violant d'Hongria, és a dir, esposa de Jaume I el Conqueridor, una dona clau en la política del Regne de Mallorca i de la corona d'Aragó a l'edat mitjana.
4: Te n'has anat molt enfora, avui.
5: Sí, el 1251.
4: Mare, alguna efemèride més propera?
5: Mira, si m'ho situem en el segle XX, un 12 d'octubre del 1902 va ser la data de l'ordenació del bisbe Joan Torres i Arribas, una de les figures religioses i socials més influents de Menorca i Eivissa a principis del segle passat. Clar, va ser ordenat a la catedral d'Eivissa i va ser la primera vegada que se fa un acte així a les Pitiuses.
4: Uh-huh. T'agrada la geopolítica, a tu?
5: Així és, crec que se poden entendre moltíssimes coses. De fet, mira, si m'ho anem 12 d'octubre del 1901, hem de dir que el president Theodore Roosevelt batejava oficialment la mansió executiva com la Casa Blanca als Estats Units.
4: Des de llavors, així li deim, no? La Casa Blanca, ja tothom sap que és la Casa Blanca, i on és?
5: Va ser Roosevelt que la va batir així.
4: Molt bé.
5: I tal dia com avui, Inés, també tenim alliberaments.

0: 12 d'octubre del 1968 es tancava un capítol clau de la nostra història colonial. Guinea Equatorial es convertia oficialment en un estat independent després de gairebé 12 segles de presència espanyola.
1: Una data ben simbòlica per signar aquesta independència, no? Precisament el dia de la hispanitat.
0: Així mateix, després d'anys de pressions internacionals i de la ONU, aquell 12 d'octubre a la ciutat de Santa Isabel, l'actual Malabo, el llavors ministre espanyol Manuel Fraga va lliurar el poder al primer president del país, que va ser en Francisco Macías. Una fita històrica que va marcar l'adeu d'Espanya en la seva única colònia a l'Àfrica subsahariana.
1: Moments decisius que han anat moldejant la geopolítica, però aquí, a les Illes, el 12 d'octubre també té una fita cultural en majúscules.
0: Clar que sí. M'ho hem d'anar a Mallorca l'any 1988 i al Monestir de la Real, en el marc de les festes populars de la cultura Pompeu Fabra, se va presentar l'Enciclopèdia de Menorca.
1: Un tresor patrimonial indispensable per les Illes Balears. Però dia 12 d'octubre no li falta res, perquè també tenim cinema.

0: Ens anàvem als Estats Units l'any 1994. Avui era fundada DreamWorks, la famosa productora i distribuïdora creada per Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg i David Geffen. L'estudi ens faria gaudir amb clàssics com Shrek, Gladiator o El príncipe d'Egipte, per dir-ne uns quants, perquè en tenen moltíssims.
1: Com ara, DreamWorks.
0: DreamWorks, la de famós es pescador en sa lluna.
1: Sí, sí.
0: I ara que tothom ho ubica.
1: Tothom ho ubica, no?
0: És així.
1: Perquè sa de es pescador en sa lluna, sa de jo...
0: Sa de jo, que és Marvin... Això. I després hi ha l'altre, que és sa de Disney, que és aquell castell il·luminat amb focs d'artifici.
1: I Pixar. Aquella lampareta,
0: lampareta.
1: D'anar a dormir, que bota.
0: Que bota fins a sair.
1: Encara existeix, això?
0: De fet, Disney va comprar Pixar, llavors així mos van quedar. De cada vegada, jo defens que hi havia moltes productores, perquè hi havia molta diversitat de pensament, però bueno.
1: Crec que anem enrere.
0: Anem cap a una altra vegada, cap al Monopoli. Però bé.
1: I en el món de l'esport, que sempre també hi ha coses a recordar.
0: Mira, t'he dit una efemèride molt ràpida.

0: Efemèride rapidíssima, 12 d'octubre del 2003, a Michael Schumacher, perdoneu...
1: Michael Schumacher.
0: Perdoneu, no sóc gaire fan, ja us ho diré, de la Fórmula 1, perquè hi guanyava el Gran Premi del Japó. Es converteix així en el pilot amb més títols de la història fins en aquell moment, igualat recentment per en Lewis Hamilton, aquest sí que el sé dir, que tots dos tenen 7 títols.
1: Molt bé, jo sí que anava ràpid, eh?
0: Sí, anava ràpid. I te'n dic un altre, mira, un altre que anava encara més ràpid. El 2019 a Viena. Tenim el kenià Eliud Kipchoge, que fa història en convertir-se en la primera persona a córrer un marató en menys de 2 hores. O sigui, va aturar el cronòmetre en un temps increïble de 1 hora, 59 minuts i 40 segons. El límit humà tornava a superar-se un 12 d'octubre.
1: Molt bé, Maria Antònia. Efemèrides en grans gestes històriques, esportives i fites culturals, moments que han canviat el món i que aquí, per entrar en Bolívates en aquest 12 d'octubre, recordam en Maria Antònia Miró i en tot vosaltres, si mos ho permeteu, tot d'una tornem aquí a IB3 Ràdio.

0: entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: IB3 Ràdio Os, informació.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granela 2,79 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
3: A punt d'arribar a les 10 de matí i nosaltres som aquí entrant amb olivetes en aquest dia en tot voltros. Per cert, un dilluns, poc dilluns, per molts, per als qui tenen la sort de gaudir aquest dia festiu. Així que la pregunta que mos feim avui durant tot el programa, quina és, Maria Antònia?
4: Quan podeu quedar a casa vostra recuits? Teniu roba aposta per estar per casa, ja sigui pijama, una roba vella, que només utilitzeu quan ningú vos veu? O, per contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina? Vestir-se o no?
3: Vestir-se o no?
4: Vestir-se com toca o com no toca.
3: Per estar per casa. Un dia com avui. Enviam-nos un WhatsApp i mos ho explicau. 646-93-45-01, ja sigui a nota de veu o a test, el que vulgueu.
4: O sempre ens podeu telefonar en directe per participar en olivetes 971-13-99-00.
3: Pensau-ho. Va. Quan podeu quedar que vostre recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vella, que només utilitzeu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina. Va, tot d'una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, dia festiu avui a les Balears, també a la resta de l'estat espanyol, pel pont del 12 d'octubre, avui en previsió de temps plujós, ja serà a partir de l'hora baixa del migdia, avui groc per pluges, avís que poden ser intenses, sobretot a l'interior i sud de Mallorca. Un dia de la hispanitat en què els Reis presideixen la clàssica desfilada militar, serà a Madrid, que cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i també de Ceuta a primera plana de l'agenda política. De part de les Balears hi seran presents la presidenta Marga Proens i el president del Parlament, Gabriel Lesen. Entre les absències, el president d'Euskadi i la de Navarra, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. L'acte començarà a les 11 del matí i, en acabar, la família reial oferirà una recepció al Palau Reial. I en el segon dia, segon acte de precampanya electoral del PSOE, el secretari general i president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a garantir un habitatge digne.
2: Va a derogar todo lo que huela a sanchismo, todo lo que huela a gobierno de coalición progresista. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo.
1: Ha fet referència a una entrevista del diari ABC a Santiago Abascal en què ha estès la mà al Partit Popular per una entesa, tot i en condicionals. Elías Bendodo és vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
3: Porque su partido ha sido laminado y se ha convertido en un proyecto personal de resistencia. De una persona que solo busca defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia.
1: I avui també és notícia, la universitat ha pujat un 30% als salaris dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Illes Balears. Si fa uns anys els preus disparats del lloguers tiraven enrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat, també d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. Al setembre passat, la universitat va contratar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Toni Bordó i és vicesecretari de Personal Docent Investigador.
4: Hem arribat fins i tot incrementat sou a el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguem més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que fa feina amb ell.
1: I també satisfacció entre el col·lectiu d'infermeres. A partir d'ara podran exercir com a directores dels centres de salut gràcies a l'esmena incorporada a la llei de capitalitat. Fins ara, una sentència del Tribunal Suprem només permetia als metges tenir aquest càrrec. Després d'anys de mobilització, finalment, per tant, serà una realitat. Maria José Sastres, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria.
5: Jo crec que el que se soluciona és una injustícia. Els infermeros o qualsevol altre professional que tingui formació en gestió, que tingui les competències, que presenti un projecte de gestió i que, a més, tingui el suport de la gerència del seu equip, se pot presentar un càrrec de direcció de zona.
1: L'alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha parlat avui mateix en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra, això en resposta directa a les exigències de Donald Trump. Escolta'm Zelensky.
6: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy.
1: I Zelensky respon, diu, volem pau, estem disposats a un alto el foc i estem preparats per començar amb qualsevol mena de mesures de desescalada. Amb aquestes paraules de Zelensky arribam a les 10:04 als serveis informatius. Actualitzam notícies, tornam amb la darrera hora al punt de les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: amb trambolivetes amb Inés Mateu.
1: Encetam a segona hora per entrar amb olivetes en aquest 12 d'octubre aquí des d'Ivetra Ràdio en tot voltros, si mos ho permeteu. I atenció, perquè ja s'ha trobat relació entre les Balears i la pel·lícula del moment, La Bola Negra.

0: La bola negra ja ha superat els 21 milions d'euros quan no fa ni un mes, 16 dies, de l'estrena a sales. I així entra en el rànquing de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història.
1: Ha guanyat el premi a millor direcció al Festival de Cannes, el premi del públic al Festival de Sant Sebastià i el de Toronto, i tot apunta que despuntarà a la carrera dels Oscars.
0: I el públic més observador i també les veus historiadores no s'han trobat en trobar similituds o relació en la història de la pel·lícula i els fets ocorreguts en l'inici de la Guerra Civil i en concret aquí a les Illes Balears, el mateix context en el qual es basa el film. Són diversos aquests fets o similituds que surten a la pel·lícula en fets que haurien pogut ocórrer aquí a les Balears. Per tant, avui parlam amb dos historiadors, Jaume Mayol Sureda. Molt bon dia, com anem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. I també a Biel Mayol, historiador. Gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
0: Ens tenim a tots dos a l'altra banda del telèfon, cada un amb la seva especialització. Primer de tot, pels que no han vist la pel·lícula, crec que serà interessant escoltar aquesta conversa perquè després la podran veure amb més informació, que farà més real aquesta experiència. Biel, estàs d'acord tu que l'has vista?
3: Sí, és a dir, crec que és una pel·lícula que s'ha de veure. Jo hi anava amb moltes expectatives i m'agrada, la veritat que m'agrada.
0: Molt bé. En tot cas, el que explicarem ara, Biel, que són fets o similituds?
3: Jo crec que són similituds perquè és una pel·lícula que és un context molt, que va marcar molt la història d'Espanya i també la història de Mallorca, com és la Guerra Civil, i és fàcil trobar aquestes vegades connexions, algunes més directes i algunes més indirectes, amb el que va passar, amb aquests fets que es relata la bola negra i fets que també van passar a Mallorca.
0: Uh-huh. Comencem pel principi, mai millor dit, perquè la pel·lícula, l'escena inicial, surt o explica un poble controlat pel bàndol sublevat espera que els avions italians arribin com aliats. Els veïnats contemplen el cel i fins i tot una banda de música espera per rebre'ls, però els avions comencen a llançar bombes. Aquests fets podrien guardar similituds amb un bombardeig que va ocórrer a Artà, a Mallorca, dia 31 d'agost del 36. Parlam amb Jaume Mayol Sureda, que més historiador artenenc, amb una llarga trajectòria. Jaume, què va passar a Artà, exactament? Van morir 11 persones per foc amic. Què va passar aquell 31 d'agost del 36?
2: Doncs això que heu explicat, és a dir, que un avió italià, des que eren els primers dies que hi havia els italians aquí a Mallorca, uh-huh. I evidentment se va equivocar. Se va equivocar i va passar per damunt d'Artà i Artà esperava que els avions italians, i varen caure bombes, i efectivament, varen morir 11 persones, sí. Uh-huh. Va destruir dues cases i varen morir 11 persones.
1: I com ho varen justificar en aquell moment, o quina va ser la narrativa que se va fer després? La gent li cabia dins el cap que s'haguessin pogut equivocar?
2: No, tot d'un ho varen amagar. O sigui, ho varen camuflar. I varen dir que eren avions republicans camuflats en les insígnies dels avions amics. I que havia estat una equivocació, evidentment. Després, tot d'un es va saber. Uh-huh. Sí, sí.
0: Uh-huh. Aquells fets varen marcar una mica el context del poble en aquells anys, perquè, clar, això era inici de la Guerra Civil. Després encara quedaven...
2: Era l'inici, sí, era l'inici, i a més, tot d'una, l'explicació que se va donar va ser aquesta, que eren avions republicans camuflats, però a poc a poc se va saber, i bé, i ja va estar fet, i no sé, no. Jo no he sabut de que hi hagués alguna reacció especial, sinó simplement que hi va haver una equivocació. Uh-huh. Sí, sí.
0: Uh-huh. En aquell moment, quin era el context a les illes? Diuen que hi havia la batalla de Mallorca, iniciada després del desembarcament republicà d'en Bayo. Quin era el context?
2: Sí, era aquest, és a dir, el principi, i la gent, les notícies eren contradictòries, no se sabia exactament què passava, i se creia que, bé, la confusió aquesta. Els avions amics seran els italians que acaben d'arribar per ajudar els nacionals, i va passar el que va passar. I clar, m'imagino que hi va haver un desconcert general, i sobretot el fet que hi havia morts, entens? No sé, va ser una cosa terrible i que degué costar de neutralitzar la sorpresa.
0: En qualsevol cas, podria ser que l'escena de la pel·lícula se basés en un altre lloc. És a dir, va ser per desgràcia habitual que s'ataqués o s'esquitxés foc amic per confusió o altres raons?
2: No, pareix que va ser com un fet aïllat. I, però, de totes formes, ja no he sentit que hi hagués cap tipus de connexió real entre els fets que van passar tard i el que presenta la pel·lícula, sinó una coincidència, un foc amic, perquè ho vàrem tiljar de foc amic, i que el foc amic doncs vine causa morts.
0: Sí, sí, sí. Jaume, tu no l'has vist, aquesta pel·lícula, me vares dir quan vàrem parlar. No sé si ja l'has vist.
2: No, però mira quina casualitat, la vaig veure ahir.
0: Ah, mira, i que vares trobar.
2: No sé, és un fet que passa molt ràpid, que de fet degués ser una cosa rapidíssima, de pocs minuts, i mira, sí, fa difícil dir que pugui estar inspirat en aquest lloc, però no ho crec. Mm-hmm. Crec que ha estat una coincidència.
0: Mm-hmm. I si parlem de la pel·lícula en fets històrics, com la valores?
2: Bé, mira, no sé què t'he de dir. Jo tampoc no la vaig veure des del punt de vista històric. Clar. És a dir, la pel·lícula l'he vist com una pel·lícula i que aquest fet, i simplement, no res més.
0: Molt bé. Mm. Passam a uns altres fets o similituds relacionats amb les illes i amb aquesta pel·lícula del moment, La Bola Negra. Aquesta vegada, Biel Mayol, mos centram en un nom, Gabriel Alomà i Villalonga. Per situar-nos, recordem qui és i com se relaciona aquest nom amb la pel·lícula, Biel.
3: Sí, Gabriel Alomà va ser, podríem dir que dels dos o tres principals intel·lectuals mallorquins del primer terç del segle XX. Va ser escriptor, va ser polític, va ser professor i fins i tot va ser diputat per les Balears i per Barcelona i morir a Sicília l'any 1941, al Caire, a Egipte. Una vegada passat la dictadura i mort Franco, se va intentar fer un homenatge a l'Ajuntament de Palma, ja en les institucions democràtiques recuperades, i el desembre del 1982 se'l volia nomenar filustre de Palma. I el sistema de votació, precisament, és un sistema que el nom de la pel·lícula fa referència. Era un sistema de vots a favor, una bolla blanca, i vots en contra, una bolla negra. Hi va haver 6 bolles negres en contra de Gabriel Alomà, una vegada ell ja ha desaparegut, ja fa 50 anys que havia mort, i en aquell moment no se'l va poder nomenar filustre de Palma. I és una similitud, un paral·lelisme, perquè els que han vist la pel·lícula i amb el nom tampoc no crec que facin molt d'espoilers, aquest sistema de triar candidats a través de bolles negres i bolles blanques també apareix a la pel·lícula.
1: Mm-hmm. Clar, aquesta bolla negra tan simbòlica, no? I te volem demanar també, menys si ha estat utilitzat altres vegades aquest sistema de votació, és a dir, se coneixen altres ocasions on s'han utilitzat les bolles a part dels casinos o en aquesta instància que mos comentes?
3: Sí, era un sistema relativament habitual. Podia ser... A vegades les cròniques parlen d'un sistema medieval perquè el consideren una mica humiliant amb això de que aparegui la bolla negra, un color associat a la foscor, a la negativitat. I en aquest cas, saben que societats recreatives molt habituals en el segle XIX i van durar el segle XX utilitzaven aquest sistema perquè era un sistema de socis, és a dir, la resta de socis havien d'acceptar l'entrada d'un nou soci, i en el cas de l'Ajuntament de Palma, el reglament d'honors d'aquell moment funcionava amb aquest mateix sistema. Era totalment anònim i tenien les dues bolles i dipositaven dins d'un urna o dins d'un saquet la bolla que desitjaven. Clar, quan eren les bolles negres era bastant impactant, perquè és que una persona n'havia rebutjat una altra de concedir aquest o no, o concedir la categoria de soci d'una societat.
0: Mm-hmm. Clar. Per qui no hagi vist la pel·lícula, i sense fer spoiler, intentant, Biel, el sistema de bolles a la pel·lícula, quin és? Per què se titula així? Això ho se pot explicar o no?
3: Molt ràpidament, és un personatge que vol entrar en una societat recreativa i per una sèrie de condicions personals d'aquesta persona és rebutjat, és a dir, se'l discrimina per una condició que les persones que vegin la pel·lícula tindran ben clar i no és molt difícil d'imaginar. En el cas d'en Gabriel Alomà, òbviament, se'l va penalitzar el seu passat polític de polític republicà, d'esquerres, catalanista, etcètera, etcètera, i 50 anys després de la seva mort, per poder ser proclamat fill il·lustre, havia de tenir com a màxim 4 boies negres de tots els regidors que votaven, perquè en aquest cas votaven els regidors de l'Ajuntament de Palma, en va tenir 6, i en aquell moment va ser bastant escandalós, no va poder ser nomenat fill il·lustre, i va haver d'esperar gairebé un any amb una nova majoria de l'Ajuntament, que finalment sí que va ser nomenat fill il·lustre amb el mateix sistema. I només va tenir 4 boies que eren les permeses en aquell moment.
0: Que ara ho record, no sé si vaig malament, però clar, el sistema de boies me recorda també a les votacions del Congrés dels Diputats, no? Al final són aquests, bé, del Parlament també, aquests llums que s'il·luminen, aquestes boietes redones en verd i en vermell. Un poc, no sé.
3: Sí,
0: no sé si
3: és un sistema de votació més modernitzat, també per viva veu. A la cambra dels comuns, per exemple, passen per un determinat lloc i els compten, és a dir, forma part de sistemes a vegades molt antics i molt tradicionals i a vegades molt més moderns. Hi va haver altres sistemes també basats en aquest anonimat que a vegades era el sistema de sort i sac, que era un sistema ja de tipus medieval, que va arribar fins a principis del segle XVIII, que és extreure noms per un nen menor de 5 anys, que es considerava un nen innocent, tren el nom d'un sac i se considerava aquesta persona exercir aquest càrrec per la sort d'haver sortit en aquesta... amb aquest sorteig. També vull dir que això de la sort també és una cosa relativa, que tots aquests sistemes poden estar manipulats.
0: Totalment. Se mai innocenta.
3: A vegades no estan innocents i sobretot els noms que s'hi llista no són posats per una mà tan innocent.
1: Clar. I quines lectures creus que se podria fer ara d'aquesta pel·lícula en relació al que parlaves també d'aquest tribunal i d'aquesta part com d'escrutini públic que té aquesta potència dramàtica, la pel·lícula? Vull dir que és un moment que s'allarga i hi ha aquesta expectativa de què sortirà, no? No sé si ho pots relacionar amb qualque... processos que tinguem avui dia encara d'aquestes votacions populars?
3: Clar, és que jo crec que és un fet bastant comú. La condició humana és quan una persona s'exposa davant un altre grup que l'ha d'examinar i l'ha de considerar adient, per tant sigui per ser nomenat fill il·lustre, tant sigui per poder entrar de soci en aquest club restringit. O ja sigui, per exemple, un tribunal d'oposicions, és un que són equivalents, perquè a la pel·lícula se veu, és a dir, una taula dels personatges que examinen el candidat, i el candidat dret allà tot sol davant aquest procés gairebé inquisitorial. Òbviament, tots aquests elements que formen part de la personalitat de la persona examinada, en el cas de la Bola Negra, ja he dit, una condició personal molt determinada, i en el cas d'en Gabriel Lomà, tot i que fos mort, el seu passat polític i així com se va destacar políticament, òbviament influeixen i depèn dels valors de la societat, influeixen d'una manera, influeixen de l'altra, i això tant se veu la pel·lícula de Los Javis, tant va passar a l'Ajuntament de Palma en el desembre del 82 i passaria actualment, tot i que, òbviament, els valors dels anys 30, dels anys 80 i de l'any 2026 per la societat han canviat i a vegades per sort.
0: Sí, sí, per sort, jo crec. Si parlem de qüestions històriques, Biel, què t'ha semblat la pel·lícula? Tu l'has vista com en Jaume, com a simple espectador?
3: Jo aplic bastant aquesta mateixa manera de fer en Jaume, que és quan dins una sala de cine deig de fora el títol de llicenciat en història, perquè si no me posaria massa nerviós. No, en general, és veritat que sempre, ara faré un pot de broma, però en general sempre intento cercar i sí. És qüestió de posat i això, jo passo amb un expert en la Guerra Civil, però l'he vist bastant adequat. Tot i que llavors cerques informació i veus que exactament el relat que conta a coses que s'han modificat, pintura a favor del dramatisme, o pintura a favor del guió, i no és exactament els personatges que tenen nom i llinatges que de la pel·lícula no van tenir una trajectòria o fins i tot un final exactament com compta la pel·lícula.
0: Clar.
3: Però bé, en el final és un test una pel·lícula i hem d'acceptar aquesta capacitat dels creadors de modificar la realitat per donar-nos un producte que ens agradi, que posen gust a la sala de cine.
1: Jo crec que Biel, he de la pregunta de rigor, si te vares emocionar. Va.
3: Sí, me vaig emocionar. Home, hi ha escenes bastant, que corprenen bastant, òbviament. I no només una, n'hi ha bastant.
0: Trauma, tu te vares emocionar?
2: Bé, sí, m'agraden les pel·lícules, sí, emocionar. De totes maneres, el fet que hi hagués aquest moment inicial, es ploraran, doncs, vull dir, no sé, no li don gaire més sentit.
0: D'acord. No, és que, de fet, l'altre dia a la redacció, un company me de... No, si una dona, sa mare d'una companya meva, que és d'Artà, se'n recorda i ho va... Se'n van recordar tot d'una. Bé, se'n recorda que sa mare ho va viure. Vull dir que ho van relacionar tot d'una, però tu ho dius, purament anecdòtic i casual.
2: Bé, de fet, set històric de que Artà hi va aquest foc amic va ser una cosa que va impactar moltíssim, perquè, pensa tu, imaginàvem que aquests avions venien a salvar Mallorca. I resulta que les manyen dues bombes.
0: Sí, sí.
2: Però bé, coses que passen a la guerra, trobar.
0: Sí, sí, mare meva. Mal començament, també. Bé, en tot cas, començament i final, volien dir. Bé, idò, Jaume Maiol Sureda, moltes gràcies per atendre'ns. Ja, jo no l'he vista, la pel·lícula. Vull dir que ara ja m'aniré amb tota aquesta informació. Moltes gràcies per atendre'ns, Jaume.
2: Gràcies, vosaltres.
0: I Biel, també, gràcies a tu. Ja t'ho dic, jo no l'he vista, la pel·lícula, però me guardaré tota aquesta informació per quan la vegi.
3: Ja te toca, idò.
0: Sí. Gràcies, Biel, que vagi molt bé. Adéu.
3: Molt bé, adéu.

IB3 Ràdio és diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
5: Deu i 26 minuts d'avui, 12 d'octubre, un dia no faner amb el qual vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio per entrar amb olivetes en aquest dia no faner. Què estàu fent avui? Mos escoltau? Això mos pensam i això esperam,
6: exacte,
5: si mos ho permeteu. I d'avui, en aquest 12 d'octubre, en aquest dilluns, tan poc dilluns, mos feim una pregunta. Quan podeu quedar a casa vostra recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vea, que només utilitzeu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina? Maria Antònia Miró.
6: Contesta ara mateix, jo diré que des de que faig teletreball no m'abastesc els dies que faig feina i m'abastesc els dies de festiu.
5: O sigui, vas en pijama.
6: Vaig en pijama tot el dia
5: i
6: quan és festiu trob que toca vestir-se.
5: Però vas en pijama o vas en roba que te sobra?
6: Com que ma mare té una merceria, tinc una quantitat indecent de pijames, per tant, me canvi però me poso un altre pijama.
5: D'acord.
6: Important, tenir rutines, canviar-se de roba, però pot ser una altra vegada un pijama.
5: Ja heu sentit la Maria Antònia, ella té la seva opinió. Envieu-me'ls a vostre en el WhatsApp 646-93-4501. Mireu, ja mos arriben missatges.
7: Hola, bon dia. He de dir que a mi m'encantaria ser d'aquestes persones que tenen una roba específica per estar per casa, còmoda, que no arriba a la pijama i que si obris la porta qualsevol troben que vas mona però d'estar per casa, però no sóc així. Jo vaig com de carrer. És vera que si ja sé que no sortiré de casa 100%, que potser són les 6 de l'hora baixa, pues ja me poso el pijama i amb això vaig tirant. Però una cosa que sí que faig quan arribo a casa i sé que he d'estar moltes hores és llevar-me les lentilles i posar-me les ulleres. Això seria com el meu canvi de roba per estar còmode a casa. Gràcies.
3: IB3 Ràdio és servei públic.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
8: La balanguera misteriosa.
9: No, allà... fila.
10: No, misteriosa.
11: Misteriosa.
10: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
8: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
9: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
9: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
8: Què és una triatló?
9: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
9: Però per nedar no hi ha manera.
8: No.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Continuem entrant en bolivetes en aquest dia festiu des d'aquí, des de IB3 Ràdio.
1: I, Inés, que important que és estar ben informades.
0: Home, per això els nostres oients mos escolten, perquè saben que estaran ben informats i ben entretinguts.
1: Sí, sobretot en la quantitat de desinformació que circula avui en dia. Xarxes socials, intel·ligència artificial... De fet, segons les dades, el 40% dels espanyols reconeix que no és capaç de diferenciar entre una notícia falsa i una de real.
0: I da, imagina't. I del que dèiem, a IB3 Ràdio tenim la solució. O el manco ho intentam. Aquesta casa ha estrenat Ni Fake Ni Fum, un programa que neix amb l'objectiu de desmuntar els principals rumors informatius que han circulat durant els darrers temps i oferir a l'audiència eines pràctiques per defensar aquesta desinformació.
1: Cada episodi repassa de manera senzilla i didàctica els casos més rellevants destacats per les principals plataformes de verificació a Espanya. Una breu entrevista amb experts, amb verificació que aporten context i claus per entendre com es construeixen i difonen aquestes notícies falses.
0: I qui s'encarrega de tot plegat de Ni Fake Ni Fum són les periodistes Raquel Agüeros. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, estimades.
0: Bon dia. I n'Alicia Català. Hola, Alicia, com anem?
3: Hola, què tal, com va?
0: A veure, en la quantitat de desinformació que circula cada dia, vos ha costat fer una tria de les desinformacions a analitzar?
2: Bé, jo crec que... Sí. Cada pic és un poc més difícil perquè cada pic tenim més contingut. I hem de seleccionar.
3: Cada pic se genera més i més i més, i de vegades és molt difícil destriar el que és veritat de el que no és veritat. I és que hi ha coses que les llegeixes i dius, ah, vale, i no te planteges si són certes o no. I quan investiguem un poquet i veiem que no ho són, dius, vale, ja canvia un poquet la cosa, ja comences a mirar les xarxes i les informacions amb un altre ull.
4: I els matisos, no? Perquè l'altre dia me'n record que el darrer programa... nosaltres començam el programa amb un repàs un poquet de l'actualitat. Uh-huh. I es verà que en el principi, perquè, bé, no sé quin dia ens varen estrenar, per mi 5 que va de setembre.
3: Sí,
4: 5, exacte. Dissabte 5 de setembre ens varen estrenar, o sigui que duim un mes i molt poc. I clar, ens varen adonar que no només era Espanya, no només era les Illes Balears. Això transcendeix, és una cosa mundial, és absolutament transversal. Uh-huh. I en el programa, per exemple, l'altre dia, es veure que varen posar un poc més el foc en... ja no tant en la mentida, sinó varen posar un exemple de com dues paraules te podien canviar tot el sentit d'un titular.
0: Que bona.
4: Uh-huh. Per això és tan important llegir més d'un pic, no només llegir el titular, perquè estarem d'acord totes en que... Els titulars, i que tothom me perdoni, quasi tots estan manipulats en el sentit de que has de fer una espècie de resum del que serà aquella notícia. Uh-huh. O sigui, uh-huh, i has de destacar un poc el més important. I ja no se destaca sempre el més important, sinó el que més renou farà. Uh-huh. I aquí també tenim nosaltres una responsabilitat, no? Dir, les coses estan com estan. Vosaltres heu donat una dada del 40%. Alicia, jo no sé si és el 40%.
3: Jo tampoc no ho sé.
1: Aventuraríeu que pot ser més?
4: Sí.
3: Sí.
4: Sí. Mm-hmm. Sí. Mira, eren gravant aquí amb en David i en Nacho Beato i en Guisca una promo, no?, per les xarxes socials. I te'n recordes, sí, del fet... Què deia Donald Trump? És que jo vaig llegir aquell titular i vaig dir, tenint en compte com és aquest senyor, potser sigui vera en el seu capet.
0: Sí.
3: Sí, era que en Donald Trump proposava que van ser erupcions volcàniques omplint els volcans en ciment. Clar, és que és una persona que va dir que el Covid se curava en lleixiu. Uh-huh. Vull dir, no és molt... d'allò dir... I si es cerca? Si es cerca.
1: I en el final aquestes notícies fake o potser que tenen titulars que en el final el que fan és com extremar-se, no?, per generar a vegades més engagement, que la gent els amiga,
4: sí,
1: els comparteix.
4: Sí, exacte.
1: Quines són les emocions que creus que se difonen més ràpid? Et sa ira, et sa indignació, et sa por?
3: Jo crec que avui en dia estem en un entorn de crispació absoluta que tothom està de mal humor. Jo, sí, l'altre dia t'ho comentava. Sí. En el bus, sí, vaig veure una baralla. Sí. En el carrer vaig veure una altra. I dic, bé, ara tothom se pensa que és molt ofensible i s'aixequen els de matí amb una llarga llista d'ofenses que han de fer pagar qualcú. Bé, jo crec que el que s'ha cercat és la crispació, que la gent estigui enfadada, que se'n vagin cap en els extrems... Bé, és la meva opinió personal, no és que sigui... Però...
4: Ah, jo el que me fa més pena és que no... És a dir, no sé com explicar-ho. Per exemple, tot tenim grups de WhatsApp o de Telegram o el que sigui, no? Amb la gent bé, més propera a nosaltres, fins i tot amics, amigues. I és una cosa que és molt preocupant per jo, que entre els amics hi hagi també aquesta crispació, no? És a dir, tu poses una cosa, per exemple, una notícia que a tu t'ha semblat interessant, no? I això genera una onada que a jo me fa molta pena, no? I sobretot ho dic en xat d'amigues. Jo tenc un xat d'amigues que som molt diferents. Cadascú vivim en un puesto diferent. No només a Espanya, una viu als Estats Units, una altra a França. I varen decidir, així com en un principi podien xerrar de tot, varen decidir que era millor que no xerressin de política, tot i que és tan important, no? I jo...
0: Sí que fa pena, això.
4: Vaig perdre un poquet l'esperança de dir, ostres, en aquest grup que és tan...
0: Sobretot perquè no se pot ni dialogar, no?
4: Sí, sí, sí. És molt trist.
0: Ara, per exemple, si mos arribàs a un WhatsApp amb una notícia alarmant, quines coses haurien de fer per comprovar si és veritat, o quines coses, millor dit, hauríem de fer abans de compartir aquella notícia?
3: Abans de compartir, exacte. Primer, ho mires bé, des del punt de vista d'escapat. Han de tenir un poquet de capat. I després, sí, això és el primer.
0: Tan senzill com això, Alicia.
3: Han de tenir un poquet de sentit
1: no,
3: comú.
1: Però també és aquesta cosa de simmediatesa. És tan fàcil
3: és
1: compartir els dos clics, no?
3: No, s'ha de... Com quasi gairebé totes les coses a sa vida s'han de pensar abans de fer-les. I compartir és una de les més importants, encara que no ho sembli. Primer, ho tornes a llegir en capat. I te demanes a tu mateix... Mem, en sèrio, Ali, què vol dir això? I després, ja si vols, comences a cercar altres notícies equivalents, o te'n vas a Verificat, o te'n vas a... o te'n vas a cercar una font que realment te pugui informar d'això, perquè ja avui en dia està massa era desinformació. Vull dir, avui en dia tenim moltíssimes maneres de comprovar si una notícia és certa o no. I si no, te'n vas a ChatGPT i li dius, escolta, trobes que això és vera o no? I si té seny, si l'has criat bé, perquè en el chat també se li ha d'educar i ensenyar, te donarà la resposta.
0: Tu has dit Verificat.
3: Verificat, Neutral...
0: Són plataformes que t'ajuden a verificar.
3: F-Verifica.
4: Diguéssim que quasi tots els mitjans, o bé, hi ha... Per exemple, Maldita va néixer un poquet així. No sé si vos recordeu que Maldita va néixer com... no me record com es deia el programa d'Anna Pastor en la Sexta. No sé si era l'Objetivo, no sé si era...
0: Sí.
4: O abans, crec que tenia un altre, no? I en Clara Jiménez Cruz, que duia això de Maldita. Després ella va tirar endavant el seu propi projecte i se va separar més, no? I diguéssim, va ser una de les primeres. Però jo, per exemple, el que sí que faria, que són coses molt senzilles, per dir, per què he de desconfiar jo d'una cosa que m'està arribant? Perquè si te l'envia una persona que t'estima, que té confiança en tu, dius, per què he de desconfiar? Mira, jo a mo mare li dic, mo mare té 79 anys, i està tot el dia amb el Facebook, amb el Instagram, amb els buenos días, las buenas noches...
3: Ai, sí.

0: Ara, a vosaltres deies la immediatesa, clar, hi ha una sobreinformació que això també genera desinformació i és molt difícil, és molt difícil destriar.
1: Ara, millor mirar diferents mitjans i clar, que però, siguin mitjans tradicionals, no?
0: Diferents mitjans, o, tradicionals o no, és molt difícil que tinguem tot temps per llegir. Tres diaris. Jo me'n llegeix dos en el dia, però perquè som una friqui, perquè...
1: Bé, perquè ets periodista, també.
2: Clar, sí, també aquesta feina de verificar les fonts.
3: És la nostra feina, clar, també, sí, llegir però, un poquet.
0: Clar, tu entens una persona que ha d'entrar a l'oficina a les 7:30 clar, o a les 8, quan llegeix això, pot ser una tertúlia de la ràdio, però... O, és més fàcil, però estem sobreinformats i això genera molta desinformació, també.
1: Totalment. Sí. Bé, Aida, per això han creat Nalícia Català i na Raquel Agüeros Ni Fake Ni Funk, un programa que, en el qual fins i tot vareu corroborar, atenció, que la lluita contra el canvi climàtic millora la vida sexual. Sí, ho heu sentit bé. Va ser en Pau Vilches, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Energies Renovables del Govern i expert en canvi climàtic. Escoltau.
4: Jo crec que a dia d'avui la majoria de la gent és conscient de que hi ha una cosa que se diu canvi climàtic, que a més l'estan provocant nosaltres. En Carlos Moreno, que és un científic colombià, ha desenvolupat una proposta que ja està aplicant París i altres ciutats del món, que és superinteressant, que se diu la ciutat dels 15 minuts. Que bàsicament el que vol dir és que tot el que necessites per la teva vida, com molt en fora, ha d'estar 15 minuts de tu. Vale? En termes de lo que necessites per comprar, el metge, sortir...
0: Vamos, lo que seria viure a un poble.
4: I si ho fa tots a peu, pues, evidentment, redueixes tota la contaminació dels cotxes, però a més millora la teva salut, perquè ho fas tot a peu. Tens una vida molt més activa, millora tot, fins i tot la teva vida sexual millora. Vale? Això a París, a dia d'avui...
0: No, ara no pot dir
4: sí,
3: com pot ser que millori?
4: No. Hombre, perquè està estudiadíssim que quan millor és el teu estat de salut, millor és la teva vida sexual, per suposat. Evidentment, has de tenir parella o algú amb qui practica aquesta vida sexual.
3: Petit detall, si no, és important.
0: Bé, que cadascú se cerqui la vida.
4: Però que cadascú faci el que trobi que ha de fer.
3: Exacte.
4: En tot cas, allò,
3: sí
4: que, allò que decideixi fer... ho disfrutarà molt més si està en
1: també
4: forma...
1: També vols passar-ho bé. Vosaltres personalment, com a periodistes, bé, com a, no, com a ciutadanes, vos l'han colat alguna vegada? I com a periodistes també, vos l'han colat?
0: Jo sí.
3: Jo també.
0: Jo molt de pics.
1: Per tant, això vol dir que tothom li pot passar.
2: Tothom és vulnerable.
0: Jo me'n record que quan en Trump va fer aquesta detenció... no sé com qualificar-ho de Nicolás Maduro. Uh-huh. Jo tenc una cosina que viu a Venezuela i que ella no vol... té molta consciència política, ella no vol tornar. Ella encara té l'esperança de que això veurà Venezuela tirar endavant i no d'aquesta manera, no? Sinó millor. I ella me va enviar una imatge per WhatsApp i em va posar, mira, nunca pensé que veria esta imatge i era la imatge de Nicolás Maduro detenido abans de que s'hagués produït. Clar, diu, esto es lo que están poniendo ahora en la tele.
1: Wow.
0: Jo vaig cometre l'error de novata, de dir, bé, me l'ha enviada ella, això
1: ja...
0: estan donant a la tele, i òbviament era un fake, era una mentida.
1: Wow.
0: Sí, bé, òbviament, quan te passa això, has de rectificar, has de demanar, i has de demanar perdó, vull dir que no passa res, no? Però són coses difícils. I un pic, me'n record, fa molt d'anys, que això ara m'enric, però me va saber fatal. El Mallorca jugava o contra el Mallorca. Bé, no ho sé. Qüestió, Cristiano Ronaldo jugava en el Madrid.
1: Uh-huh.
0: I varen... És que jo crec que no existia ni tan sol la paraula fake. I,
3: pot ser.
0: La notícia era Cristiano Ronaldo pierde el avión de vuelta porque se entretuvo comprando un croissant con chocolate en la cafetería. I jo m'ho vaig creure. O sigui, una cosa...
3: És que són coses que poden
0: ser perfectament...
3: Jo ara m'ho passa al contrari. Jo ara llegeixo una notícia i dic... Un momento. Ara és molt difícil creure aquestes coses ara mateix. Mm-hmm. O venen d'un mitjà super, i de vegades també, o te la colen per tots els costats. Mm-hmm. Jo miro les xarxes socials amb molt, molt, molt d'alerta de dir, espera, perquè ara mateix

0: Com a pens que tot és mentida.
1: Sí, així com abans les xarxes t'ajudaven a ordenar exacte. La informació, ara no. És tot el contrari.
2: Raquel Agüeros, Alicia Català, mos ha quedat sense temps, m'hagués agradat continuar en la conversa, però afortunadament vos sentim i sobretot vos escoltam els dissabtes de 9 a 10 aquí a Ivetres Ràdio amb Ni Fake Ni Fum, sempre ho podeu recuperar a la carta, i si no, es diumenge també a la redifusió de 1 a 2 del migdia. Dissabtes de 9 a 10, Ni Fake Ni Fum, en Raquel Agüeros i Alicia Català. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a totes i molt d'anys a les Pilars.
3: Ah, sí.
2: Molt d'anys. Molt d'anys.

0: Paga'm los meus diners, canta aquesta cançó. I ara mateix ho entendreu, perquè Pere Morell, bon dia. Avui venim a destacar també una altra efemèride importantíssima, perquè estic segura que no sou aliens a ella. Pere, bon dia.
1: Bon dia, hombre. Inés, imagina que anem a berenar al refugi de Bunyola, que demanem unes torradetes de tonyina o de cuixot i que mos ho passem d'allò més bé. Però arriba l'hora de pagar i tu no dus la cartera. Què me diries?
0: Home, que ets molt bona persona i que me convides.
2: Clar, fa poble, això, que te convidin.
1: Crec que somiau massa. Jo només convido a mon pare. Imagina que no t'ho convid.
0: I tant, pagues i després te faré bisum.
1: Exacte, ja fa una dècada que se pot dir aquesta expressió que ha substituït allò de ja t'ho pagaré i que serveix tant per convidar-te com per fer un regal de noces. I com no, ara és més fàcil que mai demanar doblers en els teus familiars.
3: L'empleo quasi cada dia. Perquè tinc un neig que me diuen Petri, fem un bisom.
4: Si jo fos un banquer.
0: Boníssim, aquest predir.
2: De fet, jo tenia una amiga que de un bisumat. Sí. Com qui di, quan volia que fos un pot d'obbé.
0: Mamà, fem un bisumat.
2: Un bisumat.
0: Aquest predir, però, els predins també utilitzen bisum. Per, ja no, s'ha perdut allò de donar els dobbés així com d'amagat.
2: Els 20 euros.
1: Sí, els predins donaven dobbés que pareixia que estigués dins la màfia. No, sí, no sabien sí. Mai
0: ah,
1: què passava.
0: I ara ja s'ha perdut això també, per mort del bisum.
1: Anirvam a la nostra tecnologia. I és això, el Bizum ha complit 10 anys amb prop de 35 milions d'usuaris a Espanya i milions d'operacions acumulades. Va néixer el 2016 com una iniciativa conjunta de 29 entitats bancàries espanyoles amb un objectiu molt clar, fer canviar dobbés fos tan fàcil com enviar un missatge. I la idea va començar a funcionar ben aviat. A final d'aquell mateix any, Bizum ja tenia més de 230.000 usuaris que havien fet més de 185.000 operacions i havien mogut un total de 100 milions i mig d'euros. N'Àngel Nigorra és el director general de Bizum i ho celebra.
5: La expressió hacer un Bizum s'ha vuelto algo coloquial, habitual en España y Andorra. Y fruto de eso ya llegan los datos, ¿no? Que desde el lanzamiento, hace 10 años, han realizado más de 5.750 millones de operaciones. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que ahora mismo se hacen más de 3 millones y medio de Bizums al día, que suponen más o menos 40 bizums por segundo.
0: Uau, és que són impressionants les dades del bizum, mare meva.
1: És que, veureu, 35 milions d'usuaris que són, que un 10% de la població no té bizum, tots els altres sí. I és que avui en Bizum ja poden fer gairebé de tot, pagant els amics, comprar comerços i fins i tot pagar impostos. Ines, tu has pagat mai impostos en Bizum?
0: La veritat és que no sabia que se podia fer.
1: I del que sàpiga que, segons les dades de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a les Balears ja paguen més de 22 milions d'euros en impostos a través de Bizum.
0: Wow.
1: I és que aquesta plataforma ja forma part del nostre dia a dia. I les xifres no aturen de créixer. A Espanya es fan milions de Bizums cada dia, amb puntes que superen els 5 milions d'operacions diàries. Han volgut sortir al carrer per demanar als ciutadans si són dels que paguen en Bizum per tot o si encara són de la vella escola.
6: Perquè el Bizum entre els amics ho utilitz molt, perquè ja mai duc efectiu i la cartera poques vegades.
7: Sobretot en dinars i regals comuns.
8: És vera que no duim efectiu mai, el manco jo i la meva generació.
9: Més que tot per si no duc dobbés. Como pagar en su Bizum.
10: La verdad es que ahora salir a cenar con amigos pues es más fácil, pagar la cuenta y poder ajustar.
9: Poca cantidad de dobbés, pues sí, una amiga, mi germà, mi germana.
10: Nosotros hemos pagado hasta billetes de avión.
0: Imagina't.
2: Què dius, billets d'avió?
1: I ara sí. Veureu, perquè el Bizum realment està a punt de fer desaparèixer el metàl·lic i és que cada vegada duim menys monedes a damunt i no n'hi ha pocs que auguren la mort dels billets i les monedes per passar una era. On tot serà virtual, i ja no ens faran falta guardioles.
11: L'efectiu s'està acabant.
12: No hi ha metàl·lic, mos controlen, ho saben tot. De cada pit pitjor o millor, depèn.
0: Pitjor o millor?
2: Depèn de qui manegis dubbés o no.
1: Home, depèn de qui el s'atengui, depèn de qui li demanis. Les carteres romanen buides de metàl·lic i sabeu un dels col·lectius més perjudicats per això indirectament?
0: Els comerços.
1: Els músics de carrer.
0: Ah, clar!
2: Jo pensava que són les persones que, per desgràcia, viuen en el carrer i han de viure d'això, però sí, els músics de carrer també és així.
1: Músics de carrer.
0: Sí, però molts ja tenen el cartell de Bizum, número de telèfon...
1: Jo el primer pic que ho vaig veure va ser el 2021, que mai trobava un violinista, que va ser un violinista espectacular, que tocava no sé quina orquestra, i que ja havia posat el seu número de telèfon perquè li poguessis fer un Bizum, però en aquell moment ja era una excentricitat enorme.
0: Jo me'n recordo, una vegada vaig anar a una fira i vaig voler comprar un collar i justament no duia suficientment dobbés, que és el que mos passa ja a tothom. I m'ha dit la Lota, me pot fer un Bizum? I jo, què? Però no. És fiable? T'arribarà.
2: I a més, el Bizum...
0: Me donaràs el teu número.
2: Clar, és això, el Bizum va lligat en el número personal d'aquella persona. Per a mi m'ha passat a vegades de dir, Bizum tal, i pens, aquesta persona tens meu número de telèfon, ara.
0: Bé, és que l'altre dia, a Xiu-Xiu, vàrem parlar de que ara el Bizum també serveix per lligar.
2: Efectivament.
0: És una altra història. Que, clar, és això. Tu, per fer un Bizum, has de tenir número de telèfon. Llavors, l'excusa primera és... Tu i jo no tenim el número, però coincidim per qualsevol cosa. Ah, dona'm el teu número, que te faig un Bizum.
2: I ja tens el número de telèfon.
0: I si no, si vols recuperar un vell contacte, tens el contacte i li escrius en el concepte, copa. I ja. I tu dius,
2: oh, m'ha
0: arribat un Bizum en concepte de copa.
1: Jo això no ho havia fet mai. Crec que sóc d'una generació més antiga i tot, eh?
0: Ja això són les coses que xerram a Xiu-Xiu.
2: Però la gent de la mitjana t'ho pot fer també perfectament. Eh?
0: Ara som aquí amb olivetes.
2: Seguim.
0: Amb informació de...
2: Rigo.
0: De Rigo, amb en Pere Moroi. Pere.
1: Mira, m'ho mostraré l'evolució del Bizum, perquè el 2021 van arribar els 100 milions d'usuaris. Hem de dir que l'època postpandèmica va augmentar molt perquè la reducció de surt d'efectiu se va emplear com a mesura sanitària. I clar, el 2021 va arribar a 100 milions, 2023, 25 milions, 2024, quasi 30, i ara ja estem a quasi 35 milions. Tu quan vas començar a fer servir Bizum?
0: Jo no me'n record, però lo millor post-pandèmia segur. 22, 23, tal vegada.
1: Bueno, jo he d'admetre que ho vaig fer com tu, vaig arribar tard, més o menys fins al 2023 no em vaig tenir.
0: Pandèmia estic segura que no sí. Me sona gens.
2: Jo post-pandèmia segur.
1: I què vos deien els vostres amics? No estàveu atreçats en aquell moment?
0: No me'n record. No. Ja és d'aquestes coses que han arribat sense que te'n donis compte. I
2: impregnades.
0: Que... Sí.
1: Jo encara me'n recordo veure memes allà a Instagram que deien si no tens Bizum el 2023 que vius en el 1540 o alguna cosa així.
0: Ostres, mare meva.
1: Jo me servia per escaquejar-me a vegades de no pagar, no tenir Bizum. I ara que entenc, a vegades deix de pagar 5 cèntims expressament només per veure quin amic tenen nassos de venir a reclamar-me'ls. I calcul que en 3 anys m'hauré estalviat això, un euro i mig, més o menys. Si és preu d'un cafè, que per cert, també es pot pagar amb Bizum a alguns establiments. El que passa és que alguns comerços no tots accepten Bizum, ja que aquesta plataforma a vegades diuen que té unes comissions que poden arribar-se al doble que el d'una targeta.
0: No pots regatejar en aquest cas, mai?
1: No, no.
0: Tampoc.
1: Però bé, tot depèn de les condicions que tinguin amb el seu banc, que alguns comerços sí que decideixen emplear Bizum.
11: El que hem arribat a la conclusió és que les comissions són el doble d'una targeta. Per tant, en aquest moment, literalment no se pot coir Bizum. Vamos, se pot coir, evidentment, però si tens un client que no tens una altra manera de pagament, no deixaràs de perdre aquella venda per aquella manera de pagament.
1: A més, el Bizum té altres desavantatges, perquè de vegades tot va aviat. Tot va tan aviat i és tan fàcil enviar dos bes que també ens podem equivocar de contacte. Quina és la quantitat més grossa que heu enviat per error per Bizum? O encara millor, vos ha passat mai que vos han arribat dos bes per equivocació?
0: Jo sí, una vegada. 20 i pocs euros me van arribar. I et vaig voler tornar, però no vaig trobar la manera, perquè no era un contacte que jo no tenia.
2: Ai,
1: no vas trobar la manera o no te vas esforçar molt?
0: No, ho vaig cercar de bon de veres.
2: Clar, és que si no saps
0: qui és. O no em vaig sobre o no vaig trobar la manera.
2: Sí. Jo crec que de 20 a 200 euros qualque vegada ho he fet, però diria que me l'han tornat. Si no, me'n recordaria.
0: O sigui, tu ets el que fa serró.
2: Exacte.
1: Bé, jo tinc un amic que li va enviar 70 euros una lota que no coneixia i després, clar, per demanar-li, ja te mors de vergonya. Però bé, amb tots els pros i contres, és evident que el Bizum ha revolucionat la nostra manera de relacionar-nos i de pagar. I aquesta revolució va molt més enllà d'Espanya, perquè, de fet, la Unió Europea fa anys que treballa per impulsar alternatives pròpies en el món dels pagaments digitals i reduir així la dependència tecnològica dels Estats Units. L'objectiu és avançar cap a una major sobirania europea també a l'hora de pagar. Vosaltres creus que el Bizum és el futur?
0: Sí, ja és el present.
1: Què més podem emplear ja per pagar?
2: Diria que en s'apagot vaig pensar que havien de tornar a ser efectiu, així que no ho sé. Si ve l'apocalipsis, tornarem a ses pedres.
1: Fins aquell moment seguirem tenint el Bizum, perquè allò que va començar per passar 4 duros entre amics podria acabar tenint un paper important en el futur dels pagaments a tota Europa.
0: Molt bé, Pere. La veritat és que un reportatge molt interessant. Bizum ha complert 10 anys en dades estratosfèriques d'usuaris. Així que nosaltres no som manco i vosaltres, que mos estàveu escoltant, segur que tampoc. Pere, gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, atenció informativa en aquesta hora a Madrid. Ja és a punt de començar, ho veiem ara mateix a les pantalles, la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis amb motiu d'aquest 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i també de Ceuta, primera plana de l'agenda política. A la tribuna d'autoritats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, també veiem diversos ministres conversant en aquest moment i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern balear, Marga Proens. Entre les absències, el president d'Euskadi, també la de Navarra, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. Tot plegat a l'espera ja que el Tribunal Suprem decideixi les pròximes hores si manté o bé aixeca la suspensió de l'anomenada llei de nets. Recordem que el mes passat va suspendre cautelarment el dret a vot d'uns 400.000 ciutadans a petició de PP i de Vox. El cens electoral per la general del 29N es tanca, de fet, avui mateix, avui dilluns, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusa Sánchez d'intentar alterar el cens electoral amb la llei de nets.
2: Y los hemos detenido nosotros denunciándoles en el Tribunal Supremo con nacionalizaciones masivas de personas que se habían ido hace 60, 70, 150 años y sus nietos y sus descendientes y han intentado alterar el censo electoral para poner a los funcionarios cubanos y a los funcionarios venezolanos, esos del grupo de Puebla de Sao Paulo, a rellenar los sobres de los votos que después iban a llegar a España.
1: Resposta del president espanyol, ha demanat a l'alt tribunal que freni l'intent de les dretes, diu, perquè no quedi suspès el dret de vot dels nacionalitzats per aquesta via.
3: ¿Es constitucional? ¿Se puede de verdad decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, no una vez, sino unas cuantas veces, que no van a poder hacerlo en el año 2026? ¿Porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?
1: També, ja ho sabeu, és objecte de debat polític el vot per correu pels dubtes de les formacions que han dit del PP i de Vox que llancen sobre la fiabilitat d'aquest sistema. Els experts consideren, però, que disposa de nombroses garanties. El vot per correu exigeix identificar l'elector en diferents fases i està sotmès a controls electorals, tal com indica el politòleg Pedro Riera.
4: No hi ha cap argument en el sentit de que és un procés que té totes les garanties. Hi ha estudis internacionals comparats que bàsicament, precisament, analitzen això, si hi ha frau, si no hi ha frau, i Espanya, pues, és a dir, és un país en el qual les dades clarament indiquen que no hi ha cap problema en aquest sentit.
1: I aquí les Illes Pont del 12 d'octubre, en què es preveuen més de 5.000 vols als tres aeroports de les Balears, segons dades d'AENA. Avui, de fet, hi haurà més de 1.200 moviments. La major intensitat són Sant Joan, tot i que disminueix, hem de dir, l'arribada de vols respecte de l'any passat. De fet, avui a Eivissa ja acaben les festes de tancament de les discoteques. A aquesta hora baixa mateix, el club DC10 obre portes a les 6 i tancarà demà ja de matinades la darrera festa que marca el final de la temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa, que diuen ja adeu a un estiu més. Molts venen de lluny i d'altres per primera vegada.
5: Vivo en Alemania y vine ayer, estuve en Universal viendo David Guetta y nada, hoy estoy aquí. Solamente tengo pensado ir aquí, hoy no voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco. Y nada, eso es mis vacaciones y ya otra vez a volver a Alemania a trabajar.
1: Un dia 12 d'octubre avui que coincideix també amb l'obertura de la veda general de caça que s'estendrà fins al 10 de febrer segons l'espècie i també la modalitat. A segon record del Consell de Mallorca es permetrà l'exercici d'aquesta activitat els dimarts, dijous i dissabtes, també diumenges i festius. A més de les espècies autoritzades, en la mitja veda se'n podran caçar també tors, perdius o també becades. I ja en internacionals, els Estats Units i el Regne Unit emeten alertes pels atacs dels hutis contra els aeroports de l'Aràbia Saudita. El darrer bombardeig confirma un mort i 11 ferits. Arriba poques hores després d'un altre atac contra les mateixes instal·lacions que va causar, recordem-ho, 13 morts i més de 300 ferits. Amb aquesta notícia d'internacional, arribam a les 11 i 4 minuts, actualitzant notícies, tornant ja al punt de les 12 fins aleshores.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: Continuem a IB3 Ràdio entrant amb Olivetes en aquest dia festiu, aquest dia no feiner, com el duis. Un dilluns, poc dilluns, que també molts demana agafar-nos-el per nosaltres mateixos, anar d'excursió, fer dinars, o també quedar tranquil·lament a casa vostra, a casa nostra, si podeu. I si sou a sa feina, no passeu pena, nosaltres també. I si aneu cap a sa feina, bon dia, que tingueu molt bon dia. El que és segur és que fa poc més d'un mes que ha començat sa tardor. I pot ser, sense adonar-nos-en, tot això té un color. Per això avui en aquest programa mos tornem a demanar una cosa.
2: Quin color fa avui?
3: Exacte, com bé ha dit Neines, és el color de la tardor i us ho diré, el meu color preferit.
1: El meu també.
3: En sèrio? Sí. Mireu, avui parlarem d'un color que mos avisa d'esperir a la natura, que vesteixen els monjos de l'Himàlaia, que va fer fortuna a tot un poble a Mallorca i que va ser un símbol dels anys 80. I si encara no teniu clar de quin color estem xerrant, us ho diran oques grasses. Comença.

0: constitut.
1: Bé, ara si no ho heu captat, ara vos ho explicarem. Però és que Oques Grasses ja s'ha acomiadat definitivament del seu públic. Ahir va ser el darrer dels concerts a Barcelona. Molts illencs han anat a Barcelona precisament aquests dies a veure aquests darrers concerts d'aquest grup, que ara ja ha fet història. Oques Grasses, que ha dit que avui és un nou dia amb estaronja de fons.
2: Exacte, no sabem si fan referència a una posta de sol o una sortida de sol, no? Però ja tenim dins el cap aquesta idea d'aquest taronja tan present en aquests moments, no? Com si el cel blau s'atenyís d'aquest color, no? Com si la llum del sol s'afongués al cel.
1: Per tant, taronja, quan surt el sol o quan s'amaga. Però per què passa exactament? Per què hi ha aquest color en el cel quan surt aquest taronjós?
2: Clar, això passa perquè bàsicament la forma que té el nostre planeta és esfèrica i per tant és el moment en el qual el sol se troba com a baix d'aquest horitzó. Per tant, la llum quan entra ho fa de manera inclinada i ha de recórrer una capa de l'atmosfera molt més llarga que el que seria el migdia quan pot entrar directe. Per tant, fent que aquest trajecte sigui més llarg fa que les zones de la llum, que saben que són d'on llargues o curtes, se perdin pel camí. Per tant, les úniques llums que mos arriben són aquelles que són els tons càlids d'ona llarga com el taronja i el vermell. També hem de dir que gràcies a aquesta presència de pols o, per exemple, humitat a l'aire, fa que s'amplifiquin aquests colors. Per tant, podem dir que sovint, després d'un dia de tempesta o quan té una miqueta d'aquestes pols en suspensió, les postes de sol són molt més espectaculars.
1: Uh-huh. Per això, el taronja se relaciona amb energia, vitalitat, calidesa, pel sol.
2: Exacte, és precisament per això.
1: I de com has dit, Maria Antònia, avui mos xerres d'aquest color, d'estaronja. Jo crec que, com tot, podem començar pel principi, perquè la Maria Antònia té totes les respostes, ja ho sabeu. Així que ara mos explicarà d'on surt estaronja en la història del món.
2: Abans de començar, hem d'entendre que la història d'estaronja ha estat permanentment lligada a dos altres colors molt més potents, li direm, en el groc i en el vermell. Clar, a la prehistòria podem dir que estaronja no era tan intencionat, o sigui, els tons taronjosos potser sortien a l'atzar, no?, en aquestes pintures rupestres, mesclant aquests pigments que hem dit, i clar, el color taronja com a concepte tampoc existia.
1: No tenia nom, no tenia ni nom.
2: Exacte.
1: I en quin moment, idò, comença a guanyar identitat pròpia el color taronja?
2: I doncs mira, a l'antic Egipte hi trobem un mineral que és la coralina taronja i aquest s'utilitzava per decorar ses tombes i se creia que tenia poders protectors. El seu color taronja intens, com han dit, s'associava directament a la llum de Saube, per tant, en el déu del sol Ra i en aquesta força vital. Se creia també que aquesta pedra de color taronja guiaven els morts en els més enllà i, per exemple, la podem trobar a la màscara mortuòria d'en Tutankamon.
1: I altres pigments taronges importants?
2: Mira, també es fan pigments a l'antiguitat a partir d'un mineral conegut com sorpiment. Sorpiment era un article molt important del comerç entre l'imperi romà i també s'utilitzava a la medicina xinesa, tot i que conté arsènic i és altament tòxic. Ja ho sabem, els pigments sempre és com i eren tòxics, no? I hem de dir que aquest pigment s'utilitzava com a verí de mosques i també per enverinar fletxes, i també per el seu color groc taronjat, era un dels preferits dels alquimistes que cercaven la manera de fer or a la Xina com a Occident.
1: Ah, mira. Mare meva, una vegada més la toxicitat en els pigments antics, perquè cada vegada que mos dus un color, Maria Antònia, surt aquesta qüestió. Perquè això que has dit, que la taronja no tenia identitat pròpia, tenc entès que la paraula taronja va arribar tard en el nostre vocabulari.
2: Així és, la paraula taronja va aparèixer en el segle XIII gràcies a la presència de la cultura àrab a l'Àndalus i en el comerç del Mediterrani.

0: Aquesta paraula va néixer a la Índia amb el mot sànscrit naranga. Va passar al persa com a narang i d'allà a l'àrab clàssic com naranj. Els àrabs van introduir el cultiu de la fruita a la península ibèrica cap al segle X i amb ella va arribar aquest nom.
1: Se sap la primera vegada que se va escriure la paraula taronja?
0: Sí, mira, en castellà trobem la paraula naranja primera vegada escrita cap al 1250. I en català la trobem documentada com toronja l'any 1270. I amb la forma actual, taronja, ja cap al 1330 a la crònica de Ramon Muntaner. Com a curiositat, hem vist que el català va adoptar la variant amb l'àrab, amb aquesta T inicial, de la turunga, mentre que el castellà va mantenir la N original del sànscrit de la Índia.
1: Però i la fruita, d'acord, la de taronja, és a dir, es relaciona el color de la fruita amb la paraula?
0: Clar, aquí ve el detall més sorprenent, que durant tota l'edat mitjana, la paraula taronja servia únicament per anomenar la fruita.
1: És a dir, la fruita crea el color,
0: exacte,
1: en realitat, no?
0: Es va ser així. I no va ser fins en el segle XIV que la paraula taronja servia per utilitzar aquest color. Per tant, vos heu de quedar que primer va venir la fruita i després va venir el color. I abans d'això, quan la gent volia descriure aquest to, com hem dit, quedava simplement reduït a vermell groc, groc vermellós...
1: Fins que van voler dir, com la taronja.
0: Com la taronja, I s'hi va quedar.
1: O sigui, que la fruita li va donar el nom en el color. Jo crec que si xerram de taronges i de les illes, de xerrar del teu poble, Maria Antònia.
0: De soia. Clar, jo no soc molt patriota, però crec que avui toca.

0: Els tarongers i llimoners es cultiven a Soia des de fa més de 700 anys gràcies a la introducció dels regadius per part dels àrabs i un microclima especial que té aquesta zona de Serra Tramuntana. Al segle XIX, la producció de taronges de Soia era tan bèstia que tota la collita no només quedava a Mallorca, sinó que s'exportava directament a França, sobretot cap a Marsella i la Provença, travessant la mà en vaixell, que era molt més fàcil que creuar tota la muntanya, no? De fet, molts de sollerits van fer fortuna amb aquest comerç de taronja.
1: I també fortuna, amors, matrimonis, famílies que neixen d'aquesta relació França-Soia a través del comerç de la taronja.
0: Exacte.
1: Subsisteix encara avui en dia, i de fet, avui en dia encara se celebra Soia la Fira de la Taronja, quan no podria ser d'una altra manera.
0: Exacte, i el que deus, Inés, te diré que en Bernadet, aquell de la rondada de la Mossa Tres Taronges, no va ser l'únic, com bé has dit tu, que se va enamorar entre aquesta fruita.
2: Doncs a Soia va existir un vicari, que li deien el vicari Fiquet, que quan hi va haver aquest flux de migració, sobretot cap a França, se va dedicar a juntar parelles d'aquests joves que havien anat a cercar fortuna a França, escrivien a les seves famílies demanant per casar-se, i les famílies anaven al vicari per veure més si coneixia qualque lota que periòdicament anava a confessar-se, que volgués casar-se i partir a França a fer feina. I va oficiar, se diu, més de 1.500 matrimonis, per tant, és moltíssima gent.
1: Mare meva, quines històries, eh? Sentíem ara Antònia Maria Miró, historiadora de l'art, sollerica, que coneix bé tots aquests entramats històrics relacionats amb la vall
0: de Soia i enamorar-se amb aquesta fruita, precisament.
1: Sí.
0: Però no només saben que és una fruita, sinó, Inés, aquest color, el taronja, també serveix com a senyal d'avís. La vida

0: Jo també dic...
1: Taronja, senyal d'avís, parlaràs de sa balisa?
0: No! Mira, o sigui, en aquesta secció no parlaré en cap moment de tràfic. Ja ho deixo clar, perquè a més és el color àmbar, que podríem argumentar si és taronja o no.
1: No parlaràs de trànsit.
0: I no parlaré de trànsit. I també us diré que no.
1: Que no parlaré de trànsit. I si no, de què?
0: Parlarem d'un fenomen que passa a la biologia que s'anomena aposematisme. Bàsicament, hi ha una papaona, que seria la papaona monarca, que és un exemple d'això que us vull explicar. Bàsicament, utilitzes color taronja intens, justament amb pas negre i es blanc, per advertir els depredadors de la seva toxicitat. I, per tant, del seu mal gust. Per tant, el taronja la vesteix i la protegeix.
1: Entenc que, com que predominen els verds i els marrons, voldria dir, alerta, no me mengis, que sóc perillós.
0: Exacte.
1: Sóc taronja, per tant...
0: Te crides atenció i...
1: És curiós que nosaltres també ho tinguem interpretat així, amb verd vermell, àmbar, taronja...
0: Exacte, aquest color com a de perill. I mira, avui que és dia 12 d'octubre i recordam l'arribada de Colom a Amèrica, també podem recordar imaginaris de les comunitats que eren abans que hi arribàs. En relació a aquesta papaona taronja, els pobles indígenes del centre de Mèxic creuen que són les papaones monarca les ànimes dels seus avantpassats i éssers estimats difunts i que tornen a l'esmort terrenal per visitar la seva família el dia dels morts.
1: Mm. I en què s'ha basada aquesta creença?
0: Mira, és molt curiós perquè sabeu que la seva arribada en els boscos de Mèxic, venen del sud de Canadà i del nord i centre dels Estats Units, se produeix exactament a principis de novembre, coincidint amb les dates tradicionals de tots els sants i el dia dels morts. Per tant, lliguen aquests dos fenòmens i se fa mite.
1: Totalment. Aquest taronja no pensava mai ser tan místic.
0: Clar.
1: El misticisme sempre ho han relacionat amb blanc, blau, però taronja... Però si pensava en personatges i icones de la nostra cultura pop de color taronja, me ve en el cap una de quan érem petits.
2: Tienes un amigo más, se llama Naranjito.
1: El recordau, no? El recordau, en Naranjito.
0: Exacte, jo crec que algú s'ha posat nostàlgic, no?
1: Segur que sí.
0: Bé, per qui no el coneixeu, era la mascota de la Copa Mundial de Futbol organitzada per Espanya l'any 1982.
1: Qui no coneix en Naranjito?
0: Jo, personalment, abans de documentar-me, no el coneixia.
1: Què dius, Maria Antònia?
0: En Naranjito.
1: Això vol dir que és molt jove.
0: Exacte. Mireu, va ser elegit després de convocar un concurs obert l'any 1979. I per què era tan especial? Bé, se tracta d'una taronja antropomòrfica que vestia amb els colors de la selecció espanyola i tenia una pilota de futbol que sempre l'acompanyava i és bastant graciosat.
1: Sí.
0: Mono.
1: Era com també un símbol d'Espanya en aquell moment, perquè la taronja no només se cultiva soia, també a altres punts d'Espanya.
0: Exacte.
1: Però veure que l'haguessin pogut inventar el Naranjito, sollerics.
0: Mira, varen ser valencians, de fet, perquè... Així és.
1: Té sentit,
0: té
1: no?
0: Té sentit. Eren els creatius Maria Dolores Salto i en José María Martín Pacheco. Clar, se van inclinar precisament per aquesta fruita, considerada també típica de València. Mm. I avui en dia en Naranjito se considera un dels símbols per excel·lència de la dècada dels 80, no?
1: És que se va fer de tot amb en Naranjito. Tot tipus de merchandising i fins i tot una sèrie.
0: Exacte, aquesta sèrie s'ha de Fútbol en Acción. Era el nom d'aquesta...
1: Era la sintonia que sentíem.
0: Exacte. Va ser estrenada el 81 per Radio Televisió Espanyola. Tenim 26 episodis i la temàtica era el futbol i ara vos ho diré, les aventures que tenien el Mundial acompanyat de personatges com la seva nòvia Clementina.
1: La mandarina Clementina.
0: Exacte.
1: Clar, la lota de Naranjito.
0: El seu cosí que s'anomia Llimona Citroncio i és aquest que jo m'ofereix com dels anys 80 que dius que està passant, un robot que s'ha de Imarchi, que pareixia com una pera, no sí. Ho sé.
1: Bé, els oients segur que ens recorden a tots ells.
0: Exacte. I ara, Inés, canviant de tema radicalment, m'anem a ses banderes. De quin color me diries que és sa bandera dels Països Baixos?
1: Vermella, blanca i blava.
0: I si te digués que en algun moment va tenir el color taronja?
1: Clar, la casa reial dels Països Baixos se diu, s'anomenen els Orange.
0: Exacte. Ens han de situar a la guerra dels 80 anys. És un conflicte que va esclatar precisament per la rebel·lió de les províncies dels Països Baixos contra el domini del rei Felip II d'Espanya, no? A causa d'aquests motius religiosos i d'impostos elevats, que se va resoldre tot el 1648 amb el tractat de Münster, on Espanya efectivament va reconèixer la independència de la República de les Províncies Unides és a dir, actual Països Baixos.
1: I la bandera en la franja taronja, imagino que corresponia en el bàndol independentista, però a qui representava exactament en aquell moment?
0: Edo, ho has dit tu bé, en el noble Guillem d'Orange, el taciturn, que era el líder d'aquesta revolta, no? Va adoptar un estandard amb els seus colors familiars, que eren el taronja, blanc i blau cel. Aquesta bandera també és coneguda com la Prinsenlach, és a dir, bandera del príncep, que se converteix en això, símbol de resistència contra les tropes espanyoles.
1: I ara, actual, entenc que va guanyar, perquè arribar fins a l'actualitat, però que tenia a veure en Guillem d'Orange amb els taronges o les taronges.
0: Edo, te diré que absolutament res.
1: D'acord. Això era un dubte que sempre havia tingut.
0: Edo, mira, neix d'una consciència lingüística. O sigui, en els 11 anys, ell va heretar el Principat d'Orange, en català se diria. Diuen que aquest topònim, de fet, ve de celta, d'una divinitat d'aigua, no? I en occità, quan varen adaptar aquesta paraula, a Orange, és el nom oficial que després en francès va ser Orange. Per tant, com que ho varen adaptar fonèticament i va quedar que sonàs com es color, però realment la seva etimologia ve de celta.
1: I com és que se va perdre el taronja i ara tenim roja?
0: A la franja vermell, no?
1: D'acord.
0: Clar, s'ha canviat pel vermell perquè el tint taronja d'aquella època era molt inestable, s'oxidava fàcilment.
1: Ah, i clar, era una qüestió pràctica.
0: Exacte, amb el vermell de la mà s'hi tornava i clar, van dir, ja està. Però hem de dir que és veritat que el taronja encara perdura, no? Per exemple, en el seu equip de futbol, evidentment, en el dia nacional que celebra en ells.
1: Exacte. I sabem que de primeres tenim dues banderes molt conegudes que també duen el taronja.
0: Exacte, sí. Tant la Índia com Irlanda tenen unes franges taronges i les dues fan referència a creences.

0: No sabia jo que el taronja era tan monàrquic.
1: Exacte.
0: O polític, o geopolític.
1: Exacte, ens hem posat una mica en aquest context, però crec que val la pena saber l'origen de les coses, no?
0: Molt bé, Maria Antònia.
1: Mireu, si m'anem a la bandera d'Irlanda, és dissenyada el 1848 i representa la pau i unió entre dues grans comunitats històriques d'aquesta illa. El taronja d'Irlanda representa la minoria protestant del país i el verd, la comunitat catòlica. I el blanc que queda enmig simbolitza aquesta pau que les uneix a les dues.
0: Uh-huh. I ara jo te demanaré, té res a veure amb el taronja dels Països Baixos?
1: Edo sí, és el símbol dels protestants irlandesos per la figura de Guillem III d'Orange.
0: Tot està unit.
1: Tot. És que ara això no us heu d'emboar, però en Guillem III d'Orange...
0: Jo crec que la gent ja s'ha emboat.
1: S'ha emboat. Bàsicament, en Guillem III d'Orange era nebot i gendre de Guillem I a Taciturn. Sí. Per tant, el 1600...
0: Països Baixos, exacte. Però ara parlant de la bandera d'Irlanda.
1: Exacte. El 1690, Guillem III va derrotar el rei catòlic Jaume II a la batalla de Bonn. Per tant, aquesta victòria va assegurar el domini protestant a Gran Bretanya i Irlanda. Per tant, des d'aleshores, els protestants irlandesos adopten el taronja com el seu color identitari que ve d'enrere.
0: I ara no me diguis que també està relacionat amb la bandera de la Índia.
1: No. Per la Índia també és per creences, però no té res a veure amb els protestants. Simplement, a l'antiga Índia, els ascetes hindús i els primers monjos budistes, aquells que renuncien a qualsevol tipus de riquesa, no tenen recursos per tenyir la seva roba vella. I ho fan amb cúrcuma, escorces d'arbres, estim més barat i accessible que tenien a la zona. Per tant, amb els segles, com que només les persones sense possessions vestien així, aquesta necessitat pràctica genera la creença espiritual. Els taronges se converteixen en el símbol religiós de la puresa, del foc i, sobretot, de la renúncia dels béns materials.
0: I així ho incorporen a la bandera.
1: Exacte. Saben que la Índia s'independitza el 1947 i inclouen aquesta franja, però va dirigida en els nous polítics. Els hi recorda que han de governar amb aquest mateix esperit de desinterès i sacrifici pel país.
0: Pel poble pobre, entre còmetes.
1: Exacte.
0: Molt interessant. I així com en Serrat des blau i verd... amb els ulls de les persones, quan molts vares d'ús color verd i color blau varen xerrar dels ulls, no sé si existeixen ulls taronges.
1: Bé, podríem argumentar que qualque marró que sí. Se pot ubicar més dins d'aquest espectre.
0: Però cabells sí. Cabells taronja, sí. Pel roig, d'aquest sí que n'hi ha.
1: Exacte, nosaltres dèiem pel roig, però saben que és una comoditat lingüística perquè de sa color són cabells taronges, podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, realment són taronges.
1: Exacte, saben que és una mutació genètica i que només afecta entre 1% i 2% de
0: sa població.
1: És que
0: és una passada, sa poca gent pel roig que hi ha.
1: Exacte.
0: Pot ser aquesta raresa del cabell pel roig. No sempre ha estat ben vist, per això, perquè és tan excepcional que...
1: Exacte. De fet, durant l'edat mitjana i l'edat moderna, i l'Espanya cristiana que se trobava en aquell moment, era com sospitós, no?, si qualcú presentava característiques poc freqüents. I, de fet, la tradició iconogràfica mostra que Jesús i Iscariot sovint se'l pintava de cabells i barbes roges, com per simbolitzar això, la traïció, la falsedat... Aquesta cosa de que te genera desconfiança i també pot ser amb el dimoni, l'infern...
0: Però sí que ha canviat en la història, això.
1: Exacte. I, de fet, hi ha un moviment de la història de l'art que venera, reivindica els cabells pels rojos d'algú molt important.
2: La muda sense aranyia i posa-se panxa en el sol.
0: Parles d'un moviment de la història de l'art que reivindiques pels rojos.
1: Exacte. Estem parlant dels prerrafaelites, un grup de joves pintors, poetes i crítics britànics que es va fundar a Londres el 1848. Ells rebutjaven l'art acadèmic de l'època victoriana i defensaven tornar a lo que seria l'art medieval i un poc en el primer renaixement italià. Són pintures com molt naturalistes, molt lluminoses, temàtiques religioses, però també llegendàries. I, sobretot, una visió idealitzada de la bellesa femenina, on una de les seves muses tenia, efectivament, els cabells de color de coure.
0: Qui era una d'aquestes muses? Que nomia?
1: Aquesta dona s'anomia Elisabet Sidal. Ella és la famosa Ofèlia d'en John Evett Millais, aquella que surt dins un estany d'aigua plena de nenúfars, no? Uh-huh. Per pintar aquest quadre, en aquesta pobra Elisabet va haver d'estar hores i hores dins una banyera d'aigua plena.
0: Wow.
1: I conten que va agafar una pulmonia de fer de musa d'aquest quadre.
0: Uh-huh. I que més en saben d'ella?
1: Mira, ella també va ser una gran artista, dibuixant i poeta, però clar, va quedar a sombra de la seva pròpia tragèdia. Sabeu que ella tenia dolorosos problemes de salut, una depressió severa i sobretot va perdre la seva filla quan va néixer. Per tant, ella se va enganxar en Slauden. Slauden és un tipus d'opiàcica en aquella època victoriana humana s'ha receptat com analgèsic. Per tant, aquesta addicció a benzopiàcids la va acabar consumint a poc fins morir amb només 32 anys.
0: I d'aquí va sorgir un quadre?
1: Exacte. Quan Elisabet va morir tan jove, en Rossetti, que era la seva pare sentimental, gran artista també del moment, devastat per sa culpa, la va pintar en un famós quadre com la Beata Beatrix. És a dir, apareix ella amb un halo de llum dorada i aquesta cavallera taronja que encarna bé, precisament la Beatriu de Dante, no? Uh-huh. En aquell moment, just abans d'ascendir al cel. Hem de dir que la Beatriu original de la Divina Comèdia del segle XIV no era pel roja, però el pintor ho va voler fer així per encarnar a la seva estimada. Uh-huh. I, de fet, la llegenda diu que Rossetti, en un acte de bogeria i dolor, va enterrar el seu únic quadern de poemes amb ella. I quan la va exhumar 7 anys després per recuperar els seus escrits, deien que els seus cavalls pels rojos havien seguit cresquent fins a omplir tot el taüt.
2: Que res no tinc per dir, que no m'ho diguis tu. I així tot...
0: Saps, aquí també m'ha recordat el cavall taronja. Ves que cavall taronges n'hi ha molts.
1: Més icones, eh? Ara ja sé qui diràs.
0: Qui?
1: La Pipi Casalargas.
0: Sí,
1: sí, personatge anarquista increïble.
0: És que la Pipi era una icona de color taronja.
1: Exacte.
0: I les seves dues tronyelles taronges.
1: I representada abans en els còmics i després en aquesta sèrie de televisió. Exacte. També.
0: Però avui hem après molta història, Maria Antònia.
1: Exacte, m'ho heu fet una mica intenses amb aquest taronja. No m'ha anat de bromes.
0: Està bé.
1: A veure, hem après que el taronja és la llum que pinta les nostres postes de sol, que és un color místic des de l'antic Egipte, on la coralina taronja guiaven els morts en els més enllà, com també ho fan les papones monarca que a Mèxic actuen com aquests vehicles dels avantpassats. També tenim una mateixa dimensió espiritual a la franja de la bandera d'Irlanda, com també la de la Índia, no? I tot això convivint amb la fortuna comercial dels cítrics de la vall de soia, la nostàlgia pop dels anys 80 amb en Naranjito i la Pipi Calzarlargas i la fascinació que tenia els pirrafaelites per la cavallera immortal d'en Elisabet Sidal. En definitiva, Inés, hem après que el taronja és molt més que un simple to de tordó. Jo crec que és un pont entre sa vida i sa història.

IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Continuem entrant amb olivetes en aquest dilluns, poc dilluns, 12 d'octubre, un dia no feiner, però això som nosaltres aquí a Ivetra Ràdio, entrant amb olivetes. I ha arribat el moment del programa en el qual obrim espai per xerrar d'una història en repercussió internacional, però que també s'ha desenvolupat a Eivissa. I en té tota la informació el nostre company Nico Ribas. Nico, com estàs?
1: Bon dia, Inés, com estàs?
0: Molt bé.
1: Mira, doncs un gust tornar a ser aquí i a parlar amb tu.
0: Que bé.
1: I a estar connectat amb els oients.
0: Que bé, que bé. Sempre mos agrada xerrar amb vosaltres des d'Eivissa. Nico, a més, tenim avui damunt la taula un cas que sembla un thriller judicial i geopolític internacional, perquè parlam d'un milionari nord-americà, una herència de 250 milions de dòlars, activisme pro-palestí, la Policia Nacional detenint-lo a Eivissa i una batalla en els tribunals de Madrid per evitar ser lliurat als Estats Units. Quin embull.
1: Sí, Inés, efectivament, sembla ficció. Com moltes coses, d'altra banda, que passen aquí a Eivissa, no? És un cas que, com tu bé deies, s'està jutjant a l'Audiència Nacional. El protagonista d'aquesta història és en James Fergie Cox Chambers, que més conegut com Fergie Chambers, uh-huh. i parlem d'un filàntrop, un activista pro-palestí que va ser detingut el passat 13 de juliol a Eivissa, arran d'una petició, com tu bé deies, d'extradició dels Estats Units.
0: Vinga, idò. Anem a veure com us amaga aquesta història. Perquè parlem d'un personatge singular, Nico. Quan pensam en un milionari nord-americà resident a Eivissa, mos ven al cap el cliché d'un magnat cercant oci i luxe. Però aquí parlem d'un perfil oposat. Quin és el rerefons d'aquest home?
1: Bé, és un milionari filàntrop d'ideologia d'esquerres. Per entendre d'on ve la fortuna familiar, ens hem d'anar a mitjan de l'any 2023. En aquell moment, en Fergie Chambers decideix trencar qualsevol vincle amb la seva família i rep una herència de 250 milions de dòlars d'un imperi industrial, el Cox Enterprises, que és un conglomerat d'Atlanta dedicat a mitjans de comunicació, automoció i telecomunicacions.
2: Mare meva, 250 milions de dòlars. O sigui, en lloc de gestionar el patrimoni familiar o d'una vida de multimilionari, ell que decideix fer amb aquest dubbes?
1: Doncs el seu entorn i la seva parella, Stella Schnabel, expliquen que va tallar els lligams amb aquesta indústria industrial de la que parlàvem per dedicar la seva fortuna a l'activisme social, la solidaritat internacional i a financiar organitzacions, activistes, mitjans de comunicació pro-palestins i projectes humanitaris directes a Gaza. Ell considerava que calia posar aquest patrimoni al servei de la gent que pateix aquesta guerra i, clar, això li ha generat alguns problemes amb el govern de Trump i amb els Estats Units, no?
0: Un canvi radical, una vida radical, volien dir, però aquests moviments de diners, de dobbers i el seu posicionament varen acabar encenent les alarmes a Washington. Com se produeix la seva detenció?
1: Sí, aquí, va ser com de... sí, va ser aquest 13 de juliol, com dèiem, quan la notícia salta als mitjans. Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional l'arresten. Clar, aquesta operació no responia perquè com és cap delicte a Eivissa, sinó per una nota vermella de la Interpol, que és el mecanisme internacional que hi ha perquè el país on es troba una persona reclamada decreti la seva detenció per extradició, no? I bé, els Estats Units el reclamaven oficialment i l'investiguen si des de la seva posició havia finançat també a Hamas, no?
0: Uau, mare meva. Una nota vermella de l'Interpol a Eivissa. Quins passos varen seguir les autoritats immediatament després de l'arrest? És a dir, què passa quan parlem d'aquesta operació de tal envergadura?
1: Clar, o sigui, hem de tenir en compte que si t'acusen de terrorisme, això directament passa a ser investigat per l'Audiència Nacional, no? Per tant, un cop detingut a Eivissa, la policia el trasllada a Madrid, ja va ser posat a disposició del jutge de guàrdia de l'Audiència Nacional, Antonio Piña, qui va decretar el seu ingrés a presó provisional incondicional i des de llavors s'ha iniciat tot el procediment legal sobre la seva extradició, que ha tingut un moment clau amb la seva compareixença judicial.
0: Justament d'aquesta declaració davant el jutge volia que xerràssim, Nico, perquè en la seva intervenció ha deixat dita una frase que ha fet la volta en els mitjans de comunicació. Què va dir exactament Fergie Chambers a l'Audiència Nacional Espanyola?
1: Sí, en el tràmit previ a la vista d'extradició, davant del jutjat central d'instrucció número 6, Chambers es va negar categòricament a ser extradit als Estats Units i quan el jutge li va preguntar pels motius de la seva residència al nostre país, l'activista va afirmar textualment que va decidir venir a Espanya perquè Espanya és el costat bo de la història, no? Probablement per el posicionament que ha tingut el govern d'Espanya en aquest cas, no? I en el cas de la guerra entre Israel i Palestina, i a més va denunciar directament davant el magistrat que pateix una persecució política impulsada pel president dels Estats Units, en Donald Trump. No?
0: Sense dubte, una declaració amb una fortíssima càrrega simbòlica. Però si volem a la part jurídica, Nico, perquè darrere dels titulars hi ha un debat legal molt complet. El govern espanyol ha autoritzat la continuació de la sol·licitud d'extradició dels Estats Units i, per tant, xerren de suport a Hamas.

0: Espanya per un delicte de finançament de terrorisme. I, a més, l'equip d'advocats de Chambers remarca que la documentació enviada pel Departament de Justícia nord-americà és una simple denúncia i no pas un escrit d'acusació formal, que seria la via habitual per sol·licitar una extradició.
1: I quins arguments ha presentat la seva defensa per desmuntar aquestes tres acusacions?
0: Doncs mira, en primer lloc, pel delicte de desordres públics, al·legant que es refereix a fets de fa 4 anys, quan se l'acusava de participar en protestes contra empreses de fabricació d'armament israelià als Estats Units, uns fets que, segons ells, no compleixen la pena mínima exigida per autoritzar una extradició. Després, en segon lloc, respecte al delicte de conspiració per provocar disturbis, els anomenats riots en anglès, no? Els advocats sostenen que aquesta figura no existeix en el Codi Penal espanyol. I, a més, remarquen que als Estats Units aquest delicte exigeix danys personals contra la gent, cosa que no s'ha pogut demostrar.
1: D'acord. I pel que fa a la tercera acusació, la de blanqueig de capitals, com s'explica la circulació d'aquests milions de dòlars?
0: Clar, és que aquí la defensa el que diu és que per existir un blanqueig de capitals cal un delicte precedent que hagi generat, diguem, diners il·lícits per posteriorment intentar introduir-los al circuit legal, no? I, clar, el que ells argumenten és que no hi ha cap activitat delictiva originària, que ells simplement el que ha fet és agafar aquests diners de la seva herència de Cox Enterprises, no? I, diguéssim, donar-los a determinades organitzacions, però que no és que ell tingui una fortuna il·lícita o hagi guanyat sous de forma il·lícita i els hagi intentat blanquejar, no?
2: I quin va ser el destí d'aquest dubbes, Nico? O sigui, s'han detallat els moviments econòmics davant del jutge?
0: Sí que s'han donat algunes xifres. Ell va revelar que va destinar uns 10 milions de dòlars de la seva fortuna a causes humanitàries. Concretament, part d'aquests fons van servir, segons explicava ell, per la construcció d'un forn de pa a Palestina, per abastir d'aliment a la població, així com per a finançar projectes hospitalaris també a Gaza. I, a més, la defensa va aclarir que un altre moviment, que es parlava de 7 milions de dòlars cap a Tunísia, corresponia a una inversió legal en un equip de futbol, que el Club Africain, no? I, per tant, ells sostenen que els Estats Units no han pogut identificar cap acte de finançament de violència ni cap dany atribuïble a Chambers i que segons el seu punt de vista, el que està passant aquí és una criminalització per la protesta política i pels seus actes, diguéssim, de filantropia, no?
1: Avui en Nico ens fa una crònica de Fergie Chambers, un activista polític multimilionari que ha estat detingut a Eivissa aquests darrers dies i que en duco el seu cas.
3: One, two, three.

0: Que, per cert, en Fergie Chambers és multimilionari perquè va heredar una herència d'una empresa de 250 milions de dòlars. Imagineu-vos. Per tant, què ha fet amb aquesta herència? Bé, ho estava explicant ara en Nico, però certament el contrast entre finançar un fons de pa o un club de futbol i les acusacions de Washington són cridaneres. Perquè, Nico, xerram ara de la seva vinculació a les nostres illes. Per què en Fergie no estava de vacances a Eivissa, sinó que hi tenia un projecte vital establert?
1: Sí, sí, de fet, tornarem en aquest punt perquè és un dels punts importants que s'està investigant a l'Audiència Nacional i que ell argumenta, no? O sigui, ell ha defensat que ha tornat a demanar la seva llibertat immediata perquè no existeix risc de fugida a causa del seu fort arrelament aquí a Eivissa, precisament.
0: No? I què hi té? Quines proves s'han aportat per demostrar aquest arrelament a Eivissa?
1: Ell, les proves que presenta és que abans de ser detingut aquest 13 de juliol del 26... ell havia sol·licitat l'obtenció del NIE, a més vivia en una casa de lloguer, s'havia comprat un cotxe, estava inscrit al gimnàs local i a més també estava en un procés

0: procés de tramitació de matriculació del seu fill en una escola internacional de l'illa. Estava mirant també de comprar-se una casa i bé, tenia més o menys doncs, una vida, com dèiem, arrelada, no? A l'illa.
1: Tota una vida organitzada a Eivissa i la seva situació familiar. Quina és en tot aquest conglomerat de detencions, vies judicials, la situació familiar, quina és la seva?
0: Sí, a veure, ara mateix ho estan passant per un moment difícil. La seva dona, que regeix a Madrid, està passant per un embaràs de risc i, clar, aquest era un motiu també pel qual la defensa reclamava que en Perry Chambers, com a mínim, pogués sortir de la presó per estar amb la seva parella, no? En aquest moment difícil i preparar, en tot cas, també la seva defensa.
2: Clar, i quines mesures cautelars alternatives a la presó preventiva ha ofert el seu equip jurídic?
0: Sí, la seva defensa, que ell va contractar el bufet de l'exjutge conegut per tots, no? en Baltasar Garzón, no? Va proposar signar diàriament el jutjat la retirada del passaport, que d'aquesta manera ell, doncs, sent un ciutadà dels Estats Units, doncs no podria sortir del país, no? I que li col·loquessin també una pulsera electrònica perquè pogués estar en tot moment, que els seus moviments estiguin controlats, no? Mentrestant, la seva parella tornava amb aquesta retòrica que explicàvem, no? Que ella denuncia públicament que el seu marit pateix una persecució política, que és perquè està utilitzant el seu patrimoni per donar suport a organitzacions humanitàries de Palestina, per estar denunciant el genocidi, en lloc de haver pogut estar fent altres coses com lucrar-se amb altres tipus d'indústries.
1: Atenció, perquè si vos heu enganxat en aquesta història d'aquest multimilionari activista Fergie Chambers, detingut a Eivissa en procés judicial a l'Audiència Nacional, aquesta mateixa setmana han tingut novetats. Nico, en quin punt se troba ara mateix la seva situació judicial?
0: Sí, doncs, bé, la darrera hora és que la sala penal de l'Audiència Nacional ha decidit mantenir de moment a Fergie Chambers en presó provisional mentre es tramita aquesta petició d'extradició dels Estats Units. Per tant, els magistrats han confirmat la decisió del jutge instructor i consideren que continua existint aquest risc de fugida del qual parlàvem, no? La defensa havia proposat les mesures que acabem de comentar, entre elles la retirada del passaport, controlar-ne els seus moviments, acreditar aquest arrelament que té a Eivissa, però, en canvi, el tribunal considera que per aquesta capacitat econòmica que té, ell es podria traslladar a un altre país des d'on fos més difícil extradir-lo als Estats Units. A més, entén també el tribunal que aquesta retirada del seu passaport no seria suficient per impedir que sortís del territori, no? A més, tampoc considera el tribunal determinants aquestes proves d'arrelament que ha presentat la defensa, entre elles també l'embaràs de la seva parella o el fet que tingui un habitatge de lloguer a Eivissa o que estigui negociant la compra d'una casa. Per tant, de moment, Chambers ha de continuar a presó mentre avança aquest procés d'extradició, Inés.
1: Mare meva, no està en una posició favorable per en Chambers.
0: No.
1: I doncs estarem ben pendent d'aquest... Sí, estarem ben pendent d'aquest cas, Nico. La veritat és que
2: realment interessant.
1: La té enganxada,
2: sí.
0: Sí, sí, el seguirem de prop i quan tinguem alguna novetat, si voleu, ho comentem per aquí.
1: Sí, a lo millor el pròxim amb olivetes que fasem, que serà 8 de desembre, també amb motiu de dia festiu, tindrem novetats d'aquí dos mesos.
0: Esperem que sí.
1: Molt bé. Nico Ribas, moltes gràcies, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Misteriosa.
2: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
3: Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
3: No.

0: Han passat les 12... Ah, no, no, han passat les 12 encara. Falten 5 minuts per les 12 del migdia i si mos estau escoltant vol dir que avui no és un dia faner que estau entrant amb olivetes en aquest dia. No sé si estau entrant amb olivetes, ja fa un parell d'hores que vos heu aixecat, vos acabeu d'aixecar. En tot cas, avui, en aquest programa, mos demanem una cosa, que és la següent. Quan podeu quedar a casa vostra, recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vella que només utiliteu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu de sortir al carrer. Per
1: Inés,
0: estar tot el dia a casa vostra.
1: És això. Inés, tu què fas? No t'ho he demanat.
0: Jo què faig?
1: Que és lo que, quina és la teva rutina? T'he dit que tu ets molt fanera i tu un dia festiu estàs fent feina.
0: Correcte. Avui
1: però
0: som aquí.
1: Si t'imaginessis un dia festiu, que no sé, quin podria ser per tu, però si ho fos...
0: No, a veure, molt de diumenges aquest a que nostre sense haver de sortir al carrer. I per aquestes ocasions te diré que no me poses pijama, això segur. Però sí que crec que tir de roba d'esport, saps? Més còmode. Per si al qualsevol moment hagués de sortir, que no me plegués en pijama.
1: Exacte.
0: Saps? Com per no tenir la sensació de que me'n vaig a dormir. No, en definitiva me vestes. Qui me posa roba d'esport? Això seria la resposta.
1: És important. Saps que estava pensant? Que aquestes camisetes de cotó, màniga curta, que són les que celebren les festes del poble, un Sant Mateu 2006,
0: sí,
1: per exemple.
0: Aquestes s'utilitzen, no ho negaré. Tu què has dit?
1: Jo he dit que me posava un altre tipus de pijama els dies que jo fa
0: però pijama,
1: feina.
0: Però pijama.
1: Sí, sí, feina. No, no, jo
0: però això no te fa la sensació de...
1: No, no, jo m'abastesc a dia festiu. L'únic que és que quan tenc feina me poso pijama, perquè faig teletreball.
0: Ah, però i si has de mirar una pel·lícula?
1: No, vestida i guapa. De fet, te diria
0: vestida,
1: que...
0: Vestida? Mirant una pel·lícula?
1: Vestida, i a vegades te diré que són els dies que més experimenten sa roba, perquè sí, com que ningú m'ha de veure, dic, m'apropa aquesta
0: però...
1: combinació, men si funciona.
0: Però no te molesten, jo que sé, si te poses un texans. No te molesten.
1: No. Mira, comparteix el que ha dit una de les nostres oients abans, que ha dit que per mi es festiu o no festiu és lentilles o ueres. Lents de contacte o oueres.
0: Molt bé, i de bé, aneu pensant quan podeu quedar a casa vostra recollits. Teniu roba a posta per estar per casa vostra, ja sigui pijama o roba bé que utilitzeu quan no ningú vos veu, o per el contrari vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina. Mos podeu enviar un WhatsApp en el 646, espereu que no me sé el número. No me sé
1: el
0: número.
1: Nostre número estimat.
0: 646-93-45-01 646-93-45-01 o mos podeu telefonar en directe 971-13-99-00 però això sí, després del butlletí informatiu. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Començam a Madrid. Bon dia, on els insults i també les esbroncades han marcat l'arribada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la desfilada amb motiu del Dia de la Hispanitat en aquest 12 d'octubre. Hem de dir que els actes centrals han començat amb la desfilada militar tradicional davant la tribuna presidida pels Reis. Un 12 d'octubre marcat per la precampanya electoral i alhora per les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. De fet, a la tribuna d'autoritats, 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern balear, Marga Proens. Aquí a les Illes acabam de saber que Salvament Marítim cerca en aquest moment dues embarcacions desaparegudes amb 23 persones a bord que haurien sortit des d'Algèria els dies 4 i 6 d'octubre en direcció cap aquí, cap a les Illes. Aquest diumenge un helicòpter i un avió de salvament marítim van pentinar les aigües del sud de l'arxipèlag, però finalment no van localitzar cap de les embarcacions. I a Palma han estat detinguts un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons informa la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home més se li imputa un delicte d'amenaces. La investigació continua oberta i encara continuem a Palma. Els empresaris del passeig marítim reclamen solucions a l'Ajuntament, també a l'autoritat portuària, per la manca, diuen, d'aparcament. Una mesura que asseguren és per pal·liar la pèrdua de clients que diuen que pateixen d'ençà de la reforma d'aquest espai ara ja fa un any. Alguns negocis com l'Auditorium han augmentat els minuts de gentilesa justament per facilitar als espectadors.
2: Reservan, pero no llaman y dicen que no podemos llegar, que no hay sitio para aparcar.
3: Después de tantos meses de obra, ahora los clientes sencillamente no tienen parking y realmente dicen que es una lástima porque son clientes de toda la vida.
4: Hi havia un carga i descarga i com que ara no és horari de carga i descarga, han pogut aparcar.
5: Sempre hi ha un munt de cotxes intentant aparcar.
6: Per aquí, per Palma, sobretot, el tema del parking és una locura i...
1: I avui també és notícia, us ho avançam a IB3, la Universitat de les Illes ha pujat un 30% el salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Illes, moltes vegades frenats per l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. I la fórmula està funcionant, afirmen el dirigent de l'UIB, que al setembre va contractar 37 investigadors de fora. L'ets, en aquest cas, el vicerrector de personal docent i investigador, Toni Bordoi.
7: Hem arribat, fins i tot incrementat sou, el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguem més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que fa feina amb ell.
1: L'alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha parlat avui en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra.
8: We welcome the energy ceasefire when it holds. We have
1: diu que adoptaran prop de 1.600 noves inclusions a la llista de sancions dirigides contra el complex militar industrial rus. Aquesta serà, diu, la major ampliació de la llista de sancions des que Rússia va iniciar la guerra. Amb aquesta advertència de Kallas arribam a les 12:04, actualitzant notícies. Tornem ja al punt de la una.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: a IB3 Ràdio amb Olivetes, amb Inés Mateu.
1: Ara sí, han passat les 12 del migdia i si mos estàveu escoltant vol dir que avui no és un dia feiner i que estàveu entrant amb Olivetes avui en nosaltres, en aquest 12 d'octubre. Per cert, Olivetes sí o no? Quin dilema?
0: Olivetes, sí o no?
1: I per això crides l'atenció de qualsevol persona a aquest programa, el nom d'aquest programa. Si t'agraden, perquè t'agraden les olivetes. Com si no, perquè voldràs saber què tramam, en definitiva. El que tramam avui és conèixer-vos a vosaltres. Per això, avui vos hem fet una pregunta durant tot el programa.
2: Quan podeu quedar a casa vostra recuits? Teniu roba aposta per estar per casa, ja sigui un pijama, roba vella que utilitzeu quan ningú vos veu, o, per lo contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina?

0: You are my home.
1: Preciosa aquesta cançó, eh?
0: Tenim línies obertes per escoltar-vos en aquest debat intens. Quan podeu quedar que vostres recollits, teniu roba posta per estar per ca vostre, o per al contrari, vos vestiu com si haguéssiu de sortir al carrer, envieu-nos un WhatsApp en el 646-93-45-01, ja sigui en nota de veu o text, o sempre mos podeu telefonar en directe per participar en Olivetes. 971-13-99-00. Mos arriben missatges.
2: Jo sempre procuro en la regla de te. Ara veure que el diumenge, sobretot quan he d'estar per casa, me sol posar a la millor roba que fa estona que tinc, que l'he duit ja a la feina, però la tinc un poc gastada, i me poso aquesta. Normalment sol que anar còmode, i ja que són de punt un poc més veig, una camisa de un jersei que ja no m'agrada per dur-ho a la feina, i me sol posar així els diumenges per estar per casa. I sobretot també, que a vegades aprofito per fer feinotes i m'he de posar molt còmode, m'agrada així. El pijama, normalment no m'aquest en el pijama, m'agrada canviar-me quan t'he berenat i ja no dus pijama.
0: La paraula arregladeta m'encanta.
1: Arregladeta, m'agrada. I més, m'agradaria saber aquesta gent que considera que ja no és per anar a fer feina, perquè tothom té graus diferents. Vull dir, hi ha gent que du camisetes foradades a fer feina i li és igual.
0: També és vera. Exacte. Però el que m'agrada d'aquesta gent és que ella diu que no, que va arregladeta, però a la vegada amb roba que ja no utilitza.
1: Exacte.
0: Tant.
1: Arregladeta per fer feinotes.
0: És a dir, aquesta gent té un armari de sempre arreglat.
1: Segurament,
0: passi
1: segurament.
0: Passi el que passi. Un forat... I ja
1: pas diumenge.
0: No, tampoc, foratge diumenge
1: es
0: tampoc.
1: Es vora, ni se retira.
0: Tu, Maria Antònia, has dit que...
1: Que jo m'agrada vestir-me també en diumenge, però potser un poc més experimental que de normal. I
0: però fins... això ningú te veu, no té cap sentit ni
1: un. Jo me veig i veig si queda bé o no, faig proves.
0: Però si te queda bé, no fa gràcia perquè s'atuda aquell look.
1: No s'acaba de tutar, perquè jo a vegades me passa que necessit sentir-me còmode en la roba que duc i la primera vegada me sent rara.
0: T'entenc. O sigui, tu aprofites els dies que no has de sortir al carrer per experimentar en la teva roba.
1: Exacte. I t'he de dir que jo compartes pis amb un alot estimat i li dic, me queda bé o no? I ja tenim la xerradeta feta.
0: I sempre
1: te
0: deu dir que sí.
1: No, si ja des que és una persona bastant honesta, eh? Em diu, així més val la pena que quedis a casa, me diu.
0: Mos podeu explicar quin és el vostre cas en el 646-93-45-01 amb un WhatsApp, a una nota de veu, com per exemple aquesta que mos envia en Joan.
3: Hola, nen, jo en pijama no vaig perquè nostra. Lo millor si vaig a dormir me poso el pijama, però una vegada que som aquí, sí, m'estim més anar en calçon curts, posar-me un xandall, anar en roba còmoda i no anar en la roba de la feina, perquè m'agrada separar les dues coses.
0: D'acord, ara, de moment, majoria de...
1: Separar,
0: és que el pijama és per dormir.
1: Ja, és que no descanses després quan te'l poses.
0: És a dir, no hi ha res especial... És a dir, no tens aquest impàs d'anar a dormir.
1: Exacte.
0: Sí, ja durs el pijama tot el dia.
1: No.
0: De
1: no
0: fet, te pot... Exacte, no et saludable. Te pot fer una sensació de...
1: D'embrutiment.
0: Sí, de depressió, fins i tot. Vull dir, enteneu-me. No? Tenim aquí en Alba Tarragó. Alba, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Companya periodista que ara tot d'una mos explicarà una cosa ben interessant, però Alba, t'han de fer la pregunta tu. Quan quedes a cap teva, un dia com és d'avui, festius, que no has de sortir en el carrer ni fer res, com te vesteixes per dintre teva?
4: Jo tinc tot un calaix de roba, d'aquesta que és per estar a casa meva, per pintar. Típica camiseta de quan anaves a Menorca per Sant Joan, aquesta.
0: Sí, ho han dit. Sí,
4: totes aquestes, és a dir, però no som fan de... És a dir, no mesclo. Una cosa és pijama, que és igual de ronyós, però és per dormir. O sigui, jo normalment per anar a dormir m'he de dutxar abans. És a dir,
0: te dutxes abans.
4: Sí, sempre.
1: És d'aquestes netones.
4: Sí, ben neta. I clar, la roba no pot estar suada, saps? O sigui, no.
0: Clar. I és clar, que encara que quedis a casa teva, sues.
4: Clar.
0: Entre còmetes.
1: M'ho hem de dutxar cada dia.
4: M'ho apunt.
0: Mare meva. La Maria Antònia és una peça. En si mateixa.
4: Mem, només és cos. Jo és cabell, vull dir, avui ven com un clean look, que de clean no té res, no ho sabeu.
1: Exacte. Però... Recordem que sigui recuit, molt, molt pentinat en gomina, perquè...
4: Exacte. Sí, per aquells dies.
0: Un bon recurs. Quan dus els cabells no tan nets com el primer dia de rentat.
4: Exacte, que són la majoria.
0: Molt bé. Idò, això mateix vos demanam avui. I mireu aquesta resposta tan interessant que mos ha arribat, perquè si vos dic equipacions de futbol, bueno, posaríeu per estar per cap vostre? Per alguns és un recurs.
5: Què me pot jo un dia no feiner a un dia que estic per ca meva? Però la veritat és que la roba de futbol, perquè tota la meva vida he jugat a futbol, li trec un rendiment brutal, perquè sempre m'ordenaven aquesta roba de polièster, calçons i camiseta, dues o tres per poder tenir-ne de netes. I ja sigui quan t'arrit de feina, sobretot quan t'arrit de feina, que vaig tot suat i cansat, m'agrada ficar-me a la dutxa i directament posa'm aquesta roba. En l'estiu, ni me pot ser camiseta ben ampla, els calçons d'entreno i tot l'odi així. Ja és que en l'estiu no conec ni camisetes. I és això. Gràcies a el futbol i la roba com m'han donat, crec que mai he anat a comprar-me roba que digui ara necessito roba per estar tranquil·la que meva. Que va, si entenc de sobre, si em voleu, ja ho sabeu. Moltes i bon enviï. I a casa nostra sempre hem sentit dir que quan vas vestit de qualsevol manera és perquè vas vestit com un baldraga. Segur que molt de vosaltres ja l'heu sentit de qualque pic.
0: Com un baldraga.
1: Ai, ara
0: m'havíeu sentit?
1: Sí, m'ho ha desbloquejat. L'he sentit dir, però no l'utilitz.
0: Baldrada. Bé, jo ho he cercat baldar en el diccionari Alcover Moi. Diu que és una malaltia, una fatiga excessiva. Deixar tolit com tolit. Baldar el poble a impostos. Els deutes baladen. Esdevenir tolit com tolit per una malaltia, una fatiga excessiva. Ses mans se li baldaven de fred. Clar, una cosa és baldar i l'altra baldrada.
1: No, però normalment se diu baldraga.
0: Baldraga.
1: Baldraga. Jo no sé si pot tenir qualque relació per allò de que vas com deixat.
0: Sí, com a
1: baldraga. Jo crec que deu estar relacionat. Baldat.
0: Bé, sí, en definitiva, qui té una... Si fa algun esport, sí que té una equipació antiga que li pot servir, i si fa feina a un lloc que li donen roba i on té de bé, també li pot anar bé. Ja sabeu, la típica camiseta de l'empresa d'esteu veïnat, també pot anar bé. Vinga, més missatges que mos arriben.
6: Hola. Pues sí, jo quan soc per casa tinc una muda, o bueno, tinc diverses. Específica només estar per casa. No m'agrada anar amb la roba de carrer. Primera, perquè no és tan còmoda, i segona, pues, perquè al final si has estat anant pel món i t'has sigut per aquí i has tocat allò, i al final pues, no saps a qui ho ha tocat ni que havia tocat abans ni res. I bueno, tinc roba d'anar per casa més de quan fa calor i més de quan fa fred. Tinc pijames així més gruixadets i llavors tinc coses més finetes. I, bueno, preparada pels temps que faci, però sí, no hi vaig mai en roba de carrer o per casa.
7: Un dia, quan arribo a casa normal, me sol canviar. I tinc una roba específica d'estar per casa, tant en l'estiu com en l'hivern. Només això. I llavors, un dia no feiner, que ja directament m'aixec i pentura no tinc res a fer, me'n posaré un poc més d'esport per si durant el dematí he d'anar a comprar o he d'anar a fer alguna coseta, no haver-me de canviar del tot. Això són els meus outfits de dies no feiners.
0: Aquesta oient és de les meves, idò.
1: Pragmàtica, no?
0: Sí, exacte, pràctica. En definitiva, és un bon truc, aquesta. Com vestir-te, però no acabar d'arreglar-te.
1: Exacte. A vegades, jo crec que sols a la part de baix és la més conflictiva. Els vaquers, que digués texans, això és el primer que vota.
0: És que no són còmodes, els texans.
1: No ho són.
0: Bé, n'hi ha que són radicals en aquest tema.
8: Hola, bones tardes. Pues jo som de les que just arriba a casa meva se posa el pijama, tot d'una. De fet, ja quan pus per l'escala ja vaig pensar en on el tenc. I quasi que me'n poso un cada dia perquè tinc dos moixos i, clar, com que se me posen damunt i tal, vull dir que vaig a pijama per dia.
0: Que bé, molt bé. I no ho tenim molt de pijames, aquesta, oient?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: A mi he de dir que a mi m'ha deprimeix posar-me el pijama tan ràpid, perquè és com aquesta sensació que el dia se t'ha acabat.
0: Però, precisament, jo crec que aquesta oient s'ha referit a ai, quines ganes d'arribar, sí. O quines ganes de gaudir un dia perquè nostre, sense haver-me de...
1: També.
0: Esforçar. Jo crec que ja està. Bé, resumem, bolivetes sí o no?

0: Bé, del resum d'Olivetes sí, Olivetes no, d'avui és que n'hi ha que sempre procuren anar arregladetes, entre còmetes, perquè, clar, per molt espanyats que mos sentim, sempre va bé arreglar-mos, no?
1: Exacte.
0: Aquesta paraula, arreglats.
1: Clar, per molts es pijama només és per dormir.
0: Uh-huh.
1: I d'altres hi ha rituals com els de llevar-se les lentilles o posar-se plantufes, que són l'únic que necessiten quan arribem a casa nostra, no?
0: Sí. És que de vegades es pijama, és l'única resposta a tenir un bon dia. Són les 12 i 17 minuts d'avui, 12 d'octubre. Estau entrant amb Olivetes aquí, en aquest dia no feiner, a IB3 Ràdio. A nosaltres són les 12 i 17.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Continuem aquí entrant amb olivetes, en Maria Antònia i millor. Maria Antònia, tot bé avui, de matí?
1: Molt bé, mare, molt d'aquest dematí festiu laborable per nosaltres i per tothom que mos escolti i que faci feina.
0: Exacte. I en Alba Tarragó, Alba, com estàs? Gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Perquè avui mos explicaràs una qüestió que és d'actualitat i que és mundial.
2: Sí, és un tema delicat. Però jo crec que és un bon tema per celebrar un dia com és d'avui, ja ho veureu.
0: D'acord.
1: D'acord, sí. Que interessant.
2: Sí, sí, sí.
0: A tu com aprofites aquest dia? Tens
2: com
0: algun pla avui?
2: Mira, doncs t'anava a dir justament això, que el volia aprofitar per descansar. Spoiler, no, som aquí. I això, el que te deia, en el final, estem a que xerrarem avui, me fa ganes celebrar. És a dir, potser després d'aquí me'n vaig a fer unes canyes a celebrar amb el dia tan guapo que fa.
0: Fa bon dia avui,
2: baixa,
0: no?
2: Més de, sí. Més recolliment.
1: Més de pijama.
0: Sí. A Menorca hi ha alerta per pluges. Els serveis informatius d'aquesta casa n'estan pendents, però és vera que fa un dia certament... bé, clar.
2: Sí, jo quan venia cap aquí m'ha pegat un poc el sol i he dit...
0: Molt bé.
2: Mira, gràcies a la ràdio, perquè potser si no seria cap meva.
0: I quin tema és aquest que... que vull parlar-me.
2: És curiós perquè és un tema que havíem de tractar a xiu-xiu, havíem de xerrar de llibres, però en el final acabarem xerrant de comprar bebès. Potser
0: comprar qualcú... bebès.
2: Exacte.
0: Comprar bebès. D'acord.
2: Potser qualcú ja sap per on anem. I la cosa és que nosaltres, bueno, jo te vaig proposar eines de xerrades, llibre d'en Helena Dunham, Famesick. En Helena Dunham és la creadora, directora i protagonista de la sèrie Girls, disponible a HBO. I potser ja sabeu qui és, l'ubicau també recentment, ha produït i ha fet la sèrie Too Much a Netflix. I bé, perquè l'ubicau, la magnitud, no de la seva figura, va ser la primera dona en rebre el premi del sindicat de directors dels Estats Units en la categoria de millor direcció d'una sèrie de comèdia, en el 2013. És a dir...
0: Helena Dunham, que sí que és vera que està com una icona millennial, en el sentit d'aquestes joves que varen néixer en els 90, finals dels 80, que... ha protagonitzat i dirigit sèries amb les quals aquestes millennials s'han sentit identificades. Una mica
1: clar, i era molt jove. Quan va arribar a la seva fama tenia 25 anys, però pràcticament era molt jove del nivell d'èxit que va tenir, no?
2: Exacte, justament en el llibre xerra un poc, fa aquest joc de paraules que és fame sick, és a dir, fama, malaltia, perquè a ella la malaltia l'ha anat acompanyant en els mateixos temps que la fama i una cosa ha empitjorat l'altra.
0: Quina malaltia?
2: Bé, té, a part d'endometriosi, té una síndrome, que ja explicarem un poc més endavant, molt complicada. Li ha generat molt de dolor fins que, bueno, al final, ella va haver de demanar... Tenia tant de mal que va demanar que li llevessin súter.
0: Ostres.
2: Perquè no podia més. Va tenir un periple increïble per metges, hospitals, i no hi havia manera. I això li complicava molt la vida i en el final pues, va acabar així. Però, com deies, és una dona que ha estat un referent en molts de sentits. Clar, una cosa que explica en el llibre és que volia explicar anar abans de lo que va ser Sex and the City, Sex a Nova York, és a dir, que li passava en aquestes al·lotes abans d'arribar a tenir aquestes feines tan espectaculars i poder-se comprar Manolo Blahnik i estar tot el dia fent brunch per Nova York, és a dir, retratar la vintena de les al·lotes a Nova York.
0: La vintena era... real, no?
2: Exacte. I ho va fer, i a damunt ho va fer amb temes icònics de la banda sonora com aquesta cançó de Robin.
0: Que és aquesta?

0: Ella volia ser una veu de la seva generació, ho va aconseguir a través de la sèrie Girls, protagonitzant Anna Hanna.
1: Exacte.
0: I ho ha aconseguit.
1: Exacte, mm-hmm. Això és el que ella diu en el capítol pilot de la sèrie, no en el primer, mm-hmm. I ja ell ho tenia clar i ho va aconseguir també. En el llibre explica com va ser aquesta experiència d'anar allà a fer un pitch, una presentació de lo que volia fer a HBO, i flipava quan li van dir que sí,
0: que
1: amb
0: fort.
1: Aquesta idea tan agosarada, que és vera que jo en el principi del llibre, quan llegia, deia uau, és a dir, estic com sentint com se va gestar aquesta sèrie, que al final m'ho ha marcat a totes i és superemocionant. Uh-huh. I bé, amb aquesta petita introducció que hauré fet d'ella, vos podeu imaginar que jo som, o era, bastant fan.
0: Te veiem entusiasmada.
1: D'una Helena, clar.
0: Per tant, ja sabem qui és una Helena Dunham. Uh-huh. Imagina que ara dius, era fan. Bé,
1: clar,
0: què ha passat?
1: Clar, abans d'això, clar, jo anava superbé amb el llibre, cada vegada més emocionada, a part explica coses, no sé si pot sonar a Greta Gerwig, la de Mujercitas, Frances, sí. Ha, pues en el llibre explica que elles eren amigues, que la pel·li de Frances Ha se va gravar a la casa real de Helena Dunham. Bé, coses que jo deia, clar que sí. També explica com va conèixer a Nora Ephron i jo.
0: Fort.
1: Clar, totes les meves ídoles juntes, i dic, és que clar, té molt de sentit tot
0: això. I són amigues.
1: Sí. I explica com un dia li va arribar un correu de noraefron@nosequé.com i ella va dir, ostres, això m'estan intentant timar i no. Era en Nora Ephron, que per qui no la conegui, ets directora de Cuando Harry conocía a Sally, és escriptora de llibres com Tinc un coi que fa pena, és una tia bastant xula. Era també perquè va morir. Cosa en part positiva, perquè ja no mos pot decebre, és a dir, ja no la pot cagar, com sí que ha fet na Helena. Ara vos explicaré.
0: Sí. És que, clar, és molt interessant el que estàs fent, Alba, situar-nos prèviament per entendre el que ha passat.
1: Exacte, clar. Fa res, s'acaba de publicar en castellà, Famesick, a finals de setembre. Jo, com a bona fan, vaig fer els deures i el vaig comprar en anglès, en un viatge a París per juny.
0: Molt bé, Alba, tu
1: jo,
0: en totes, la versió original.
1: Som massa grup i jo, vull dir, li he de baixar un puntet perquè... Clar, jo estava a tope i vaig dir, quina bona idea, poder xerrar d'això a la ràdio.
0: A més, comprat a París. És que
1: sí.
0: T'han romantitzant la vida, m'encanta.
1: No,
0: tu volies ser una girl,
1: clar.
0: De la sèrie.
1: Sí, no, òbviament, jo, totes.
0: Sí, ets.
1: Clar.
0: Ets la veu de la nostra generació balear, Alba.
1: Sí.
0: Ojalà. Bé, Alba té una columna setmanal a l'Ara Balears que se titula La filla única. Estic segura que l'heu llegida. I és per això que Ana Brindònia diu que és la veu de les Balears, la qual cosa estic molt d'acord.
1: Molt ambiciós, però bueno, explicant coses, que és l'important, explicant la nostra vida. I d'això, clar, jo, quan estava ja gairebé acabant el llibre, l'havia publicat a Instagram, supercontenta, pum, arriba un gir de guió, d'aquest guió, i és el que surt publicat a la revista Vogue, com una exclusiva, dia 16 de setembre, fa un mes, un titular que diu que Helena Dunham acaba de tenir un fill. I clar, totes mos quedant com, quin fill, si no té úter? És a dir, com pot ser que hagi nascut una criatura d'aquesta dona, vull dir. Uh-huh.
0: Això clar, ho sabíeu ses més fans. La resta del món, d'acord, ha tingut un fill.
1: Exacte, uh-huh. Però si has fet els deures, ja ho saps. I clar, ella, el que vos comentava abans, no, té endometriosi i una síndrome que se diu Ehlers-Danlos. Uh-huh. Una cosa molt complicada que, com vos deia, li va obligar que li llevessin súter. Uh-huh. Clar, això és una cosa que no mos esperàvem com a fans seves i com a feministes. Va ser una decepció molt grossa. Jo me consola no ser la única, per exemple, també li va passar a Ma Vallverdú de Ràdio Noia. Ella ho explicava en el primer episodi d'aquesta temporada, que clar, va ser com a... Ella diu que ha basat la seva personalitat en ser fan de Helena Dunham. I ara
0: però què ha passat? Què ha passat, Alba?
1: Què ha passat? Idò, això, que en Helena ha decidit, ella el que explica també en el llibre, és que volia sa mare i ha decidit que havia de sa mare sí o sí i ha decidit comprar un bebè. És a dir, ha tingut un fill o filla per gestació subrogada. Una pràctica que en els Estats Units està molt normalitzada.
0: Molt al dia.
1: Exacte, clar. Jo, una de les primeres teories que vaig tenir era que, clar, havia tret aquest llibre per justificar de qualque manera o perquè totes empatitzéssim amb ella de dir, ostres, pobreta, volia sa mare, no pot ser, ha comprat un bebè. La realitat en els Estats Units és que no fa falta justificar-te. Ningú s'ha de justificar per comprar un bebè perquè per desgràcia, no és la primera. Uh-huh. No és el primer cas que trobam de dona feminista que fa això. Uh-huh. Per exemple, hem trobat... tenim casos recents de referents que han passat, com per exemple na Lady Gaga.
0: Correcte. Correcte. Sí, sí, sí. Exacte. Na Lady Gaga és una de les celebrities, entre cometes, que s'han sumat en aquesta onada de gestació subrogada dels Estats Units. Na Lady Gaga, pues, ja les coneixeu, és ella. Que la Lady Gaga no sé si estava del tot clar que hagués estat per gestació subrogada, Alba.
1: Hi havia molt de rumors perquè va sortir qualque foto d'ella amb un bebè i, clar, no l'havien vist embarassada. Hi havia molt de rumors fins que, finalment, se va coincidir. Clar, és una decepció que se suma a una altra. Que això no vol dir que sigui pitjor ser feminista i tenir un fill per gestació subrogada, és a dir, és igual de greu. Tinguis els ideals socials que tinguis, vull dir, perquè moltes vegades passa que és que ets vegana o ets feminista i com pot ser que no estiguis ara xerrant de el darrer tema d'actualitat, no? Vull dir, és igual de greu.
2: Però potser l'impacte mediàtic és més fort perquè penses, si aquestes persones que suposadament estan posicionats d'una certa manera fan això, el que te pots aferrar com a persona de referents. Però, bueno, també són persones que tenen gran quantitat de dobbers i és una pràctica molt estesa en gent que té molt de dobbers.
1: Sí. I justament això també és una pregunta que se feia un article en El País, una periodista que nom Maria Porcel se demanava, no? Com és possible que res d'això hagi provocat un escàndol en els Estats Units, per el que comentau, que són persones públiques i públicament feministes. I, clar, és el que comentam, en el final venim, és un país on està molt normalitzat, venim de casos molt més greus, com per exemple és de l'escriptora i activista Chimamanda Ngozi, autora de llibres com Tothom hauria de ser feminista i Manifest feminista en 15 consells, que aquest darrer és com consells per educar en el feminisme.
0: I... Clar, com, és a dir, no sé si elles senten la necessitat de justificar-se. Nalena, tu dius que ha estat a través d'aquest llibre, però aquesta guru del feminisme, Chimamanda Ngozi, s'ha justificat en qualque moment?
1: Sí, l'han interpel·lada en qualque moment i ella va comentar que no tenia cap problema. És a dir, no tenia cap problema perquè veia com que podria tenir una vessant ètica. Ella deia que llogar el ventre d'una dona no era, que era una cosa més relativa i que depenia de com es fes i que podia arribar a ser una pràctica ètica. Mm-hmm.
0: Però, clar, després, o sigui, segons la teva visió, quines, per què aquestes dones feministes no haurien de demanar llogar un ventre?
1: Clar, no és a dir, podem fer opinió, és un tema molt delicat, és vera, per fer opinió, però també s'ha d'entendre el context. És a dir, estem xerrant d'un país turbocapitalista, tant per tenir fills com per guanyar-te la vida guanyada. És a dir, això està en final responent a la necessitat de tenir fills fora de aturar de fer feina, com per exemple pot ser el cas de Nelly Vigala, pues,
2: clar,
1: no t'exposes a tenir un període de la teva vida d'aturar, gestar, i és cercar teva i cuidar d'una persona que acaba de néixer, que és el que necessita, no? I en el mateix temps, és a dir, li dones la possibilitat a gent amb molt pocs recursos, recordem com està la sanitat pública, bueno, la sanitat, perdó, en els Estats Units, que val molt de dobbers, això genera una necessitat i s'ajunta amb gent amb poders adquisitius molt elevats, amb gent amb molta necessitat. I ja ho hem vist, que això no pot acabar bé.
0: Llavors, com pot ser que no hi hagi aquesta visió crítica incorporada o almenys diferents visions sobre el tema allà?
1: Jo, això és una pregunta que també me feia, no? I vaig trobar, com vos comentava, aquest article del País, on xerrava amb un expert, en Arthur Kaplan, que és especialista en salut pública i bioètica de la Universitat de Nova York, que hem de tenir en compte que Nova York també en els Estats Units és un poc diferent, no és el reflex general de...
0: És una bimbolla, no?
2: Clar.
1: Clar. Nosaltres mos pensàvem que també en Helena, per estar a Nova York, ho era, Estava dins d'aquesta bimbolla, però...
0: Clar, nosaltres ens pensàvem moltes coses d'en Helena, però això també, Alba, ja ho volia dir al final, però ens demostra que per molt fans, molt... molta coneixença que tinguem sobre una persona, no la coneixem.
1: No.
0: A nivell personal.
1: No.
2: I també pot projectar una imatge que després sí, una altra.
0: Exacte.
1: No pots idealitzar, jo això ho estic aprenent amb els temps. No coneguis en els teus ídols. És a dir,
2: exacte.
1: Super mala idea. I
0: què va dir?
1: En Kaplan, el que diu és que ell fa un pot d'autocrítica, no? I xerra fins i tot en primera persona i diu... Els estatunidencs estan més còmodes en el mercat i el capitalisme pur i dur. I també xerra, no, d'aquest component genètic. Diu que els americans van massa lluny amb el determinisme genètic perquè consideren que tot el que tenen, la seva propietat, les seves habilitats, venen marcades pels seus gens, no? I això és el que fan, al final, aquesta creença tan profunda que tenen de tant d'anys fa que coses com la gestació subrogada vagi de cada vegada a més, perquè és un negoci que creix un 6% a l'any i hem de tenir en compte que són transaccions que poden superar els 100.000 euros. És a dir, has d'estar molt convençut que allò és una cosa que va amb tu, i perquè són molt de dobbers, no?
2: Clar, i és curiós perquè justament una de les ficcions que pot ser millor retrat aquest drama és una producció precisament dels Estats Units, mateixa cadena que en Helena Dunham, HBO, que és El conte de la serventa o Handmaid's Tale, no?
1: Mm-hmm. Exacte. Sí, això és un poc la paradoxa que sempre veiem en els Estats Units. Poden estar fent una cosa i després criticar-la a la pel·lícula que més s'està veient en el cine. Vull dir, això no mos ha de sorprendre, però he de dir que aquesta sèrie ve d'un llibre de l'autora d'Anna Margaret Atwood, una dona que va ser visionària perquè va publicar aquest llibre en els 85, quan encara aquest escenari mos quedava un poc lluny. I bé, per qui no conegui de prop aquesta història, un poc en resum, és una distopia on després d'una crisi d'infertilitat global, una cosa que mos podria arribar a passar, no? Un grup de fonamentalistes religioses arriben a poder als Estats Units i instaura una dictadura teocràtica on hi ha certes pràctiques, però destaca especialment la figura de la serventa, que és una dona que viu amb famílies poderoses i s'encarrega de gestar els fills per la dona. I normalment la dona és això, una dona casada amb un home que està dins la cúpula política.
2: Exacte. Perquè són unes poques les que poden tenir fills i és com aquesta narrativa de l'elegida, però clar, en aquestes circumstàncies no és unes poques que siguin fèrtils, sinó unes poques que ho necessitin, no?
0: Alba, quina situació tenim a Espanya al respecte?
1: Clar, això, mira, avui estem de celebració justament per aquest motiu, perquè estem bastant lluny de la situació que tenim en els Estats Units, perquè des del 2006 aquesta pràctica és il·legal, la gestació subrogada, és a dir, pagar una dona perquè gesti el teu fill amb els teus òvuls, és il·legal. I és considerada violència contra la dona des del 2022. És a dir, nosaltres ja hem fet camí de fa estona. Què passa? Que tot i això encara hi havia gent, i encara deu passar, que hi ha gent que se'n va a altres països per pagar altres dones, la qual cosa genera una major desigualtat, perquè els països on no està regulada o està permès solen tenir condicions més precàries. No sempre, però pot passar. I per tal que això sigui més complicat, que la gent no pugui en altres països a fer això, fa poc, en el 2025, se va aprovar una instrucció perquè el registre civil no inscrigui en aquests fills o filles, si se poden considerar així, en aquests infants, nascuts per gestació subrogada. Mm. És a dir, que anem fent passetes conscients de quina és aquesta realitat.
0: I, de fet, ja hi ha infants nascuts per gestació subrogada que ja són grans i tenen veu pròpia.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: I què passa amb ells?
1: Clar, com a bones periodistes, havien d'anar a la font, no? A donar veu a aquelles persones realment implicades que són els infants nascuts per aquestes pràctiques. I als Estats Units hi ha una atleta que nom Olivia Morin, que just fa un any va publicar un llibre titulat Where Are You, Mommy?, on xerrava del seu propi cas de filla nascuda per aquesta pràctica. I bé, ella ha esdevingut una veu bastant en contra, obertament en contra, una activista en contra d'aquesta pràctica, cosa que no solen trobar. I és bastant valuosa perquè mos xerra de la seva experiència, no? I fa reflexions que no vol dir que tots els fills i filles nascuts per aquesta pràctica pensin així, però ella deia coses com que creixes volent la teva família però sense conèixer-te a tu mateixa realment. I que quan la veritat surt a la llum és com si tot s'esboqués, perquè te dones de quina és la teva història, el teu naixement, la teva identitat, com vas ser decidit, ocultat, va un poc més enllà de lo que poden sentir els fills i filles adoptats, m'imagino.
0: I ella va poder conèixer sa mare gestant.
1: Exacte. Aquí és on veiem l'exemple, no, del que hi ha darrere i repetim, sobretot a països amb tanta desigualtat com als Estats Units, no? I ella que va poder conèixer, com tu dius, Inés, a la seva mare gestant, diu que sa mare, sa gestant, li va dir que se va decidir convertir en ventre de lloguer poc després de perdre un dels seus propis fills en un accident domèstic.
0: Mare meva.
2: Que dur.
1: Que estava patint, que estava vulnerable i lluitant per mantenir els 4 fills que li quedaven. Clar, no podia trobar una feina estable, estava desesperada. I va contar que creia que Déu li havia donat una missió.

0: manera, però crec que no podré deixar de mirar Girls. M'ha estat molt de greu. Faré d'amagat a casa meva amb les persianes abaixades, però...
1: I sabeu que pens? Que potser hauríem de consumir molta més cultura local i de proximitat, perquè pens que aquest mal pescap que hi ha en aquest país turbocapitalista que s'anomen Estats Units, que justament tenen el monopoli cultural, que vull dir, totes les seves sèries i pel·lícules mos els han menjat i mos estan menjant el cap en les seves narratives, crec que la resposta és anar a veure La Bola Negra en el cine.
2: També. No, més narrativa local, perquè és la nostra realitat.
1: Exacte.
0: Punt. I ara que deies això, justament quan xerràvem del conte de la serventa, he pensat en el llibre de la Laura Agost, per favor.
2: És que ara l'entrevistam, en la Laura Agost.
0: És que...
1: La Laura Agost no faria un
0: moment de lloguer. He fet un spoiler, m'ha estat molt de greu. Però justament ella xerra des d'un altre vessant d'aquesta mateixa realitat de problema de fertilitat. És a dir,
2: correcte,
0: consumim històries fetes aquí, clar.
2: Exacte. La Laura Agost, que ara tot d'una l'entrevistarem, la telefonarem per saber com passa aquest dia no faner, l'escriptora amb el seu nou llibre El preu de néixer. Ara tot d'una xerrada amb ella. Gràcies, Alba.
0: Gràcies a vosaltres. Mm-hmm.

0: IB3 Ràdio Oas, informació. Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies, amor. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mo, Ajuntament de Mo. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
1: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quin hores. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: És l'hora. Ja podeu tirar l'arròs.
1: Ho heu sentit, ja podeu tirar l'arròs perquè manquen 13 minutets per la una del migdia. I això vol dir que ja venim a dinar. Vol dir que és moment de tirar l'arròs a moltes cases.
2: Exacte,
1: però alerta que no quedi estovat. L'arròs, no?
2: Exacte.
1: És a dir, calculau.
2: No digueu que sortiu per la porta quan encara no us heu posat les sabates.
1: Exacte, que si
2: que
1: no...
2: mos ho coneixem.
1: Volem saber què fareu avui, com passareu aquest dia festiu i, per exemple, com passarà un dia com el d'avui, l'escriptora del moment, Laura Agost. Hola, Laura, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Ara mos explicaràs com passaràs el dia d'avui, però primer hem de dir que ets l'escriptora del moment, tot i que aquest títol se podria estendre en el temps.

0: Perquè ja fa molt de temps que
1: Bueno.
0: vares néixer com a escriptora. En tot cas, acabes de presentar novel·la El preu de néixer,
1: Sí.
0: un thriller moral en un món distòpic en el qual cap infant pot néixer si abans no mor algú en el seu lloc. No sé si tu has arribat a plantejar-te què triaries, tenir un infant o deixar morir algú, o no sé, decidió difícil, difícil.
1: Home, jo sempre dic que mentre escrivies llibre, de fet, clar, és molt fàcil des del lloc actual, no? Des de la nostra posició, dir, home, no, mai faria una concessió d'aquest tipus, no? Però clar, quan penses en que els personatges, no, se veuen obligats a conviure en un escenari on hi ha aquestes regles que no han triat i on d'alguna manera, no, hi ha gent que mor de manera natural, però després si no també aquesta manera d'obtenir el que s'anomena un relleu, no? És a dir, algú que s'ha deixat la vida per ser el teu fill. I mentre precisament anava escrivint i anava aprofundint en aquests dilemes, me tornava una mica més prudent en la meva contundència i deia, no sé què faria jo, pot ser, si que fos el món on me tocàs viure i desenvolupar-me. O sigui, no estic segura.
0: És que, clar, ara parlàvem amb Alba Tarragó, que ha vengut a fer una secció sobre la distopia de la fertilitat del conte de la criada, no sé si l'has vista, la sèrie.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que, clar, la qüestió de la fertilitat i de tenir fills... Vull dir, és un debat contundent, delicat, perquè també hi ha el debat de la gestació subrogada. En definitiva, que en un món distòpic dona per parlar-ne sobre la fertilitat, no? I és el que has fet tu en aquest llibre.
1: Sí, sobretot, més que la fertilitat, al capdavall aquí, tot i que hi hagi aquesta premissa que gira al voltant de la paternitat i la maternitat, el gran dilema o el gran conflicte és un molt més bàsic, molt més essencial, que és de què pesa més en el panel individual, aquest component pot ser egoista, però que pot arribar a ser un egoisme legítim, o aquesta consciència social, no? o aquesta qüestió d'escrúpols i de lleialtat a uns principis morals o ètics. No? I això aquí és veure que se vehicula a través d'aquesta premissa de si se o no se pares, però vaja, que ja dic, més que fertilitat aquí és una opció, no? Perquè
0: sí, sí.
1: Les persones en principi podria ser com passa aquí. De fet, també ha sortit molt d'aquesta qüestió que regulació de natalitat no és una cosa que se mos hagi ocorregut ara en el cafè i novel·les sobre això, i de fet hi ha antecedents històrics, no? Quan la política del fill únic, que també va tenir conseqüències de fer molt, molt lamentables, tot i que damunt el paper no fos tan pervers com el que planteja el treu de néixer, sí que se limitava a un fill.
2: Clar, i...
1: Terribles.
2: Clar. I a dia d'avui encara recueixen aquestes conseqüències, no?, d'aquestes polítiques.
1: Exacte, totalment, totalment. Per això que aquí, a més, és un estat, jo sempre dic que és un estat totalitari, amb drets totalitaris, del preu de néixer, però una mica més cruel fins i tot, que és deixar una petita escletxa perquè ells puguin decidir. És a dir, si com el conte de la serventa, els rols estan molt assignats, i que tu no tries... Aquí tu pots triar, tu pots dir, mira, renuncia en aquest anhel de maternitat o paternitat per no haver de passar per aquests tràmits, no? I que això també, vull dir que no hi ha només uns sistemes que puguis dir, ah, per culpa del sistema jo he hagut de fer això, no? Perquè hi ha un punt que tu pots triar, i això ja dic que és doblement dur.
0: Per tant, un debat intern brutal amb el preu de néixer de Laura Gost. A més, Laura, tu escrivies aquesta novel·la mentre estaves embarassada del teu fill, en Blai. Per tant, no és el primer llibre que s'esperaria d'un embaràs o d'un postpart. És a dir, una escriptora embarassada que parli d'això no respon en el cliché, entre cometes, que envolta tota la qüestió maternal.
1: Sí, jo de fet això, mira, pensava, com a mínim... Previsible no ho seré, crec.
0: Exacte.
1: No sé què dir, ah, mira, un altre que escriu sobre això, tan no, evident, que, com imprevisible, no ho seré. Sí que és cert que vaig començar a escriure el llibre i a pensar-lo, de fet, estant embarassada, i el vaig acabar quan en Blai ja existia al món, vaja. I jo sempre dic que, clar, per mi aquesta... Jo m'he passat molt, molt bé escrivint aquell llibre, vull dir, molt bé, encara que tingui aquest component, no?, un poc fosc, aquests dilemes, però precisament per això i perquè la meva experiència en la maternitat va ser molt plàcida, molt positiva, molt, Vull dir, molt extraordinària, no? Jo després gaudia molt de poder recuperar aquesta altra faceta meva una estona, quan podia, amb menys estones més curtes que abans, evidentment, no? I una logística un poc més complexa, però m'agradava molt endinsar-me dins això. I clar, però alhora també crec que vaig connectar d'una manera especial amb la cruesa d'aquest món, no? I amb els dilemes dels personatges en relació a aquest desig de tenir un fill.
0: Uh-huh. De fet, ser diferent una mica la teva obra ha estat, i a tu personalment com a Laura, ser diferent ha estat o la teva marca, però la distopia, la teva obra, no l'havies tractada mai, és així?
1: Exacte. Sí, sí, no l'havia tractat. És cert que aquí és una distopia que té uns elements distòpics evidents, però la societat que planteja s'assembla molt a la nostra, vull dir, no és a nivell estètic o a nivell de vaja, en general, a nivell administratiu, bàsicament és on se concentra aquest canvi de paradigma, no? Perquè és una llei que canvia, però per la resta són persones com podríem ser nosaltres ara. Uh-huh. Però sí que és necessària aquesta distopia per poder aprofundir en un dilema que clar, que si el situàs en el món d'ara no tindria sentit, perquè no hi ha aquesta necessitat de triar, no hi ha cap dicotomia. Però a mi m'ha agradat, a veure, jo som lectora també de distopia, entre altres coses, però sí que és cert que aquí el que per mi era més un repte i me feia il·lusió era jugar amb aquesta tensió narrativa un poc més de thriller, no? Una mica més de... que m'agrada molt també com a lectora. I això ja m'ha agradat molt. Vull dir, a mi m'agrada i era una cosa que me feia ganes intentar fer en qualque moment.
0: I ha tingut èxit perquè s'han comprat els drets del preu de néixer per traduir-lo, atenció, en 9 idiomes. Quina sensació és sobre això, Laura?
1: A veure, jo estic molt contenta. Ara bé, ja són 10, de fet, la setmana passada.
0: Wow.
1: Sí, a veure, per jo és molt sorprenent. Evidentment, és que mai escrius res, jo mai he escrit res pensant o prevent les conseqüències, no? O el resultat que això tindrà. Sempre l'únic que fas és, jo com a mínim escric pensant en un lector una mica imaginari que jo tinc en ment, que veu un poc del meu criteri o des d'algunes persones que jo penso, me'ls imagino llegint-ho, no? Però és com un lector prototípic, però sempre des d'aquest respecte, no? De dir, si algú inverteix temps i dopes en llegir-te, que sigui una cosa, no? Fer-ho el millor que puguis. Però tot el que surt d'això, no hi penses. I aquí, clar, hi va haver d'aquestes 10 traduccions, 7 varen sortir abans que la novel·la se publicés en català, perquè les meves agents van anar a la Fira de Londres, van anar-hi amb sobre, que ja estava acabada, amb un parell de capítols traduïts a l'anglès, i allà va despertar com aquest interès. Però clar, jo encara no sabia quina rebuda tindria en la llengua original, i clar, ja rebre missatges d'editors donant-me el seu feedback, la seva opinió, això va ser una cosa que, per una banda, m'ha fet un punt de vertigen, perquè vas dir, ostres, ara de sobte, de no sé on, me venen com unes expectatives alienes afegides, no? Com una espècie de pressió. Però, per altra banda, me fa molta il·lusió i m'és superagraïda.
0: Que bé, que bé.
2: Que bé.
0: I dona, Laura Agost tracta totes aquestes qüestions, la nova novel·la El preu de néixer. Parla també de família. Què vol dir la família? Això ja és una altra qüestió. No t'ho demanarem ara, Laura, perquè volem llegir el llibre i descobrir-ho, plantejar-nos-ho per nosaltres mateixos. Però sí que te farem preguntes obligatòries en aquesta secció. Estàs preparada?
1: Sí, preparada.
0: Vinga.
2: Laura, un dia no fa net, t'aixeques prest i aprofites el dia o fas el roncero dins el llit?
1: No, aprofites dia. Aprofites dia. També t'he dit que amb un nin d'un any i mig, l'opció de fer roncero ja no existeix. Però posats a aixecar-me, ja que hi soc, aprofita.
2: Clar. I un dia no fa net, quin és l'aperitiu ideal? Pots dir olivetes, si vols.
1: Sí, per jo, olives, és a dir, per això ma mare sempre em diu que som els monstres de les olives, m'encanten, també les gildes també m'agraden molt.
2: Ah, mira.
1: Però sí, jo, olives de tot tipus, negres, trencades, farcides, fantàstic.
2: Bé,
1: i a vegades, si no, també qualque croqueta bona també m'agrada molt.
2: Que bé. Edo, crec que ja sabem el que m'ho diràs, però continues el dia acabant les coses pendents o adonisme total? No sé, quan aquest infant que fa la migdiada, no sé si tu també descanses.
1: Depèn un poc del dia. En general el que faig és que pot ser de matí intensa, molt productiva, fer les quatre feines que s'han d'acabar sí o sí, per després de dinar, que és aquell moment que a mi, si puc fer una beca de tot, m'encanta, aprofitar quan en Blai dorm, però jo també dormir o descansar, o potser ja mirar una pel·lícula, no? Amb el meu home, una cosa així. Depèn un poc, però si puc, ho faig tot molt prest per després ja poder relaxar-me.
0: Molt bé, una dona previsora. Laura Gost, som prop de la una, ja pots tirar l'arròs, ets poblera, quan t'agrada l'arròs, no me diguis que no t'agrada.
1: Sí, que m'agrada, sí.
0: Tanta sort.
1: Sí. A mi m'agrada... Xerram de que estigui en pla al dente, això?
0: Com vulguis, amb
1: això?
0: Verdures, amb brou, amb arròs, d'acord. De peix.
1: No. Mira, de fet, el arròs brut no és el meu preferit. Això potser em fa mal, la poblera. A mi m'agrada en paella... Però paella amb molta verdura, m'agrada molt. És a dir, m'agrada al dente, això sí. Per això no sóc massa de risotos, perquè la textura així massa... Com aquesta cosa tan cremosa, així, no me funciona tant. Però a mi paella, per exemple, paella de verdures, en carxofa i bacallà, també això me funciona, m'agrada molt. Però vaja, arròs en general és una cosa bastant bàsica. Arròs, un dia qualsevol, arròs integral amb una bolognesa casolana o amb un pot d'advocat i tonyina, qualsevol cosa me va molt bé, m'agrada.
0: No m'esperava mai acabar el dia xerrant d'arrossos amb l'escriptora Laura Gost, tot i que sí que m'ho hagués pogut imaginar perquè és poblera i en sap molt de gaudir de la vida. Laura Gost, llegirem El preu de néixer. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt gran.
0: Hem arribat a la una en punt pràcticament del migdia. Vos hem acompanyat per entrar en Bolivetes en aquest 12 d'octubre. Ens sentirem aquí, a Ivetra Ràdio. Maria Antònia Miró, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Ines, i molt bon dia a tothom.
0: Que acabeu de tenir. Molt bon dia. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, dia 12 d'octubre, avui marcat per les eleccions generals del 29N, també amb el ressò de la crisi de l'habitatge i de Ceuta. A banda, la tradicional desfilada de les Forces Armades, insults i també escridassada forta al president espanyol Pedro Sánchez. Els actes centrals que continuen en marxa en aquesta hora han començat amb la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis. A les tribunes hi hem vist Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i les presidentes i també presidents autonòmics, entre els quals Marga Proens, també excepte l'endecari, el president canari i el de La Rioja, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. Un dia de la hispanitat que arriba, ja ho sabem, unes hores abans que els Reis d'Espanya visitin la ciutat autònoma de Ceuta i l'endemà també seran a Melilla. Serà la primera visita oficial de Felip VI i de Letícia, gairebé dues dècades després de la que feren ja Joan Carles I i Sofia l'any 2007. Els Reis presidiran un homenatge a les persones que moriren en l'entrada del passat dia 30-31 de juliol i visitaran també un dels 35 centres educatius de la ciutat. Al vespre faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dorm d'ençà del seu repadrí al front 13. Aquí a les Illes, en aquesta hora, estan pendents de la recerca per part de Salvament Marítim de dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mateix mes. La recerca ja va començar ahir diumenge amb un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats. I en turisme, les vendes de les empreses de les Balears han crescut un 4,8% aquest estiu respecte del mateix període de l'any passat i encara millor, els ingressos hotelers per habitació disponible han pujat un 7,7% segons el darrer informe d'Excel Tour. És un balanç positiu per les Balears que consoliden el bon ritme turístic. A Eivissa, en aquest cas, els hotels comencen ja a tancar esglaonadament a partir d'aquesta setmana que entram després d'una temporada, diuen, positiva pel sector i cap als sindicats acaba, però, amb moltes assignatures pendents. En Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
2: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març i, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
1: Notícia de darrera hora que ens arriba de la política. Acabam de confirmar que Podem i Esquerra Republicana han oficialitzat la seva aliança pel 29N i faran campanya conjunta. Els Morers renuncien, per tant, a presentar-se a Catalunya per no dividir el vot independentista, a canvi, això sí, que Gabriel Rufián faci campanya per Irene Montero a la resta de l'estat espanyol. I ja un apunt de Rússia, d'Internacional, rebutja la treva de 60 dies proposada pel president ucraïnès Zelensky per convocar eleccions i no confirma, per tant, l'anunciada per Donald Trump, mentre que la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i també individus vinculats a la guerra. L'alta representant de la Unió, Kaja Kallas, ha parlat avui en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra. Arribam així a la 1:04, actualitzant i ampliant també la darrera hora, ja l'informatiu migdia a les 2:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

el so nostàlgic d'aquests clàssics immortals que ens agrada reviure, escoltar i punxar en format vinil quan orbitam. Encetam així aquesta sessió extra d'Òrbita 3 amb l'intenció de musicalitzar aquest festiu 12 d'octubre. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio, Tito Fuster, als comentaris, seleccionant els continguts i a les mescles. Fins arribant al punt horari de les dues, et propos un bon grapat de perles musicals, oldies que han passat a la història i la relectura d'aquests clàssics. El que anomenem Òrbita Cover. Sonaran les cançons originals i genuïnes amb la recerca de bones adaptacions. De moment, han començat amb aquest single Oh Pretty Woman, el senzill que va popularitzar Roy Orbison a ritme de rock and roll. El llançament, l'estiu de 1964, ràpidament va aconseguir número 1 les llistes de Nord-Amèrica i Regne Unit. L'origen de la lletra neix del propi Orbison quan la seva dona, Claudette, se n'anava de compres amb una amiga. I la frase diu, una dona guapa necessita dobbes. I escolta'm ara la versió soulera d'Al Green.

0: Clàssics que sonen bé, com ara aquesta versió del cantautor Chris Isaak versionant el tema original de mitjans de la dècada dels anys 60 que va escriure i publicar el mític Roy Orbison. O Pretty Woman, que va tornar a tenir un impacte cultural i un èxit massiu cap allà l'any 1990, donant títol i cançó principal, segur ho recordaràs, a la famosa pel·lícula Pretty Woman, protagonitzada per Julia Roberts i Richard Gere.
1: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: I ara arriba un altre original, I'm a Believer, Neil Diamond.

I'm a Believer. Aquesta és la versió original del seu autor, el nord-americà Neil Diamond, llegendari cantant, compositor, guitarrista i productor nord-americà que actualment té 85 anys. Tornant a la cançó que ens ocupa, la protagonista d'aquesta selecció Orbito Cover, Diamond la va escriure fa 60 anys, el 1966, però aquest tema va assolir èxit mundial amb la versió de Monkees. Tot i que el compositor original la va escriure amb un ritme més lent i melancòlic, va cedir la lletra i la peça en els Monkees, la seva versió més ràpida i enèrgica, i la llançaven la tardor de 1966. Es va convertir en un fenomen mundial.

0: les pulsacions guitarreres i potència musical dels Smash Mouth, versionant el clàssic dels anys 60, original de Neil Diamond, aquesta I'm a Believer, la que vam d'escoltar molt més rockera, i aquesta versió, que va aparèixer en la pel·lícula animada Shrek, de fa 25 anys, el 2001. Ho escoltes en aquesta sessió extra de Òrbita 3, un collage de cançons originals i aquests clàssics reciclats. I tot d'una arriben els Doors.
1: Els vinils. Clàssics. Òrbita 3, amb Tito Fuster.

0: La psicodèlia marca The Doors, Soul Kitchen, una de les cançons més emblemàtiques que és part de l'àlbum debut del combo California, disc que publicaven a Los Angeles l'any 1967. Jim Morrison havia escrit la lletra d'aquest tema 2 anys abans, el 1965, com a tribut a un modest i petit restaurant, Olivia's Place, on cuinaven menjar sureny situat a Venice Beach, a Santa Mònica. La curiositat que Morrison passava moltes hores i es quedava fins a altes hores de la matinada. Els cambrers i el propietari sempre havien de demanar al cantant que se n'anàs per poder tancar.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I ara arriba una càlida versió signada per la padrina jove del punk, és a dir, la mítica Patti Smith.

0: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3. I love you. I de 3 Ràdio és esport.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música?
1: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: revivint clàssics immortals que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam. Un autèntic gustàs punxar la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Més delicadeses musicals que han passat a la història, com ara aquesta Jump, el major èxit i tot un himne dels nord-americans Van Halen, històrica banda de hard rock que l'any 1984 llançava aquest temàs amb el seu característic so de sintetitzador i coronava les llistes d'èxit.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I després d'escoltar el single original, arriba la corresponent versió, de la mà del popular cantautor canadenc Paul Anka, fent una adaptació que no té res a veure amb l'original.

són els històrics de Waterboys, que recentment actuaven a València el passat mes de setembre. Han oferit un espectacle dedicat a commemorar aquest, el seu emblemàtic àlbum Fisherman's Blues de 1988. Grup liderat per Mike Scott, que mescla el folk celta amb el rock and roll, a més d'influència de la música escocesa i irlandesa. Escolta'm ara aquesta Fisherman's Blues, traduïda i adaptada al castellà, El Blues del Pescador, per Celtas Cortos, el grup de Valladolid que enguany ha celebrat el seu 40 aniversari.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Wonderwall, una de les cançons que va marcar l'època daurada del Britpop britànic dels 90. Aquest mes d'octubre fa 31 anys de la seva publicació. Corria el 1995. Senzill de l'icònic àlbum What's the Story, Morning Glory, himne definitiu dels germans Gallagher al capdavant d'Oasis. Els de Manchester, després de fer les paus i l'any passat oferir una gira mundial milionària i multitudinària, tornaran a la càrrega aquest proper 2027, amb dues actuacions ja confirmades a Barcelona, l'única ciutat de tota la península on actuaran el proper estiu 2027, els dies 10 i 11 de juliol, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de la capital catalana.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I arriba la cançó de contraportada per completar aquesta primera sessió d'Òrbita 3 Extra. I ho farem novament amb el canadenc Paul Anka, aquest croner que recicla Wonderwall amb un punt molt orquestal. A les dues arribarà l'informatiu migdia, 30 minuts d'informació, ens posem al dia i a les dues i mitja tornarem a obrir aquest aparador musical per seguir punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Així arribam a les dues, agraït que siguis a l'altra banda, davant del micròfon, Tito Fuster, salut!

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Fa 8 anys que rep escridassades en el mateix escenari i el 12 d'octubre d'enguany no ha estat una excepció. Els minuts previs a la desfilada militar a Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat han estat marcats de nou pels insults i crits al president espanyol Pedro Sánchez en una jornada que arriba escalfada per la precampanya electoral, per Ceuta i per la crisi de l'habitatge. La presidenta Marga Proens ha estat una de les representants autonòmiques que han assistit a l'acte. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia.
1: En què també s'han notat, això sí, algunes absències.
2: A les tribunes s'ha vist la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i les presidentes i els presidents autonòmics, excepte el lehendakari, el president canari i el de La Rioja. Al marge de les autoritats no hi ha faltat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però sí el de Vox, Santiago Abascal, que ha viatjat a Ceuta avui, un dia abans que la ciutat autònoma rebi els Reis Felip i Letícia.
1: Segons una informació de darrera hora, l'atenció en aquest moment s'estaria traslladant a la Puerta del Sol, on s'estan creuant retrets i insults entre alguns assistents en aquesta desfilada militar i acampats per l'habitatge. Tot d'una ho expliquem. M'ho compten, fem un repàs a l'acte principal del 12 d'octubre en una jornada amb altres assumptes destacats. Sense notícies de dues embarcacions procedents d'Algèria amb 23 persones a bord.
2: Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar les dues embarcacions que haurien sortit els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir mateix va començar la recerca amb un helicòpter i un avió que sobrevolaren les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
1: La planta hotelera eivissenca comença a tancar amb assignatures pendents per la pròxima temporada.
2: Els empresaris fan un balanç positiu d'aquest estiu caracteritzat per una major despesa del turista, però els sindicats fixen els assumptes no resolts encara, la manca d'habitatge i la desconnexió digital dels treballadors.
1: Un 30% més de salari per als ajudants de doctor de la universitat.
2: Els preus disparats del lloguer tiraven enrere els investigadors d'altres indrets i l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. En el cas concret dels internacionals, el 2021 suposaven un 21% del total, mentre que l'any passat ja eren el 40% de les sol·licituds.
1: Esquerra Republicana i Podem confirmen una col·laboració per al 29N.
2: Els dos partits han pactat anar junts en llistes per les circumscripcions catalanes i que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya. Mentrestant, els partits inclosos al Front Ampli mantenen la mà estesa a la formació morada.
1: Pel que fa als esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Mallorca guanya 3-1 les Palmes a Son Moix.
3: En el millor partit de la temporada, el Mallorca supera l'equip canari amb gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adri Fuentes. D'altra banda, en bàsquet, l'Azul Marino, recent ascendit a la Lliga Endesa, suma 3 victòries en 3 partits i comparteix lideratge la temporada del seu debut a la màxima categoria.
1: I quant al temps, l'avís groc s'ha desactivat a Menorca, però encara roman actiu a l'interior i sud de Mallorca per pluges. Què ens espera per les pròximes hores? Marc Alenté, bon dia.
4: Bon dia per aquestes pròximes hores. Parlarem d'ambient variable. Tot i que tindrem moltes estones de sol, creixen els núvols i de manera puntual deixaran ruixats. Sobretot cap al centre i sud de l'illa de Mallorca. Poden créixer a l'interior d'Eivissa, és més difícil que arribi a ploure, però vaja, no ho poden descartar. A la resta, més estones de sol i un ambient molt semblant al d'ahir, els màxims que s'han de moure entre els 26 i 27 graus. En general, vent que continuarà bufant fluix i per demà no esperem molt de canvis. Dimarts relativament tranquil, però al migdia tornaran a créixer els núvols, principalment cap a l'interior de Mallorca. Tampoc envia el termòmetre i el vent continuarà bufant feble. Per tant, situació marítima molt tranquil·la.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2 i 4 minuts.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Ho avançàvem fa uns moments. Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes. La recerca ja va començar ahir mateix amb un helicòpter i un avió que varen sobrevolar les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
2: Segons informa a través de la xarxa social X, Alarm Phone, entitat de suport als migrants que intenten travessar la Mediterrània, la primera d'aquestes embarcacions va sortir el 4 d'octubre de la localitat algeriana de Ceralda, rumb a les Balears. Hi anaven 17 persones a bord. La segona a partir dos dies després amb altres 6 ocupants. Des d'aleshores no es té notícia de cap de les dues embarcacions i les autoritats ja haurien estat informades. Se'ls ha demanat que compleixin amb les seves obligacions de cerca i salvament. Segons Salvament Marítim, avions de Frontex i la Guàrdia Civil patrullen habitualment aquesta zona de la Mediterrània per vigilar les possibles noves arribades d'embarcacions.
1: I han estat detinguts a Palma un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons informa la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home se li imputa més un delicte d'amenaces. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
2: La víctima coneixia el presumpte captador des que era menor d'edat, ja que era un amic de la família. Quan la jove va complir 18 anys, l'home va finançar i gestionar des d'Espanya els documents i les despeses del viatge perquè pogués traslladar-se a l'illa. Segons la policia, la jove havia de retornar els diners del viatge treballant legalment en un restaurant de menjar japonès on li havien promès uns ingressos suficients fins i tot per ajudar econòmicament la seva família. Una vegada a Espanya, l'home va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la jove per obligar-la a oferir serveis sexuals a canvi de diners. Quan la víctima es va negar, l'home hauria amenaçat amb explicar a la seva família la feina que feia amb la intenció de denigrar-la. La parella del presumpte captador controlava tant la víctima com la publicació dels anuncis sexuals i gestionava les telefonades dels clients. Després de diversos mesos de recerca, la policia va arrestar dimarts passat l'home i la dona. La víctima, a través d'una ONG, va ser traslladada a un entorn amb assistència psicosocial.
1: A Santa Eulària de Riu, a Eivissa, operatiu especial la nit passada amb motiu del tancament de les discoteques. S'hi han aixecat 31 actes relacionades amb el tràfic de drogues.
2: En el dispositiu han participat 7 agents de la policia local i un policia de Formentera al costat del seu K-detector de drogues, segons informa l'Ajuntament. La majoria de les substàncies confiscades es corresponia amb cocaïna, encara que els agents també han identificat cocaïna rosa, coneguda com Tusi. En l'operatiu no s'hi han produït detencions.
1: Amb la festa del Club DC10, avui capvespre, es posa punt i final al cap de setmana de closings a l'illa i conclou la temporada. El sector hoteler també comença ja progressivament el tancament.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: I és que el tancament d'hotels serà esglaonat a partir d'avui, després d'una temporada positiva per al sector i que pels sindicats acaba, però, amb moltes assignatures pendents. Alberto Ferrer.
5: El degoteig de tancament d'hotels s'allargarà fins a finals de mes en una campanya amb una ocupació semblant a la de l'any passat, però amb més despesa dels clients. Per l'any que ve, amb la Setmana Santa a principis de març, caldrà veure quants establiments s'animaran a obrir. Santiago García és el gerent de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera.
6: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan prompte.
5: La Federació ha fet una enquesta sobre el clima laboral als establiments en què destaca la dificultat per trobar treballadors per la manca d'habitatges. Per això valoren la possibilitat de construir residències per a temporers a les zones turístiques. Per la seva banda, Comissions Obreres denuncia que aquesta manca empitjora les condicions laborals als hotels, que tampoc garanteixen la desconnexió digital fora de l'horari laboral. Escoltam a la seva secretària general, Consuelo López.
7: Que no use tu terminal mòbil particular. Si quiere comunicarse para hacerte cambios de turnos, horarios y explicarte sus condiciones o lo que quieran hacer contigo, que la empresa le dé un móvil a cada persona y entonces nos comunicamos con ellos. Y lo que aquí pido es que cada trabajador que esté metido sin su permiso, porque casi siempre es sin permiso, en esos grupos de WhatsApp que crea la empresa por departamentos, que automàticament se salgan.
5: El sindicat rep uns 3 casos diaris d'expedients disciplinaris a tots els sectors, fet que coincideix amb la davallada de l'activitat des de finals d'agost i pensen que és per abaratir els acomiadaments.
1: Comença el tancament progressiu d'hotels a Eivissa en aquest darrer dia del Pont del Pilar, que malgrat les alertes de l'EMET deixa imatges de molts ciutadans disfrutant del festiu a prop de l'AMA. Ho hem trobat, per exemple, a la platja de Palma, on això sí, els comerciants i restauradors destaquen que aquest darrer dia està sent molt tranquil i que esperaven més moviments.
2: El dia convida a sortir al carrer i gaudir del sol, temperatures suaus i més atractives que les de l'estiu que acaben de deixar enrere. I a la platja de Palma el festiu avui és una bona oportunitat per als restauradors i comerciants, tot i que avui de matí l'ambient era més semblant a un dilluns normal que un darrer dia de pont.
8: Más o menos igual que otros días, de hecho incluso menos, no sé si será porque la gente se ha marchado a visitar otras zonas, pero de momento no tenemos ese movimiento que podemos tener un fin de semana o incluso entre semana otros días.
9: Hubo más gente ayer que era domingo, hoy está muy tranquilo la verdad, esperaba más gente hoy.
2: Al contrari del que és habitual, en una de les zones turístiques de Mallorca per excel·lència avui, allò local destaca. Molts de residents han aprofitat el dia de festa per gaudir d'un ambient tranquil i diferent. Enmig de desenes de negocis més enfocats als turistes, han trobat el bar Bon Vent, per exemple, un racó que destaca pel producte local. Estefania Segura és la seva propietària.
10: El día acompaña, entonces ya desde que hemos abierto ya se nota bastante gente por la calle y la gente eso aprovecha para salir y aprovechar, y más siendo último día de puente. I de sol.
2: Entre els residents que han sortit de casa n'hi ha que ho han fet per berenar o també per compartir un dia amb els més petits i els turistes també, alguns, al contrari que molts altres, avui començaven les seves vacances.
11: Bien, no hemos venido a pasear un rato y a desayunar. El buen día que hace, sí, y que no hay mucha gente. O sea, hay, pero no mucha.
12: Es un día bueno para pasear, entonces se está bien, aprovechando el último día.
13: Y la idea es anar a l'aquari, passar el dia i després ja veurem. Anar a dinar, no sé, fa un dia esplèndid, així que igual ens anem a la platja després o no sé.
14: Lo estamos aprovechando ya que los niños no van al cole y yo no trabajo, sí, damos un paseo aquí por Camp Astilla.
15: First day for 6 days. A little bit beach and at the evening we go to the Bierkönig.
16: Yeah, and tomorrow we want to drive with a bike to Palma, seasighing.
2: Ells comencen avui i 6 dies més de festa, per la resta encara queda dia de pont per aprofitar.
1: Encara a Palma, els empresaris del passeig marítim reclamen solucions a l'Ajuntament i a l'autoritat portuària per la manca d'aparcament, una mesura que asseguren és per pal·liar la pèrdua de clients que diuen que pateixen d'ençà de la reforma d'aquest espai ara fa un any.
2: Les obres realitzades han suposat l'ampliació de zones ajardinades i de vianants i la reducció de places d'aparcament. Alguns negocis, com l'Auditorium, ha augmentat els minuts de gentilesa per facilitar l'accés als espectadors.
17: Reservan, pero no llaman y dicen que no podemos llegar, que no hay sitio para aparcar.
18: Después de tantos meses de obra, ahora los clientes sencillamente no tienen parking y realmente dicen que es una lástima porque son clientes de toda la vida.
19: Hi havia un carga i descarga i com que ara no és horari de carga i descarga, han pogut aparcar.
20: Sempre hi ha un munt de cotxes intentant aparcar.
21: Per aquí, per Palma, sobretot, el tema del parking és una locura. I...
1: Són les 2:12. Ho dèiem en titulars, la Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears, moltes vegades frenats per l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. I la fórmula està funcionant, afirmen els dirigents de la UIB, que al setembre va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag.
2: Els internacionals, a més, guanyen pes i es dupliquen en 4 anys. Mentre el 2021 suposaven el 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat, l'any passat es va situar en el 40%. Segons ha explicat a IB3 Ràdio el vicerrector de personal docent investigador, Toni Bordoi, l'universitat posa a disposició ofertes personalitzades als investigadors i, en alguns casos, la millora ha estat molt superior al 30%. Alguns han passat de cobrar 1.500 euros mensuals a 2.700.
22: Hem arribat, fins i tot incrementat sou, o el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguem més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que faci feina amb ell.
2: L'increment de les retribucions està possible a través de la injecció econòmica aportada pel govern. A més, l'UIB ofereix teletreballar al personal investigador fins que no està assentat a les illes. El vicerrector de Política Científica, Víctor Omar, destaca l'esforç per captar talent de fora.
0: Estan pagant un 25% més d'allò que ofereixen altres organismes per perfils similars, de convocatòries que són de prestigi, tant a nivell estatal com europeu, i això intenta, tot i que no ho compensa encara, recompensar aquest, o equilibrar, o compensar aquest hàndicap que suposa el nivell de vida i el cost de la vivenda de les Illes Balears.
2: El primer cas de captació de talent de fora ha estat el de dos tècnics procedents de Cuba que no han vengut a fer la clàssica recerca en ciència, sinó que s'han dedicat al vessant tecnològic. La seva tasca ha servit per millorar, diu Bordoy, el projecte de plaques solars del campus universitari.
3: La UIB ha captat personal predoctoral de llocs molt diversos, Malàisia, Xangai, Bordeus, Londres, però també d'altres punts de l'estat espanyol, com el doctor Jorge Oceja, procedent de la Universitat de Cantàbria. L'obtenció d'una beca Ramón y Cajal li permet durant 5 anys desenvolupar la seva tasca investigadora sobre videojocs i educació a la universitat.
2: Jorge Oceja diu que en ocasions els preus elevats de l'habitatge dificulten assentar-se a les illes, però assegura que l'UIB ha fet un esforç per atreure talent de fora amb la millora dels complements salarials.
4: Estos complementos ya no es tanto el cobrar más dinero, sino, por ejemplo, hacer el esfuerzo porque pues, se reconozcan, por ejemplo, trienios o quinquenios de docencia o sexenios de investigación, ¿no? Hay algunas universidades en las que todavía estos méritos laborales, que son derechos, ¿no?, de cualquier trabajador, no se reconocen.
2: A més d'investigar a les illes, Jorge Oceja reverteix els seus coneixements a la comunitat, on cada any fa dues o tres assignatures pels estudiants del màster de Tecnologia Educativa i també pels estudiants de Magisteri.
3: I una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Giomi, una pacient amb paraplegia, va plantejar la possibilitat de reparar-lo des de l'illa i ara el Centre Vit de l'IO treballa per reproduir una peça que el fabricant ja no produeix, Carles Marquès.
23: Tot va començar amb una idea de Flor Giomi, que havia fet cursos d'intel·ligència artificial i impressió 3D al Centre Vit de l'IO. Davant les dificultats per reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, va compartir la possibilitat de cercar una solució des de Menorca.
24: La verdad que fue increíble porque de las dos instituciones dijeron si lo consigues, genial. Y nada, envié un email contando mi situación al Centre Vit y el Centre Vit automáticamente me respondió.
23: Ara, Daniel Sintes, especialista en prototipatge i disseny 3D, treballa per reproduir la peça variada, el Fab Lab, del Centre Vit. El primer pas és escanejar-la en tres dimensions per obtenir-ne un model digital i fer-ne l'enginyeria inversa. A partir d'aquí es prepararà una primera reproducció mitjançant impressió 3D. El repte és trobar el material més adequat que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat necessàries. Sentim Daniel Sintes.
25: Tures unes peces que són de plàstic, no? Sobretot a la part de baix de la cama, i ens van demanar ajuda abans si ho podien escanejar i fabricar aquestes peces aquí en el laboratori del Fab Lab de Menorca.
23: De moment, el projecte està pendent dels permisos per fabricar la peça i de determinar quin material és el més adient. Sebastià González és el director general d'Innovació i Transparència Digital del Govern de les Illes.
26: La pieza que se ha roto, volver a reproducirla, ¿no?, para que se pueda utilizar ese esqueleto, pero no solo este, sino que los futuros esqueletos o las piezas que se rompan, también poder reponerlas a un precio de coste, prácticamente.
23: Una iniciativa de col·laboració tecnològica que vol donar una segona oportunitat a un equipament essencial per a la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar.
27: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es, agència tributària de les Illes Balears.
5: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó, Ajuntament de Mó.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: L'ambient de precampanya electoral amb la crisi migratòria de Ceuta i l'accés a l'habitatge ha emplenat avui sobre els actes del 12 d'octubre a Madrid, Dia de la Hispanitat. Un dels moments més tensos, els insults i les escridassades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Durant l'arribada del cap de l'executiu estatal i en diversos moments de la cerimònia, els assistents l'han increpat.
2: L'escridassada més gran s'ha produït un cop ha baixat del vehicle oficial, ha donat la mà al batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però ha evitat establir cap contacte visual amb ells. Els actes centrals han començat amb la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis. El rei d'Espanya ha presidit la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid. Ho han fet un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern, Marga Proens. No hi eren, però, el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que han excusat la seva assistència. Tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal, que era Ceuta, sí que hi han anat, en canvi, els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El besamans davant els reis i la princesa Leonor, pel qual passen un miler de convidats, va obert Pedro Sánchez, seguit de la majoria dels seus ministres, el president del Congrés, el Senat, el Tribunal Constitucional, el Suprem i el Consell General del Poder Judicial, entre d'altres.
3: Ara mateix, però, l'atenció s'està traslladant a la Puerta del Sol. Un fort dispositiu de la Policia Nacional intenta desallotjar un grup d'ultres que, amb banderes de la dictadura franquista, està increpant als acampats per l'habitatge a Sol. Vamos allá. Darrera hora des de Sol i de la desfilada que enguany, com dèiem, arriba escalfada per l'avançament de les eleccions generals. El darrer moviment de precampanya l'han anunciat avui Podem i Esquerra Republicana.
2: En un comunicat conjunt, els morats han confirmat que l'actual secretària política Irene Montero i el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, faran equip a la campanya del 29N. Asseguren que la col·laboració entre forces de l'esquerra té l'objectiu de frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Verinka Martínez, portavoz de Sumar al Congrés, explica que encara hi ha un escenari obert per tancar el front ampli.
7: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos. Porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián, parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa. Yo quiero además hacer un alegato a favor de los procesos de negociación.
3: 2:22, es temps d'esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
3: Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
3: Arrenquem com a l'inici de l'informatiu amb el Mallorca, que ha guanyat les Palmes en un bon partit dels vermells.
8: Així és, per 3-1 va guanyar el Mallorca l'equip canari a l'estadi de Somos amb 3 gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adri Fuentes en un partit que sempre varen dominar els de Luis García. Per al tècnic asturià, aquest és el Mallorca que ell pretén.
9: Lo que hemos visto hoy sí que se acerca a lo que buscamos, a lo que proponemos, a lo que queremos. Y el único mérito, como siempre os digo, es de los jugadores por su esfuerzo, su forma de creer. Han creído en el plan desde el minuto uno. Han hecho una semana extraordinaria de entrenamientos y lo han reflejado en el partido.
8: També va parlar el golejador de l'equip, Adri Fuentes, que ja en suma 5.
10: La verdad que ni siquiera lo he pensado. Yo trato de ir partido a partido, semana a semana, ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser con goles mejor.
8: La jornada segona divisió acabarà avui amb els partits Valladolid-Albacete, en joc des de les dues, Burgos-Granada, Oviedo-Eibar i Tenerife-Girona. També a la primera divisió, avui se tanca la jornada amb el partit Llevant-Sevilla. I a primera divisió destacam la destitució de Ramis a Osasuna i la tornada a la banqueta del Sadar de Jagó Barrasate. I a segona federació, el Balears Futbol Club va perdre 2-3 davant de l'Ona Sant Adrià. Miqui Maianzas, el tècnic blanc i blau.
11: Ens han superat, la primera part, la veritat és que ens han superat. El gol de Nenius ens ha donat un pot de força. La segona part també hem pogut fer el segon. Insuficient, han tingut elles per fer 2-4 i nosaltres per fer 3-3. En el final, amb un pot més, podríem haver empatat, però bueno, ens quedem amb aquesta sensació dolenta de perdre casa.
8: D'altra banda, ahir el duel de la jornada a la segona federació masculina, l'Atlètic Balears i el Mallorca B varen empatar 2-2 a l'estadi Balears. Sentim els respectius entrenadors, Òscar Troyà i Pep Lluís Martí.
12: Ellos nos tiraron un pelín atrás, nosotros no nos queríamos tirar y los cambios es para no tirarnos atrás, intentar seguir doblando bandas, presionando arriba y no hundiéndonos. Y ellos nos han hundido a través del juego y nosotros de, bueno, yo creo que más que pues desconfianza después de ese primer gol encajado.
13: Fes primer gol tan ràpid, evidentment li genera nervis al rival. També nosaltres hem intentat canviar la disposició de jugar un jugador de peu, millor peu de dins, tenir més possibilitat de jugar per de dins amb millor control de la pilota i no provocar que el rival mos pogués recuperar tan ràpid. L'hem trobat i al final hem tingut la fortuna.
8: Per la seva part, la penya esportiva va guanyar 3-1 l'Oriola i el Poblense va guanyar 2-1 al Castelló B. Julián Robles és l'entrenador del Poblense.
14: Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. La primera parte hemos querido minimizar un poco su juego interior, que es poderoso, y venían de hacer buenos partidos de golear a los equipos. Y yo creo que a raíz de su expulsión y cuando mejor estábamos, creo que nos hemos relajado y de hecho ha venido su gol, que empataba el partido. Y bueno, y la segunda parte, a base de corazón y de empuje, pues bueno, hemos conseguido la victoria.
8: Y Ramiro González, entrenador de la penya esportiva Santa Eulària, reivindica a Ivetres les limitacions, els problemes de pressupost i d'habitatge pels seus jugadors a Eivissa.
15: Somos los que somos. Si aquí habían 2 millones de euros, hubiera un árabe, yo tampoco sería entrenador, y hay que ser realista. Entonces yo a ellos, ¿qué les voy a decir? Si mira lo que han hecho hoy. Si es que me emociona, porque es muy difícil lo que han hecho hoy. En esta situación, lo que hicieron el otro día en Valencia. Es súper complicado el día a día.
8: Pel que fa a la Copa del Rei, el Sant Rafel va caure per 5-0 al camp del Prat i queda eliminat de la fase prèvia. I en bàsquet, tercera victòria consecutiva en 3 jornades de l'Azul Marino, que va superar el Cádiz La Seu per 72-50 i comparteix lideratge a la Lliga Endesa. Sentim la jugadora Blanca Millán.
16: Creo que la clave es el exigirnos estar al 100% cada partido y cada entreno. Entonces, bueno, muy contentas, 2 partidos en casa y uno fuera muy importante y con ganas de más. Nos gusta que la gente venga a disfrutar, que cada vez sea más gente, enseñarles de lo que somos capaces, ¿no? De que va a ser un año divertido si seguimos por esta línea y, bueno, ojalá jugar todos los partidos en casa. Creo que tener los objetivos siempre en mente y querer más demuestra la ambición del grupo.
8: Pel que fa a la primera FEB, el Palme Bàsquet va guanyar 84-69 al Zamora i, a més, va anunciar el fitxatge de l'ex-ACB Joan Sastre. Íñigo Núñez és l'entrenador del Palme.
17: Sí que hemos conseguido al menos reducir el tiempo en el que estamos desconectados y en los momentos en los que no tenemos fluidez ofensiva ser algo más sólidos a nivel defensivo.
8: En bàsquet, tancam la informació esportiva.
3: Gràcies, Gavi. Com sempre, després dels esports, la cultura.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: IB3 Televisió aposta per la cultura amb el seu nou programa Creadors, una cita setmanal on es posa el focus en aquells que contribueixen a fer que les Balears siguin tot un referent cultural i artístic.
2: La cita serà cada dilluns a partir d'avui quan passin 20 minuts de les 11 del vespre. El pintor Rafa Fortes és el protagonista del primer episodi amb una entrevista en profunditat, però hi ha molt més a descobrir.
28: En Rafa Fortes és un gran artista i jo crec que és el millor per començar. A més, tinc molta confiança en ell i quan és primer era el millor per arrencar. I també trobarem les noves llibreries, de com aquests valents han obert llibreries en un món accelerat i de tecnologia. També tenim en Tebas, que és un grup musical que farà 2 cançons. També tindrem un reportatge dels espais de creació, que són espais independents per crear, com dius, per el mateix nom, i tindrem Casa Planes i també altres de les illes.
2: És Raquel Victòria, presentadora de Creadors. La cita amb aquest programa serà cada dilluns, com dèiem, quan passin 20 minuts de les 11 del vespre a IB3 Televisió.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: La veu de Maria Dalmà Bonet omplia aquest vespre passat el mític escenari del Teatre Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha tornat a l'escenari que la va veure triomfar el 1975 i ho ha fet amb les cançons que va tocar aleshores i també ha aprofitat per donar a conèixer L'aigua no cansa, el seu darrer treball.
1: En un recital de més d'una vintena de cançons, Bonet ha barrejat els temes del darrer àlbum amb altres de repertori clàssic com aquest Què volen aquesta gent, que ha dedicat a totes les persones represaliades que són a l'exili encara i ha esmentat directament el líder català Carles Puigdemont, present a l'auditori. Tornar a aquest escenari parisenc li ha despertat una emoció molt intensa, ha confessat després del concert, i veure'l ple ha estat, afegeix, tota una sorpresa.
0: Són gairebé les 2:30. Fins aquí aquesta edició especial de l'informatiu migdia en festiu. Més notícies als butlletins horaris. Ara i B3 Ràdio continua a Òrbita 3.

Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són els de Bunyola, Mallorca, Xanguito al capdavant, Joan Muntaner. Acabam d'escoltar Me pica Escó, una de les cançons del seu darrer EP, Batacs. Grup que té moltes opcions d'aconseguir qualque guardó en els Premis de la Música Balear, que es donaran a conèixer el proper mes de novembre. També encarregats de tornar a obrir aquest aparador musical per seguir punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Escoltes Òrbita 3 Extra, davant de micròfon Tito Fuster, a les presentacions, comentaris, seleccionant els continguts i a les mascles. Orbitarem fins a arribar en el punt horari de les 8. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu. I pel que fa a Xanguito, que és proper divendres, dia 16 d'octubre, actuen a Ses Voltes Palma, concert per la inclusió, que comptarà més amb Suasi, Humbert de Negats, Gemma Mar i el projecte Nas Tallat. Tot això amb entrada gratuïta d'aquest concert solidari. Escolta'm ara de Xanguito, T'estimaré.

Hola a tothom, som en Joan Montaner, el cantant de Xanguito, i avui venc a presentar-vos el nostre nou EP de 5 cançons que se titula Batecs, i on cada cançó representa un batec, el batec de la presa de consciència, el batec de les connexions humanes que fan que sortiguem i anem de festa, el batec de la pèrdua, quan perdem una persona que estimam, i el batec de l'amor incondicional, com pot ser dedicar-li unes paraules a una persona que estimam. El batec és el primer so que va sentir el nostre cos en el moment que varen crear la vida del nostre cos, i també el batec és el que fa mantenir els pols, que ens fa prendre decisions, fer el nostre dia a dia i millorar com a persones i, sobretot, procurar ser molt feliços.

0: mi mateix.
1: Són Xanguito. El seu cantant, Joan Muntaner, participarà el proper divendres a Ses Voltes Palma en el concert per la inclusió. Aquesta festa solidària amb entrada gratuïta. A part de Joan Muntaner, també hi serà la cantautora Gemma Mar.

0: És la cantautora mallorquina Gemma Marra, que vam d'escoltar la cançó Hi ha moments, amb una altra vocalista del talent balear, Aina Sanoguera. Gemma Marr actuarà aquest proper divendres a Ses Voltes Palma a partir de les 8 del capvespre, concert per la inclusió, amb entrada gratuïta. També hi seran Suasi, Joan Montaner, Xanguito, que escoltàvem fa uns minuts, qui va ser membre de Negats, Humbert, i el projecte que mescla música tradicional i popular de Mallorca, boleros, jotes, reciclades i manipulades amb electrònica i textures digitals, és a dir, nas tallat. Escoltàvem la reciclada Lopí de Formentor.
1: Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard. My name is Captain Michael.

geni naseia de vidimatge. Domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Per ell la terra és dura. Més pesa son ramatge el cel que l'enamora. I té el llamp i l'oratge per glòria i per delit. Oh, sí! Que quan allò obre brebolo les ventades i sent entre l'escuma que tombi el seu penyal, llavors hi el riu i canta més fort que les onades i vencedors pulsa per damunt les nuvolades.

0: És el projecte anomenat Nas Tallat, que actuarà el proper divendres, dia 16 d'octubre, a Ses Voltes Palma, concert per la inclusió, a partir de les 8 de capvespre i amb entrada gratuïta. També hi seran Joan Muntaner, De Xanguito, Suasi, Humbert i Gemma Mar. Així arribam a fer una pausa, una aturada i tot un al tema de contraportada i arribam al punt horari de les 3.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és servei públic.
7: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
0: Aquest viatge per al món de les cançons que continuarà després del butlletí informatiu. 4 minuts d'informació i entram en sessió de migdiada. Seguirem punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: Bon dia. La tensió viscuda als actes de les Forces Armades amb l'escridassada insults al president del govern estatal s'ha traslladat en aquesta hora a la Puerta del Sol. La Policia Nacional conté en aquest moment un nombrós grup d'ultres que s'han acostat a la zona d'acampada per l'habitatge de Madrid. La imatge sonora de fora del recinte és aquesta. També s'han sentit insults en contra del president del govern estatal i des de dins, després d'un fort cordó policial, els crits des de l'acampada són aquests. Tot això en un 12 d'octubre festiu en què l'arribada de migrants a les PTUs i la manca d'habitatges han estat presents en l'acte institucional de la patrona de la Guàrdia Civil a Eivissa. El Centre Cultural de Jesús ha acollit l'entrega de medalles a 5 agents per actuacions destacades en aquest any i s'ha recordat la memòria dels agents morts en aquest darrer any a les Pitiuses. Sobre l'arribada de barques a les illes, el comandant Juan Carlos González ha dit que ningú no deixa que el seu fill es jugui la vida per una aventura, sinó per fugir de la misèria. També que lluitar contra el tràfic de persones és combatre per l'ànima de la civilització després d'un important operatiu aquesta setmana. El Consell ha destacat la col·laboració per allotjar el servei marítim a Sacoma. Escoltam per aquest ordre el president Vicent Marí i la directora insular de l'administració de l'Estat, Raquel Huasc.
1: El problema més greu que tenen és la vivenda, sense cap dubte. I des del Consell Insular ens hem posat manos a l'obra i col·laborar amb la Guàrdia Civil en unes vivendes que estan a punt de ser entregades a Sacoma pel servei marítim de la Guàrdia Civil.
2: Garantir els drets humans de les persones, perquè crec que això és el que MUS defineix com a societats democràtiques i modernes. Per tant, crec que això és el que m'agradaria destacar, i destacar avui que és un dia de celebració, un dia de reconeixement de tota la feina i la dedicació que té la Guàrdia Civil.
0: Avui també es notícia la recerca de dues embarcacions procedents d'Algèria amb 23 persones a bord. Precisament Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar les dues embarcacions que haurien sortit els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir mateix va començar aquesta recerca amb un helicòpter i un avió que sobrevolen les aigües del sud de l'arxipèlag, de moment sense resultats. La planta hotelera eivissenca que comença ja a tancar amb assignatures pendents i prenen nota per a la pròxima temporada. Els empresaris han fet un balanç positiu d'aquest estiu. Diuen que ha estat caracteritzat per una major despesa dels turistes, però els sindicats s'han fixat en qüestions no resoltes encara, com per exemple la manca d'habitatge, que afecta la classe treballadora també de temporada, i la desconnexió digital dels treballadors. Avui és un 12 d'octubre en precampanya. Notícies relacionades amb les eleccions del 29N. Esquerra Republicana i Podem han confirmat una col·laboració per a aquestes eleccions. Els dos partits han pactat anar lluny a llistes per circunscripcions catalanes i que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya. Amb aquesta informació arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 4.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: El so del jazz, els seus estàndards i la història d'aquest gènere sona a les sessions de migdiada d'Òrbita 3, en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Música per oïdes sensibles, tempo musical més reposat per fer la digestió i gaudir d'una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio que tinc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster. Seguim posant-li cançons, ritme, en aquest 12 d'octubre, en aquest dilluns festiu, i acabam d'escoltar la peça Big Nick, signada per el gran John Coltrane, acompanyat d'un altre influent músic de jazz, Duke Ellington. Pel que fa a John William Coltrane, conegut com un dels saxofonistes i compositors més importants i influents de la història del jazz, líder de bandes i revolucionant el so del jazz més purista. Va néixer la tardor de fa 100 anys, el 1926.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Músic que moria l'estiu del 67 a Nova York, només en 40 anys, degut a un càncer de fetge. La seva carrera va recórrer diversos estils, des del bebop, passant per el hard bop, fins a arribar al jazz modal i el free jazz de vanguarda. Al llarg d'aquesta tardor, estàvem punxant part de la seva discografia a motiu del centenari del seu naixement. Un tema més de John Coltrane, acompanyat de Duke Ellington, The Feeling of Jazz.

0: La sensibilitat d'aquest saxotenor i saxosoprano, John Coltrane, un dels noms més rellevants de la història del jazz, que amb motiu d'aquesta cita musical, el centenari del seu naixement aquesta tardor, recordava en part de la seva discografia en les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Un músic que va fer feina amb Miles Davis, amb l'esmentat Duke Ellington, de fet acabam d'escoltar aquesta peça conjunta titulada My Little Brown Book, i per esmentar més col·laboracions al llarg de la seva icònica trajectòria, va tenir un vincle molt estret amb Thelonious Monk a finals de la dècada dels anys 50, període clau per al creixement harmònic i improvisador del jove John Coltrane. Després, lligat en els grans noms de la història del jazz amb una discografia pròpia absolutament recomanable. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3.
1: Clàssics a Òrbita 3.
2: Say love me, leave me, let me be loved.
1: Amb Tito Fuster. I Vetros Radios, Patrimoni.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

Abans de la pausa escoltàvem el so més purista i tradicional del jazz de la mà de John Coltrane, que l'estam recordant aquesta tardor, com esmentava, motiu del centenari del seu naixement. Però a les sessions de migdiada pots escoltar i gaudir del jazz en totes les seves variants i fusions, com ara el projecte nascut a Mallorca K12. El seu darrer àlbum autoeditat, Had You Island's Songbook, ha estat elegit com a millor disc de jazz d'aquest 2026, guardó que rebran en els Premis de la Música Balear, que atorga la revista especialitzada Enderrock. La gala d'aquests premis tindrà lloc el dimecres de 8 de novembre en el Teatre Principal de Palma a partir de les 8 del capvespre, amb una desena d'actuacions, a més del lliurament d'un total de 26 guardons otorgats per la crítica i per al públic. Enhorabona en els K12. Escoltàvem una altra peça del seu darrer àlbum autoeditat, aquesta Like Shapes in Our Eye.

0: Tendències musicals a Òrbita 3.
1: Són el projecte nascut a Mallorca, K12, el seu darrer àlbum aquest, que acabam d'escoltar a Òrbita 3, triat com a millor disc de jazz de 2026 en els Premis de la Música Balear. Enhorabona en els K12. I de Mallorca cap a Eivissa. Ens endinsem ara a la 7a edició del Festival Internacional Jazz Point d'Eivissa. Arrencarà aquest proper dijous, dia 15 d'octubre, fins al proper diumenge, dia 18. Un dels plats forts, l'actuació de l'eivissenc Pere Navarro, que s'ha convertit en un dels músics i compositors més versàtils i destacats de l'escena del jazz nacional. La seva música contemporània mescla jazz, electrònica, amb trompeta, piano, teclats i la seva cara com a DJ i productor. Pere Navarro actuarà el proper divendres, dia 16, amb el combo de Trumpet Masters, on també hi trobam a Michael Crews Quintet, i serà un dels encarregats de tancar aquest Jazz Point Eivissa 2026 el proper diumenge a la cita presentada com a An Afternoon to Remember. És l'eivissenc Pere Navarro.

0: estàvem escoltant el darrer àlbum publicat per l'ibicenc Pere Navarro, multiinstrumentista, que toca principalment la trompeta, però també destaca el piano, teclats i la seva vessant com a productor i DJ. Una fusió sonora que mescla la tradició del jazz amb el funk, soul, l'avantguarda, la improvisació lliure, amb aquestes textures i pinzellades electròniques, s'ha convertit en una de les figures més rellevants i destacades del jazz nacional i internacional. Compositor i músic que destacam de la 7a edició del Festival Internacional Jazz Point Ibiza.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: El primer dia del festival arrencarà dijous amb una sèrie de músics com ara Romero Lubambo, Andrés Coll, Michael Distel, entre d'altres. Dia 16, divendres, actuació de Trumpet Masters amb Michael Cruz i l'esmentat Pere Navarro. Dissabte, dia 17, Sweet Sounds of Piano, i tancarà l'actuació de Pere Navarro en format trio el proper diumenge. Tota la informació a jazzpointibiza.com. Fem ara una pausa, una aturada i tema de contraportada per completar la sessió de migdiada d'aquest Òrbita 3 Extra.
1: Òrbita 3. Òrbita. Òrbita. Òrbita. Òrbita. Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és... Jocna.
3: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
4: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster. No!
0: Tema de contraportada per completar aquesta sessió de migdiada a càrrec de l'ibicenc Pere Navarro, productor, compositor, pianista i trompetista, que serà un dels protagonistes del Festival Internacional Jazz Point Ibiza, que arranca aquesta propera setmana. Amb ell arribam a les 4, després de la pausa per al butlletí informatiu, 4 minuts d'informació i tornarem a entrar en òrbites, amb la intenció de seguir punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Espero que gaudim d'aquest pont de tardor. Escoltam la peça Vitres Estrets. Gràcies per estar, per entrar en òrbita.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Notícia de darrera hora. El Tribunal Suprem manté la suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i, per tant, no podran votar el 29 de novembre. El Suprem ha desestimat el recurs de reposició de l'advocacia de l'Estat contra aquesta mesura cautelar adoptada dia 10 de setembre en relació a inscripcions en el cens de residents absents a l'estranger amb el vot particular d'una magistrada dels 6 que componen la secció. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat havien demanat que s'aixequessin aquestes mesures cautelars davant la impossibilitat de revisar els gairebé 170.000 expedients als quals afectava aquesta mesura adoptada pel Suprem i que acaba de ratificar. I ja s'ha dissolt la concentració que s'ha produït de manera imprevista a portes de l'acampada per l'habitatge de la Puerta del Sol de Madrid. La majoria de les persones que hi han participat duen banderes espanyoles i també se n'han vist de franquistes, amb l'àguila. Els manifestants han increpat els acampats i han repetit els càntics amb insults contra el president del govern que s'han sentit en els actes de celebració del Dia de les Forces Armades. Més coses. La Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor davant de les dificultats que tenien per captar talent. L'objectiu de la mesura és que puguin fer front a l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. El mes de setembre, la UIB ha contractat 37 investigadors de fora de les illes. El vicerrector de Política Científica, Víctor Omar, destaca l'esforç per captar talent. Els internacionals, a més, guanyen pes i es dupliquen en 4 anys, mentre que el 2021 suposaven el 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la Universitat de les Illes Balears, l'any passat ja es varen situar en el 40%.
2: Estan pagant un 25% més d'allò que ofereixen altres organismes per perfils similars, de convocatòries que són de prestigi, tant a nivell estatal com europeu, i això intenta, tot i que no ho compensa encara, recompensar aquest, o equilibrar, o compensar aquest hàndicap que suposa el nivell de vida i el cost de la vivenda a les Illes Balears.
1: I una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Jomi, una pacient amb paraplegia, va plantejar la possibilitat de reparar-lo des de l'illa i ara el centre BIT de l'Aió treballa per reproduir una peça que el fabricant ja no produeix. Ara, Daniel Cintas, especialista en prototipatge i disseny 3D, fa feina per reproduir aquesta peça avariada al Fab Lab del Centre BIT. El repte és trobar el material més adequat, un que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat que necessiten.
3: Tures unes peces que són de plàstic, no? Sobretot a la part de baix de la cama, i ens van demanar ajuda abans si ho podien escanejar i fabricar aquestes peces aquí en el laboratori del Fab Lab de Menorca.
1: I en internacional, el Papa Lleó XIV ha continuat avui amb la seva agenda, tot i que està a l'espera d'una intervenció quirúrgica a la qual s'ha de sotmetre en els pròxims dies perquè li extreguin un nòdul del pulmó. Segons el portaveu del Vaticà, el pontífex manté avui les seves activitats habituals. Amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Ell va ser un dels pares, un dels pioners del rap que posteriorment se va convertir i va desenvolupar-se cap al hip-hop. Gil Scott Heron, que encata una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública, que t'oferim en format habitual durant el cap de setmana, dissabte i diumenge cap vespre, i les sessions extres que ambienten dies festius com el d'avui, dilluns 12 d'octubre. Seleccionant els continguts, masques i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda, espero que gaudint d'aquest pont d'octubre. Pel que fa a la cançó de portada de Revolution Will Not Be Televised, la revolució no serà televisada, una de les obres més influents de la música protesta i un pilar fonamental en el desenvolupament d'un estil anomenat spoken word, literalment paraula parlada, una forma d'art escènic i poètic on la interpretació, la veu i la presència de l'artista són tan importants com el text. Una espècie de poesia oral, teatre i monòlegs molt presents en la cultura musical i en les reivindicacions de Scott Heron com a activista afroamericà. I tornant a la cançó The Revolution Will Not Be Televised, un tema que denuncia com la televisió i els mitjans de comunicació estan manipulats i coaccionats. El que cantava i publicava fa 55 anys, el 1971, el bo de Gil Scott Heron.
1: Tendències musicals a Òrbita 3.
0: En definitiva, són aquests pioners compositors, compositores, cantants, artistes, ells i elles que fan gran la història de la música i ens agrada punxar-la i recordar-la quan orbitam. I abans de continuar, agrair-te que estiguis, que entris en òrbita. Arriba The Bottle.
2: Oh, uno... Dos, uno, dos, tres, cuatro.

És el bo de Gil Scott Heron que protagonitza aquests minuts de Òrbita 3. El nord-americà, nascut l'any 1949 i que perdia la vida fa 15 anys, el 2011, a Nova York. Poeta, músic, principalment conegut a principis dels anys 70 per les seves actuacions de poesia cantada i parlada relacionada amb els activistes afroamericans. Músic que, malauradament, va acabar molt malament els seus darrers dies, pràcticament a la indigència, i definitivament moria a la barriada de Brooklyn l'any 2011, a l'edat de 62 anys. I el que és notícia, la reedició dels seus tres primers àlbums, que ja són en el mercat discogràfic, totalment reeditats, remasteritzats, més inclouen qualque extra. I escoltarem un tema més d'aquest autor, que va ser un dels pares obrint camí en el que després se convertiria en rap i hip-hop. La seva música i cançons mesclant soul, funk, jazz i l'esmentat spoken word és Gil Scott Heron.

0: two, three, make it fun.
1: Clàssics.
0: She's too big for me.
1: Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és Dial.
2: El 15 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Participa en la segona cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. Amb proves de 10 i 4 quilòmetres, curses infantils gratuïtes i una caminada popular de 4 quilòmetres a benefici del telèfon de l'Esperança. Redescobreix el Port de Palma i suma't a aquesta iniciativa solidària. Inscriu-te ja a elitechip.net.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
8: 1, 2, 3, 4.

Abans de la pausa, escoltàvem Gil Scott Heron, com apuntava, un dels pares del rap i del hip-hop. De fet, va ser un dels responsables, com a punt de partida, perquè aquests estils posteriorment arribassin en el món musical. I aquests que acabam d'escoltar, els britànics US3, evidentment ben influenciats per Gil Scott Heron i aquell primer hip-hop i rap. El seu nou disc beu d'aquesta fusió jazz-rap, de fet, una de les bandes més significatives d'aquesta mescla i de l'acid jazz dels anys 80. Un grup que fa 40 anys està a l'escena musical, US3, tot i que ara feia un bon grapat d'anys que no publicaven noves cançons, tot just aquest mes d'octubre acaben de llançar aquesta novetat que ja escoltes a Òrbita 3. Disc LP que titulen Snap, Crackle and Bob. Després de rompre aquests anys de silenci, han llançat dos àlbums consecutius el passat 2025 i enguany. Projecte que lidera el productor i multiinstrumentista Geoff Wilkinson i que ha comptat per aquest disc amb la col·laboració d'un únic MC, el raper i vocalista de Nova York, Akil Denson. Els propers minuts farem un recorregut, ens endinsarem en aquesta novetat discogràfica dels britànics US3 que han tornat a l'actualitat. En cançons com ara aquesta Walk Away.

Són els britànics US3 i han tornat a l'actualitat amb aquest nou treball discogràfic Snap, Crackle and Bob, que ha comptat amb el MC de Nova York, Akil Dayson. El projecte que lidera el productor Geoff Wilkinson, que han romput 10 anys de silenci discogràfic amb el seu retorn el passat 2025 i enguany. Mescla d'electrojazz, rap, pinzellades de hip-hop, funky, soul i conservant l'essència del acid jazz dels anys 80 i 90. De fet, ells varen ser un dels pioners i, com he dit més d'una vegada, ser un dels primers, començant un estil, una corrent musical, una nova tendència, no és gens fàcil aconseguir-ho. I tornant en el nou disc d'US3, amb el seu característic ADN de hip-hop jazz, integrant influències globals de la música contemporània i del so afroamericà. Al saxofon hi trobam Ed Jones, a la trompeta Brian Corbett i a l'òrgan Hammond Mike Gorman. És el nou disc d'US3 sonant com a novetat a Òrbita 3 en aquesta sessió extra que musicalitza aquest festiu 12 d'octubre. Gràcies per Òrbita.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és música.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
4: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Ja, alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tita Fuster.

0: La música acid jazz amb ànima disco, funky i afro es mescla amb els beats electrònics d'aquest darrer treball discogràfic de US3 que ha protagonitzat part d'aquesta sessió d'Òrbita 3, espai radiofònic que t'oferim des de fa 20 anys aquí a la sintonia de la ràdio pública. Un autèntic plaer orbitar amb tu des de fa 20 anys.
1: Estàs en òrbita?
0: Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 5 després del butlletí informatiu. Recorda que seguiré punxant la banda sonora d'aquest 12 d'octubre, d'aquest festiu, fins a arribar en el punt horari de les 8. Dies de festa com el d'avui, Òrbita 3 Extra. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Els vinils d'Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, 12 d'octubre atípic per mort de la convocatòria d'eleccions estatals dia 29 de novembre, una convocatòria a la qual no podran votar els nacionalitzats en virtut de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha fet públic avui que manté la suspensió cautelar d'aquest dret a vot. El Suprem ha desestimat el recurs de reposició de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar adoptada el passat 10 de setembre en relació a les inscripcions en el cens de residents absents a l'estranger amb el vot particular d'una magistrada dels 6 que componen aquesta secció. Avui és un dia festiu en què el temps acompanya a gran part de l'arxipèlag. A la platja de Palma, per exemple, ha estat una bona oportunitat per als restauradors i comerciants, tot i que avui de matí l'ambient era més semblant a un dilluns normal que un dia de tancament de pont.
2: Más o menos igual que otros días, de hecho incluso menos. No sé si será porque la gente se ha marchado a visitar otras zonas, pero de momento no tenemos ese movimiento que podemos tener un fin de semana o incluso entre semana otros días.
3: Hubo más gente ayer que era domingo. Hoy está muy tranquilo, la verdad. Esperaba más gente hoy.
1: I avui capvespre, amb la festa del Club DC10, es posa punt i final al cap de setmana de closings a l'illa d'Eivissa i es tanca la temporada. El sector hoteler comença progressivament el tancament i amb aquesta cap de setmana, Santa Eulària de Riu, un operatiu especial a nit passada amb motiu del tancament de les discoteques, s'hi han aixecat 31 actes relacionades amb el tràfic de drogues. En el dispositiu han participat 7 agents de la policia local i un policia de Formentera al costat del seu cas detector de drogues, segons ha informat l'Ajuntament. La majoria de les substàncies confiscades es corresponen amb cocaïna, encara que els agents també han identificat cocaïna rosa, coneguda com a tussi. A l'operatiu no s'hi han produït detencions. Prop de 500 infants i joves han omplert Menorca de música i esperança aquest cap de setmana, una mica més llarg de l'habitual per mort del dia festiu d'avui. Ciutadella ha acollit per primera vegada el Congrés Nacional de Puericantors. 3 dies per cantar Junts per la Pau. Cristina Tomàs.
4: Infants i joves d'agrupacions d'arreu d'Espanya, amb la participació d'una escolania de Polònia, s'han reunit 3 dies al voltant de la música, la pregària i la convivència. Sentim Cristina Álvarez, directora dels Puericantores de la Catedral de Menorca.
5: És molt polit cantar cançons per la pau, fer cants per la pau és preciós, però un s'ho té que creure, ho té que demanar. I quan cantes i demanes, algú succeeix en el món. Dius, hi ha esperança.
1: I avui IB3 també és notícia. IB3 Televisió aposta per la cultura amb el seu nou programa Creadors, una cita setmanal on es posa el focus en aquells que contribueixen a fer que les Balears siguin un referent cultural i artístic. La cita serà cada dilluns a partir d'avui, quan passin 20 minuts de les 11 del vespre. Com dèiem, a partir de les 11 del vespre a IB3 Televisió, a partir d'avui, cada dilluns, el programa Creadors. Amb aquesta informació, amb aquesta convidada a gaudir de l'estrena d'aquest programa d'IB3 Televisió, arribarem a les 5 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: Right on.

0: Les cançons i discos que formen part de les nostres vides, clàssics del cançoner popular, sonen quan orbitam. Seguim punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre, Òrbita 3 Extra, temps de ràdio que habitualment t'oferim durant el cap de setmana i dies festius com el d'avui, aquestes sessions eclèctiques que tinc el gust de punxar. Els comentaris, davant de micròfon, Tito Fuster, un autèntic gustàs. Orbitarem fins arribar al punt horari de les 8. Acabam d'escoltar aquesta obra mestra que llançava el gran Marvin Gaye, el príncep de la música soul. Fa 55 anys publicava, el 1971, el mític What's Going On.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un LP que va rompre en tot allò que s'havia fet dins la música soul fins al moment. Va desafiar les regles de la indústria i, a més, es va convertir en un himne universal de protesta pacífica, justícia social i empatia. Hem recordat el so nostàlgic d'aquesta perla musical que ara escoltam versionada per Cyndi Lauper, la vocalista nord-americana La Tardor, de fa 40 anys, del 86. En el seu àlbum True Colors en va fer aquesta exquisita versió.

0: Tot un baladón amb majúscules signat i interpretat per Cyndi Lauper. Te'n recordes d'aquesta tendra True Colors, llançada la tardor de 1986 com a senzill principal del seu segon àlbum del mateix títol.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Tot just fa 40 anys, Lauper llançava aquesta feina discogràfica que va comptar amb la col·laboració de Billy Joel i també el grup femení de Bangles. Per la seva banda, Bangles llançaven el seu popular Llum Diferent, Different Light, on apareix Camina com un egipci, Walk Like an Egyptian. Segur que la recordes.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. IB3 Ràdio és història.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: La balanguera misteriosa.
7: Misteriosa.
6: No, fila.
7: No, misteriosa.
1: Misteriosa.
7: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
6: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
7: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
7: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
6: Què és una triatló?
7: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
7: Però per nedar no hi ha manera.
6: No.
0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

Seguim punxant i recordant aquests àlbums que fan gran la història de la música. Els vinils d'Òrbita 3, que tinc el gust de punxar en aquest format des de l'estudi número 3, aquí en els estudis centrals de la Ràdio Pública de Palma. Com ara el setè llarga durada de Paul Simon. Sí, sí, aquell famós compositor qui va crear les cançons més famoses de Simon & Garfunkel a la dècada dels anys 60. I després ha desenvolupat una carrera en solitari que encara continua i amb etapes unes brillants i altres més fosques i amb menys popularitat. I després de viure un període de passar una temporada molt dolenta i en decliu creatiu, publica el seu gran Grisland, un altre discàs que enguany fa festa, 40 aniversari. Llançat el 86, va ser un èxit total als Estats Units, a les llistes britàniques i, posteriorment, com un dels àlbums de l'any, de fet, va guanyar diversos Grammy. Tot just acabam d'escoltar The Boy in the Bubble per donar pas a la cançó que dona títol en aquest popular Grisland.

0: Cançons que conviden a ballar, a moure el cos. Un autèntic temàs, aquesta You Can Call Me All, de Paul Simon. Un dels grans temes que apareix en aquest disc carregat de fusió sonora, Grisland, treball discogràfic que editava fa 40 anys, el 1986, un dels LPs essencials d'Òrbita 3.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Grisland ofereix aquesta mescla eclèctica amb pop, rock, ritmes africans. De fet, va comptar amb músics de Sud-àfrica, com ara Johnny Clegg i Simpho Maconoo, i la banda de música pop africana Juluka. De fet, el primer grup pop integrat a Sud-àfrica. Paul Simon aconsegueix fer un disc diferent, alegre, on les músiques del món conviuen en plena sinergia amb el pop contemporani.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és cultura. A Ivetres Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a Ivetres Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Òrbita 3, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en...

Més melodies i cançons que ens transporten a la dècada dels anys 80. El duet britànic de synth-pop va debutar fa 40 anys, el 1986. El seu primer àlbum d'estudi, la seva primera referència, aquest Please, el single que donava a conèixer aquesta nova proposta, aquesta West End Girls que tot just acabam d'escoltar. I segons el duet, el títol d'aquest LP es va triar perquè la gent pogués anar a la botiga de discos i demanar: me pot donar l'àlbum de Pet Shop Boys, per favor? I d'aquí aquest títol simple, Please, que creaven Chris Love i Neil Tennant. Una feina influenciada per la música disco italiana, l'emergent escena del hip-hop nord-americà i el pop electrònic de ball lo-fi. Una altra de les grans cançons del debut de Pet Shop Boys, aquesta Suburbia.

El synth pop i pop electrònic, marca segell, Pet Shop Boys debutaven fa 40 anys. Aquest 2026 celebrant 40 anys de trajectòria. Amb ells completam aquesta sessió carregada de clàssics, el so nostàlgic del passat sonant a Òrbita 3. Després del butlletí informatiu de les 6, recorda que seguirem agitant la coctelera musical per ambientar aquest festiu 12 d'octubre fins a arribar a la punt horari de les 8. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: Bon dia. Continua en marxa l'operatiu de salvament marítim per la recerca de dues embarcacions que haurien partit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir es van activar un helicòpter i un avió, patrullant habitualment aquesta zona de la Mediterrània per vigilar les possibles noves arribades d'embarcacions i ara se centren en aquesta recerca. José Ramón Crespí és el cap de salvament marítim en declaracions a IB3 Ràdio.
1: Ja hem cercat, sense cap novetat, no hem trobat res. Vull dir, la informació que hi ha tampoc hi ha cap posició. Se seguiran fent patrulles aèries, com se fan habitualment.
0: L'arribada de migrants a les Pitiüses i la manca d'habitatge han estat presents avui en l'acte institucional de la patrona de la Guàrdia Civil a Eivissa. El Centre Cultural de Jesús ha acollit l'entrega de medalles a 5 agents per les seves actuacions destacades i s'ha recordat la memòria dels agents morts en el darrer any a les Pitiüses. Sobre la arribada de barques a les illes, el comandant Juan Carlos González ha dit que ningú no deixa el seu fill que es jugui la vida per una aventura, sinó que ho fan per fugir de la misèria. El Consell ha destacat la col·laboració que es fa per allotjar el servei marítim a Sa Coma. Escoltam el president Vicenç Marí i la directora insular de l'administració de l'Estat, Raquel Huasc.
2: El problema més greu que tenen és la vivenda, sense cap dubte. I des del Consell Insular ens hem posat manos a l'obra i col·laborar amb la Guàrdia Civil en unes vivendes que estan a punt de ser entregades a Sa Coma pel servei marítim de la Guàrdia Civil.
3: Sentir els drets humans de les persones, perquè crec que això és el que mos defineix com a societats democràtiques i modernes. Per tant, crec que això és el que m'agradaria destacar, i destacar avui que és un dia de celebració, un dia de reconeixement de tota la feina i la dedicació que té la Guàrdia Civil.
0: Una persona ha estat detinguda als aldarulls que s'estan produint intermitentment durant tota la jornada a la Puerta del Sol de Madrid. D'ençà que ha acabat la desfilada de les Forces Armades, grups d'ultres s'han anat atracant a la zona de l'acampada per l'habitatge de la capital espanyola. Intenten accedir des de diferents carrers, però una forta presència policial ho està impedint de moment. La concentració més nombrosa i quan s'han produït els moments de més tensió ha estat entre les 2 i les 3 del migdia, quan s'ha format una manifestació imprevista per part de persones que increpaven els acampats. Mallorca s'ha convertit en el punt de trobada internacional sobre la recerca de llagosta i grans crustacis, on experts de tot el món es reuneixen per parlar sobre la conservació i la gestió d'aquestes espècies. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha defensat l'equilibri entre la regeneració d'exemplars i la feina dels pescadors. A més, assegura que la llagosta està estretament vinculada a la nostra comunitat i per això és imprescindible conèixer-la millor.
4: En general, les pescaries de les Illes Balears estan bé. L'esforç pesquer s'ha anat reduint, els nostres pescadors estan molt conscienciats en què s'han d'autoimposar vedes, han de vigilar, perquè saben que si no hi ha peix, ells tampoc hi seran. Però a partir d'aquí tampoc hi ha d'haver polítiques que se passin de frenada.
0: Amb aquesta informació arribem a les 6 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Aquest 2026, el popular duet format per Manola García i Quimi Portet han protagonitzat una de les gires més exitoses, celebrant el 40 aniversari de l'Último de la Fila. Temes com ara, aquesta com un burro amarrado a la puerta del baile, no han faltat en els directes de l'Último, esgotant totes les entrades. I aquesta tardor arriba l'Último de la Fila Directo 2026. Una nova feina que fa un recorregut per aquests concerts amb més de 400.000 espectadors amb un total de 12 actuacions.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així hem tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio, el format habitual d'Òrbita 3 dissabte i diumenge capvespre, i les sessions extres dies festius com el d'avui. Fins a les 8 del capvespre seguiré agitant aquesta coctelera sonora. Davant del micròfon, Tito Fuster. Aquesta franja horària et propos un còctel musical ben variat, tot i que seguim amb l'Último de la Fila, Insurrección.

0: El proper mes de novembre arribarà en el mercat musical el nou disc en directe de l'Último de la Fila, que fa un recorregut a la seva darrera gira de 40 aniversari amb els 12 concerts que han oferit en totes les entrades exaurides.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I més clàssics que formen part del cançoner popular. Corria el 1987, quan la cantautora Susan Vega publicava el seu single més popular, Luca, una cançó que va ser de les primeres en tractar el tema de l'abús infantil i la violència domèstica.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

A mitjans de la dècada dels anys 80, Madonna era l'autèntica reina del pop. Aquesta Material Girl, un dels senzills més emblemàtics de la cantant nord-americana, que publicava en el seu segon àlbum el popular Like a Virgin de 1985. Un disc que va superar els 2 milions de còpies només en el seu país natal. La cançó aborda el materialisme, la riquesa i l'interès per als homes rics per damunt el romanç tradicional. Seguim navegant per als ritmes i sons de la música dels 80s. Segur recordes el famós duet Wham! Andrew Ridgely i el difunt George Michael debutaven fa 45 anys, el 1981. Amb una sofisticada mescla de new romantic, new wave, pop, soul, funk i soft rock. Arriba Wake Me Up Before You Go Go, son Wham!

0: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i IB3 Ràdio.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
0: Un viatge musical.
7: Òrbita 3.
0: Amb Tito Fuster.

0: Recordades aquesta exquisita Real Gonna Kid? Són els escocesos Deacon Blue que li posen ritme en aquest festiu 12 d'octubre. Seguim viatjant per la galàxia musical, omplint de ritme aquest pont de tardor. Seguiré punxant la banda sonora d'aquest Òrbita 3 Extra fins arribant al punt horari de les 8. Deacon Blue celebraran el proper 2027 40 anys de trajectòria i oferiran una gira per tota Europa. I han confirmat una gira ben completa per tota la península. Serà d'aquí un any, la tardor 2027.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més aniversaris. Enguany fa 45 anys del debut discogràfic dels Depeche Mode, debut que titulaven Speak and Spell. En el seu interior, melodies carregades de sintetitzadors, el so fonamental del synth-pop dels 80 i lletres que parlen de l'emoció, l'eufòria i l'amor, com ara Just Can't Get Enough.

Júpiter 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs...

0: La soberbia In Between Days, una de les grans cançons, himne en majúscules de Robert Smith i companyia. La banda britànica enguany celebra el seu 50 aniversari, el punt de partida 1976, mesclant la new wave de l'època, el rock alternatiu, el post-punk i el rock gòtic marca The Cure.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: El combo anglès, liderats per l'esmentat Smith, oferiren un directàs brillant a la passada edició

0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
2: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
5: mur,
1: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
6: Jo conec en Kiko Rivera.
7: Sube el mambo.
1: Quin nivell, Maribel.
6: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros? Se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
1: Pues pasis el feed de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
6: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
1: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
6: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
4: I bé amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
1: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
6: Exacte, i li tornem favor, a recordar.
4: I bé, tres ràdio.
10: Òrbita 3. Òrbita 3.
11: Òrbita 3. Òrbita 3.
12: Òrbita 3.
13: Òrbita 3.
14: Òrbita 3.
15: Òrbita 3.
16: Òrbita 3.
4: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Així sona el pop hedonista d'aquesta I Don't Feel Like Dancing, Zero Sisters, ambientant aquest festiu 12 d'octubre. I ara el single que donava la volta al món fa 20 anys, el 2006. Recordes Young Folks? Temàs signat per Peter Bjorn and John.

Young Folks celebrant 20 anys d'existència. Delicadeses musicals que formen part d'aquest collage sonor. Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 7 del capvespre. La remescla de See the Ways, de Y.E.A. d'Antònia Font. Després del butlletí informatiu, recorda que seguirem una hora més orbitant per musicalitzar aquest festiu 12 d'octubre. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Comissions Obreres en rep una mitjana de 3 casos diaris d'expedients disciplinaris a tots els sectors. Com que coincideix amb la davallada d'activitat de finals d'agost, pensen que les empreses ho fan per abaratir els acomiadaments de final de temporada. El sindicat lamenta que aquesta cloenda d'una temporada que ha estat marcada novament per una manca de personal que ha empitjorat les condicions laborals als hotels. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera, Consuelo López, apunta la desconnexió digital com a una de les assignatures pendents.
2: Que no use tu terminal móvil particular. Si quiere comunicarse para hacerte cambios de turnos, horarios y explicarte sus condiciones o lo que quieran hacer contigo, que la empresa le dé un móvil a cada persona y entonces nos comunicamos con ellos. Y lo que aquí pido es que cada trabajador que esté metido sin su permiso, porque casi siempre es sin permiso, en esos grupos de WhatsApp que crea la empresa por departamentos, que automáticamente se salgan.
1: Més coses, una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Més detalls, Menorca, Carles Marquès.
3: Tot va començar amb una idea de Flor Giomi, que havia fet cursos d'intel·ligència artificial i impressió 3D al Centre Vit de l'Aió. Davant les dificultats per reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, va compartir la possibilitat de cercar una solució des de Menorca.
4: Y nada, envié un email contando mi situación al Centrevit y el Centrevit automáticamente me respondió.
3: Ara, Daniel Sintes, especialista en prototipatge i disseny 3D, treballa per reproduir la peça variada, el Fab Lab del Centrevit. El primer pas és escanejar-la en 3 dimensions per obtenir-ne un model digital i fer-ne l'enginyeria inversa. A partir d'aquí es prepararà una primera reproducció mitjançant impressió 3D. El repte és trobar el material més adequat que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat necessàries.
1: Detenguts a Palma, un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons ha informat la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home, a més, se li imputa un delicte d'amenaces. La investigació continua encara oberta i no es descarten noves detencions. S'investiga perquè quan la jove va complir 18 anys, l'home va finançar i gestionar des de l'estat espanyol els documents i les despeses del viatge perquè ella es pogués traslladar a l'illa. Segons la policia, la jove havia de tornar els doblers del viatge treballant legalment en un restaurant de menjar japonès on li havien promès uns ingressos suficients fins i tot per ajudar econòmicament la seva família. Una vegada a Espanya, l'home va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la jove per obligar-la a oferir serveis sexuals a canvi de doblers. I en l'àmbit internacional, la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i individus vinculats a la guerra d'Ucraïna. L'alta representant de la Unió, Kaya Kallas, ha parlat aquest dilluns en defensa del president ucraïnès i ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra. Kallas ha posat en dubte que Rússia respecti la treva energètica anunciada per Donald Trump i diu que el futur d'Ucraïna és a la Unió Europea. Amb aquest apunt de l'actualitat internacional arribem a les 7 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 8.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Són les pulsacions guitarreres d'aquesta Day and Die. Són els d'Ohio, The National, una de les bandes més influents i respetades de l'indie rock i post-punk del segle XXI. El grup, nascut a la metròpoli de Cincinnati, oferiran únic concert a tota la península aquesta tardor, serà diumenge de 8 d'octubre, en el Cursal de Donosti. Així enfilam la recta final, la mencetal de darrera sessió de l'Òrbita 3 Extra d'avui dilluns. Seguirem el nostre particular viatge per la galàxia musical fins a tocar a les 8 del capvespre, pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, davant el micròfon. I un altre dels grups de caire internacional que actua aquesta tardor a la península, els de Seattle, Band of Horses. En el seu cas, celebren el 20è aniversari del seu gran debut, Everything All the Time. Actuen dia 21 d'octubre a la sala Razzmatazz de Barcelona, dia 22, la Riviera, Madrid.

0: El so èpic, contundent, atmosfèric i guitarrer de Band of Horses, la banda de Seattle, celebra el 20è aniversari del seu aclamat debut discogràfic, discàs que editaven el 2006 amb el títol de Everything All the Time.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Àlbum que interpreten íntegre en la seva gira mundial que fa aturada a Barcelona proper 21 d'octubre i dia 22 a Madrid. Band of Horses al capdavant, amb la inconfusible veu de Ben Bridwell, i aquest àlbum que amb motiu del 20è aniversari han reeditat, i a més afegint extras, un directe i rareses. Dia 21 d'aquest mateix mes actuen a Barcelona, dia 22 a Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I un altre dels potents directes a la vista per aquesta tardor, els Strokes. El combo de Nova York oferirà una única actuació a Barcelona el proper dimarts 20 d'octubre.

La banda liderada per Julian Casablancas, és a dir, els de Nova York, The Strokes. Tot just acaba de sonar aquesta sublim de Adults Are Talking, tot un himne del grup nord-americà. I fa uns minuts escoltàvem Under Cover of Darkness del seu àlbum Angels, que publicaven fa 15 anys. Els Strokes, que celebren, d'altra banda, 25 anys del seu debut discogràfic, i actuaran el proper dimarts 20 d'octubre, única actuació a tota la península en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Estaran presentant aquest, el seu darrer àlbum.

Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

Són els de Granada, Los Planetas, Què pudo hacer, tot un himne del seu repertori, aquesta banda que es formava a principis de la dècada dels anys 90. Els membres històrics, Juan Ramón Rodríguez, Azadi Jota i Florent Muñoz. Amb la seva característica mescla de guitarres distorsionades, psicodèlia i pop melòdic, i cançons que formen part de l'indie nacional. Los Planetas tenen prevista actuació a Mallorca el proper dissabte de 7 d'octubre en el recinte Som Fusteret. Arriba The Most Beautiful Days Festival, que també reunirà a Germán Salto, L.A., Annie B. Sweet i The Lemon Twigs. Arriba ara, cumpleaños total, Los Planetas.

Són els de Granada, Los Planetas. Tot just acabam d'escoltar Espíritu Olímpico, un dels temes que va aparèixer en el seu àlbum Zona Temporalmente Autònoma de 2017. Cançó que més compta amb La Bien Querida. Los Planetas, que actuaran a Palma el proper cap de setmana, dissabte, dia 17, en el recinte de Son Fusteret, dins el marc del festival The Most Beautiful Days. Esdeveniment que també comptarà

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Adiós con alegria, una de les noves cançons de la malaguenya Annie Bisuit, cantautora referent de l'indi nacional. La seva música proposa aquesta neopsicodèlia, folk i pop. Annie Bisuit, un altre dels atractius del festival The Most Beautiful Days, que es durà a terme el proper dissabte a Palma, en el recinte Son Fusterat.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I canviem d'escenari. Un altre festival que es durà a terme, en aquest cas, a Inca, Mallorca, on Season Fest, amb entrada gratuïta, i també el proper dissabte, dia 17, amb bandes com ara Puño Dragón, Caravana, Inmir, els mallorquins Ritual Nepal, Negre, i el trio femení Cariño.

Són Cariño, que actuaran a Inca Mallorca el proper dissabte, dia 17, en el festival On Si Son Fest, en el quarter general Luque de Inca. També hi seran Puño Dragón, Caravana, els mallorquins Ritual Nepal o Negra. Amb ells arribam en el punt horari de les 8 i en aquest punt horari desorbitarem. Proper cada setmana seguirem punxant la banda sonora de la tardor. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. En aquesta hora ja se celebra la darrera de les festes de tancament de discoteques d'Eivissa. DC10 és el darrer club en tancar aquest cap de setmana llarg per mort de la festivitat del Pilar d'avui. Es calcula que al voltant de 30.000 persones han estat a Eivissa aquests dies amb motiu de la cloenda dels locals, concentrats a Sant Antoni, Sant Josep i Vila. I amb motiu d'un dispositiu especial d'aquest cap de setmana, a nit passada, s'han aixecat 31 actes relacionades amb el tràfic de drogues a Eivissa. S'ha confiscat, sobretot, cocaïna, però també cocaïna rosa, coneguda com a Tusi. En aquest operatiu no s'han produït detencions. L'ambient de precampanya electoral amb la crisi migratòria de Ceuta i també l'accés a l'habitatge han planat avui sobre els actes del 12 d'octubre, la desfilada militar a Madrid, el Dia de la Hispanitat. Un dels moments més tensos han estat els insults i les escridassades contra el president del govern, Pedro Sánchez, durant l'arribada de Pedro Sánchez i en diversos moments de la cerimònia. Els crits amb aquestes consignes i aquests insults s'han tornat a sentir als voltants de la Puerta del Sol, on s'han traslladat alguns dels espectadors de la desfilada militar de Madrid per intentar arribar a l'acampada del 26S per l'habitatge. També han increpat els acampats, que han respost en consignes des de la distància i amb un fort cordó policial per enmig. Tot amb les Corts dissoltes i en precampanya pel darrer moviment per a les eleccions del 29N, l'han anunciat avui Podem i Esquerra Republicana de Catalunya. Han fet un comunicat conjunt i els morats han confirmat que l'actual secretària política, Irene Montero, i el cap de llista d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, faran equip per la campanya del 29N. Asseguren que la col·laboració entre forces de l'esquerra té per objectiu frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I encara de qüestions que afecten aquestes eleccions, el Tribunal Suprem ha mantingut avui la suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i, per tant, no podran votar el 29 de novembre. L'actualitat internacional passa en part per Ucraïna. La Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i individus vinculats a la guerra entre Rússia i Ucraïna. L'alta representant, Kaya Kallas, ha parlat en defensa del president ucraïnès i ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra. Kallas s'ha posat en dubte que Rússia estigui respectant la treva energètica anunciada per Trump i diu que el futur d'Ucraïna és a la Unió Europea.
2: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Diu Kallas que hi ha un clar enteniment que no és el moment de rebaixar la pressió sobre Moscou, per això els ministres d'Exteriors han adoptat avui gairebé 1.600 nous elements a la llista de sancions que afecten complexos militars de Rússia. Amb aquesta informació de l'àmbit estatal, arribava a les 8:04. És tot el moment. Les notícies tornen a la sintonia de la Ràdio Pública de les Illes Balears quan siguin les 9.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Benvinguts a l'equip de guàrdia des 12 d'octubre de 2026.

0: El programa Entre avui i demà ha tingut l'oportunitat de veure una peça que encara no ha pogut veure el públic en general.
1: Indexació de dades.
0: Un tresoret almoràvit que està dipositat en el Museu de Mallorca, que és a punt de complir 65 anys.
1: Arxiu localitzat.
0: En Joan Cortés, redactor del programa, ha estat encarregat d'elaborar el reportatge que tot seguit recuperam en la participació de la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà.
1: Play.
2: Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
3: Hola, molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt bé. Què tenim aquí? Això és com molt especial, no?
3: Sí, és especial, perquè és el famós tresoret almoràvit que tenim aquí ara en el museu en àrea de reserva i que s'ha anat exposant a diferents vegades, a diferents exposicions i molt possiblement ara, enguany, el Museu de Mallorca fa 65 anys.
2: 65 anys, bon aniversari.
3: Això, aprofit per donar-vos aquesta informació que farem una celebració en el mes de novembre que comptarà, entre d'altres coses, amb una inauguració d'una exposició semipermanent i possiblement puguem mostrar peces mestres de la col·lecció arqueològica del Museu de Mallorca.
2: Idò, apuntau la data en els vostres calendaris aquest novembre. El Museu de Mallorca fa 65 anys, que se diu aviat, i podreu veure aquest tresoret almoràvit.
3: Sí, sí, sí. Mira, aquest tresoret se va trobar a un amagatall, possiblement per centre de Silla. És una informació que no tenim, però el que sí que és molt important és que la Societat Arqueològica Lul·liana, a qui li han d'estar agraïts, el va comprar en 1989 i se va depositar aquí. Amagatall s'entén els àrabs, quan hi va haver la reconquesta, varen amagar objectes preuats per ells. I varen tenir la sort pues, que haguessin amagat el que s'ha identificat segurament com un adreç de núvia. De núvia d'una família, segurament d'una família governant a Silla en aquest moment, que serien es Banuganilla, perquè és d'una riquesa extraordinària.
2: Sí, adreç de núvia, que seria el regal que ve en sa núvia per un casament, no?
3: Exactament. Exactament. S'ornen i és com nosaltres diríem és sedot, que se donava sedot a sa núvia, en aquest cas quasi sedot la duria tota posada damunt.
2: Sí, perquè hi ha, també, hi ha collars, hi ha diferents pedres precioses i tal. Sí, sí que és vera que apareix d'una riquesa excepcional i això s'ha conservat a un amagatall molts i molts anys, no? És un petit miracle, no?, que s'hagi conservat bé.
3: Sí, perquè s'ha estudiat bastant, però encara falten concretar diferents coses, però com vos comentava, segurament pertanyia en els darrers almoràvits, a principis del segle XIII, hi ha una invasió almohade i els almoràvits deixen de governar i després ja hi ha, a 1229, la reconquesta cristiana. Per cronologia, sembla que aquest conjunt està datat de final de segle XII, o sigui que la núvia, esperem que se pogués casar, sí, esperem que pogués utilitzar, i ja ho vàrem amagar i ja se'n vàrem adonar. O no, o varen quedar aquí visquent i lluitant. Però aquest tema és un poc encara, bueno, curiós també.
2: Sí, sí, totalment. Perquè, clar, aquest tresoret és el tresoret almoràvit. Com se sap que és almoràvit, precisament, i no almohada?
3: Bueno, són discussions, eh? N'hi ha que consideren almoràvits i n'hi ha que consideren almohada perquè no se pot saber exactament a l'època exacta que se va fer. Però sí que és vera que hi ha monedes encunyades, algunes a Ceuta, algunes a Mallorca, algunes a Fez, i per les monedes, per la ceràmica, una ceràmica que ha sortit una gerreta on hi havia les monedes de Berti Manganès per paral·lels de les joies en altres indrets. Sembla que és un conjunt homogeni i sembla que se pot identificar en aquesta data. Qui mos dona una data exacta són les monedes, però les monedes d'or tenen una llarga durada, en la qual cosa, saps, és com si ara, pues, no sé, si te diguessin un euro, que ja no me'n record ni quant ets euro, però imagines que trobis a un amagatall un euro, pot ser de quan va sortir a ara, Han passat anys.
2: Sí, l'euro va sortir, bé, a Espanya se va implementar l'any que jo vaig néixer, 2002.
3: I llavors, tu trobes un euro i te pots datar 2002 i en canvi estem a 2026 i ara és de 2026. El que l'euro també ha anat canviant la grafia. Però en principi és per això que els estudiosos han fet aquestes cronologies, però que tampoc no hi ha un acord.

0: Aquesta joieta en si han comentat bé que hi ha aquest, hi ha com a, supos que són joies, no? Aquest collar de pedres, i hi ha aquest gerret allà on hi havia les monedes. Aquest gerret, la tècnica ceràmica, s'apareix a la que tenim aquí a les illes o és diferent? No sé, tampoc.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aquesta tècnica de verd i manganès, pues, si te'n vas en el nord d'Àfrica, són molt similars, perquè la tècnica ceràmica és la mateixa. Però sí que sembla que tant la producció de la ceràmica és autòctona, pareix que hi ha també que algunes medalles que estan emeses aquí a la seca de Mallorca, i després la fabricació dels objectes podia ser fet per orfebres d'aquí. De fet, per exemple, hi ha unes arcades molt similars a les que tenim aquí, i els estudiosos han identificat unes arracades molt similars en el Museu Benaki d'Atenes. Possiblement aquestes dues arracades també varen ser fetes aquí.
0: O sigui, sí, unes arracades que en temps de, diguem, descalifat varen viatjar des d'un orfebre mallorquí fins a Atenes, de qualque forma.
1: Possiblement, possiblement, aquesta forma, perquè, bueno, també mos pensam que no, però hi havia molts intercanvis comercials, hi havia molt moviment en aquesta època, i podria haver, pues, algun tipus d'importació o d'exportació, vamos, d'aquests materials. El que, per exemple, és evident és que aquí hi ha un collars formats amb pedres semiprecioses. Aquestes semiprecioses, el material és important, no és d'aquí, no tenim aquestes pedres semiprecioses a Mallorca. S'han d'importar, com a lo millor també s'haurien d'importar les pepites d'or per fabricar aquest tipus de material.
0: Però la fabricació sí que era així.
1: Sí.
0: I bé, aquest collars de pedres semiprecioses, n'hi ha un que és com a més de colors més ocres, n'hi ha un que està com a bastant més vibrant, perquè té colors com a groguencs, però després a la part de baix té com a colors més verds, qualcun taronja.
1: Sí. Bueno, hi ha canvis, i també t'he de dir que aquestes pedres un poc s'haurien d'analitzar més gemològicament, perquè n'hi ha algunes que poden ser pasta de vidre, que es canviaria molt la cosa, però n'hi ha altres que sí, que són pedra lluna, i per tant tenen una altra coloració. L'altra està fet bàsicament amb eslabons de plata, per això és que hi ha diferents coloracions. Perquè fins i tot ara, berbers, quan se casen, duen moltes joies i molts collars, i aquests collars són fets en diferents tècniques. La tècnica del granulat, la tècnica d'incorporació de pedres, la filigrana. Per tant, hi ha moltíssimes tècniques. És una tasca d'orfebreria riquíssima, molt detallada, que en el món bereber s'hagués produint.
0: Sí, i després tenim això d'aquí, que és una espècie de pulsera, pot ser?
1: Sí.
0: Tu pots que serà part d'aquesta, tot aquest conjunt de joies que devia dur la novia a l'hora de casar-se?
1: Sí, sí, són un conjunt de pulseres que també tenim, són de plata anialada, se li dona una pàtina perquè semblen més dorades, i duen inscripcions cúfiques. Llavors, també el que han interpretat els historiadors, els investigadors d'aquest tresoret, és que moltes de les decoracions tenen un sentit profilàctic, és a dir, un sentit de talismà, un sentit de protecció. Hi ha la basmala, que és una inscripció que diu Déu totpoderós i omnipresent me protegeix. Hi ha la mà de Fàtima, que també és contra el mal d'ull, contra el mal d'això. I després també a les pulseretes hi ha inscripcions de l'Alcorà. I en aquestes inscripcions de l'Alcorà també demanen a Déu que el protegeixi dels mals. O sigui, que és un adreç decoratiu, per veure, és de dot, és pecunari, és econòmic, però també és de protecció contra els mals esperits, contra lloant la protecció de Déu. Són talismànics.
0: Supos que estarà dins l'interès de la família que, diguem, entreguen aquesta novia, que la novia estigui protegida de qualcuna forma.
1: Exactament, i que la família perpetuï.
0: I d'aquest tresoret, el moràvit, que és tan especial que el tenim aquí, no està en exposició ara mateix, però per novembre, per l'aniversari del Museu de Mallorca, hi serà. Apuntar-se data, perquè és molt especial, bé, com diu el nom, és un vertader tresor que tenim aquí a les illes. I bé, moltíssimes gràcies, Maria Gràcia Salvà.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer tenir-vos aquí en el Museu de Mallorca. Final.
2: Però no just hi ha peces de l'època almoràvit en el Museu de Mallorca. Revisant catàlegs. Joan Cortés també ha pogut saber-ne més de la ceràmica modernista mallorquina feta a la fàbrica La Roqueta.
3: Revisió d'arxius.
2: Tot en conversa amb Maria Gràcia Salvà, la directora del Museu de Mallorca.
3: Play.
0: Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què tenim per aquí?
1: Mira, justament estem a la tercera planta del Museu de Mallorca i estem a la sala de modernisme. Mm-hmm. Avui, la intenció seria explicar la producció artística de la fàbrica de ceràmica La Roqueta. Aquí diríem que la introducció del modernisme el podem justament associar a la ceràmica artística que se produirà en aquesta fàbrica de La Roqueta. Aquest modernisme és un estil artístic promocionat per la burgesia, però, per una altra banda, també té una vessant social. Neix a Anglaterra en la voluntat de millorar la qualitat de vida dels treballadors i les treballadores a conseqüència de la revolució industrial. Per tant, el que volen fer a través del moviment Arts and Crafts és embellir la vida mitjançant l'art i específicament mitjançant les arts decoratives, i en aquest cas nostre seria a través de la ceràmica artística de La Roqueta. Començaríem en aquesta fàbrica de La Roqueta, que se va crear a finals del segle XIX, justament 1898, i que va tenir una vida curta fins 1911 i després una altra etapa fins a 1918. Aquesta fàbrica se va instal·lar en el predi de Son Riera, a Son Espanyolet, i una cosa a destacar que Pintura la gent no sap i crec que és interessant, no és debades que hi ha els noms de carrer Indústria i carrer Fàbrica en el barri de Santa Caterina, justament és per aquesta fàbrica. Justament és per aquesta fàbrica de La Roqueta, que en aquell moment va tenir un esplendor extraordinari amb una curta durada. Va ser fundada per la família Aguiló, la que la va crear, la que va posar les bases, la que va fer tot, va ser Pere Aguiló, anomenat Cetra, i després va tenir unes altres etapes, però l'etapa que ens interessa seria la primera etapa, que va des de 1898 a 1910. La seva idea era aquesta, era embellir les cases fent dos tipus de ceràmica. Uns que són els plafons de rajola i els altres els objectes de forma. Aquí en el Museu de Mallorca tenim exemples de les dues manifestacions artístiques amb unes obres d'una qualitat excepcional.
0: Sí, se veuen. Són obres de gran qualitat i totes aquestes se varen fer, diguem, en aquest estret de 13 anys, no?, que va ser la primera etapa.
1: Exacte. La cronologia, més o menys, aquestes solen ser a partir de 1900, 1900, 1904, 1911. Llavors, aquí destacaríem tots aquests plafons ceràmics provenen justament de la casa Aguiló, a Portopí. Se va desbocar aquesta casa, però se van poder arrencar i se van poder recuperar. Creiem que aquesta sala de La Roqueta no solament és important per conservar la memòria d'aquesta, una de les fàbriques més importants que hi ha hagut a Mallorca, encara que es produís en un període curt de temps, sinó també perquè el museu té com a funció conservar i difondre objectes desapareguts o cases desaparegudes. Les cases no han conservat, però com a mínim el contingut de les cases sí que el podem tenir exposat aquí en el Museu de Mallorca.
0: Clar, perquè aquests enrajolats, que són bàsicament quadres que estan pintats damunt d'unes rajoles, vull dir, és impressionant. Se sap si a la casa original estaven en terra o a les parets?
1: Mira, de qualcuns d'ells, aquests que són marines, que tenen aquesta inspiració en el paisatge holandès, i els altres dos, els quatre, saben que provenen d'una habitació. O sigui, tota l'habitació, tots els arrambadors, la part baixa de l'habitació estava enrajolada amb aquests plafons ceràmics i fins i tot també hi havia sostre. Si una cosa caracteritza el modernisme és l'abús decoratiu, que després va ser protestat per moviments com, per exemple, passat el modernisme, Adolf Loos fa un llibre que se diu El ornamento como delito, perquè era un abús. Imagina't, mos hem d'imaginar una habitació tota plafonada, per les parets, en terra de parquet, les làmperes...
0: Sí, fins i tot és sòtil, quan te seguessis a jaure, poguessis veure.
1: Poguies veure. I són temes, generalment, en aquest cas, són temes de natura. Alguns són quasi com a trencatalls. És a dir, hi ha un balcó amb unes oronelles que quasi, si tu tens un pot d'imaginació, pots sentir el cant de les oronelles, pots sentir la soloreta de les flors, pots gaudir del flaire de la mà o d'aquestes branques de fulles, de flors, perdó, de ametller, aquest arbre icònic de Mallorca que està desapareixent.
0: En el cas de ser balcons, les oronetes, pareix quasi com una espècie de finestra falsa, no? per evocar, suposa, aquesta sensació d'estar mirant per una balconada d'aquestes amb una gran arbre damunt i les oronetes allà. I aquesta altra que comentàvem ara, les de les flors de Matller, pareix com una mica, igual estic ficant una mica la pota aquí, però com a d'inspiració de les arts aquestes més orientals, no? Perquè té aquesta perspectiva una mica més plana, des fons amb un color bloc i les formes com a bastant marcades, pareix així com a més... el que solem associar amb l'art japonès, no?
1: Efectivament. Justament, un dels desencadenants del modernisme és l'Exposició Universal de París. L'Exposició Universal de París, que hi va haver a final de segle, hi va haver el pavelló de Japó, que abans no se coneixia. En el pavelló de Japó se varen ensenyar els gravats de Hokusai, de tots els gravadors importants, i llavors això va cridar moltíssim l'atenció. Evidentment, si tu agafes un gravat japonès i ho compares, pares, veus les branques de bambú, aquí són un poc, no sé si són ben bé de bambú, sí, no? Però veus les branquetes, veus les floretes, tenen una relació, en aquest cas, molt, molt directa. I fins i tot els de les oronelles, perquè les oronelles sí que és vera que és molt interessant perquè jo te diria que és el que se diu un quadre dins un quadre, en aquest cas seria un plafó dins un plafó, perquè la balconada és una balconada de ceràmica, de plafonat, fet

0: la ceràmica de forma també de clara inspiració de cada tradició modernista tenim diferents coses. Primer, tenim aquestes tècniques de ceràmica vidrada, amb una lluentor considerable i, per tant, tècnicament també una fàbrica molt innovadora en quant a tècnica de fabricació artística. I també és molt interessant les formes que incorporen figures animals i també flors i, en alguns casos, també figures femenines i masculines, i reivindicam també aquests volums tan extraordinaris que se poden fer en la ceràmica. I, per una altra banda, també una àmplia tipologia. Tenim aiguamanils, tipus que se fan a l'Alhambra, un poc és l'objectiu del modernisme també i de la Roqueta és recuperar la tradició artesanal, i dins la tradició artesanal hi ha també una clara inspiració en la ceràmica vidriada d'època andalusina, de segle XIV, XV, de reflexos metàl·lics que ho poden veure amb aquestes objectes de forma.
1: Sí, amb un color molt viu i a més acompanyat per aquesta lluentor de la ceràmica vidriada, que són... Vull dir, impacten molt, perquè a més, pues, per exemple, aquesta que comentaves ara és enorme, és molt gran.
0: Sí, perquè això un poc imita els aiguamanils que hi havia, per exemple, a l'Alhambra. A l'Alhambra hi ha unes fornícules en els diferents patis que hi ha uns aiguamanils. I aquest aiguamanil verd, en les dues notes, i amb aquest ocell, curiosament, l'he trobat pintat a un quadre d'un taller, d'un pintor, perdoneu, però ara no me'n puc recordar, però ell el tenia en el seu taller, aquesta forma molt similar. O sigui que també era un objecte de col·leccionisme.
1: Si voleu venir a veure-ho, tercera planta del Museu de Mallorca, teniu els mostradors, tenim aquestes ceràmiques de les que hem estat xerrant, aquests objectes i moltíssim més. Moltíssimes gràcies, Maria Gràcia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Araceli i Juny, per venir aquí al Museu de Mallorca.
2: Entre avui i demà s'emet de dilluns a divendres de 8 a 10 des vespre, i si coincideix amb transmissió esportiva, la cita passa a IB3 Ràdio 2, en el web i a SAP de la ràdio. Només

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
1: Quantes campanes hi ha a Balears?
5: Indexació de dades.
1: 2.000, 3.500...
5: Consultant base de dades.
1: Fa 15 anys, Pep Lluís Riera Moll va començar a recopilar informació en aquest respecte i en va parlar amb Jaume Noguera en el programa El Dia Mallorca.
5: Així és per l'ansió.
6: Jo vull radiografiar amb un tema molt nostre. Li podríem dir el WhatsApp d'un temps, el telèfon del segle XVIII, XIX, de l'edat mitjana. De què parlam? I de les campanes, que són tot un patrimoni que hem de conservar i que ni tan sol sabem que tenim. I en volem parlar amb en Pep Lluís Riera Moll, que és un reconegut estudiós de les campanes de Mallorca i de Balears, que fa poc va fer una xerrada a Arca que va deixar la gent bocabadada en la quantitat de dades que sap sobre aquest patrimoni de fusa tan maco que tenim. Pep Lluís, bon dia, com estàs?
7: Hola, què tal? Bon dia. Com anem?
6: Bueno, tens registrades 1.900 campanes a Balears. Ara només m'ho senten a Mallorca. A Mallorca, quant n'hi ha de bebé d'aquestes 1.900,
7: no,
6: aproximadament?
7: No, la xifra ja ha crescut.
6: Sí? Bon dia.
7: Això cada dia creix.
6: I com no, pot ser?
7: Això era la xerrada que vaig fer Arca fa un mes, ara ja anem per 2.050.
6: Però com pot ser que hi hagi 150 campanes més en dos mesos?
7: Perquè jo encara no he anat per tot.
6: Ah, d'acord.
7: Només he anat en el 50% de lo que tenim detectat.
6: És a dir, que lo que tu tinguis registrat, és a dir, que la xifra podria pujar tranquil·lament d'aquí mig any, se podria enfilar allà on se vulgui, no?
7: Sí, jo crec que passarem fàcilment les 2.500, eh? Això està claríssim. Això va ser l'idea de la radiografia que ja vaig començar fa més de 15 anys.
6: Mare de Déu, 15 anys. D'on te ve tu aquesta dèria? Perquè moltes vegades molta gent que està interessada en qüestions artístiques, et ve, per exemple, d'haver estat escolar, d'haver estat seminarista, d'haver estudiat en una escola, d'haver estat responsable de tocar la campana com ara, que està tot automatitzat. D'on te ve tu aquesta afició?
7: No, de cap d'aquestes coses.
6: I d'on?
7: No? Ja em diràs tu. No, va ser pràcticament de xeripa. Sempre m'han interessat molts temes d'història, és a dir, jo sempre m'he dedicat a temes d'història, malgrat vaig fer una carrera totalment diferent, no? Però fa cosa de 15 anys, amb el meu fill, que havia de fer un treball en aquells moments, vàrem veure que era una cosa que pràcticament hi havia molt poc escrit, no? De fet, molts vàrem plantejar, i quantes campanes deuen tenir? No ho sabem bé. La qüestió és que el vaig començar ajudant en el treball i després el va deixar, li va servir per aprovar la signatura, però després ja va estar. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, no ho deixarem, ja que l'he animat, vaig a veure si jo segués que amb això. I efectivament, vaig seguir i és qui me vaig engreixar, vaig ser jo.
6: Mare de Déu. I tu has visitat aproximadament 500, 700, has visitat i fotografiat i les tens catalogades més o menys com d'haver 900 llocs aproximadament, perquè això hi ha d'haver un pot de tot.
7: Hi
6: ha d'haver un pot de tot, perquè un diu campana, iglesi, no necessàriament, n'hi ha molt d'altres edificis, no?
7: Sí. De fet, a la classificació que ja tenc per un costat, edificis civils, que podrien ser, per exemple, les campanes que veiem a la majoria d'ajuntaments que tenen rellotges, solen tenir campanes.
6: Exacte.
7: Després ja passaríem a les campanes, per exemple, de les possessions, que també n'hi ha moltíssimes.
6: Uh-huh.
7: I després, a partir d'aquí, ja entraríem dins cases particulars, que d'aquestes ja en queden molt poquetes.
6: Ja, clar.
7: Després sí que és vera que hi ha les iglesis, però, vamos, no és tampoc de la que hi ha aquí, molta. Ben que dir, per exemple, en el cas de Mallorca, a lo millor hi ha 290 espais civils i hi ha 260 iglesis.
6: Uau.
7: El que passa que després, com que hi afegim els convents,
6: bueno, sí, tens raó.
7: Potser n'hi ha de més 280 de convent només a Palma, a Mallorca, vull dir.
6: Sí, però quan vius a segons a Montlló i viure 4 anys en el carrer de Santa Clara, i si no sonava Santa Eulària, sonava Sant Francesc, i si no sonava Santa Clara, sonava en Figuera. Bon Jesús, fins que t'acostumes. I com que no anaven a l'hora, perquè si anessin a l'hora, però allò era per així que s'havia casat.
7: Però el manco te servia per orientar-te.
6: Això sí que és cert. Perquè...
7: I per sobre els horaris...
6: No,
7: ara hem perdut moltes coses.
6: No, això és el que te volia dir. Que antigament, la gent sabia si hi havia un mort, si hi havia foc, si hi havia noces. Jo li he permès el luxe de dir-li el WhatsApp o el telèfon d'un temps. Un des de fora sabia que passava segon quan tocava la campana de l'Iglesia.
7: Sí.
6: Ho hem perdut completament. I avui en dia podrien servir tanta és alert, tot això. Antigament, quan hi havia aigua o foc, sonava la campana a rompre i tothom sabia que passava cosa, per exemple. I ara...
7: Fa un mes, qualcú m'ho va demanar.
6: Sí.
7: I jo li vaig dir, mira, antigament hi havia això.
6: Exacte.
7: És a dir, quan hi havia focs, quan hi havia inundacions, o quan s'havia de cridar la gent per fer una feina concreta, per exemple, en el cas a Llucmajor, fins i tot, tenien tots per barriades.
6: Ai,
7: és a dir, en funció de com sonava la campana, tu sabies que havia passat qualque de nou a una barriada o l'altra.
6: És que...
7: També a Manacor mateix hi havia unes monges que repartien menjar a la gent que en tenia necessitat, i quan se quedaven sense pa tenien també un toc específic per demanar pa als veïnats. Dic, perquè vegis, no hi havia telèfonos, i així d'aquesta manera tothom sabia que les monges han acabat.
6: Exacte. Efectivament, que curiós, fins i tot perquè va a Espa, ara sí que queda qualque convent de monges tancades, sí que se manté, es toc de missa, veig jo de vegades quan vaig per Palma, es toc de missa, i qualque...
7: Sí, es toc de missa és que més se manté.
6: Sí, i qualque convent de monges tancades, però se va perdent, i és una cosa que és una meravella, perquè, per exemple, nosaltres tenim aquí l'Alfredo Barón, que és hidrogeòleg, que és perd, ell és d'un poble d'Aragó, té 80 i busques d'any, i diu que les campanes s'haurien de recuperar, sobretot ara amb aquest problema que tenim de les torrentades i desastres, que és el que passava antigament. I diu, ell, com que xerra en castellà, diu, jo de pequeño recuerdo que quan ocurría algo, les campanes de mi pueblo repicaven a emergència, com que diu, tothom ha donat una mà. I això s'ha perdut. I per ventura, ara no faria falta tant de mòbil, perquè tu quedes sense bateria del mòbil, però la campana la sentiràs?
7: Bé, haurien de fer una feina d'educació de la gent. Ara ja no hi estan acostumats i no sabrien què sona. Però, per exemple, mira, sense anar més enfora, 1876, l'Ajuntament de Palma se va pegar foc.
6: Exacte, en sí, Figuera, senyor. Sí, senyor.
7: En Figuera va començar a sonar el toc de foc.
6: Sí. No?
7: Tenia el campaner en aquell moment.
6: Sí.
7: I tots els veïnats anaren,
6: sí,
7: i encara se va poder salvar precisament molta de cosa.
6: Afortunadament, cert. Gràcies a en Figuera, la campana de cort que estava fosa, l'antiga de l'Almudaina, que cada campana té un... Me sembla, per Lluís, que ens quedem sense temps i haurem de tornar a xerrar, perquè hi ha tota una història.
7: Hi
6: ha tota una història. Hi ha tota una història en les campanes. Tot aquest patrimoni que desapareix l'han de recuperar.
7: Cada una de les campanes té una història.
6: Té la seva pròpia història. I m'has dit 2050 històries, imagina't. Ben Lluís Riera Moll, estudiós de campanes, 2.500 campanes localitzades. Tornarem a xerrar perquè és una cosa que li hauríem de donar un poquet d'aire, perquè les coses antigues que tenen utilitat els hem de donar propaganda. Hem de fer proselitisme de lo bo i de lo que és lo nostre. Ben Lluís, una ferrada molt gran. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Fins l'arxiu. De dilluns a divendres a migdia és el moment dels magacins més propers en TV3 Ràdio, les edicions insulars del dia.
9: Repican ya las campanas, se oyen de aquí hasta la sierra. Suenan de buena mañana, cuentan que hay boda en la iglesia. Se callaron las campanas, que todos puedan oír. Nadie se opuso por nada, los dos

IB3 Ràdio és diversió. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
1: Quina secció de la Policia Municipal de Palma és la més antiga?
2: Revisant catàleg.
1: Com a pista, podem dir que hi ha animals pel mig, i no són cans.
2: Revisió d'arxius.
1: Efectivament, la Policia Muntada de Palma. Aina Marc, del programa Entre avui i demà, els va fer una visita i ara recuperam el moment.
2: Arxiu localitzat.

Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim cavalls. Ens situem a la vall d'Arbàs, província de Lleó, una localització meravellosa. Aquí, el dematí del dia 30 de gener d'enguany, després d'una gran nevada, amb aproximadament 60 centímetres de neu, al poble de Casares d'Arbàs vam enregistrar aquests cavalls salvatges, els turcones. El cavall és l'animal imprescindible per entendre l'evolució de l'ésser humà. La vall d'Arbàs és un dels llocs més fascinants del planeta.

0: Efectivament, ells fan feina en cavalls de pura raça mallorquina i espanyola i els seus serveis suposen tenir una connexió amb l'animal per funcionar bé en el carrer. Tenir empatia, cuidar-los, donar-los menjar i entendre que fan feina amb altres éssers vius que tenen les seves pròpies pors i les seves pròpies sensibilitats. Per això hem pogut xerrar amb el subinspector Joan Ginard per saber una mica més sobre aquesta unitat.
1: Professionalment significa que la teva feina la fas bàsicament muntat damunt d'un cavall. Ara, també significa que pertanys a la unitat més antiga de la policia local de Palma i una de les més antigues d'Espanya, que és la policia muntada de Palma.
0: Quant d'any fa que existeix?
1: Des del 1875, més o menys, que està documentada, i venim des de l'antic cos de vigilant de camins.
0: I quines feines, quins serveis requereix un policia muntat?
1: Bé, nosaltres com a policies fem de tot. Podem fer de tot. L'únic és que anem damunt d'un cavall. Això molt limita a l'hora de fer-se com quines activitats, però encara així, el que són les funcions de prevenció, se fan, se surt de patrulla diàriament, i després tenim unes feines més específiques. Una seria el control de les galeres, que cada setmana se controla en la veterinària municipal els cavalls de les galeres, i cada any passa una revisió, que justament ara en aquesta època estem fent les revisions anuals. També tenim una funció representativa, o sigui, tots els actes d'acord de l'Ajuntament o del govern que demani una patrulla de policies de gala amb un cavall i anant nosaltres, funcions a les processons també, sortim a les processons, a la Beata, etc.
0: Que mireu quan feis un control a una galera? Que teniu en compte?
1: Bueno, mirant l'estat de l'animal, que això ho controla el veterinari, amb ajuda de nosaltres també participant per l'experiència que tenim, i miram que després el carruatge estigui d'acord amb la normativa, que la matrícula estigui posada, que no hi hagi, diguem, xapusses, soldadures mal fetes, que els assientos estiguin bé, que l'experiència general sigui correcta, que la tarifa de preus també sigui actualitzada i estigui visible, etc etc.
0: I pot qualsevol cavall formar part d'aquesta unitat o també teniu segons quins requisits?
1: El primer requisit és que siguin de pura raça, tant mallorquina com espanyola. I el segon requisit, que estan damunt del plec de condicions que se solen fer, és que siguin capaços de comptar la pressió. O sigui, pensa que aquest cavall sortiran per Palma, sortiran a processons, sortiran a llocs on hi hagi molta gent cridant, han de poder aguantar, se li fan unes proves, se li s'entrena, si serveixen, se queden, si no serveixen, se retornen als propietaris.

0: És important entendre que els cavalls són animals de pressa. Què vol dir això? Vol dir que el seu instint, la seva naturalesa, és escapar de qualsevol estímul que per ells sigui desconegut. Bosses de plàstic que se mouen per el vent, una caça tirada en terra, un nin cridant... Qualsevol cosa pot ser un indicador d'alarma per a aquests animals. Per aquest motiu, els entrenaments a la unitat de la policia muntada han d'estar adaptats a les situacions que se podran trobar després en el seu dia a dia.
1: Com és un entreno amb un cavall aquí a la policia muntada? No deu ser igual que un entreno d'una persona aficionada?
2: No, nosaltres seguim un entrenament similar, no tan exhaustiu com Policia Nacional, però sí se tracta de que el cavall s'acostumi a estímuls que potser una persona aficionada no trobarà, no la mateixa un club que aquí que han de patrullar per de fora. Se li s'ensenya a comptar renou de tambors, petardos, cots, crits, etc. Se li s'ensenya a pujar ceres, fins i tot a estar de vora un autobús, ara per sempre aprofitant el bus turístic quan és per edat, nosaltres anem al cavall i mos poran de vora, i, bueno, i a poc a poc s'acostumen a rebre aquests estímuls.
1: I cada cavall està assignat a un agent o van canviant?
2: Lo ideal és que cada cavall estigui assignat a un agent. Ara, tenim cert dèficit de personal i anant rotant, però sempre hi ha els que dues més vegades que un altre.
3: Cada dia els cavalls han de sortir, perquè són animals que han de sortir, s'han de moure, perquè si no, malament per ells. I normalment sortim, ara que fa molta calor, sortim abans, a les 8, mos posam, i fem, pues, això, millor entre una hora i una hora i mitja,

0: d'entrenar, de fer un pot de picadero, ensenyar-li a fer quatre exercicis, que també va molt bé per la mobilitat del cavall, i així ell després ja està més tranquil·les per anar a Palma.
1: I acabem d'escoltar a l'oficial de Metro Fletxes per saber què han de fer quan ens trobem a la policia muntada.
2: Com ha d'actuar una persona quan veu la policia muntada? Se pot acostar, se pot saludar, com bé que mantengui distància, què ha de fer?
3: Sí, no, precisament la principal funció que estem fent és presencial. O sigui, donar una imatge de la policia amb una unitat que és especial. I sí, sí, venen cada dia a fer fotos, un munt de gent, i nins, i de tot. És part de la feina de la muntada.

0: I com ja han comentat abans, tots els cavalls que tenen són de pura raça.
1: Nosaltres aquí tenim cavall de pura raça. En tenim 4 de pura raça mallorquina i 7 de pura raça espanyola. De raça mallorquina els coneixem perquè tots són de color negre. Només perquè siguin de pura raça han de ser negres i només poden tenir en el front una clapa blanca, però si tenen ja clapes o manxes a les potes ja no se consideren de pura raça mallorquina.
0: Què passa quan jubila un cavall?
1: Bueno, els cavalls hi ha diverses alternatives. Primer s'intenta que s'ho quedi el policia que ho ha tingut assignat tota la seva vida, i si no, pues, se fa una donació a qualque particular que estigui interessat en ells.
0: En quina edat normalment se sol jubilar un cavall?
1: Això depèn del cavall. El cavall sol durar entre 20 i pico 30 anys de vida, més o menys, però això depèn de cada cavall.

0: Sí, m'agradaria afegir que nosaltres som la cara amable de la policia. Nosaltres anem a un acte, anem a les parts de la mà, anem a... estem patrullant per el centre i sempre s'atraca gent. Estem quiets a un lloc, ve la gent, toca demana per tocar el cavall, per interactuar, i aquesta imatge positiva crec que reforça molt a la policia local.
1: Recordem que han xerrat amb l'oficial Demetrio Fletxas i el subinspector Joan Ginard de la Policia Muntada de Palma. Moltes gràcies per obrir-nos les portes en un món du cavall en aquest àmbit.
2: Recordeu que entre avui i demà s'emet de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre, i si coincideix amb transmissió esportiva, la cita passa a IB3 en Ràdio 2, al web, a SAP de la ràdio, i que, com tots els programes de la ràdio pública, es podeu tornar a escoltar a totib3.org.
3: Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
2: Tot un dels companys dels serveis informatius de la ràdio pública ens resumeixen l'actualitat. Després encara seguirem de guàrdia fins la mitjanit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. A punt d'acabar la jornada festiva del 12 d'octubre, marcada per la convocatòria d'eleccions estatals del 29 de novembre, amb una notícia de darrera hora. Els partits que integren, de moment, la coalició Front Ampli són Izquierda Unida, Más Madrid, Moviment Sumar i els Comuns han acordat designar l'exbatlessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern a les generals. Acaben d'emetre un comunicat després d'una nova jornada de reunions, diuen, i a la nota asseguren que mantenen la porta oberta a Podem. Però el cert és que l'escrit arriba hores després que Podem i Esquerra Republicana de Catalunya han anunciat una aliança electoral. Jornada de feina també avui per al Tribunal Suprem i també en relació d'alguna manera amb els comicis. El Suprem ha rectificat que les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a llei de nets no podran votar a les pròximes eleccions generals perquè els magistrats consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot. El gruix de les persones que no podran exercir el dret de vot des de l'estranger per mort d'aquesta normativa són descendents de persones que varen haver d'emigrar durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Amb la jornada festiva d'avui acaba un cap de setmana llarg, de 3 dies. Molts dels que han partit des de les illes han fet turisme a la península. Avui, els 3 aeròdroms illencs han operat i operaran 1.200 vols en total. Són un 14% manco que el 12 d'octubre de l'any passat. Un cap de setmana llarg que ha donat per a molt, especialment per viatges curts i turisme d'interior.
2: He ido a Madrid a jugar un torneo de pádel y he ganado.
3: Pues he anat amb la meva família i uns amics a fer el Caminito del Rei a Màlaga.
4: Sí, bueno, mi familia es de Sevilla. Hemos aprovechado para la familia de mi pareja, que es de Màlaga. Ha ido guay, es un viajecito corto, pero guay.
5: Hem aprofitat un viatge de feina i hem quedat allà bueno, a fer un pot de turisme, diguem-ne, a la península.
1: I un incendi en un vagó de tren AB de Renfe ha provocat la interrupció de la circulació de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Està complicant l'operació tornada per a molts, una incidència que s'ha registrat a l'altura de la localitat saragossana de Ricla, prop després del migdia. Gairebé 300 viatgers han hagut de ser desallotjats del comboi on s'ha produït l'incendi. Hi ha 27 trens afectats que estaven ja en moviment o tenien previsió d'emprendre la marxa al llarg de l'hora baixa. Ho ha explicat així el director adjunt de Renfe, Sergio Bueno.
6: Seguimos con el servicio suspendido. Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente.
1: I un darrer apunt de la informació de les illes. Reclamen que es posi al dia el cens de densitat de sargantanes a les Pitiuses. La Fundació Ibiza i Formentera Preservation diu que fa 4 anys que no s'actualitza i reclamen també un espai de coordinació on fer seguiment de les mesures per protegir aquest rèptil icònic, perquè l'entitat assegura que no s'ha fet cap avaluació de les accions que s'han anunciat. Amb aquesta informació arribem a les 9 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: Assabentats del que passa a Balears i al món, continua l'equip de guàrdia.
8: Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
7: El test guanyador de l'11 tornaig de dramatúrgia de les Illes Balears va ser Bonalot, de Marta Sánchez, i precisament aquest és el test que vos convidam a escoltar amb ses veus de Carles Molinat i Ricard Ferrer. Play.

0: in me.
1: You got a friend in me. Bon Al·lot. Text guanyador de l'11è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Dramatúrgia i direcció, Marta Sánchez. Intèrprets, Carles Molinet i Ricard Ferrer. Realització, Lluís Fortesa.

0: dígame. Muy bien, de acuerdo. Hasta luego.
1: Idò, sí que està tardant avui. I això que teníem hora a les 5, que ho he comprovat. Ja. Jo tampoc ho entenc. I és puta hàmster aquest du més temps de consulta que quan jo vaig a l'especialista. Tombat, què passa? Si t'agrada molt, na Magda, en acabar sempre et dona una galeteta. Ai, amic, la paraula màgica, una galeteta. És això el que vols? Mem, aquestes són noves. Tenen... Mem, qui posa... Del idoc elaborado con una cuidadosa selección de pollo nacido y criado en libertad y muerto por voluntad propia y carne de vaca no cosificada por su género. ¿No t'estimes més un poquet de cameot? No? Segur? No, no vols jugar, no vols menjar, no vols la pilota. Què vols, tombat? Ja. Sortir al carrer, per això sí que frisses. Perquè per venir fins aquí t'ha passat per davant la tortuga literalment. Va, que ja ens toca. Vols aigua? Aquí, vine, tombat, vine. Vine, sit, tombat, sit. Que sit. Sit, collons! Ara sí. Bona lot. Mira quins ullets que em fas. Si t'ho dic a tu, que ja sé que ho entens tot, que ets molt viu. Ah, que sí? Si és que només et falta xerrar. On he posat la meva ampolla? Crec que l'he deixada en el mostrador.
2: És un conillet d'Índies.
1: Perdó? Qui ha dit? Hola? Soc n'Albert. Tenia hora en Namada. Però jo tenc un ca, no sé res d'un conillet d'Índies.
2: Evidentment, l'has confós amb un hàmster.
1: Hola?
2: Hola.
1: Perdoni, però vostè té hora?
2: Les 5 i 20.
1: Tombat, si em xerres, no sé qui m'està... Eh? Tombat?
2: Albert?
1: Tombat?
2: Albert?
1: Tombat?
2: Albert? Val, un moment, estem en bucle. Mira, mentre tu assimiles, jo segueixo la conversa. Et sembla? Ara diries qualque cosa com...
3: És impossible, els cans no xerren. Per què et costa tant acceptar-ho, Albert? Clar, perquè suposaria acceptar que sou superiors a l'home.
2: Bé, això ho has dit tu.
1: El que? Si jo no he dit res, ni tu tampoc. Això és un malson, o un principi de demència, o els audífons que s'acoblen.
2: Quins audífons? Si no els dus mai perquè dius que et fan vell.
1: Què dius?
2: Dic que quins audífons, que no els dus mai perquè dius que et fan vell.
1: Que hi sent perfectament, per això no els aduc.
2: Ja, i tampoc et tenyeixes els cabells.
1: No, jo no... Això és absurd. Què faig discutint amb tu?
2: Per aquest motiu no he xerrat abans.
1: Com abans? Des de quan pots parlar?
2: En temps humà o cànid?
1: Com?
2: Que són diferents. Per un humà el temps passa molt més lent.
1: I avui no ho vulguis saber.
2: Què?
1: No, res.
2: També hablo castellano. And my British is excellent. Gràcies a mon pare, un setter inglès. I de mon mare, una ratera garitana, doncs, vaig heretar l'acento andalú.
1: Sí. Oi? Sí, es nota. És com sentir unes castanyoles.
2: El què?
1: Res.
2: Era un acudit?
1: Home, si ho has de demanar...
2: No, és que... Vull dir que sóc jo, que em falla el sentit de l'humor. El meu padrí era alemany.
1: Pastor?
2: No, era un ca.
1: M'està agafant un mal de cap?
2: La culpa és teva.
1: Perdona?
2: Per dur-me aquí.
1: Però si has vengut molt de pics.
2: Idò, per això. Per què aquesta visita? Tinc les vacunes al dia. Una excel·lent forma física. Un pèl envejable.
1: Un ego també envejable.
2: Ho estàs tornant a fer.
1: El que...
2: Canviar de tema.
1: Quin tema?
2: El que ens ha dut avui aquí.
1: T'entenia millor abans quan no xerraves, tombat.
2: Mem, idò, que al barri, Albert, tots els cans ens coneixem i s'escolten històries. Tu te'n recordes de Thor?
1: El déu nòrdic?
2: No, el rater del quart segona.
1: Ah, sí, home, el petitet aquell que lladrava tant.
2: Aquest. Idò, un dia el van endur al veterinari i quan es va despertar es va adonar que li faltava... Bé, que a en Thor li havien llevat
1: el seu... martell?
2: Ja me diràs si això no és per xerrar-ho.
1: Home, sí, és una raó de pas. Bé, o dues, millor dit.
2: Te n'estàs fotent de jo?
1: No, per res. Al contrari, de veres, em sembla que tens un bon parell de... Ja saps, perquè hi ha coses que no es poden deixar penjades.
2: Ja? Has acabat, Albert?
1: Perdona. Tens raó. Millor tallar el mal d'arrel. Ara sí.
2: Començo a desitjar que m'anestesin.
1: Va, tombat, que no passarà res. Et promet que la teva virilitat estarà sana i estàlvia. Així que és una llegenda.
2: Bé, estic un poc per damunt de la mitja, però tant com una llegenda...
1: No, m'ho dic. Això de que els cans sanats viuen més feliços.
2: Oh, idò, que provin amb els humans, mem, quina felicitat els hi dona.
1: Home, no és el mateix.
2: Per què?
1: Perquè vosaltres sou més bàsics, només penseu en menjar, dormir i barrinar. I nosaltres...
2: Sí, a veure, sí.
1: M'estim més deixar-ho anar.
2: Sí, millor.
1: I el tema de l'edat?
2: El què?
1: Que s'ha de multiplicar per 7. També és una llegenda?
2: No, això és vera.
1: Com? Si acabes de fer 4, 4 per 7, 28 anys tens. Ai, el meu cadell, que gran s'ha fet ja.
4: Ja, bé...
1: Què passa?
4: No, res, és que...
1: Estàs tremolant, va, tombat, digues.
4: Doncs és que si ja no sóc el teu cadell, igual ja no m'estimes tant.
1: Com? Tombat, mira'm, mira'm. Sempre t'estimaré. I sempre seràs el meu cadellet, encara que tinguis 140 anys.
2: Anys humans o cànids?
1: Va, calla i vine aquí. Així, molt bé. Bon al·lot. Així que 28, eh? Ai, cavallet, quan eres jove...
2: Com?
1: Mem, si te creus que jo sempre he estat així.
2: Un fadrí rondinaire?
1: No, punyeta, vull dir que vaig ser jove jo també, i guapo, eh? I com lligava amb el Paquito el xocolatero a les rebel·les. I a l'estiu em passejava per la platja amb el meu banyador Turbo. Tots els guiris em miraven.
2: Uau! I què va passar?
1: Amb el Turbo? Que va passar de moda.
2: No, amb tu vull dir.
1: Ja sé què vols dir, doncs. Que va passar la vida, tombat. Em va passar per davant, per darrere i per damunt.
2: Vaja.
1: Que no em queixo, no. No he tingut una mala vida. Ni tampoc una que diguis per tirar coets. No sé, una vida normaleta. Random, com diuen ara els joves.
2: Estic desitjant llegir la teva autobiografia.
1: Això era un acudit?
2: No ho sé. T'ha fet riure?
1: No.
2: Va, Albert, segur que qualque cosa interessant t'ha passat a la vida. Per exemple, a la feina.
1: Comptable a una agència d'assegurances. Uf, sí. Cada dia era una festa.
2: I viatges?
1: No m'agrada viatjar.
2: Homes?
1: No m'agraden... Espera, en quin context?
2: Home, si ho has dit tu abans, no? A la rebella, que festejaves amb en Paquito.
1: No, mem. En Paquito no és un...
2: Que no passa res, eh? Que cada un és lliure de fer el que vulgui, Albert. I com deim naltros, el que passa és parc, es queda és parc.
1: Tombat que no. Que no m'agraden els homes. I tot i que és igual. Igual hagués tingut més sort.
2: Per?
1: Per res. T'entès?
2: Ja t'has posat vermell.
1: Però vosaltres no hi veieu tot en blanc i negre?
2: Una altra llegenda. I no tornis a canviar de tema, que ho fas tot el temps.
1: Quin tema? No hi ha res per contar. I si hi hagués alguna cosa, no t'ho contaria tu, per molt que m'ho demanis.
2: Val.
1: Nomia Helena. Feia feina a un forn a prop del Born. Tots els matins anava a veure-la. Ella somreia, em deia... Un cafè i una coca de preves, com sempre, Josep?
2: No et dius Josep.
1: Ni m'agrada sa coca amb preves. Però no passava res. El cas era estar a prop d'ella. Varen començar a xerrar, vaig demanar un segon cafè i després un tercer. Cada pic que em mirava, jo sentia que el meu cor estava a punt de rebentar.
2: Normal, amb tant de cafè.
1: Era l'únic moment que teníem per veure'ns. Jo acabava de començar a l'agència i feia moltes hores. I ella, quan tenia lliure, se n'anava al poble a veure sa família. Així vàrem estar gairebé un mes. Jo assegut a la taula i ell em somreia des del taurell. Va ser l'estiu més feliç de la meva vida. Però tot s'acaba. Ell havia de tornar a Barcelona a acabar sa carrera.
2: I tu? Tu què vares fer?
1: Idò, li vaig demanar que es casés amb jo i vàrem tenir 5 fills que omplien ca nostra d'alegria i felicitat.
2: I després em sembla estrany que estiguis tot sol.
1: Mai li vaig dir res, no. No vaig ser capaç. Per por, no ho sé. Per por que digués que no. O que digués que sí. Era més fàcil quedar-se a l'altre costat del taurell, que és el que he fet tota la vida.
2: Em sap greu.
1: No passa res, estic bé. M'agrada estar tot sol, gaudeix del silenci. Llegir un bon llibre, de vora el foc, poder dedicar-me als meus hobbies...
2: Si tu no en tens, de hobbies.
1: No he dit que els tingui, he dit que puc fer-ho si vull.
2: Però ho pots fer amb més gent?
1: És que tampoc m'agrada la gent.
2: No ho saps, no els coneixes a tots.
1: Tampoc conec a tots els cactus i sé que no m'hi puc apropar.
2: Però, a veure, però...
1: Això de que gaudesc del silenci, no ho has captat?
2: Molt bé. Només dic que hi ha molts forns al món.
1: Sí, clar, somies.
2: No, està comprovat. Vull dir que els cans somien, que està comprovat.
1: Mem, tan xerrada jo, i tu què? Que no sóc pardal, petit tombat. Que he vist com li fas els ullets a sa coseta de bestiar d'esparc.
4: No sé de què m'aixerres.
1: Que sí, home. La que dus collera rosa, la que li diuen... Cara.
4: Quira.
1: Això. No ho sabies, eh? No ho sabies. Si tot d'una que la veus babeges més del normal, vull dir.
4: Mentida. Estàs molt equivocat. Mem, que és preciosa. Sí. Que els seus ulls són de color de mel. Sí. Que la seva presència supera arrossegar un os a la llum de la lluna. També. Però que m'agradi ja és una altra cosa.
1: Ai, pobret. Estàs molt verd encara.
4: Ai, bé, ja n'hi ha prou.
1: No. Jo m'he sincerat, ara et toca a tu.
4: Però si és un amor impossible. Som de diferents pedigrís. Ella té 8 llinatges cànids i jo sóc mig foraster. Ella és una deessa i jo què li puc oferir, eh?
1: Per començar, el cantor ja no pot.
4: No és tan senzill com sembla.
1: Sí que ho és, Cristo, que sou putes cans. Suposa que us guieu per l'instint. Cosset en cel, campi qui pugui, així, pim-pam.
4: Pim-pam.
1: Men, pim-pam, si la cosa vol, que jo a tope amb el sí és sí, eh?
4: No me'n puc avenir.
1: Val. Idò, sorprèn-me. Què penses fer per enamorar la teva estimada Kira?
4: Que no m'ha sentit, no penso fer res. I si no li agrado? I si em rebutja per aquell maleït terrier?
1: Clar, és més fàcil viure a l'altre costat del taulell.
4: Tuixé.
1: Ai, petit tombat, crec que això sí que és vera.
4: El què?
1: Que els cans vos acabau semblant als amos.
4: O els amos als cans.
1: I tant. Aquell senyor d'escapell que sempre està en el bar. Se li està posant la mateixa cara de bulldog i el mateix alà, per cert. Què ha estat, això?
4: Ai, no ho sé. Crec que he rigut.
1: Ui, no ho facis més. Fas por.
4: Em sap greu. No sabia que ho podia fer.
1: I si és qualque cosa inconscient? Vull dir, en els humans, a l'hora de triar un animal de companyia. Per què hi ha gent que, per exemple, s'estima més triar un moix?
4: Per la seva simpatia, segurament.
1: I després dius que jo sóc l'amargat.
4: Ells vomiten pèl. Nosaltres donem amor incondicional.
1: Ja, però amb ells tot és més fàcil. No els has de treure a pixar i no demanen tanta atenció.
4: Em vols dir qualque cosa, Albert?
1: Jo? Rescat de fava. Es posa gelós. Si ara mateix sou els reis del mambo.
4: Què vols dir?
1: Has vist com està el carrer? Hi ha més cans que nins, més parts cànids que xiquipars. I perruqueries, només en aquest carrer n'hi ha 3. Es celebren els vostres aniversaris i noces. I fins i tot hi ha una pàgina de contactes. El món s'ha tornat boig.
4: Com?
1: Això, que han perdut el cap.
4: No. La pàgina de contactes. Com s'ha de fer per apuntar-se? És per un amic.
1: El que et deia. Quin món deixarem als nostres fills?
4: Però si tu no en tens, de fills.
1: Ni jo ni ningú, el que et deia.
4: I nosaltres tenim sa culpa?
1: No, però...
4: Et recordo que el ca es va domesticar com animal de companyia al Paleolític.
1: I això tu com ho saps?
4: Pels documentals que veus a la 2. Bé, que te'ls poses per dormir.
1: Ja, però no crec que al Paleolític duguessin el ca al psicòleg.
4: Escolta, que nosaltres no tenim la culpa que ens tracteu com si fóssim humans.
1: I ho diu un ca que xerra.
4: Bé, d'acord, no dic això. Xerro d'allò de posar-nos catiusques quan plou, o capellets de Nadal, o vestir-nos de Chucky per Halloween. Per favor, hi ha d'haver un terme mig entre apallissar-nos o tractar-nos com si fóssim Maria Antonieta.
1: Mira, amb això tens tota sa raó.
4: I tampoc em sembla que... Espera, què has dit?
1: T'estic donant sa raó.
4: No ho facis, Albert, fas por.
1: Ai, mira que ets beneit. És vera, però... A qui culpam? A l'evolució humana? L'home viu ara molt més anys, sí, però... Els darrers ho fan en soledat. No hi ha demanda d'animals de companyia. Hi ha demanda de companyia, en general.
4: No ho entenc. I per què no la cerqueu a la vostra espècie?
1: Bona pregunta. Idò perquè a ningú li agrada estar amb els vells.
4: Tu ets vell i m'agrada estar amb tu.
1: Ets tot un consol, eh?
4: Gràcies.
1: Val. Tenc una edat, sí, i què? Ni és un assoliment ni un càstig. Sa gran és només una qüestió de temps. Quan ets jove no ho veus... I de sobte, és com si et penjassin un cartell, saps? Saps quan a les botigues posen allò de prohibit entrar cans?
4: Sí, i tant, em fa una ràbia.
1: I acabaran posant-te un al costat que digui prohibit entrar vells. Ningú vol estar envoltat de vells. Molestam. Ens miren malament, ens fan un costat com si les arrugues es poguessin contagiar. Acabarem tots sols, arraconats.
4: Però si dius que estàs bé tot sol...
1: És diferent. Una cosa és cercar la soledat i una altra és que te la imposin. Per això, per molta gent gran, els seus cans són... Bé, sovint són... l'únic que tenen.
4: Albert, estàs plorant?
1: No. És l'ambient que està molt sec.
4: Sí. Jo també ho noto, sí.
1: Ai, Quin parell de beneits.
2: I vaig ser jo el primer?
1: No, n'he conegut d'altres de beneits.
2: No, vull dir, és primer que... Mai n'havies tingut abans, ni quan eres petit.
1: Ui, no. Ma mare en això era categòrica. Me'n record que sempre deia... L'únic animal benvingut a casa nostra és una porcella. Uf, i que bona la feia, amb les seves patatetes i ben cruixents.
2: Ara qui ho veja?
1: És que em recorda quan era petit.
2: Això em dóna enveja, això.
1: El què?
2: La capacitat de recordar coses.
1: Ah, sí, això sí. Perquè vosaltres de recordar sou una mica com Nadori, no?
2: Més o manco.
1: Te'n recordes que has menjat avui de matí?
2: Avui de matí he menjat.
1: Ho veus?
2: D'acord, és vera, en això sou superiors a naltros.
1: En què?
2: En la memòria, per dalt. Ai, que fas que acabi xerrant malament.
1: Per això... Això es fa especials, no? En la vostra memòria no hi entra el rancor. No importa la quantitat de vegades que et deixo sol a casa, sempre em reps en la mateixa alegria. Quin altre animal fa això?
2: El moix. Ah, no, és vera.
1: Mira que ets dolent.
2: L'olfacte és la nostra memòria. I la vostra olor, el nostre consol. Quan més s'esvaeix aquesta olor, més temps passeu fora de casa. És com si fos com una mena de rellotge intern.
1: Vaja, no en tenia ni idea.
2: Ho sabria si no et quedessis dormint mirant els documentals.
1: I com és la meva olor?
2: Com?
1: I d'això, si faig bona olor?
2: No ho sé. Fas olor d'Albert.
1: Fi meu, tan poètic per unes coses i tan fat per unes altres.
2: Per jo, Albert és ca nostra. És refugi. És menjar. És... l'escalfor de la llar. Millor així?
1: Sí, així m'agrada més.
2: També és Amazones, quan tornes de fer rebentat. És perfum barat, és naftalina.
1: Val. Això no m'agrada tant.
2: Jo t'ho he dit, l'olfacte és la nostra memòria, per les verdes i per les madures. Jo per exemple, quan sento olor a benzina, doncs em poso tremolar.
1: No pot ser. Si no tenies ni 3 mesos.
2: Suficient en temps càndid.
1: Bé, és igual. No hi pensis, en això.
2: Mai t'he pogut agrair que em salvessis.
1: Sí que ho has fet. Cada dia. Per això no fa falta xerrar.
2: Però jo ho vull fer.
1: Ja, me n'he donat, ja.
2: Idò, conta-ho tu.
1: Que no.
2: Per favor.
1: Perquè ara...
2: Per favor, necessito escoltar-ho.
1: D'acord. T'ho explic. Fa 4 anys estava conduint...
2: 28. Quan... En temps càndid, 28. 28.
1: Ja. Fa 28 anys anava conduint per la carretera de Palma-Incra.
2: Era la de Valldemossa.
1: Ho expliques tu o explico jo?
2: No, perdona. Segueix.
1: Conduïa per la carretera quan vaig aturar una benzinera. Vaig omplir el depòsit i després vaig anar al bany. Com estava ocupat, em vaig allunyar fins a arribar a uns contenidors. Allà, bé, vaig fer el que havia de fer i quan estava a punt de partir vaig sentir un gemec. Molt lleu. Quasi no sentia. Pensava que potser era el vent... Però no. Venia de dins el contenidor. Vaig obrir allà i eres tu. Sota un munt de papers i restes de menjar. Movent el teu petit morret i mirant-me amb uns ullets que em varen trencar el cor.
2: Era guapo?
1: Eres el cadell més guapo que he vist a la meva vida.
2: I llavors què vas fer?
1: Omplir-me de merda, bàsicament, per treure't d'allà. Vaig comprar... un cartró de llet, et vaig ficar al cotxe embolicat amb la meva jiqueta i... Bé, fins a dia d'avui.
2: M'ho tornes a contar?
1: A tombar ja. No és per tant, qualsevol hagués fet el mateix.
2: Qualsevol menys el que em va abandonar.
1: Bé, tampoc sabem què va passar.
2: I per què no em volien? Si has dit que era guapo.
1: I clar que sí.
2: Igual m'aportava malament, o ho mossegava tot, o no feia cas.
1: No, petit, tu no vares fer res mal fet.
2: Idò, per què no em volien?
1: Mem, no ho sabem. Potser no tenien una altra opció, o per algun motiu varen pensar que estaries millor sense ells. Però això no vol dir que no t'estimassin.
2: No ho entenc.
1: Mem, aquest puta hàmster l'estan operant a cor obert o què?
2: Ho has tornat a fer.
1: El què?
2: Canviar de tema. Encara no m'has dit què hi fem aquí.
1: Tombat.
2: Anem a ca nostra, per favor.
1: No podem partir sense...
2: Sense què?
1: Hem de xerrar amb na Magda. Un moment, saps? Ella t'estima molt.
2: I tu? M'estimes?
1: Mira que estàs pesadet, eh? Clar que sí.
2: I per què em ve olor de benzina?
1: No diguis dois. Vols un poc més de camallot?
2: Si creus que et funcionarà un suborn tan patètic i miserable és que no en tens ni idea de qui... No en tens ni idea... Què deia?
1: Vinga, ja prou. Que després no et puc cordar l'arnès.
2: Perdona? Estàs ficant-te directament al terreny del body shame. Ho saps, oi?
1: Sí, però al manco jo em puc cordar la jiqueta.
2: Porque te está quedando más seco que la mojama.
4: Ai, perdona. Perdona que quan m'enfada em surt el gaditano que duc dins. Sabe que te quiero decir, no, pixa?
1: Sí, sí, sí, sí, ja ho veig, sí, sí. El que no entenc és que si us deslleten a poc de néixer, com és que et saps tot el teu arbre genealògic?
4: És calca cosa innata. Així, com sé de quin peu calça un can, només ensumar-li el cul.
1: Mira que us agraden els culs. No hi ha una altra manera de comunicar-vos?
4: No, no, no, us comuniqueu molt millor els humans, eh? Només falta escoltar el ple del Congrés.
1: Chapo.
4: Tuixer.
1: Això, escolta, i això que diuen de...
4: No, atura un moment. No ho tornis a fer, eh? No tornis a canviar de tema.
1: No, no, no.
4: Per favor, no... Albert, no marxis. Però no marxis, no em deixis aquí.
1: Què dius?
4: Quan fa que estàs malalt? Respon, Albert, quan fa que ho saps?
1: En tens humà o cànid?
4: No fa gràcia.
1: Idò, jo...
4: Per què no m'ho vas dir?
1: No, no ho sé, de veres... Potser no vaig trobar el moment, o no vaig trobar les paraules, o... No ho sé, que jo no sabia que podia xerrar.
4: Per això estem aquí, no és vera?
1: Jo... ja no puc cuidar-te, tombat. Cada dia estic més dèbil i no sé quant de temps. I na Magda em va parlar d'una família molt amorosa. Tenen dos nins i una casa amb jardí. Què et sembla? Un jardí. Un jardí per tu tot sol.
4: No, no, no, no vull que em deixis.
1: No, no, jo tampoc, tombat. Au, vine aquí, vine. Mm. Vine amb jo, vine. Mm. Et promet que fins que tingui forces no em separaré de tu.
4: Albert.
1: Digues, tombat.
4: Hi ha una altra llegenda sobre els cans.
1: Ah, sí? Quina?
4: És una que diu que podem veure l'ànima de les persones quan acaben de morir.
1: Ah, i és vera?
4: Tant de bo no ho fos. Me n'hauria d'haver donat abans.
1: No, no, no, no, no, no sé si t'entenc, tombat.
4: Doncs, Albert, que tu ja no ets tu. Bé, vull dir, sí que ho ets, però en part. Perquè el teu cos està... No cal que miris. No miris. No.
1: Aquest sóc jo? Què fas tirat al terra? Tombat. Estic mort?
4: Sí.
1: Idò sí que ha començat malament el dia. Vaja. Va, que aquest acudit és bo,
4: sí,
1: no?
4: Sí, és vera, sí.
1: Ho sento. Ho sento, el Lot. Pensava que tindria més temps. Bé, i ara què? On és la llum blanca? Em venen a cercar?
4: No sé per què segueixes aquí. De vegades les ànimes es queden com aturades perquè els hi costa dir adéu.
1: Això també ho has vist a un documental?
4: No, a la pel·li Ghost.
1: Bé. Idò, ja va sent hora de fer... de fer-ho, no? Vull dir, de... dir-nos adéu.
4: No, Albert, no, per favor, no.
1: No passis pena, tombat. Na Magda se'n farà càrrec de tot. Molt aviat tindràs un nou amo i...
4: Un nou amo potser, però no un nou amic.
1: Mai hagués imaginat que li diria això un cap, però... ha estat un plaer xerrar amb tu.
4: Gràcies per tot, Albert. Per cuidar-me, alimentar-me, per salvar-me.
1: No sé qui va salvar aquí. Au, vine, tombat. Vine. Sit. Molt bé, així. Bon eslot. Bon eslot, tombat. Bon eslot.
4: Albert?

0: Bon al·lot de Marta Sánchez, estès guanyador de 11 torneig de dramatúrgia de ses Illes Balears en ses veus de Carles Molinat i Ricard Ferrer, és el que heu pogut escoltar. Després de Bolletí Informatiu, tindrem temps per escoltar un altre d'aquests textos. En aquest cas serà es finalista, el temps de les agulles.
1: I de tres ràdios, humor. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
2: Imagineu que veniu a Balears des de Mèxic perquè els vostres avantpassats són illencs.
3: Consultant bases de dades.
2: Una vegada aquí heu de posar-vos a cercar. I vet aquí que una de les idees que teniu és demanar ajuda a la ràdio pública.
3: Inici de recerca d'àudio.
2: La resta és tota una història que vàrem poder viure a Xiu-Xiu.
3: Preparat l'àudio seleccionat.
4: Preu atenció, perquè mos ha arribat una història. Atenció, és d'en Juan Carlos Escobar. La volem compartir avui aquí des de Xiu-Xiu, arreu de les Balears. És una història que podria estar directament relacionada amb tu. Amb tu que mos escoltes. Per això és important que pareu atenció.
5: Juan Carlos Escobar sempre havia sentit a parlar del seu repadrí, Gabriel Terrassa Pujol. Se l'imagina com un home valent que, nascut l'any 1880 a Palma, a Santa Catalina, va haver de partir a fer les Amèriques per necessitat. El senyor Terrassa se va embarcar a 30 anys. Va travessar l'oceà amb una nina de hue que nomia Anita, o potser Anna Isabel o Anita Maria, això encara no ho tenim gaire clar. I va arribar a Mèxic, on va decidir criar la família. La seva filla, la que creiem que nomia Anita, és un misteri. I ho és perquè no se n'ha trobat documentació del bateig a cap parròquia mallorquina, ni la inscripció del registre civil, i ningú no sap qui en va ser la mare. Si tu me dices ben, lo dejo... Gabriel Terrassa va deixar enrere els seus germans, Magdalena, Joan, Guillem, Josep, Aina i Margalida. Va rebre encara alguna visita de parents a Mèxic i van mantenir-ne el contacte fins que va morir. Va ser l'any 1924. Des d'aleshores, el fill d'aquesta família a Mallorca se va perdre per sempre. I ara, 100 anys més tard, Juan, en Juan Carlos Escobar, net d'aquella Anita, o Anna Isabel, o Anita Maria, i besnet de Gabriel Terrassa, ha decidit rompre el silenci del misteri i, acompanyat de les seves filles, Victòria i Arantxa, ha vengut a Mallorca a cercar la família que el seu repadrí un dia va deixar enrere.
4: I ha decidit que Xiu-Xiu és el programa on intentar trobar la seva família mallorquina. Juan Carlos Escobar, bienvenido.
6: Gràcies.
4: Bueno,
6: gracias,
4: primero, bienvenido a Mallorca.
6: Gràcies. Y... hermoso es.
4: Sí, ¿no? ¿Habías estado antes?
6: No, es primera vez.
4: Es la primera vez. ¿Has venido a posta a buscar tus antepasados?
6: Así es. Yo tuve una relación muy cercana con mi abuela, y escuché todas las historias que me contaba de su papá, de Mallorca, marinero, etc. Y se quedó como proyecto de vida y pudimos hacerlo ahora y aquí estamos. Gracias a Bartolomé.
4: Sí.
6: Hemos podido hacer un rastreo bastante interesante del árbol genealógico aquí en Mallorca.
4: És que en Juan Carlos veu acompanyat d'en Tomeu Caimari, que és genealogista. Tomeu, benvingut.
7: Moltes gràcies, gràcies per ser convidat.
4: A veure, com està aquest cas? En Xavi ho ha explicat molt bé.
7: Sí, ho ha explicat fantàstic. Han aconseguit situar els germans d'en Gabriel, les seves parelles, els seus matrimonis, i han aconseguit... de la gent que se va casar, tirar dues generacions. I ara estem a la recerca de la gent que va néixer cap als anys 30, 40, 50, que aquí estem un poc estancats.
4: D'acord. Què cercam, Tomeu? Micròfons de les Balears oberts.
7: Bé, la gent que cercam és la descendència d'un matrimoni que era entre na Catalina Company Terrassa i un senyor que se deia Justo Aparicio Juan. Uh-huh. Aquest senyor va ser entrenador de futbol, va ser entrenador d'altres equipos de l'Andratx, i mínim sabem que va tenir un fill anomenat Joan, que també va ser jugador. Va ser jugador de Xoncotoneret a principis dels anys 70, perdó. Uh-huh. Cercarien la descendència d'aquest matrimoni gent de llinatge Aparicio.
4: Uh-huh. 971-139-00 si teniu informació sobre aquests noms, si sou familiars directes. Tomeu, què serien aquestes persones d'en Juan Carlos que tenim aquí avui? Serien cosins, fill de cosins?
7: Estem cercant gent que segurament serà cosí segona o cosí tercera. Uh-huh. Depèn de... perquè entre els germans d'en Gabriel i en Magdalena havia nascut el 1868 i la més petita, en Margalida, el 1885. Clar, llavors hi haurà vots. Llavors cercant gent nascuda... Bé, en localitat gent nascuda entre el 30 i el 50, que poden ser cosins segons o cosins tercers.
4: M'encanta perquè en Xavi està amb el boli
6: sí,
4: i es pot fer fent sabre genològic.
6: A quines zones els podríem arribar a localitzar? De
7: bueno,
6: Palma...
7: Nosaltres seiem que tenim localitzada la descendència de germà gran d'en Joan i la descendència d'en Maria Lida. Tothom se va quedar a Sarrabal de Santa Catalina, uh-huh. a la parròquia de Sant Magí. Uh-huh. I, clar, aquest vot que ja no podem situar per fonts, no sabem on són. Uh-huh. Vull dir, imaginant que hi deu haver qualcuns que encara poden ser a Sarrabal, però, clar, poden ser qualsevol banda de Palma o de Mallorca.
6: Y, por ejemplo, Juan Carlos Escobar, claro, hay muchos misterios alrededor de esta historia, como, por ejemplo, ¿quién fue tu abuela?
8: Así es.
6: Anita, tampoco sabemos el nombre. Perdón, tu bisabuela, que sería la madre...
4: De tu abuela.
6: Exactamente.
8: O sea, la bisabuela sí la tenemos identificada.
7: No,
8: mi abuela es la que sí, tiene exacte. El misterio.
7: En Gabriel no sabem, aquesta nina, en Anita Terrassa, de bon surt. No sabem si va ser una filla natural... Si la va adoptar de qualque germana que va tenir un fill legítim fora del matrimoni. Uh-huh. No tenim cap pista ni cap referència de on pot sortir Nanita, imaginant que és filla natural.
4: Tu, Juan Carlos, les referències que tienes, les tienes de parte de tu?
8: De mi família. Tenemos algunas referencias sobre diferentes nombres que ella tuvo en México. Para empezar su registro, el papá Gabriel Terrassa la registra en México como soltero, uh-huh. Sin apellido de la uh-huh. mamá.
4: ¿Y qué historias conoces?
8: Sabemos que el Gabriel Terrassa era marinero.
4: Sí.
8: Y había y él se la llevó de España uh-huh. a México. Uh-huh. Después tuvo ella una madrastra. Él muere a los 44 años cuando mi abuela tenía 10.
4: Ah.
8: Entonces mucha información se perdió.
4: Sí, ¿no?
8: Ella siguió recibiendo visitas de gente de España uh-huh. después, posterior a su matrimonio, uh-huh. pero después se perdieron, esas personas ya no volvieron y se perdió la información.
4: ¿Y qué buscas tú? Porque has venido hasta Mallorca a buscar tus familiares, ¿qué es lo que te mueve?
8: Las dos más importantes, sobre todo para mi papá que todavía está vivo, es saber... algún registro de mi abuela en la isla, cuál era su realmente nombre y cuál es la historia de cómo mi bisabuelo se la llevó a México. Esa es una muy importante. Uh-huh. Y la segunda es, si existen todavía familiares de esa rama, pues volver a hacer contacto, ¿verdad? Porque sabemos que existía contacto en la antigüedad y se perdió totalmente.
6: Claro, fue en el 1924 cuando con la muerte, es decir, que se pierde, se borra todo ese hilo y entonces ahora estás aquí para recuperarlo y recordemos que has venido desde México. ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? ¿Hoy?
8: Llegamos el miércoles.
6: El miércoles.
8: Sí, ayer.
6: Claro.
8: Perdón, antier.
7: Miércoles por la noche.
8: Sí. Miércoles por la noche.
6: Has venido de vacaciones y también para poner, ¿ah? Dar luz a todo, a todo.
4: Pero esto. ¿Cómo te pones en contacto con Tomeu?
8: Ah, en línea busqué a alguien que conociera, historiador y genealogista de la isla y me topé con la información de Bartolomé uh-huh. y nos pusimos en contacto y le expliqué la historia, le mandé los documentos que teníamos y él ha hecho un excelente trabajo para realmente rastrear toda la familia que se derivó de ahí, ¿verdad?
5: Per tant, men, necessitem data. Necessitem informació.
4: Ja, informació.
5: Noms, informació. Per si qualcú que mos estigui escoltant mos pot donar qualque ajuda, ja ho sabeu, insistim, 971-13-9900. Sí. També us podeu fer arribar missatges a l'Instagram del programa, que és @xiuxiu.tv3. Però, bueno, doneu-nos dades. Informació, noms.
7: Bé, cercam, com han dit, cercam els fills de la Margarita, de la Margalida Terrassa Pujol, eren de llinatge Company Terrassa. Sabem que el fill gran, en Joan Company Terrassa, mínim va tenir un fill, també dit Joan, que el any 80 era subdirector del Banc Exterior d'Espanya, que sa filla petita, na Catalina, estava casada, com han dit antes, amb en Justo Aparicio, que era aquest entrenador de futbol. Després també tenim que el germà gran d'en Joan, els seus nets, s'han de dir, de llinatge, Terrassa-Valls, creiem que tenim situada una Margalida Terrassa-Valls casada amb un Bartomeu Palmer, que mínim van tenir dos fills, Mateu i Joan.
4: Mare meva,
5: quina feina!
7: I després tenim un dubte, tenim els dubtes del fill de Nana, que se va casar amb un senyor que se deia Enrique Mollà, que va ser president de l'Esport Marítims, que els fills d'aquest matrimoni, com ell era de la península, no sabem si van tornar a la península. I en aquest cas estarien cercant gent de llinatge, descendent de gent de llinatge Marín Terrassa.
4: D'acord. Tomeu, tu quan veus un cas com aquest, supos que te brillen els ulls.
7: Sí, és molt diferent. Sí. És molt diferent de fer un arbre cap enrere, vull dir que sí que tots són curiositats, perquè cada arbre, jo sempre dic, és com obrir una novel·la, que te vas trobant històries molt diferents, però, clar, cercar cap endavant, cap en altres, és més repte encara, i sí que tens més sensació d'ajudar a una persona, vull dir, no de fer un reial d'una genealogia o de xerrar el seu passat, sinó que és com a més palpable el fet que està ajudant de qualcú a recuperar la seva història, la memòria, o aquests misteris que ara envolten en Biel Terrassa i en Anita Terrassa.
4: Mm-hmm. És que, Juan Carlos, tu què històries has escuchado de Gabriel? ¿Por qué fue a México? Bueno, en aquel tiempo había mucha inmigración de mucha gente que hacía las Américas desde Baleares.
8: Así es. Yo sé por las historias de mi abuela que él era marinero, viajaba por todo el mundo y en algún punto del tiempo él trabajaba en un barco mercante que venía mucho a México. Él decide hacer su negocio por su cuenta, de hecho, en México. Y él en algún punto él tenía barcos. Sabemos que tenía barcos que movían mercancías en la costa de México en ese entonces. Él era el dueño y se quedó a manejar su negocio en México. Ajá. De hecho, le fue muy bien, compró más barcos, etc. De hecho, él estaba en silla de ruedas.
4: ¡Wow!
8: Él estaba en silla de ruedas. En algún momento muere en 1926 de una enfermedad que no sabemos, a los 44 años. Ajá. I molta informació s'ha perdut.
4: Bé, nosaltres tenim un possible...
5: No, possible no. Acaba de passar una cosa...
4: Possible, d'acord, és que acaba de passar una cosa.
5: I això és la màgia de la ràdio.
4: Que ha estat.
5: Això és la màgia de la ràdio, perquè podríem fer una telefonada ara mateix.
4: Miguel.
5: És viable. Anem, un segon. Estic demanant de manera que telefonin. Un segonet,
4: Estic nerviosa. Estic nerviosa perquè resulta que tenim una persona que nosaltres coneixem de més directament, que de segon llinatge és Aparicio.
5: Exacte, mireu, Toni Fuster Aparicio, vos sonarà el nom. Ell és un locutor, és locutor de deportes d'esta casa, és com la voz del Mallorca.
4: Sí, és muy famoso aquí, en Mallorca.
5: I bueno, s'ha escrito que efectivamente este senyor que era Joan, com era Joan?
7: Justo Aparicio Juan.
5: Justo Aparicio Juan, és familiar suyo.
4: ¿En serio?
5: Exactament. I ara, de hecho, estamos a punto de contactarle para que nos lo explique en persona. El tenim. Toni Fuster, Aparicio, bon vespre.
4: Toni, bon vespre.
9: Hola, bon vespre.
4: A veure, mos estaves escoltant.
9: Saps què passa? Que estic ara mateix a la graduació, a l'estadi de Sant Moix.
5: Sí.
9: I bé, sé el que m'heu comentat per WhatsApp, sí. El que m'heu estat dient ara per WhatsApp, no?
4: Sí. I tu però creus bé, que pot ser aquesta persona, que esteu familiar?
9: Clar que pot ser aquesta persona.
5: Dice que sí. Toni, fem una cosa, farem un esforç i avui farem excepció, ho farem en castellà perquè el tenim aquí. Bueno, ell és en Juan Carlos Escobar i ha vengut a posta de Mèxic per trobar la seva família. I, de fet, ara, que van de trobar la seva família, en tu... Toni, bé, vos podeu presentar,
4: bueno,
5: pràcticament.
4: Bueno, segur, no confia.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
9: Yo también, pues encantado y ha sido una sorpresa.
8: Sí, es una sorpresa gigantísima. Teníamos la esperanza de encontrar a alguien, pero no pensamos que fuese tan rápido.

0: Con gusto, muy impresionado, no tengo palabras por lo que estoy diciendo,
1: pero... A usted, pero... por favor, a usted.
2: Bueno, nos posaremos en contacto. Gracias, sí. Toni, una ferrada.
1: Bueno, un poco en medio, escoltamos el lado de Amuré, ¿no?
3: Adéu,
1: Toni. Una abraçada molt gran i moltes gràcies per aquestes sortes.
2: Adéu, Toni.
3: Adéu.
2: Bé, Tomeu, jo no sé tu com penses, si és possible això que acaba
4: sí,
2: de passar.
4: Sí, jo crec que ens es coincideix... Bueno, jo trobo que és un miracle. Vull dir, aquesta cosa, com ho diu d'altres, de sa màgia... Vull dir, crec que s'ha fet màgia.
2: S'ha fet màgia perquè... de la ràdio. Xavi Oliver, ho has aconseguit.
3: No, jo no, ho ha aconseguit, per favor, en Juan Carlos Escobar. Però m'encantaria saber, ara mismo, bueno, daràs la notícia en casa...
0: Tengo que hablarle a mi papá.
3: ¿Tienen esperanza ellos de que encuentres a la familia?
0: Mi papá está con mucha esperanza, pero con mucha reserva de que fuera difícil encontrar gente todavía después de tantos años. Mucha gente migra. De hecho... Nosotros emigramos también, nosotros vivimos actualmente en Estados Unidos con mis hijas. Entonces, tenía muchas reservas de que realmente pudiéramos encontrar a alguien, pero han estado día a día preguntándome del trabajo con Bartolomé y están esperando que les diga qué pasó.
3: Entonces era también un documento precioso porque tenim aquí una Bàrbara de xarxes que està fent un vídeo espectacular sí. I, por tanto, també tindrà este documento que serà sí, maravilloso xarxes. I se lo podran ensenyar a toda la família.
0: Sí, enseño yo,
3: del momento eso. En el que encontraron, después de 100 años, a la família perdida de los Escobar.
2: Poden dir que a Xiu Xiu han fet història, han trobat els avantpassats d'en Juan Carlos, un senyor que se'n va anar a fer les Amèriques i... el seu re-re-re-net el cercava i xiu-xiu l'ha trobat.
3: Jo crec que mos poden penjar la medalla, però bueno, aquí és mèrit el tenen tant en Tomeu com a genealogista
2: i
3: com
2: tant,
3: Juan Carlos.
2: La medalla és per en Tomeu, faltaria
4: bueno, però
2: més.
4: Bueno, sense vosaltres, sense aquesta petita ajuda, no crec que hagués estat possible. O hagués triat un poc més.
2: Tomeu Caimari, enhorabona.
4: Moltes gràcies.
2: I moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Parlam. ¿D'acord?
4: Sí, sí.
2: Juan Carlos Escobar, gracias,
0: no, gracias
2: por venir.
0: A ustedes.
2: Y nada, os pondremos en contacto claro. Y seguiremos la historia de cerca. Gracias.
0: Claro que sí, estaria excelente.
5: Se cita amb històries com aquesta és de dilluns a divendres a les 5 del capvespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver a Xiu Xiu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Ja has escoltat la nova IB3 Música? Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
5: Escoltam les notícies mentre recol·locam tot el que tenim preparat per la següent hora. Continua amb la ràdio pública i fes guàrdia amb nosaltres fins les 12.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Darrera finestra a la informació a la ràdio pública en un 12 d'octubre atípic. Enguany s'hi ha arribat amb les Corts Generals dissoltes, eleccions generals convocades per el 29 de novembre i, a més, és la vigília de la visita dels Reis a Ceuta, la primera vegada que hi viatgin i la primera visita d'un monarca espanyol en 20 anys. Els Reis presidiran demà un homenatge a les persones que moriren intentant entrar-hi des del Marroc a finals de juliol. I una altra de les excepcionalitats de la visita és que faran nit a Ceuta. Serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà del seu repadrí, Alfons XIII. Això serà demà, després d'una jornada festiva en motiu del Pilar, 12 d'octubre, patrona, a més de la Guàrdia Civil, i en què les Forces Armades han fet la tradicional desfilada a Madrid. El president del govern, Pedro Sánchez, ha estat escridassat i insultat a la seva arribada. La desfilada ha transcorregut amb normalitat i les mateixes consignes s'han tornat a sentir als voltants de la Puerta del Sol, on s'han traslladat alguns dels espectadors de la desfilada militar per intentar arribar a l'acampada del 26S per l'habitatge. També han increpat els acampats, que han respost en consignes des de la distància i amb un fort cordó policial per enmig. Estem a punt d'acabar una jornada festiva del 12 d'octubre que també ha estat marcada per la convocatòria d'eleccions estatals del 29 de novembre. Ada Colau, l'exbatlessa de Barcelona, serà la candidata dels partits que integren de moment la coalició Front Ampli. Actualment són Esquerra Unida, Més Madrid, Moviment Sumar i els Comuns. La nota que han emès avui a darrera hora diu que mantenen la porta oberta a Podem en aquesta coalició, però el cert és que l'escrit arriba només hores després que Podem i Esquerra Unida han anunciat una aliança electoral amb Irene Montero i Gabriel Rufián com a caps de llista. I avui ha estat una jornada de feina també per al Tribunal Suprem. Ha ratificat que les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a Llei de Nets no podran votar a les pròximes eleccions generals perquè els magistrats consideren que l'exactitud en el cens electoral ha d'estar per damunt del dret a vot. El gruix de les persones que no podran votar des de l'estranger són descendents de persones que varen haver d'emigrar durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. I d'aquí una estona, novetats a la graella d'IV3 Televisió. A les 11:20 s'estrena Creadors, una cita setmanal on es posa el focus en aquells que contribueixen a fer que les Balears siguin tot un referent cultural i artístic. Està presentat per Raquel Victòria.
2: Creadors és un programa cultural on farem entrevistes a artistes balears de tot tipus, ja siguin plàstic, com de dansa també, d'escriptura, de cinema, passarem per música també, i bueno, és un programa que volen donar veu en aquestes veus creatives de les nostres illes.
1: La cita en Creadors a IV3 Televisió serà cada dilluns a partir d'avui, quan passin 20 minuts de les 11 del vespre. De moment són les 10 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies a la sintonia d'IV3 Ràdio demà a partir de les 6.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Tot està llest i preparat per seguir de guàrdia fins la mitjanit.
1: Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
0: Tot seguit vos oferim El temps de les agulles, una dramatització del text finalista de Sons a tornatge de dramatúrgia de les Illes Balears d'Antonio Miguel Morales, amb ses veus de Sara Sánchez i Aleix Male. Play. Soy ese...

0: El temps de les agulles. Petita tragicomèdia d'una ploma. Text finalista de l'11è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Dramatúrgia i direcció, Antonio Miguel Morales. Intèrprets, Sara Sánchez i Aleix Malé. Realització, Lluís Fortesa i Joan Jiménez.
1: Escena 1/8. El taller. Cosetes de teatre.
2: Hola, som l'Àlex. Encantat de ser aquí amb tots vosaltres, amb totes vosaltres. Que hi ha algú?
1: Però quina sensibilitat que té aquest fill meu. Ja m'ha descobert. Deixa de regirar les andròmines, si no em trobaràs. Estic dins teu, però m'escoltes fora. Deixa de buscar-me i centra't.
2: D'acord, m'haig de centrar. Ja no hi ha marxa enrere. Començo. Em van encarregar escriure un text LGTBIQ+, perquè sóc una persona LGTBIQ+.
1: Marieta, vaja.
2: I perquè com a actor havia tingut un cert èxit, entre cometes, amb un muntatge LGTBIQ+, en algunes sales alternatives de la ciutat. I parlava de la importància de no posar etiquetes. I... D'acord, ja sé el que esteu pensant i teniu raó.
1: No es pot parlar de no posar etiquetes i anar etiquetant a cada moment.
2: També m'agradaria aclarir una cosa. La proposta va sortir d'un amic, productor amb el qual follo de tant en tant. Bé, potser això tampoc és rellevant. Però sí que em sembla rellevant dir que quan em van fer la proposta feia gairebé un mes que havia mort la meva mare.
1: És a dir, jo, més morta que un bistec.
2: Perdó, no em pensava que m'emocionaria. Des de la seva mort, jo només he vingut al taller unes quantes vegades. És la meva obligació posar-li menjar a la Nala, la nostra gata. En realitat, aquest no és només el taller de la meva mare. Jo també treballava amb ella, i ens anava bé. Quan no feia feina d'actor, venia amb ella a fer puntadetes. És a dir, tot el dia fent puntadetes.
1: I és clar, com que coneix tanta gent, de seguida vam aconseguir encàrrecs d'algunes companyies de teatre. Vaig passar de figurinista a escenògrafa amb molta cara, però també amb molt d'art. Cosetes de teatre, li van posar de nom al taller. El dia que em van encarregar la torre per al Segimon, gairebé m'agafa un atac de cor. Però és aquí, al costat de la vara del comandament de la Bernarda i del camisó de la dama boba. No ens vam tallar ni un pèl. Mai dèiem que no.
2: Ah, i una altra cosa. També m'agradaria dir, mentre poso una mica d'ordre en tot això, que al principi, quan vaig rebre l'encàrrec, vaig tenir la temptació d'escriure sobre un personatge trans. Concretament, volia escriure sobre una cosa que li va passar al meu amic Alan, el meu millor amic, un jove transsexual amb qui vaig coincidir a l'institut. Aquesta descripció ha quedat una mica formal. A més, he tornat a les etiquetes. Bé, simplement

0: Escena 2. En el nom de l'Alan.
1: Alan. Dir el seu nom és fer un salt al buit. Tots dos, cadascun amb les nostres coses, érem com el sac de boxa dels nostres companys de classe. A nosaltres volcaven la seva ira, els seus complexos, la seva mediocritat, potser també les seves pors, però aquesta és una altra història. Just quan vaig escriure les primeres línies sobre l'Alan, vaig tenir un atac de pànic sobtat. Què hi feia jo parlant d'un transexual en primera persona? Un Marieta com jo pot parlar d'un transexual com ell? Jo no m'hi vaig atrevir. No dic que no es pugui, però jo vaig decidir tirar cap a una altra banda.
0: Cap a una altra banda?
1: Cap a una altra banda.
2: Se dice si va sola, que desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va.
0: Escena 3. La ploma.
1: I així va ser com em vaig disposar a aprofitar l'ocasió per ordenar el taller de la mare i per inspirar-me i escriure l'encàrrec al mateix temps. Total, no hi tinc res a perdre. Just quan feia un mes de la mort de la meva mare, vaig tornar a connectar-me a Grindr. I vaig començar a evitar aquest text. Vull parlar, des de la meva experiència com a persona homosexual, sobre el món que cada dia ens rep, quan sortim a treballar a l'oficina, a la Bastida o al camp, quan agafem el metro, el taxi o l'autobús, quan anem a un restaurant amb la nostra parella o amb el nostre xulo, quan de sobte algú repara en una cosa amb la qual potser alguns ja esteu reparant, encara que és cert que estic fent el que he hagut de fer durant gran part de la meva vida, perquè no es noti, amagar-ho. Probablement ara, quan em deixi anar, serà ben visible. Gairebé amb tota seguretat alguns percebreu que, per més que intenti fingir, se'm nota des de la primera paraula fins a l'última en detalls, com la manera de pronunciar les palatals, en la manera d'exagerar les vocals obertes, amb el moviment impossible de mandíbula, en el gest alegre de les meves mans, o fins i tot en la manera de creuar les cames a l'estil Sharon Stone. I encara que estic ben convençut que la majoria de vosaltres deveu pensar que jo no he d'amagar res, ja que, de fet, heu vingut aquí per escoltar en primera persona la història d'un personatge LGTBIQ+, haig de confessar que això és el que porto fent tota la vida. Just quan he entrat aquí, és el primer que he fet? Vosaltres ho heu vist? He amagat la meva ploma. I ara escriuré la història de per què ho he fet al llarg de tota la meva vida. I l'escriuré en el paper de patró que li va sobrar a la meva mare quan li va passar el que li va passar.
0: Patró, símbol que fa referència a una mesura anteriorment desxifrada.
1: Jo no sé si podré amb això sol, mama.
0: És clar que podràs. Les caderneres van néixer per cremar les gàbies.
1: Fa molt poc que te'n vas anar. Demà fa un mes.
0: Ara li està sonant Grindr. Aquest és el dol que guarda. Li sona cada 2 minuts.
1: Ai, mama, com et trobo a faltar. Nala? Nala? No siguis beneita, Nala, no t'amaguis. He vingut per quedar-me. Jo no me'n vaig. Nala! Nala!
0: El meu fill escriu sobre paper de patró. Retalla el paper de patró. Escriu sobre el paper de patró. Diu que si escriu sobre paper de seda, pot ser que les seves paraules acariciïn algú. Algun dia té aquesta esperança.
1: No he perdut el costum d'escriure sobre paper de seda. Manies que un té. O més aviat, traumes. Sí. Jo crec que és un trauma induït per tu, pare. Espero que allà dalt la mama s'hagi allunyat de tu. El dia que vas cremar els meus poemes, segons tu les meves cosoneries, ni tan sols vaig plorar.
0: Sí que va plorar. I sí que m'he allunyat d'ell. Jo estic a la colla de la Chabela Vargas i del Freddie Mercury. Ell s'ajunta més amb el Queipo de Llano i companyia.
1: No et vaig donar el plaer que em veiessis plorar, pare.
0: Això és veritat, eh? No li va donar el plaer, però de plorar, va plorar.
1: Des de llavors, sempre he escrit sobre paper de seda i aquí, al taller de la mare. Mai a casa. Fins i tot ara que ja no hi ets i no pots descobrir-me. Fins i tot ara. S'ha convertit en un ritual. Oi que sí, Nala? Dissenyo vestits i escric sobre el mateix patró. Perquè cada vestit té la seva pròpia història. I la costura és com l'escriptura. Totes dues serveixen per unir trossos.
0: Una altra vegada sonant el Grindr. Podria ser la banda sonora de la seva vida.
1: Busquem submís per a bucaque. Com gaudia ensenyant aquestes paraules, mama.
0: Bucaque Dildo, Popper, Cruising. Era un intercanvi. Ell m'il·lustrava en fer el Marieta i jo li ensenyava a cosir.
1: Tu volies que jo estudiés, però jo volia cosir. Cosir i cantar per ser com tu. Cosir i cantar per no ser com ell. Però tu... per tu va ser una alegria que jo estudiés teatre, perquè t'atreia la faràndula.
0: Sempre vaig ser molt folklòrica, això és veritat.
1: I ho vaig fer, vaig estudiar. Però jo mai vaig voler que la meva volada em portés molt lluny. A mi m'era tot igual, amb la condició de no separar-me de tu. No és que a mi em fos tot igual, això ho sé ara. Ara ho veig amb distància. Sé que tu també necessitaves algú que et salvés. A més, l'aventura de fracassar està molt poc valorada. Tu vas sortir de casa per una cosa i te'n vas trobar una altra que no et podies ni tan sols imaginar.
0: La meva fugida va ser per endinsar-me a la gola del llop. I no van ser només les dents, no.
1: Del llop van començar a fer-te por altres coses.
0: Fil de tela o línia de plom. Un fil, en aparença, té una consistència insignificant. Un fil no pesa. Un fil no fa ombra. Un fil ni fa solc, ni esgarrapa, ni obstrueix, ni encadena, ni emmordassa. A un fil el pots trencar amb prou feines fent cap esforç. Però més et val que mai et diguin que la teva vida penja d'un fil. Fill de...
1: Encara em pregunto com vaig aguantar tant, mama. Crec que tinc ploma des de que vaig néixer i també crec que vaig aprendre a amagar-la des del primer plor. Segur que el meu primer plor va ser molt gai. Però segur també que en veure la cara del militar vaig haver d'imposar un plor més greu perquè no em canviés pel nen del costat. I així, des del primer dia, aprenent a dissimular la meva ploma.
0: Des del primer plor.
1: I per això dic que encara em pregunto com vaig aguantar tant. Crec que tant m'era perquè patíem en comú, mama. Però la història és una altra, Gordi.
0: La història és que no ens mereixíem patir tant, és clar. Per això llavors ningú ens ho ensenyava.
1: Jo amagava la meva ploma i tu em protegies aquí. Era un Marieta amb la ploma cap endins. Recordo que un dia, mirant la lluna, tots dos des d'aquesta finestra, et vaig preguntar si pensaves que érem uns llunàtics. I tu vas posar-te a riure.
0: En realitat ets plomàtic, no llunàtic.
1: Tinc ploma, mama.
0: Però ho dissimules molt bé quan hi ha el teu pare, fill. No et preocupis.
1: Quanta mentida en els racons de l'aparença. Aquell va ser el preu que vam haver de pagar per la nostra falta de valor. I parlo en plural perquè tu també vivies anul·lada. Per ell i per la falsa imatge que tenies de tu mateixa. Torracollons. Torracollons! Per què amagues la ploma si la teva ploma fa soroll, Marieta? Jo no sé quin problema hi ha.
0: Has trigat bastant temps en saber que la teva ploma és la teva ànima.
1: Et quedaràs de pedra, Gordi, quan t'expliqui l'últim paio que em va entrar. El Lluís. L'enclenxinat del concessionari, que a mi no m'agrada gens perquè fa olor de pàtxoli. Sí, el de les banderetes, aquest. Em vaig parar a l'aparador a mirar un mini rosa descapotable que em cridava moltíssim l'atenció. El mini semblava un tigreton de maduixa, però a mi m'agradava. Ja saps que jo sóc molt de tigretones. I el Lluís em va dir que entrés. Jo vaig entrar. Em va ensenyar el mini.
3: Esto es un Mini Cooper.
1: Jo és que la veritat sóc més de Gary Cooper, li vaig respondre. M'ho va posar en safata. A ell va semblar fer-li gràcia a l'ocurrència.
3: Y oye, ¿dices que te gusta el Gary Cooper? Siempre me han dicho que me parezco a Gary Cooper.
1: Et puc assegurar que s'assembla al Gary Cooper tant com un chihuahua a un llop mixt. El banderetes. És més cregut que una convenció de testimonis de Jehovà. Jo vaig somriure i vaig començar a notar que s'acostava una miqueta més del que és normal, entenent com a normalitat aquesta paret infranquejable que solen aixecar els masclots quan veuen brillar la ploma en els seus dominis. A mi em posen els masclots, mama. Tu ja ho saps. Però els masclots amb polseretes verdes i banderetes, fins i tot a les dents, em fan molta angúnia, molta angúnia. I el Lluís és d'aquests. Això es nota.
3: Súbete, si quieres.
1: Jo vaig pujar al seient del copilot. Ell no deixava de dir coses que creia que a mi em cridaven l'atenció.
3: Pantalla d'instrumentos multifunción.
1: Em va fregar amb el tall de la seva jaqueta impecable.
3: Nuevo parachoque frontal.
1: El seu colze estava cada vegada més a prop de les meves costelles.
3: Faros LED con contenidos ampliados.
1: Vaig sentir com acostava la mà i recordo un primeríssim primer pla de la seva polsareta verda.
3: Nuevo diseño de molduras laterales.
1: Una aliança en el seu enorme dit índex com una falsa promesa.
3: Tubo de escape piano black.
1: I de sobte ho va dir.
3: Si quieres, puedes agarrar la palanca de cambio.
1: Soy más de agarrar el freno de mano, li vaig respondre. I vaig baixar d'aquell cotxe més de pressa que Joana d'Arc en un incendi. I mira que la palanca prometia, mama. Però aquest Marieta plumífer no es fica al llit amb un Marieta homòfob perquè no li surt del cony. Perdó. A més, he vist moltes vegades entrar en aquest concessionari els fills del Lluís i la seva dona. Tantes vegades que he vist que fins i tot jo pensava que era la família perfecta. I si et dic la veritat, vaig estar a punt de posar primera. Però els principis són els principis. I a vegades és millor recórrer al punt mort perquè el cor no s'ofegui com un motoret vell.
0: Escena 4. El fil vermell.
1: Sembla mentida, però al principi va ser el fil vermell el que us va unir, el pare i a tu.
0: Em va sorprendre cosint amb fil vermell i vaig ser víctima propícia perquè m'expliqués la història. Va ser una tarda a casa dels avis.
1: Ella estava esperant-te amb papallones a la panxa. Coneixes la llegenda del fil vermell?
0: Jo em vaig fer la interessant, perquè no sabia de què em parlaves i no volia semblar una ignorant.
1: Llavors li vas explicar. És que sembla que ho estic veient de tantes vegades com m'ho vas explicar, mama. La imatge és bonica. Tu brodaves amb fil vermell i ell et parlava amb unes paraules que el feien semblar vell per dins.
0: Per fora ho eres. I molt. Tant que feies fàstic. Bé, això del fàstic va venir després, quan les caretes van caure a terra.
1: Coneixes la llegenda del fil vermell? Les persones amb un destí comú estan unides per un fil vermell invisible.
0: I tan invisible.
1: Aquest fil no es trenca mai, per més temps o distància que separi els amants.
0: Pels collons.
1: I jo estic segur que aquest fil vermell és el que tu tens ara mateix a les mans. Aquest fil vermell ens ha estat buscant tota la vida. Aquest fil vermell és el nostre destí.
0: Però que pedant que eres. I jo que ximpleta. Però que ximpleta.
1: Abans, la gent mentia explicant històries com ara mateix en els perfils de les aplicacions. 25 centímetres. Mira, els 25 centímetres són com la llegenda del fil vermell. Menys llops.
0: Jo era una nena amb ànsies de conèixer l'home que el destí m'havia preparat per volar. Una nena que somiava amb un fil vermell que no es trenqués mai. Mai. I al final del fil vermell imaginava un estel amb una foto de nosaltres dos. Com dues estrelles.
1: Fes volar l'estel. Fes volar l'estel.
0: Imaginava que volava des de les seves mans grans, tan grans, com el miratge que les ungia d'amabilitat.
1: Fes volar l'estel. Fes volar l'estel.
0: Desitjava que aquelles mans recorreguessin el meu cos com si llauressin els solcs de la terra.
1: Fes volar l'estel. Fes volar l'estel.
0: Desitjava volar de la seva mà, viure del seu alà, protegir-me en la seva ombra, ancorar-me a la seva escena.
1: Que voli! Que voli? Per on passen les agulles, passa el fil. I el temps de les agulles encara no ha arribat. Però per on passen les agulles, passa el fil. I quan arriba el temps de les agulles, és igual el color del fil amb el qual les enfilis. És igual com dalt volin els estels. Són iguals, els 25 centímetres.

0: Escena 5. Primera comunió.
1: Como una blanca azucena.
2: Tu i jo estàvem tallats pel mateix patró, mama.
0: Un patró, un altre patró, un altre patró. També com el paper de seda, la vida es trencadissa. I s'encarregaria de demostrar-nos-ho més aviat que tard. És molt important parar atenció a la mesura de cada cos perquè la tela caigui com una estrella en una constel·lació, al lloc just. El coneixement de cada punt anatòmic condueix al miracle, perquè a vegades els miracles tenen a veure amb la interpretació de la realitat.
2: La meva Gordi. Recordes quan deies que les costureres bones fan més miracles que la Verge de Fàtima? T'obstinaves a dir que jo havia heretat aquest do familiar per als miracles. I algunes vegades m'agafa per pensar que és veritat, no et creguis. Una vegada vaig estar molt a prop de presenciar un miracle. Va ser la vegada que el pare es va ennogar amb una avellana el dia que vaig ser al mirall. Sí, el dia de la meva primera comunió. Quan el vaig veure inflat com un gall dindi, em vaig quedar paralitzat. I en aquell mateix moment, mentre el seu company de reguarda li feia la maniobra de Heimlich, jo resava perquè s'ennogués del tot. Em vaig quedar paralitzat. Aquell home l'abraçava per l'esquena amb dos braços com dues columnes. Feia tanta força que jo em pensava que li rebentaria les costelles. Així, així, així! Ella em mirava fixament i jo continuava resant perquè l'avellana resistís.
0: Tu estaves del bàndol de l'avellana. Això jo ho sabia.
2: Però ella em mirava i jo temia que em llegís el pensament. I llavors, davant del dubte, vaig resar perquè no s'ofegués. No t'ofeguis, no t'ofeguis, no t'ofeguis. I de sobte, l'avellana li va sortir disparada de la boca i va caure just al costat del meu tros de pastís. Així que es va produir el miracle. Perquè en dècimes de segon vaig resar perquè s'ofegués i perquè no s'ofegués. És a dir, que un dels meus dos desitjos em va ser concedit.
0: A qui se li acut demanar el blanc i el negre? No n'aprendràs mai.
2: Els miracles tenen molt a veure amb els desitjos.
0: Com els arbres amb les llavors.
2: Com la fantasia amb els lluentons. Com l'agulla amb la carn. Perquè la carn fa mal, saps? De tu ja tan sols em queda el teu uniforme, pare. I l'estic personalitzant. Li posaré un tutú rosa perquè no t'ho puguis treure del teu cap. Al costat dels teus galons. Sí, un tutú rosa al costat dels teus galons. Te'n recordes? Te'n recordes? Quan tu no hi eres, la mare m'ensenyava a cosir. Cosíem amb paper de seda i jo dissenyava els vestits i somiava una vida més amable, més autèntica.
0: Una vida més Marieta.
2: La mare feia patrons de vestits que mai li deixaves posar-se. Jo me'ls posava tots. Els feia per les seves germanes.
0: Els feia per a les meves cosines.
2: Els feia per les seves veïnes.
0: Els feia per les dones dels teus companys.
2: Llavors encara no havíem començat a fer teatre. Vam haver d'esperar que et morissis per fer teatre. Per fer tantes coses vam haver d'esperar.
0: Perquè és difícil llevar-se cada dia amb la bèstia guaitant a l'habitació del costat. Amb el seu alè al clatell. Amb el seu uniforme al mirall. Amb el teu uniforme al mirall.
2: És cert que mai em va faltar el meu equipament de davanter centre. Radiant em portava el futbol els diumenges cada vegada que el Madrid jugava a Palma, amb la meva samarreta ben planxadeta i blanca com la neu. Me la planxava la mare.
0: Sí, jo era la de la planxa.
2: Encara recordo quan em vaig perdre al centre comercial. No devia tenir ni 5 anys. El militar es va posar molt nerviós.
0: El teu pare. El teu pare es va posar molt nerviós.
2: Que poc em coneixia. Després de córrer sense sentit per tot arreu, va pensar que podia ser la botiga d'esports mirant les pilotes. Segur que és allà, si no truquem a la policia! Tararí! La mare no va dir res i es va deixar portar per la intuïció. Se'n va anar a la secció de nenes i m'hi va trobar amb el meu tutú rosa. No vaig tenir temps de treure-me'l abans que tu el veiessis. I pam! Tampoc et va importar creuar-me la cara.
0: I la carn fa mal.
2: I la carn fa mal. Però el temps de les agulles també se'n va.
0: Escena 6. Reproducció mirall.
2: I de sobte, un bon dia, va arribar la Vega.
0: Cose muy bien.
2: Cuses muy bien, em va dir aquella senyora que jo no coneixia de res i que va acabar sent, per mi, el més semblant a un àngel de la guarda que he tingut en ma vida.
0: Però de cantar, cantar regular.
2: De cantar, cantar regular. Això també m'ho va dir. Jo cosia cantant, ja ho saps. Cantava i et canviava tu les lletres a consciència, Gordi. A tu t'irritava. Ja llavors el militar deixava un rastre de tristesa en el nostre dia a dia.
0: Així tot, cosíem.
2: No va aconseguir arrabassar-nos l'alegria amb el seu desdeny.
0: L'estàs enfaminant al taller.
2: L'estàs enfaminant al taller. Ai, quines ximpleries! Però si jo ja venia Marieta de fàbrica. I en aquell temps testosterònic va arribar la Vega, amb la seva veu greu, d'aiguardent, amb el seu port d'emperadriu, amb el seu rostre embuetat per les capes de pólvores egípcies que s'untava sense mesura, amb el seu tint atzabeja i amb la cua d'ull traçada, amb dos tirabuixons sobre una temple on els anys s'acumulaven irremissiblement. Una vegada vaig sentir el militar dir-li a la mama que la Vega no era una dona. Aquesta la té més gran que el teu fill, que no s'acosti a ell. Però jo vaig començar a enginyar-me-les per no separar-me d'ella. Encara recordo la picardia de la seva veu en preguntar-li a la mama.
0: ¿Tú sabrías coserme una bata de cola?
2: I aquella va ser la meva oportunitat. Van sonar les campanes. Jo sí que en sé, mama. No se preocupe que usted tendrá una bata de cola. T'esqueia el nom. Vega. Jo havia sentit parlar del cafè en moltíssimes ocasions. El cafè La Vega. Però era un lloc del qual parlava malament el militar. A la mama no se li va ocórrer demanar-li mai anar-hi, però tenia curiositat.
0: És veritat. Molta curiositat.
2: Com jo, moltíssima curiositat. Eren moltíssimes les llegendes que s'explicaven en el nostre benvolgut barri xinès sobre el cafè.
0: Que si dones de vida alegre.
2: Que si homes turmentats.
0: Que si un bordell disfressat de bohèmia.
2: Quan recordo aquell cafè, se m'esvalota el cap amb colors, amb música, amb històries. Sembla que ho estic veient. A la part de dalt, els billars.
0: Perquè els homes poguéssiu tocar-vos les pilotes amb més intimitat.
2: Les dones gairebé no pujaven, la veritat.
0: Les pilotes són més cosa d'homes.
2: Per això jo sí que hi pujava. Potser per això la meva primera vegada va ser amb el teu company de guàrdia, amb el que et va salvar la vida a la meva primera comunió, amb el dels braços com columnes. Ai, quantes coses et vas quedar sense saber de mi. En aquell lloc estrany vaig descobrir tantes coses. El que no es pot negar és que a la Vega vaig ser feliç.
0: Molt feliç. Tant podia dissenyar una bata de cua com un cosset. Per cert, la seva primera bata de cua no va quedar gens malament.
2: No, la meva primera bata de cua no va quedar gens malament.
0: Tantes així que el taller es va nodrir durant una bona temporada amb els encàrrecs de la Vega.
2: Crec que mai oblidaré ni tan sols una de les bates de cua que he confeccionat. Podria dibuixar-les ara mateix totes i no me'n deixaria ni una.
0: Però la primera és la primera.
2: Però la primera és la primera. I com que no em va quedar gens malament, va ser la que em va obrir les portes d'un univers que posava arrels a la placeta de la cantonada i a la qual jo no havia tingut accés mai. L'univers de lo prohibido. Soy lo prohibido, deia la Vega, recordant Bambino. A mi, lo prohibido va començar a posar-me. Que un no és de pedra.
0: Cuerpo de escote redondo.
2: Em vaig fixar en una estampa de Pastora Imperio que vaig trobar el rastro per donar-li forma.
0: Manga de tres cuartos. Cola majestuosa. El escote no está de más. Que infunda poderío. Tiene que infundir poderío. Que tenga aire, mucho aire. Y el hilo doble, Alex, que le pienso dar mucho meneo. Y por debajo quiero unas tablas que me hagan volar. Una tabla que me hagan volar. Unas tablas que me hagan volar. ¡Ah! ¡Ah! Unas tablas que me hagan volar. ¡Sí, sí! Las cupletistas somos brujas, pero gastamos batas de cola en vez de escoba. ¡Eso que no se te olvide, niño!
2: Y mira que es mentida que eras una bruja, Vega meva. ¿Eso lo has hecho tú solo? ¿Em va dir en veure-la? No, me ha ayudado mi padre, et vaig dir. I el teu riure va escapar per la finestra i va acariciar la dama de nit, que ens va recordar en aquell moment que havia arribat l'hora de respondre a la teva alegria i ens va regalar la seva aroma, que es va penjar del nostre riure. Sempre que penso en tu, em ve aquella olor de dama de nit.
0: Cada dia fa olor de dama de nit.
2: I així, dia a dia, Cosí es va anar convertint en l'única forma que jo tenia d'acostar-me al vertigen.
0: El desig de caure en uns altres braços més amples.
2: A la bogeria de fer olor de gasolina i de roses en algun taller on es fessin abraçades a mesura. Crec que per això em continua agradant tant fer vestits, perquè els vestits abracen. La mama deia una cosa molt bonica dels vestits.
0: Hi ha qui diu que els vestits han de ser com una segona pell, però jo tinc una altra opinió. Han de ser la teva primera pell, perquè és la pell que tries perquè els altres et vegin.
2: I per això jo dissenyo somnis a mesura. Amb el color d'aquests somnis a flor de pell, he vist sortir del meu taller levitant algunes senyores després de mirar-se al mirall. Moltes vegades, abans de lliurar-los-hi, me'ls provava jo.
0: Al teu pare no li agradaven aquestes coses.
2: I jo m'amagava per continuar cosint, cosint i cantant, perquè quan una persona és lliure, ningú pot tallar-li les ales.
0: Encara que li hagin creuat la cara.
2: Encara que visqui en el temps de les agulles. Vaig aprendre a ser amb la mama seda i amb tu, rostoll.
0: Per no morir enterrat per la teva desídia de coronel.
2: Pel teu verb equitrenat.
0: Pel pes de la teva estupidesa.
2: Amb la costura vaig aprendre a sobreviure't.
0: Amb el teatre vam aprendre a sobreviure'l.
2: Quan el militar arribava, s'acabava la feina i s'instaurava la por. Però, com Escarlata O'Hara, a Déu poso per testimoni que mai més tornaré a passar por.
0: Ella deia gana. I ho deia, per cert, després de robar un rave, que s'ha de tenir valor.
2: Jo mai li pregaré a ningú que em porti por calles de hiel i amargura. Ni aquestes coses que cantava la Vega. Jo sé que eren altres temps, i a mi m'agradava escoltar-la. És la veritat. Però eren lletres una miqueta exagerades, amb tots els respectes.
0: Eren com eren. A nosaltres ens agradaven.
2: Algú es va oblidar de dir-vos que si vos estimaven, vos havien de posar una catifa de roses i clavells als peus i regar les flors que no trigarien a néixer. Que no havien de matar-vos de pena. Que no havíeu de jurar sobre cap evangeli. No te n'adones, mama? La sorra del mar és incomptable.
0: Por ti contaría la arena del mar.
2: Sorra. Substantiu comú, concret i incomptable. Ho entens? Incomptable.
0: Apuja l'escot.
2: T'has pintat com una mona.
0: Així no anem enlloc, eh?
2: Aquest era el teu sermó cada vegada que sorties amb la mama. I mira que sortíeu poc. Per això he pres que a mi ningú em dirà mai com haig de sortir al carrer. Una vegada li vaig dir a la mama. Mama, com li ho permets? Com si et vols posar un tanga de brillantets? Em va respondre que se t'havia passat l'edat. I no. Ja et dic jo que pot passar l'edat d'or, l'edat de bronze i la de plata. Però ha arribat l'edat del tanga.
0: Ha arribat l'edat del tanga!
2: Així que, si vols, ara mateix et poses un tanga i te'n vas a la plaça a comprar peix per preparar un suquet sense haver de demanar-li a ningú que t'escupi ni que et posi lligadures. Perquè la culpa no és teva, la culpa mai va ser teva. I si Déu ha de castigar algú, és a ell. Perquè avui no seria capaç de mirar-nos als ulls.
0: Ni jo deixaria caure sobre ells grapats de sorra. I menys que ningú me'ls tirés. Perquè els meus ulls són sagrats.
2: Perquè els meus ulls són sagrats. Com els de la meva mare. És clar que eren altres temps, però avui tinc boca per dir que a mi mai ningú em tirarà els ulls grapats de sorra. Ni a mi ni a la meva mare. Perquè la meva mare ja no hi és.
0: Perquè el temps de les agulles arriba.
2: Però el temps de les agulles també se'n va.
1: Te canto para decirte cuánto orgullo hay.
0: Escena 7. Dret de la tela.
2: Mama, no saps el que donaria per escoltar-te de nou. El pare no va aconseguir robar-nos l'alegria. I mira que ho va intentar per activa i per passiva. Ui, és que les paraules em surten soles. Recordo com si fos ahir l'anècdota de la desfilada. Que me l'explicaries de nou, mama. Ai, el que donaria per escoltar-te una altra vegada. La vas fer grossa, Gordi.
0: Lorazepam.
2: Lormetazepam.
0: Lexatim.
2: Dalmadorm.
0: Restoril.
2: Diazepam.
0: Orfidal.
2: Per calmar l'estrès.
0: Per controlar les crisis de pànic.
2: Per evitar un comportament antisocial.
0: Per dormir.
2: Per oblidar-te que estava a punt d'arribar. I com que no era qüestió de prendre'ls a seques, els barrejaves amb vodka carmel, mama.
0: En el temps de les agulles no era capaç d'enfilar una puta agulla. Però que bo que era el vodka caramel.
3: I aquella noche...
0: Escena 8 i darrere. Instruccions per jurar banderes.
3: Yo fui a tiro hecho.
0: De motius per atacar-me no te'n faltaven.
4: La faldilla insulsa.
0: La corbata al veí.
4: El menjar curt.
0: El somriure mal planxat.
4: El color de la casa.
0: Les despeses del carmí.
2: A ciutat havíem preparat una jura de bandera per commemorar el dia de la hispanitat. Recordo el dia que m'ho vas explicar com si fos avui.
0: Em vaig maquillar com cada dia davant del mirall del rebador. El comandant de la base havia organitzat un acte de jura de bandera per a tothom qui volgués mostrar compromís amb l'ensenya pàtria. Així que jo, que havia fet les vores a la bandera en un encàrrec d'última hora, no podia faltar l'esdeveniment. Tant era el meu estat. En aquell moment, el meu únic estat eres tu.
2: Estava embarassada de mi.
0: Però això tant els hi feia. Si jo ja li he fet un petó mentre la cosia.
4: Vindran totes les dones, tu no hi pots faltar.
0: Sembla que ho estic veient. No he oblidat ni una imatge d'aquell dia. A la porta del cercle mercantil, la bandera onejava el cel d'aquell diumenge d'octubre lluminós. Jo havia matinat per admirar-ho la desfilada prèvia, però així i tot, ja havia prop d'una veintena de persones fent cua, entre elles diverses de les dones dels seus companys, totes lluint vestits a mida cosits com la bandera per mi. Jo, per descomptat, estava segura que el meu vestit de ratlla diplomàtica, amb una pinceta per dissimular la panxa, era una elecció més que encertada. Per fi va arribar el meu torn.
4: Senyora, a llegir les instruccions.
0: Em va dir aquell militar amargat quan em vaig inclinar per fer el petó. No sé de què em parla. Record que vaig respondre atordida i sentir-me vulnerable i assetjada.
4: Els llavis. Com se li ocorre venir a besar la bandera amb els llavis pintats?
0: El militar em va oferir un mocador. Jo vaig sentir la mirada del teu pare clavada a les canades de la seva posició de guàrdia. El pànic va fer que sortís de la cua. Vaig anar al quiosc de la cantonada i vaig entrar al lavabo. Sobre la pica vaig trobar un pamflat. El vaig llegir.
2: Instrucciones para besar banderas. Se ruega a las personas que vayan a jurar o a prometer la bandera utilizar un vestuario adecuado a la solemnidad e importancia del acto. Si fuese posible, traje oscuro para los caballeros y traje corto para las señoras, evitando a ellas llevar carmín en los labios con el objeto de no manchar la enseña.
0: I vaig marxar.
2: I va marxar a casa per evitar trobar-se amb tu. Perquè a la meva mare, com a mi, només li agradaven les banderes que es poguessin besar amb llibertat.
0: Amb els llavis pintats de fúcsia.
2: Sense que els insignes salvadors de la pàtria ens hàgiu d'imposar el vostre absurd protocol. I per això jo només beso les banderes que em fan lliure. Ai, quina paradoxa. Si pogués dissenyar una bandera que em fes lliure, ho faria amb tela transparent perquè hi destaquessin a sobre les petjades marcades dels petons, per sobre de l'or i de la sang, per sobre de la por. Els petons per sobre de la por. Això sí, darrere de la bandera transparent hi posaria un arc de Sant Martí perquè bordéssiu com gossos. Has vist el diari, papa? Si a l'infern hi ha diaris, potser te n'has assabentat. La notícia no em sorprèn. La Liga Española Pro Derechos Humanos,
0: a la qual tu vas pertànyer, maleït bastard,
2: ha requerido al juzgado de instrucción para que adopte medidas cautelares urgentes que impidan la concurrencia de una carroza con temática LGTBI en la cabalgata de Reyes. Ho has sentit?
0: Però qui s'han cregut que són?
2: La meva carrossa. Però qui us heu cregut que sou? És que potser els nens i nenes no heteros no mereixen tenir il·lusió? Nala, Nala. És que potser la tradició és exclusiva per als membres d'aquesta florinata tan important de la Lliga Espanyola? Però és que encara n'hi ha més. Continuo llegint. La cabalgata va substituir la carroza tradicional por una de reinas, hecho este que va en contra del arraigo de las tradiciones católicas y de la inalterabilidad de las instituciones bíblicas, más aún cuando se trata de fiestas religiosas dirigidas a la inocencia de los niños. Es pot ser més cretí.
0: De quin nens estan parlant? Volen que el recordi alguns noms propis?
2: D'avui no passa que vagi a la parròquia per refrescar-li al capellà també alguns noms propis. Al cap i a la fi, no cal anar-se'n gaire lluny. Aquest és el nostre barri. Aquí hi vivia l'Alan. Sí, hi vivia l'Alan. Han passat. No ha passat tant de temps perquè l'esborreu de la memòria. També va passar per Nadal.
0: L'Alan no va suportar l'assetjament. L'assetjament escolar, l'assetjament social, amb 17 anys.
2: Després de passar gairebé un mes ingressat amb depressió.
0: Després de no poder suportar més que li preguntassin per què es deia Alan si tenia tetes, es va prendre un pot de pastilles.
2: La seva gata es diu Nala. Sí, en present.
0: Ell va voler posar-se Alan perquè era el nom de la seva gata al revés. I al mateix temps és una metàfora de la seva vida, perquè l'Alan pensava que havia nascut al revés.
2: A la Nala l'hem acollit al taller, però la pobra gata encara s'escapa i ronda buscant l'Alan pels balcons del veïnat.
0: Però el teu fill no va haver de passar per això, perquè la seva mare, jo, la modisteta, el va salvar de la teva estirp d'homes amb mala sang.
2: Jo no. No sóc transexual, papa. El nostre veïnet, Alan, sí que ho era. La matxorra, li dèieu als homes il·lustres, igual que a mi em dèieu el Marieta. L'Alan havia nascut en un cos que no era seu. Jo no, jo sóc feliç en el meu cos. En el meu cos i en la meva ploma. En aquesta ploma que vaig haver d'aprendre a empassar-me perquè tu no sentissis vergonya. I també potser perquè no vaig saber mesurar les meves pors, no ho negaré. Avui mateix m'he apuntat a la cavalcada de Reis del districte. La carrossa l'he dissenyada jo. Ho entenguis o no, home il·lustríssim, avui seré una autèntica reina. Un pot ser home i reina al mateix temps, no ho dubtis, papa. I vostès, homes insignes de la Lliga Espanyola, sabreu d'una vegada per sempre qui és la veritable estrella de Nadal. Perquè ho donaré tot. Ho donaré tot sobre la carrossa. I saps què em posaré, papa? Mira el teu vestit de festa. Que bé que li queda el tutú rosa. I una samarreta del teu equip. En comptes de número, al darrere li he cosit una polla daurada. Espero que no et molesti.
0: Com no deixi de sonar el grinder, no acaba els encàrrecs.
2: M'estan arribant els vostres missatges. Sou molt avorrits. Casado guapetón con barba. Me va el popper i la fiesta. Soy la más zorra.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Busco un buen truño de macho hetero dominante.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Dins de l'armari, sense cap mena de trauma, atractiu, esportista, guapo, per similar.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Chaval con novia al que le gustan los heteros pasivos.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Envia fotos dels peus. Sense fotos dels peus no contesto.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Busco asiàtic creuat amb negre.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Algunos tienen polvazo y otros tienen una hostia así de lao.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: I live in Chicago, but currently out of the state for peacekeeping mission here in Yemen.
0: Abstenerse plumas, por favor.
2: Mira, si us dic la veritat, jo no seré qui jutgi els gustos de ningú. Però que deixin la meva ploma en pau. Perquè els que avorreixen la meva ploma volen ser llops. I jo no sóc cap ovella en la qual puguin clavar les dents. Ja no. Ai, sento un tremolor alegre a la pell, com un tamborineig suau. Que bé que s'està entre les coses de la mama. M'arrableixo i sento que ets amb mi. Quin calfred. Però jo he vingut aquí el que he vingut. I això és l'assaig general.
0: Diari de Mallorca, 16 de setembre de 2023.
2: Agressión homófoba en un horno de Mallorca.
0: Diari de Mallorca, 15 de maig de 2024.
2: Queman una bandera LGTBI colgada en la fachada de l'Institut de Muro.
0: Eldiario.es, 5 de juny de 2024.
2: Un jove brutalment agredit al crit de maricó en un autobús de Palma.
0: Diari de Mallorca, 23 de setembre de 2024.
2: Detenido un joven que atacaba a homosexuales en la Playa del Mago, de Calvià. Hola, som l'Àlex. Encantat de ser aquí amb tots vosaltres, amb totes vosaltres. No sé què espereu de mi, però jo vull ara mateix començar a explicar-vos la història d'una ploma. D'aquesta ploma. Perquè la meva ploma és la meva espasa.
0: Perquè la vostra ploma és la vostra espasa. Soy ese

0: Fin Audio.
1: IB3 Radio es memòria.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al Tab Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.

0: No a tothom li agrada complir anys, encara que l'alternativa, és a dir, no complir-los, tampoc és que sigui molt bona per sa salut.
1: Revisió d'arxius.
0: Però una vegada resignats a complir anys, què fèiem en ses crisis? Són reals? Són un invent?
1: Arxiu és per l'ansió.
0: A Xiu-Xiu van cercar sa resposta i, si més no, van reflexionar sobre què ens passa amb ses crisis quan bufam espelmes.
1: Inici de reproducció.

0: Comença tan segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i, com cada dijous, és moment de posar-nos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Les crisi d'edat.

0: d'edat no tenen fonament científic demostrat, però se solen relacionar sobretot en la mitjana edat.
1: Exactament, i tenim estereotips, eh?
0: Com, per exemple, l'home que compleix els 40 i compra una moto. A un cotxe descapotable. Coses de privilegiat, també, tot s'ha de dir. I si mos referim en els homes, perquè sempre han estat els qui les han patides, aquestes crisis. El manco socialment parlant. No oblidem l'estereotip d'aquell que se separa i comença a sortir amb una lota més joveneta. No heu sentit parlar? En els anys 70, la psicoanalista Elliot Jacques defensava que als 40 anys començàvem a assumir la bellesa amb una profunda sensació de malestar. Però això eren els anys 70, com bé han dit. I ara, existeixen les crisis d'edat? Només són els 40? Afecten només els homes?

0: Vinga, no volem assenyalar ningú, però ha vengut a parlar de les crisis d'edat en Sebastià Benrey. Sebastià, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat a Xiu-Xiu, com has dormit la nit passada?
1: Bastant bé, la veritat.
0: Sí, sí. Que bé, m'alegra. Perquè en Sebastià és fan nostre. Bé, fan nostre, a veure.
1: M'escolta. Molt de gust de sentir-vos.
0: Sí, Sebastià, gràcies per aquest apunt. La veritat és que ha sonat molt dèspota per part meva. Però a veure que en Sebastià és un oient. No sé si amb el canvi d'horari ara és més complicat escoltar-nos.
1: M'enganxa un poc de, jo què sé, acompanyant nens, fent feinetes, però sí, sí. Si no, en radiodifusió també.
0: Així m'agrada, Sebastià. Una aferrada a tots els que estàveu acompanyant els vostres fills i filles a activitats extraescolars. Qüestió, Sebastià, has tingut crisis d'edat?
1: Jo diria que sí.
0: Quant d'any tens tu?
1: 52.
0: D'acord, per tant, hauràs hagut de passar les 20, les 30, les 40, les 50?
1: Sí, però home, quan comences, jo què sé, quan tens 20 anys, sí, tens una crisi perquè has de trobar la teva identitat i coses tal, però realment són, si està ben duita, en realitat és una evolució, tu vas madurant i vas aconseguint les cosetes. Uh-huh. En els 30, tal, que si tens fills, el mateix, també vas assumint.
0: Tu com ho has notat, que tenies crisis? Perquè has dit que sí, que les has tingudes.
1: Sí. Jo te diré que cap als 50, de sobte dius, ostres, t'aixeques un dematí i te fa mal el genoll. Val. I dius, però si no he fet res, què ha passat? Pues sí. I de sobte comences a notar senyals. Jo què sé, te'n vas al metge i dius, joder, tu no ets molt jove per ser metge. O te'n vas al notari i dius, tu no ets molt jove per ser notari. En fi, comences a veure senyals que dius, què està passant? No? I clar, tardes un poquet en assumir-ho i veus que dius, ostres, és que ja tens 50 tacos. O estic per
0: I què has fet? És a dir, com has superat o transitat per aquestes crisis?
1: Comprar una moto.
0: Tu vares comprar la moto, Sebastià. Vares caure en l'estereotip.
2: Ben fet, Sebastià.
1: Sí, sí, sí, sí. Però som feliç, eh? Anem amb la moto.
2: Però, mem, ara arribaràs punt. Com és aquesta moto?
1: És una CB500.
2: Ara, és una bona moto.
1: És una moto que ja està bé. Sí, sí, I, a més, me'n vaig a fer excursionetes amb els col·legues, hem fet qualque viatge, ara vam anar a Aragó a les bores amb motos...
0: I a quina edat te la vas comprar, la moto?
1: 49.
2: Clar, perquè la crisi arriba abans del punt d'inflexió, que serien els 50, 40 o 30 cada dècada, o arriba durant, és a dir, en els 50. En els 49 tu comences a patir aquesta crisi, abans
1: sí,
2: que arribes.
1: Ja t'ho comences a ensumar, ja t'ho dic, s'ensenyar, comences a veure què passa tal, i has de... En fi, o, per exemple, deixar-me la barba. Uh-huh. Jo no havia duit mai barba, però vaig trobar... Ostres, la qüestió jo crec que és que arribes un moment en què necessites qualque cosa que te motivi.
3: Això és molt interessant, el que has explicat, que en els 20 no, has d'avançar, no? has de trobar el teu camí. En els 30, fills, comences a establir la feina, però als 40-50 ja t'has establert, no?
1: Exacte, ja no, ho tens pres, ho tens més o menys tot controlat, i penses, ostres, i ara cap a on vaig?
3: I la moto.
1: Moto.
3: Moto directa.
0: I la Bàrbara, quant d'anys te la vares deixar?
1: Fa 2 anys, era 50.
0: Sebastià, has caigut en tots els estereotips.
1: Però bueno, també he fet coses, jo què sé, vaig apuntar en el taller de teatre d'Espotles, que fèiem allà, que és molt guai, perquè és quasi una teràpia.
0: Que bona.
1: Dir, anem allà, pegant crit, pot dir de tot, i tan amics.
0: Molt bé. No, per tant, recomanes transitar per les crisis d'edat amb atreviment?
1: Sí. Has de cercar coses noves per fer.
0: No te les pots reprimir, les crisis, han de sortir.
1: Exacte.
2: I en el teu cas hi ha una crisi d'edat... Bé, crisi, digue-li crisi com vulguis, i nosaltres no fem broma, però en els 50 anys, després... Per exemple, jo estic fent aquest 30, en tenc 29, l'any que ve ja fa 30 i començo a veure cosetes. Mm-hmm. Vol dir que en els 30 n'hi ha una, en els 40 n'hi ha una altra, o només n'has patit aquesta?
1: Sí, jo crec que sí. Cada vegada que tombes la dècada, diguéssim, te fa un pot de vertigen.
0: D'acord. Mm. Aquí tenim l'exemple d'en Xavier... Xavi, què te passa, tu?
2: No, jo no passa res,
0: però...
2: Mirau, hi ha una cosa que tentem, que ja t'has fet gran, i és quan els esportistes d'elit són més joves que tu. Això és un punt d'inflexió, dius, però aquest pájaro té... Perdona'm per l'expressió, però té 23 anys.
0: Però tu què t'està passant?
3: Perdona, però jo en tenc 24 i però el Lamin Yamal en té
2: 19. Clar, això vol dir que...
3: Tampoc m'afecta.
2: Perquè quan eres petit i els admiraves, en Rafael Nadal, quan jo era petit, tenia... de 8 anys i pensava, uau, és molt gran.
0: Sí.
2: M'entens? Bé, a tot això, què
0: però
2: me passa?
0: Què t'està passant? Com ho notes?
2: Home, canvien les amistats, per exemple, en les amistats, són les mateixes amistats, però les dinàmiques canvien. Després, sí, sobretot aquesta qüestió.
0: Sí, llavors, però la crisi és més... Estàs fent qualque cosa que no havies fet mai?
2: Més feina que mai.
0: Això, ho han de mirar.
3: No t'has apuntat a un club d'atletisme de runner?
2: No, massa greu, no, encara no. Però tu l'any que ve, quan facis 30.
3: Has començat el pàdel.
2: No, tu i no tinc cap crisi?
0: Jo no. Perquè precisament la gran pregunta...
2: Mai has tingut cap crisi? Qualque vegada.
0: Sí, però jo crec que som més d'identitat que d'edat.
2: Entes.
0: Però la gran pregunta que volia fer és... Aquí tenim l'exemple, clar, d'en Sebastià i d'en Xavi. I la gran pregunta és... L'estereotip diu que són més els homes els afectats per aquestes crisis d'edat. Tu què n'opines, Sebastià?
1: Pot ser que sí.
0: Pot ser que sí.
1: Jo crec que també és que, clar, la manera o els assumptes que... Bé, la meva dona està molt més volcada, per exemple, en el tema dels nens, educació i tal i qual. I com que...
0: No tenen temps per tenir crisis, Sebastià.
1: Sí, per desgràcia. La veritat és que sí.
0: Han de repartir les crisis. Fem una cosa. O demanarem a dues dones que estic segura que tenen la resposta, més que res per experiència, que són la Maria Borràs, a l'Aronera. Maria, com anam?
4: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: Molt
4: bé. Estic escoltant.
0: I també saludam a Margalida Gibert, que també és a l'Aronera. Margalida, com anam?
5: Molt bé, molt bé. Aquí, escoltant aquests senyors.
0: A veure, mam, Maria, començarem per tu. Tens 70 anys, si mos a por m'ets dir. Estàs d'acord en que les crisis d'edat són dels homes o també n'heu passada, les dones, Maria?
4: Vol que te diguis la veritat, que això, els homes, per mi els s'encalcen en aquestes crisis. Les dones no tenim temps de pensar en les crisis. No tenim temps, les dones, són més ja pelante, no. Ah, ja no me trobo, ja no me trobo. Ara aquest senyor que diu, en Sebastià, què tal, Sebastià, com estàs?
1: Molt bé, gràcies. Dius,
2: sí, ara per mi rebràs, Sebastià.
4: Escoltem, no, però que 50 anys te deixis la barba, no, fiat, no te deixis la barba 50 anys, que te farà una barba blanca, te posarà 10 anys damunt. El tem ben morena, que ha la barba.
2: No, la teu guapíssima. Mig morena, mig blanca.
4: Ai, no m'agraden els homes amb barba. Amb barba només els poden dur fins a 25 anys. Llavors ja comencen a tenir aquella barba un poquet canós i tot això, i se posen anys damunt. No. Bueno, pel dany d'aquí...
2: Espera un segon, que Sebastià vol dir qualque cosa.
1: És que la meva dona només m'encalça que me llevi la barba.
2: Sebastià, deixa-te-la, que és una bona barba. Me fas enveja.
1: Gràcies.
4: No, ja tindrà temps de donar de barba. Quan ser barba et seduen, quan són majors, quan són jovenet com vosaltres, han de mostrar la cara tendra que tenen. I per què s'ha de posar una barba tota canosa? Tota, bueno, n'hi ha que ho tenen ben canoses. N'hi ha que no, però vaja, jo no troc que no.
0: Vida, Maria, tu no has passat crisi d'edat perquè no has tingut temps.
4: Ja, mira, el que dèiem, ara el que tu has volgut dir, quan tu fas un aniversari i damunt la coca hi poses les dues veletes per llavors per bufar i el número de davant ja és un número 7, dius, ué, aquí jo ja... Pare que ja no me cansava tant antes i me canso una mica més. Bé, però jo no hi do més importància. Us hem de cansar, hem de tornar grans. I no sé què t'he dit. No vaig a pensar entrar en crisis. En crisis, sí, una crisi de mal sofridura. Crisis de mal sofridura perquè farien més coses que no, potser ja no tenen de faldar. Però vaja, avui en dia teniu un compte, no porta tingueu tanta de por a tornar majors. La gent major avui en dia, la gent major que tornen grans, perquè tots hi han de tornar, estan molt actius.
0: Arbora.
4: Ara aquest jove, l'ha compensat com per ser una moto. Mare de Déu, idò, beníssim, fer voltes en sa moto. Exacte. Que te penses tenir, sí. 18 anys, idò. Perfecte, si això te fa feliç. Au, ja està. Bueno, idò, una moto ha d'estar alerta, no pegar un...
2: Això sí.
4: Una bleda de qualque banda.
1: Ah,
4: jo t'he dit la veritat, sempre m'ha agradat molt dur tacons, dur sabates amb tacó. I, clar, ara ja ets amb pos en una ocasió d'una cerimònia, un event que diguis, ara m'he d'anar amb tacó perquè disfrut. Però quan t'arriba que no sigui l'enmaller, tenc els genolls, com fan, que anem amb el lloc i xiribites. Jo no m'ho feia, jo no m'ho sentia, no, això antes. Però és igual, és igual. Anem a ballar, anem a fer gimnasi, anem a teixir, anem... Estic dins un grup de teatre, com amb aquesta lota també de l'Aró, i mos ho passam...
0: Sí.
4: Beníssim.
0: Idò,
4: crisis, jo crec que si tot ho volguéssim pensar tot i ho pensar clar. Tot, tothom entendria de crisis, tothom té motiu clar, tenir crisis. Exacte. Però nosaltres no tenim crisis. Crisis monetària en aquest moment ja no. Seria trist que encara tinguéssim crisi monetari, sí. Que no tinguéssim el money, money. Però de lo de més, no. Hem de disfrutar.
0: Idò, que bé, Maria. Jo escolt molt atentament això que mos estàs dient. Margalida, tu que no opines? Tens, Margalida, 79 anys, si mos ho permet dir. Tu...
6: No me'n posis tant.
0: Tenc 79. Jo aquí...
6: Ah, 69.
0: No ho sé.
6: Què m'has dit?
0: Digue-m'ho
6: 79 o 69?
0: Digue-m'ho tu. Quant d'any tens?
6: Mira, jo en tenc 69.
0: 69, perfecte. I que, has passat crisis d'edat?
6: No. Sincerament, jo no he passat crisis d'edat. Perquè total, el que estem dient, l'edat és un número. Jo penso, i ho dic sincerament, que la gent de la nostra època no hem passat crisis d'edat. Pens que les passen més els joves d'avui en dia. Han tingut una altra manera de viure. Han tingut moltes coses que nosaltres no teníem. I això, per això penso que quan... vegades nosaltres no teníem un cotxe on es de 8 anys.
0: Clar.
6: I ara, avui en dia, qui més qui menys, té un cotxe on es de 8. I en els 30 ja n'ha tingut dos. I sempre aspiren, oh... ara no ho tindré, i ara ja en tinc 30, ara en tinc 50. Nosaltres en això no ho vàrem tenir. Ho dic en el sentit que la nostra vida ha estat sempre... Jo sempre dic que la vida són etapes.
0: Sí,
6: quan
0: en
6: tens 18 o 20, ets jove, tens ganes de fer coses, la teva feina, cercar o tenir una bona parella, te cases... Llavors, els temps estics, l'edat dels 30, a lo millor vins als 45, ha estat volcada en els fills, els estudis. Uh-huh. No tenc temps de pensar on ve. A més, jo no ho he pensat mai. Jo dic, molt d'any puc tenir, però bé, no.
0: Idò, què li dius a aquesta gent que pensa que, ai, és que t'on vell? Aquest missatge tots el sentim sempre.
6: No ho puc entendre que una persona amb 50 anys, i d'alt, i menys, diguin, oh, 45, és que jo ja som vell. I nosaltres què hem de dir? Jo no ho som vell. Jo edat puc tenir, però jo no me sent vell. I és el que diu la Maria. Hem de tenir moltes coses, com per exemple... anem a gimnasi, fem ball de línia, tenim el grup de teatre... Sempre hem de cercar coses per estimular-nos la vida, si no li dones qualque cosa, i no la cerques tu, ningú vendrà que teva a dictar això. Sempre trob que nosaltres, som nosaltres que ho hem de cercar, un bons amics, poder sortir amb els amics, a fer un dinar, a fer un sopar, i cada cosa en el seu temps. Uh-huh. Evidentment, jo no faré coses de quan tenia 40 anys ni quan en tenia 50. I hem de pensar que cada cosa en el seu temps i en s'estiu xigales, com deia mare.
0: Molt bé.
6: La veritat, ja no m'on anirem tampoc segons quines excursions, segons quines coses, però lo nostre i disfrutar lo que tenim.
0: Clar, jo crec que cada vegada que estigui trista, vos telefonaré, Maria i Margalida.
6: Mira, mos pot telefonar amb vola, perquè no mos acabarà la xerrera. Sempre tindrem un tema per poder tocar.
0: Que bé.
7: Ni l'energia, Norbert, ni l'energia que mos acabarà.
6: No, ni l'energia tampoc.
7: El que jo tinc clar, Margalida, crec que ni tu ni jo... moto ja no m'ho comprarem.
6: No. Ho deixarem per de 50 anys.
7: Deixarem anar. Però,
1: Ai, vos puc fer una volta, no hi ha problema.
6: No, i podem venir, mos posarem el casco i, bueno, i n'hi prendrem allà un morduguis.
1: D'acord.
0: La cosa és estar actives, Maria?
6: Sí, sí. Jo crec que la dona, en ser dones, penso jo, perquè hi ha de tot en el món, tenim més avantatge que els homes. No, que en els principis n'heu parlat d'homes o dones, sí. Hi ha de tot. Però jo penso que les dones tenim una altra manera de ser que mostraria, de mostrar amb les amigues, bueno, mil coses. Sí. Homes també, perquè hi ha homes, però un home, quan toca 60 o 65, n'hi ha ben però... Bé, i tamateix. Això és una paraula que no l'han de dir mai. Això és el que té més. I ja són vells. Què vol dir, són vells? No. Edats podem tenir, però cada cosa s'ha de tenir. Claro, no mos comprarem una moto, ni anirem a córrer, a fer maratons, però excursions, i anar cap aquí, cap allà, i ara sortim i ara d'entrar.
0: Clar
6: que
0: sí. Clar que sí, que bé. Escoltau, idò, jo m'ha encantat xerrar amb Maria Borràs i amb Margalida Gibert, així que una ferrada ben forta i tornarem a xerrar prest.
2: Tornarem a xerrar i farem una cosa. Escolteu-me, a l'Aroneres, si no veniu a l'estudi el pròxim dia, vos enviarem en Sebastià en sa moto perquè vos vengui a cercar.
6: Oh, d'acord.
2: Perquè vol volem veure aquí. Que vengueu aquí amb nosaltres.
7: Tots tres damunt sa moto, sí.
6: I en Xavi també qualque dia pot venir a l'Aro a veure'm molt.
2: Tornarem. I anirem a berenar.
7: Claro.
6: Vinga,
7: has de venir a veure'm
2: molt. Tornaré.
7: Aquesta companya teva, tan agudíssima i tan simpàtica com és. I si vol dur-te sa moto, Sebastià, també estàs ben convidat.
2: Vendrem tots a l'Aro.
3: Beníssim.
2: És que vendrem abans a l'Aro que vosaltres vendrem a l'estudi.
0: Ja vos vull conèixer.
7: Molt bé. Beníssim.
0: Gràcies a totes dues.
2: Que vagi bé.
0: Una abraçada.
6: Moltes gràcies a tots. Vinga,
2: fins
6: pròxima. Adéu.
0: Idò, també, ara xerraven a Maria i a Margalida de les crisis d'edat. Sebastià, t'han fet una bona repulsa?
1: A veure, que jo també m'he apuntat en el teatre, també vaig a ioga, faig meditació, vaig apuntant-te coses per mantenir.
0: Això se diu ser actiu, no és cap crisi. Això està molt bé. Això era de les crisis, jo crec que és un concepte d'un temps. Però, resulta que he llegit que en els Estats Units ha nascut un concepte. Escoltau, se diu MAMIC, Middle Age Man into Coffee. És a dir, els homes de mitjana edat que, a més d'una moto, se fan fans de el cafè bo. El cafè bo. Com això, com en Bad Bunny. A tu t'ha pegat pel cafè, Sebastià, o no?
1: A mi sempre m'ha agradat el cafè.
3: Comprar-te aquesta màquina d'especialitat.
2: Exactament.
3: Estar-te, cafè bo...
2: 1.000 euros en cafè.
0: Idò, mira,
2: ja faig un cafè colombià, ara faig no sé què...
0: Idò, això se diu MAMIC. I un altre concepte, MAMIL, Middle Age Man into Lycra, que fa referència a la passió del ciclisme. Això també qualcun li ha pegat. Això del cafè, per exemple. Cafè o ciclisme? Escolta'm bé, està fonamentat, perquè, per exemple, Brad Pitt, David Beckham, George Clooney han fet anuncis de què? De cafè. Quant d'any tenen? Middle age.
2: Amem, Ines, una cosa.
0: Jo només dic el que diuen els documents.
3: Però els Warels era estratègia comercial pura.
2: A què?
3: Els Warels.
2: Efectivament, molt bé, és vera. Bé, però jo crec que per ventura seria un reclam que publicitari que apela tant a els homes com a les dones. En George Clooney, però amem, Ines, tu fas referència.
0: Les dones.
2: En Sebastià l'han barrejat na Margalida i na Maria. Això m'has barrejat tu. Però vol dir que les dones no teniu crisis d'edat?
0: És un altre tipus de crisi. Les dones estan més sotmeses a la pressió estètica, per exemple. Quan en Sebastià s'ha deixat la barba blanca sense problema. Què fan les dones quan tenim una crisi? Mos tenyim, perquè no volem mostrar les canes. Vull dir, tenim més pressió estètica pel que fa quan creixem. Per exemple, no feim anuncis de cafè, feim anuncis de cremes.
2: És vera.
0: Anti-age.
2: És un altre tipus de crisis.
0: Sotmesa a la pressió social, com sempre. La crisi dels homes està més enfocada a soci, en els hobbies, i la crisi de les dones està sempre enfocada en l'afusellament estètic.
2: Però tu crisi n'has tinguda, per exemple, qualcuna?
0: D'identitat.
2: Però d'identitat no d'edat. A 30 anys, jo tinc 33 ja.
0: Sí.
2: Jo en tenc 29. Jo confessar que és vera que estic fregant els 30 anys, veig canvis, veig moviment. A Sebastià, em dic que tot una qüestió de moviment. Un genoll que te fa mal. Però tu, que en tens 33, sí. no has patit cap crisi relativa a l'edat.
0: Sí, clar. Clar que sí.
2: Com ha estat això?
0: Home, jo en tenc 30. Vull dir, és una edat clau, per exemple, a l'hora de tenir fills. Això a les dones ja ni en parlem. Què vos he d'explicar? Quan tenim 30 anys, si no tenim parella, també una altra vegada som meses en aquest rellotge biològic que va contra el rellotge perquè el sistema no mos ho posa del tot fàcil. És que jo crec que és diferent,
2: conceptualment,
0: no? Per
2: diferent,
0: això sí. La crisi d'edat se relaciona més amb els homes. Bé, Sebastià, no te'n vagis, perquè ets aquí per donar-nos consells, ja que has patit per... has passat per totes aquestes experiències. Te parell bé donant un parell de consells?
1: Vinga, bé,
3: vagis. Sí, sí. Ara, fins ara, he estat aconsellat. Una Marina Margarida, ara te toca s'aconsellar a tu.
0: Vinga, bé. Però abans, plana internacional.

0: plana internacional.
1: L'actriu Sofia Vergara ha oferit empanades colombianes a uns robots humanoides.
2: Ha estat als camerins del programa American Got Talent durant una visita d'aquests robots humanoides al programa. Vergara els ha volgut oferir aquest menjar tradicional del seu país.
3: Els robots responen apropant-se a l'actriu, que fins i tot s'ha... fins i tot s'acosta a l'alçada dels robots per alimentar-los, però després l'actriu s'ha fet enrere i escarrufada que ha acabat fugint dels humanoides.
2: Per tant, ja ho poden confirmar, els robots humanoides mengen panades, el manco de colombianes. De les nostres encara no sabem si són més de panades o de formatjades.
1: Les vendes del CD tornen a créixer als Estats Units i també augmenta la demanda a alguns països d'Amèrica del Sud.
2: Segons un informe de Luminate, una de les companyies d'anàlisi de dades més reconegudes de la indústria de l'entreteniment, les vendes de CDs als Estats Units han augmentat un 16% en el primer semestre de 2026, aconseguint les 16,3 milions d'unitats. Els vinils, en tant, només van augmentar les seves vendes un 2,4%.
3: Entre els factors que cita l'estudi es troba l'augment de consumidors de la generació Z, el preu més accessible i l'auge mundial del K-pop i el seu ampli catàleg amb edicions especials per a col·leccionistes, una situació que no sembla exclusiva dels Estats Units.
2: Aquest retorn pot generar certa discòrdia entre els formats físics i les plataformes digitals.
4: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem. No.
1: Un home balla gairebé sense aturar durant 7 dies per aconseguir el rècord Guinness.
2: És el nigerià Benjamin Daniel, que ha ballat durant més de 168 hores. Ha aprofitat el seu extens coneixement de ball tradicional nigerià per dur a terme la fita.
3: Durant el desafiament ha menjat lleuger i s'ha hidratat mentre prenia els 5 minuts de descans permesos per cada hora d'activitat contínua.
2: Ja ho diuen, que el ball es du a les venes. Això sí, sempre amb una pauseta d'hidratació.
5: M'encanta.

0: vida de l'arxiu.
1: Recordeu que en aquesta temporada l'equip de Xiu Xiu vos espera de dilluns a divendres a les 5 del capvespre i sempre que vulgueu a totib3.org.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En lloc de fugir, i de, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Equip de Guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
1: Amb l'arribada del canvi d'estació i de temps, arriba també el moment de fer un canvi d'armari o de traginar d'un lloc a l'altre la roba que ens posam habitualment.
0: Inici de recerca d'àudio.
1: Sou dels que feis canvis d'armari? Sou dels que vos fa peresa? Teniu la sort de tenir un vestidor que no vos obliga a fer aquesta reordenació?
0: Preparat l'àudio seleccionat.
1: Sigui com sigui, recuperem ara una conversa que es va tenir sobre aquest aspecte en el programa El Dia.
0: Play.

0: Idò, sí, roba que va, que ve, peces que no recordàvem, que teníem oblidades, i d'altres que potser ja és hora de deixar anar, aquelles que, i sí, les guardam per i sí, de cas, idò, han quedat ja petites o ja no s'estilen, ja no les feim servir, però hem començat a posar ordre en el nostre mar i xisco Nadal.
1: Idò, per parlar-ne, tenim en nosaltres un expert en convertir el caos en calma, com és Araceli Álvarez Campana, la nostra ordenamiga preferida. Araceli, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Clar, per començar, per què el canvi d'armari mos fa tanta peresa si, en el fons, després mos sentim tan bé? Però, clar, mos sentim bé feines fetes. Posar-s'hi és un desgavell.
2: Sí, cuesta mucho, pero porque se juntan tres cosas. Por una parte, la parte física, que tienes que trabajarlo. Por otra parte, el tomar las decisiones de dónde lo pongo, cómo lo hago. Y por otro, la parte emocional. Esto lo quito, esto lo dejo, esto lo voy a lavar, esto lo pongo, esto no. Esto, aunque no me cabe, lo dejo para la temporada que viene, que ya tomaré la decisión. Claro, todo esto al final, acumulado, pues claro, da mucha pereza tener que empezar a hacerlo.
3: Avui a micro tancat hem aclarit una cosa molt important, que és quant de temps ha de passar fins que li diguis adéu de forma definitiva a una peça de roba, i Araceli diu 6 mesos.
2: Tot entre 6 i un any, sí.
3: Joana deia que tenia roba de feia any, i sí, crec que Xisco Nadal també, o no?
1: No feia comptes parlar de mi, però sí. Tenc una capsa de roba plena. No l'he tirada perquè, com diria ma mare, és roba bona. Aquesta roba que, de quan estava més prim, que ara estic en aquest procés de tornar a arribar, pot ser en aquell moment, i no l'he tirada, i és una capsa que no la tenc dins l'armari. Ja fa anys que no l'he tret de dins aquella capsa, i és allà.
3: Sap greu, clar.
1: I no ho he tirat. Ara, roba de diari, et cerca quan ja fa mig any o un any que no t'has posat una camiseta, pots arribar al moment de jubilar-la.
0: És hora de fer zafarranxo en el ranxo, no?
2: Sí,
0: com se diria.
1: Ella sempre tan nostrada.
0: Però, tan nostrada. Sí, com ho diries en català?
1: Saferranja
0: al ranx. Saferranja en el ranx.
1: Òbviament.
0: Bé, després ho consultarem amb els lingüistes, però el Ben Araceli, que hi ha gent que deixa aquesta tasca per un dia que té lliure, per el cap de setmana, hi ha qui ho ajorna setmanes. Quin seria el moment ideal?
1: Perdona, hi ha qui no ho fa perquè té vestidor.
0: També.
3: Clar, hi tenen roba d'hivern, roba d'estiu...
1: La solució seria fer-te un vestidor, un pin mai, i ja amb un dia que ho endrecis, ja ho tens fet per sempre.
2: Exacto.
1: Com és que has d'anar a Marta Garau. Sí, sí. Me l'haig obligat a comentar-ho perquè ja ho sabeu, jo me de que balears.
2: Pues, a ver, para el día que mejor puede funcionar, primero tiene que ser que tú tengas el ánimo de quererlo hacer, porque si estás triste, deprimido, no te apetece, mal empiezas. Entonces, que tengas el ánimo de hacerlo, y por otro lado, generalmente por la mañana, porque estás más despejado, tienes la cabeza más despejada, más
3: que deixis
2: la
3: això pel vespre i se te fiques a l'hora de sopar i no deixes l'habitació a mitges amb doble de roba per damunt el llit, no ho tornes a fer mai més.
2: Sí, sí, sí.
3: Bon matí, a primera hora del matí.
2: A primera hora de la mañana. Además, nosotros una de las cosas que sí que tenemos con nuestras clientes, y se lo decimos, que aunque estemos haciendo el cambio de armario, en el momento en que nos vamos, volvemos a colocar toda la casa exactamente igual.
3: Exacto.
2: Para que no le cree un agobio el que está haciendo el cambio de armario, por ejemplo. Entonces, somos muy escrupulosas en eso. Cuando nos marchamos, dejamos la casa tal cual como si no hubiéramos estado y continuamos al día siguiente a lo mejor. Pero eso es muy importante. Incluso cuando tú estás haciéndolo en casa, el recogerlo, el guardarlo, el no tenerlo por medio, hace que no te levantes al día siguiente de muy mal humor, de buah, no lo terminé ayer, lo tengo que terminar, y al final se te acaba convirtiendo en una bola.
1: Ja. Clar, també hi ha un vincle emocional molt marcat en sa roba.
2: Sí.
1: Fins on han de permetre que hi hagi memòries en el nostre armari. Ho dic perquè aquella típica camiseta que te van regalar per un aniversari, que encara que no te la posis, la toques i tornes en aquell moment, com si fos un horocruix d'en Harry Potter.
2: Sí.
1: Ho toques i te transporta en aquell instant. O aquelles sabates que te vas comprar i només t'has parat un dia, però t'agraden, però com que són de color, jo que sé, que carabassa, no te va posar sovint. Clar, això com ho gestionem si tenim un armari de mida estàndard?
2: Vale. Un par de coses nunca vienen mal, porque siempre... Claro, un par de coses que las recuerdes, que te recuerda aquel momento, no está mal. Ahora bien, cuando tienes el armario lleno de cosas de memoria, como si dijéramos, lo que estás haciendo es viviendo en el pasado. Estás viviendo en aquella época, no cuando yo hice el viaje de Erasmus, no cuando yo me fui a tal excursión, no cuando yo fui... Y estás viviendo en momentos del pasado.
1: No, cuando tenía que el novio.
2: Exacto, por ejemplo. Entonces hay que vivir el presente. Y eso te lo hace también con la ropa que te compras ahora.
0: Y ya no només amb el teu ex, ¿no? O sea, teva ex, yo, por ejemplo, reconec que guardo muchas cosas de cuando se me filla era petita, i clar, també segurament sense cap sentit, perquè no ho tornaré a fer servir, però és com aquella nostàlgia o aquell... d'allò de dir, sí. Ai, no ho vull tirar...
2: Pero eso tienes que seleccionarlo, sí. Y eso lo tienes que seleccionar muy bien. Por ejemplo, ropa que sabes que lo cosió alguien determinado o en el momento del bautizo, o si se bautizó en un momento de una fiesta importante, algo así, sí se puede guardar, pero nosotros hemos ido a casas donde guardan cajas y cajas y cajas de hasta baberos de plástico, entonces no. Hay que ser un poco consciente de lo que se guarda de memòria, no?
3: Primer planificació i selecció.
2: Sí.
3: Podria ser un llapis i paper.
2: Sí, sí, sí.
3: I paper a vora.
2: Sí, sí, sí.
1: Ja, però què hem de fer abans de fer el canvi d'armari? Necessitar material, per exemple, nosaltres, se l'ordenar amiga, sempre som molt de catxes. I de tenir cada cosa per al seu racó i cada racó de tenir la seva estructura. Clar, planificar una mica el que hem de fer també és important. I també tenir catxes per poder... tirada dins tot allò que no facen servir.
2: Claro. O sea, nosotros sí que abogamos mucho por tener cajas, pero se pueden, no hace falta comprarlas. Se pueden, hemos hecho muchos talleres donde enseñamos a tener cosas recicladas de cajas, que, cajas de zapatos, por ejemplo, que les das la vuelta y se quedan perfectas y te sirven para poner a lo mejor las cosas de tus hijos en esta temporada, las tiras y la temporada que viene pones otras. Es decir, enseñamos mucho que se pueden poner cosas recicladas. No, no hace falta... Yo, para ser ordenada, necesito gastarme tanto dinero, no va una cosa con la otra.
1: Ya no es excusa.
2: Claro.
1: Yo no fui para eso. Y que ya he de comprar tantas cosas para tener... Claro, porque yo no voy a renovar visual. Claro, yo, si una cosa he prejado
3: en la peli, evidentemente,
1: yo voy un armario de revista. Y ya, si no el puedo tener, ya no me puedo. Y claro, así...
2: Vaya, pues mal vas.
1: Así no, totalmente de acuerdo.
3: Hombre, siempre te puedes comprar tres cartas iguales y grosses i donar-li això.
1: Ús,
3: però si tu compres aquestes cases, jo crec que Araceli recomanarà que posis a dins bosses al buit.
2: Exacto.
3: Per guardar la roba, perquè també ocupen la meitat de l'espai.
2: Exacto. Las bolsas cerradas las recomendamos mucho no tanto en ropa, sino como en edredones o en sábanas, en cosas, en albornoces, en cosas así, porque luego sí que es verdad que cuando salen otra vez a la temporada siguiente se quedan un poco arrugadas.
3: I com sé que m'ha de sortir bé aquesta bossa? Perquè jo he de dir que per la meva pròpia experiència totes les que he comprat, li fiques s'aspiradora i després de, no sé, te diré, dues
0: tot
3: hores, dos dies... No, se torna a inflar, no funciona.
2: Sí.
3: No totes funcionen.
2: No totes funcionen.
3: No totes funcionen, no. Eh?
2: Aquí hay que invertir dinero en comprar-se unes bosses que sean buenas.
3: Era massa econòmica.
1: Allò barat o surt,
0: ja. Al buit, perquè, clar, és vera que, per exemple, per un nòrdic està molt bé, però per segon quin tipus de roba la fa malbé i la rua les totes.
2: Claro, eso. Que ropa no. O sea, yo meto edredones y metemos cosas de esas. O toallas, por ejemplo, de la playa, cuando cambias de temporada, eso sí, pero la ropa no, la ropa recomendamos que sean cajas y que, a ser posible, de plástico, o sea, que sean de tela, no de plástico.
0: I ara, Celi, més tips i més cosones, més consells per fer-ho bé, perquè crec que molts no ho feim bé. A l'hora d'amagar i d'estotjar i desar coses d'hivern, ho hem de fer net abans de guardar? Me refereix que, per exemple, jerseis gruixats, o també, per exemple, la funda nòrdic o qualsevol cosa que vulguem guardar.
2: Nosotros siempre recomendamos primero lavarlo todo antes de guardarlo, sobre todo por si tiene alguna manchita, que luego se te hace el cerco ese amarillo que se te queda a la temporada siguiente, eso es porque no se ha lavado bien. Entonces, que se lave bien y sobre todo que se seque. Cuando, no tanto ahora que haces el cambio y metes las cosas de invierno, sino al revés, siempre decimos que los bañadores y todo, cuando han de ser guardados, incluso con un poquito de polvo de talco, para que así absorban la humedad. Y siempre meterlo o con bolsas de estas que absorben la humedad, o con, también ahora si es de invierno, pues un poco de naftalina, unas bolitas de naftalina o algo así, siempre es necesario meter alguna bolita.
1: Per tant, tu recomanes fer-ho net, passar-ho per la bugueada abans de guardar-ho.
2: Sí.
1: Ja, és que jo també ho faig quan t'ho trec.
3: Perquè té com un olor tancat.
1: Fa aquella olor com de, sí, de reclosit.
0: Home, per fer-ho bé, les dues coses
3: exacte.
0: Estan...
2: Claro,
3: una feinada.
2: Claro, les dues coses estan bé, però, per exemple, nosotras, si lo guardas bien y lo tienes bien guardado durante todo el invierno y ahora sacas lo de verano, con airearlo te basta, no hace falta tenerlo que lavar. Depende de qué cosas, pero hay muchas de ellas que con airearlas bien se acaban quitando ese pequeño olor. Ahora bien, si los guardas en un sitio que tiene mucha humedad, está claro, al sacarlo hay que lavarlo.
3: Has dit que no fa falta comprar-les, que en realitat amb materials que poden tenir a casa, catxes, etcètera, però...
1: Tampoc hem de fer un art atac dins l'armari,
3: estimada. Això te fa molta peresa. A tu t'agradaria tenir totes les cases noves, no?
1: A mi m'agradaria que vengués qualcú i me digués, has de comprar això, això i això, i l'armari quadra això, això i això.
3: I te quedarà perfecte.
1: I crec que ho seguiria.
0: Llama a tu ordenar, amiga.
1: Exactament. Exactament. No, i sobretot, com doblegues, és a dir, com doblegues les camisetes? Sí. Perquè no és el mateix una doblegada clàssica, aquests que fem a casa nostra,
3: o,
1: que no...
3: O els coneguts com a xurritos, que estan
1: fet,
3: molt de moda.
1: Exactament, que més, els abous, pots triar per colors, això va d'incatsa, jo tot això, és que la teoria, és com lo de prima.
2: La teoria, la llibre?
1: No, no, és que és com lo de prima. Jo, a prima, en sé una altra cosa és quan t'ho he de posar en pràctica, lo de l'armari. Tenc clar com funciona, però llavors la pràctica me falla.
2: Pues llámanos, porque sacamos mucho espacio. Nosotros, en todas las casas a las que vamos, una de las cosas que nos dicen siempre los clientes, ay, es que no tengo sitio, es que no tengo sitio. Y cuando nos vamos, quedan estantes vacíos para decirle, ves, tienes estantes vacíos, o sea, tenías espacio.
1: Això faria molt feliç ma mare, sobretot perquè nosaltres tenim una habitació que és la cambra del caos, que hem guardat allà totes aquestes coses grosses que no saps on espotjar-les. I clar,
3: la bicicleta estàtica.
1: Exacte, ma mare seria molt feliç si aquesta habitació tornàs a ser una habitació.
2: Bueno, solo tienes que llamarnos, pues. Y no, nosotros mira, vamos.
0: Apuntes telèfon.
3: Estalviaràs espai, reorganitzaràs la teva vida i amunt guanyaràs una habitació.
2: Sí.
3: Imagina't.
0: Perquè, per exemple, dius deixar espais i que quedi lloc per tot. Com col·locam? Per exemple, els texans han d'anar a una banda concreta, d'una manera concreta, penjats, els jersers han d'anar a estanteria o els han de posar... no sé si ho dic bé, una perxa, una crossa,
2: una
0: perdó.
2: Crossa.
0: Com ho han de fer per distribuir... distribuir
2: coses importantes, vale, coses importantes. Un tip que és molt important en los armarios, el tener todas las perchas iguales. Mm. Nosotros abogamos siempre por unas perchas que son como de terciopelo y finitas, pero da igual. La cuestión es que tengas todas las perchas iguales, porque esto da mucha limpieza visual a la cosa. Entonces, empezar por ahí. El tener todas las perchas igual. Que me da igual que sean de madera, que sean menos las de plástico de cuando vas a la tintorería. No, estas no. Todas las demás
3: tothom
2: van
3: té
2: bien.
3: Algunes d'aquestes, eh?
2: No. Porque es que además el plastiquito se rompe, luego la ropa te la estropea. Estas no son una buena inversión. Eso por un lado. Y luego por el otro, el maximizar los espacios. Mucha gente no maximiza bien los espacios. Entonces, maximizando... O sea, un estante, muchas veces hemos ido a casas y los estantes simplemente con moverlos, subirlos o bajarlos, le creamos muchísimo más espacio.
1: Eso me pasa. Yo es que no maximizo bien.
2: Pues es que...
1: Es que no. I llavors, darrera pregunta que li va fer a l'Araceli és, per exemple, que ho parlàvem abans, en la Joana, en la Marta Garau, que tenen armaris plens de roba, però sempre estan en son no sé què posar-me. Mm. Clar, si fessin aquesta neteja d'armari... Supos que això també clarifica una mica lo que te pots posar i lo que no.
2: Sí, hay una de las cosas importantes que la gente tiene más ropa de la que necesita, entonces ve todo aquel mogollón de ropa, claro. Entonces se bloquea y no sabe qué ponerse. Para empezar, el tener un armario despejado, que la ropa respire, es muy importante. Claro. Luego, por otro lado, tenerla de manera homogénea, es decir, todos los pantalones juntos, todas las camisas juntas, todas las chaquetas juntas, y a ser posible por el mismo color. Es decir, si tienes tres camisas negras, poner las tres negras juntas. Si tienes cuatro blancas, poner las cuatro blancas juntas.
3: I així t'organitzes amb un impact. Només una mirada, no? Ja te pots ubicar.
1: Quadres en quadres, estampats amb estampats.
2: Exacto.
3: I gradació tonal, no? De colors més flors.
1: Exacte. I si pot ser pels números d'Espantone. Ja aprofites i dius, vaig a posar-ho
2: pel
1: número Pantone.
3: Aproximadament, què se torba de mitjana en fer un canvi d'armari com toca? No, no un així a correcuita, sinó com toca.
2: Nosotras, Ordena Amigas, tardamos un dia.
3: Un dia sencer,
2: Un día. Nosotros, de hecho, lo último que hemos hecho ha sido una mudanza entera de una casa y la hemos hecho en dos días. Hemos deshecho una casa entera y la hemos montado en un chalet y la hemos hecho en dos días. Dos personas en dos días lo hemos hecho.
3: Mira, siempre digo, ¿no?, que una de las cosas que más trastorna la vida son las mudanzas. Si te puedes permitir que te la facin, mira, això que t'estalvies de mal de caps i de discussions, perquè la gent discuteix moltíssim en les mudanzas i en les obres. Ho puc confirmar. Araceli, moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
2: A vosotros.
3: Ja te diré com va el nostre canvi d'armari.
2: Bueno, cuando queráis, aquí estoy. Gracias.
4: Si mentre has escoltat aquesta entrevista has mirat de reull el teu armari o escalar això sonia la roba de temporada, ànims.
5: IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
0: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
1: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
0: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
1: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
1: Vos convidem ara a fer una volta per Menorca.
2: Indexació de dades.
1: I passejant, arribant fins a una botiga ben especial i coneguda pels menorquins.
2: Revisant catàleg.
1: Musicassa.
2: Arxiu localitzat.
3: El Dia Menorca, fet a casa.

0: El dia Menorca fet a casa amb els comerços emblemàtics. Tots els dimecres a la recta final entram a veure com fan també casa seva els seus negocis. Avui visitem Cime Musicassa, una botiga en el centre de Mó, on venen instruments que amaga una gran història darrere, Pere.
1: Sí, a més és un establiment que enguany ha fet 50 anys, un aniversari que hem volgut celebrar amb aquesta conversa que hem tingut amb els propietaris, els germans Paco i Dani Pons.
0: I atenció, perquè aquesta història arranca quan la televisió era en blanc i negre, en tràmit.
2: Hola, bon dia.
1: Ens trobem ja dins la botiga Cime Musicassa, a la plaça de la Miranda de Maó, envoltats d'instruments musicals de tot tipus. Estem aquí amb en Paco i en Daniel. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Per entendre ben bé on som ara, per conèixer l'origen, el punt de partida d'aquest establiment, a quin any, a quina generació familiar i en quin moment del passat de Menorca ens hauríem de remuntar? Paco.
3: Bueno, no sé, com que nosaltres érem uns salots petits en el moment que el papà va inaugurar, no sabem exactament el dia que va inaugurar, sabem que era o a final del 74 o a principis del 75. Bueno, doncs en aquell moment s'obre la botiga, que és una botiga d'electrodomèstics, que té pues, les coses que hi havia en aquella època. També té fotografia, també té projectors de diapositives, projectors de pel·lícules de Super 8.
1: Són 50 anys, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Ja els heu celebrat?
3: Sí, sí, sí, per això tenc els cabells blancs.
1: Així és com es celebren els anys, eh? Amb canes.
3: Exacte, exacte.
1: Com es deia el vostre pare?
3: Enrique. El seu pare era de Sant Climent i tothom el coneixia. En Enrique del Forn, que era de sa família, tenien un forn allà. I els coneguts el coneixien per en Enrique del Forn. Però, bueno, després ja quan va posar sa botiga, ja feia uns anys que quan va sortir, quan hi va haver a Menorca ja repetidor de tele, pues el que havia fet era muntar teles en blanc i negre, que van posar marca Cintor amb el seu cunyat. De fet, aquest nom era l'inicial del segon llinatge d'ells dos, Cinta Sirfila, i pues, així va començar dins el món de l'electrònica. I la botiga ja de Cintor, el taller de Cintor, muntava teles i res més, no era una botiga que tingués altres coses. Després, quan se van separar els dos socis, bueno, pues aquí va ser una botiga de... que hi havia un poc de tot, i Cintor, que se va traslladar a Esquerra Sant Esteban, pues, també se va convertir en una botiga que té de tot.
1: No hi havia antenes. Com s'ho feia el vostre pare, això?
5: Sí, de fet, cada un que comprava un televisor necessitava fer una instal·lació d'antena, tenir un moble ben posat televisor, i moltes vegades un estabilitzador, perquè el voltatge corrent no era prou bo. També el meu pare va estar durant des dels inicis en Televisió Espanyola encarregat del repetidor de televisió aquí a Menorca.
3: Era un repetidor que va comprar entre diversos botiguers per poder, perquè no hi havia recepció. Ja hi havia tele a Espanya, però a Menorca no arribava a senyal, no se podien vendre teles fins que no es posés un repetidor. Se va posar un repetidor privat, com es qui diu, i fins que no va arribar a Televisió Espanyola i va posar el seu, jo un poquet millor, m'imagino, que és qui van poder comprar ells. I així va haver-hi tele a Menorca. O sigui que aquella primera venda implicava pues, tot això. Implicava muntar-li l'antena, posar-li una tauleta, encara me'n queda alguna passeller, la típica tauleta de les teles en blanc i negre, el televisor, l'estabilitzador, i com que era un moment que Espanya pues, començava a funcionar i a burinar, pues, tampoc hi havia, això era molt car, i també pues, feien de banquers i financiaven tot.
1: Estem parlant dels anys...
5: Del 60 al 75 serien com uns 15 anys que es feien les teles en blanc i negre aquí a Menorca i necessitaven tot això. Sí.
1: L'acompanyàveu, el vostre pare, a fer aquestes tasques?
3: Qualque vegada havia anat a fer, que es feia antes, o sigui, no existeix, reparacions a domicili. O sigui, antes anaven sa maleta i un se li havia espanyat sa tele, arribaves a casa, tombaves sa tele, l'obries i la reparaves. Ses teles eren a vàlvules, làmperes, que deien antes, i se reparaven a domicili. I això qualque vegada hi havia anat jo amb el papà, abans hi havia sort i me donaven algú de propina.
1: Però arriba la tele en color i què passa?
3: Bueno, quan arribes a tele en color ja és impossible fabricar-les. Com que tenim demanda de gent que coneix en el papà per el tema de com muntaves les teles, aquests clients antics que li demanen tele muntada per ell, acaba per fer soci amb uns petits fabricants, com era ell, que van posar una fàbrica a Saragossa, que es deia Sotelsa, a Bonte, i com que tenia una participació, doncs mos enviaven les teles aquí sense marca i posaven cime, perquè després quan se va acabar el blanc i negre i el de Cintor de Serraval, bueno, doncs ja se va quedar a la botiga aquesta de la Miranda exclusivament, i tot d'una van tenir teles cime, i eren, doncs, aquestes teles fabricades a Saragossa, ja una cosa un poc

0: sumissats, o sigui que posava el mascador Sime i també posava Tònic, per exemple, o Cova d'en Xuroi, o el que fos, o sí, per a aquests clients, no?
1: I en quin moment decidiu fer-vos càrrec de la botiga?
0: El negoci se'l van quedar quan ell se va jubilar. Se va jubilar a final del 89, o sigui que el nostre és a partir de l'1 de gener del 9. Vam coincidir amb el principi d'any per fer el canvi de nom. Tota la gamma d'instruments de clàssics i moderns i so va ser quan ens van associar amb Musicassa l'any 96, i en aquell temps, sí, tot d'una, el que la música va entrar a poc a poc, com que ens dedicaven al so professional, hi havia molt de so professional que era per músics, que tenien que mestir qualque instrument, i a poc a poc van anar incorporant instruments musicals. Però especialment instruments musicals moderns o electrònics. Val? O sigui que si em volia una guitarra elèctrica, un pedal, era aquest tipus de música. És que també tenia un equip de música. Els que estudiava flauta no pensava en Sime per res, i nosaltres pensàvem que pogués ser un dia un client, no? Però com que van tenir tanta mescla de coses, de vendre televisors, equips de hi-fi, i tenir després guitarres elèctriques i teclats, van acabar pues, en aquest any, el 96, per separar les dues botigues i tenir dos locals independents.
1: I on som ara és on hi ha els instruments musicals.
0: Ah, on som ara és on hi ha instruments musicals, exactament. La botiga de electrònica, pues, tot d'una van anar on era el Cine Victòria, després ens van traslladar en el camí de les Rodees, i com que al final ens van acabar convertint en instal·ladors, al final han acabat en el polígono de Sant Lluís, un magatzem. I bueno, pues són dos negocis que se complementen un amb l'altre. O sigui, aquí ven una guitarra un dia i un altre dia la duen per reparar, i jo me l'enduc en el taller i intenta aclarir-la i la torna aquí, i complementant els dos negocis perquè vagi tirant.
1: Dani, molta cosa hi veig aquí a la botiga, eh?
2: Sí, cada vegada tots els fabricants i tots els productes que hi ha amplien gamma, amplien catàleg, i te veus forçat a tenir més producte, i realment que ja no hi caps.
1: Hi ha molta tradició de música a Menorca i se'n fa molta dia d'avui de música a Menorca. Quin perfil de clients? Qui us ve a trucar a la porta?
2: Bueno, sempre és, quasi sempre, l'estudiant, és a dir, el que està començant i que necessita un instrument d'iniciació, quasi sempre guiats pels mestres, que siguin els que aconsellen què és el que han d'emprar, i tot això mentre van pujant de nivell, accessoris que necessiten i tal, i quan ja s'arriben a nivell professional, que potser ja se'n van a estudiar fora per acabar de fer la seva carrera o so, després aquí ja no arribes en aquesta gamma d'instruments, però bueno, si es volen hi són, però bueno, és un moment de canvi de passar de ser un estudiant a ser ja un professional amb el sector.
1: D'acord, Tito. Dani, Paco, que celebrau aquests 50 anys i molta energia i molta feina per endavant encara.
0: Bueno, sí, encara me queda un poquet, o sigui que sí. Gràcies.
1: I sempre pensant en el pare, eh?
2: Sí, bueno, que va fer moltes coses que ningú més ha fet. Vull dir que ja és per record.
1: Moltes gràcies.

0: Una forta abraçada en Paco i en Dani Pons, germans de Cime Musi Casa d'Amor. Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra i conèixer un poquet sa vostra família.
1: Ses edicions insulars del dia s'emeten de dilluns a divendres feiners a migdia.
2: Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
1: Acabem aquí sa guàrdia des 12 d'octubre. Rebeu una ben cordial salutació de Bernat Nadal en el control tècnic i de qui vos parla, Pep.

0: Bon dia, són les 9 i 5 minuts i si mos escolteu és que avui no és un dia feiner. Som dia 12 d'octubre, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb olivetes en aquest dia. I avui és festiu perquè és festa nacional a Espanya, ja ho sabeu. Així que entrem amb olivetes, Maria Antònia Miró, bon dia.
1: Molt bon dia, Inés, i molt bon dia a tothom. Avui també és conegut com Dia de la Hispanitat. Avui es commemora el descobriment d'Amèrica l'any 1492. Una commemoració que precisament el nou món encetà ferides del passat. De fet, el rei d'Espanya fa uns mesos fa unes declaracions mai reconegudes sobre aquests fets històrics.
2: També ha habido luchas, en, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, ¿no? La reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? Valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más sacar lecciones.
0: Declaracions de Felip VI el passat mes de maig. Per cert, que avui de matí, d'aquí poques hores, els monarques Felip i Letícia assistiran a la desfilada militar a Madrid, com ja és habitual aquest dia.
1: I xerrant de protagonistes, ja sabeu que aquest dia n'hi ha un que ens toca de ben a prop. Mm-hmm.
0: Ja sabeu que la identitat de Cristòfol Colom i que en concret la pregunta de si és realment originari de les illes, de Mallorca, és un dels grans enigmes de l'edat moderna, Maria Antònia.
1: Sí, d'estudis n'hi ha molts. Per exemple, el de l'historiador i filòleg Jaume Mangual, que recull el llibre La Verdad de Colom, un treball en què diu provar que Colom era de Felanitx, amb arrels montuïreres. L'identifica com a Joan Colom, un mallorquí que va participar en la fracassada revolta forana, fet pel qual va haver d'amagar la seva identitat.
0: Així és, i durant la presentació els companys de IB3 Notícies, d'IB3 Televisió, varen recollir les declaracions i explicacions de l'historiador Jaume Amengual.
3: Hem trobat quatre generacions d'un Joan Colom que seria la família del descobridor. O sigui, podríem dir Joan Colom primer, Joan Colom segon, que seria el descobridor, el primer seria son pare, Joan Colom tercer, sènior, que seria un dels seus fills, i Joan Colom IV, que seria en Joanot Colom, de la Germania. El podrien trobar en 7 documents mallorquins de l'època, el principal dels quals és un inventari de béns que se fa d'en Joan Colom a Felanitx, Joan Colom absent de Mallorca. Evidentment, en 1491, el descobridor està a la cort castellana per allà negociant per fer el primer viatge de descobriment. L'idioma subjacent escriu en un castellà deficient. O sigui, ell, tothom està d'acord i està claríssim que no és castellà no parlant, sinó que ha après l'idioma de major i ho escriu amb una certa dificultat i deficiències. I l'idioma que flora darrere el seu castellà és el català valencià balear i especialment dialecte balear. Un mallorquí reconeix perfectament les traces del mallorquí en el castellà d'en Colom. Per exemple, diu legumes, per dir legumbres, llegums, sabor, sabor de la tierra, sasaó, ell diu cuervos marinos, corbs marins, que en castellà és cormorán o corvejón. América, América,
0: gigante país. Així ho explicava l'historiador Jaume Amengual durant la presentació del seu treball, com dèiem, titulat La Verdad de Colom. Bé, i a banda de la festa nacional, Maria Antònia, quin dia és avui?
1: Mira, Inés, si aterram una mica a l'actualitat, avui també és el Dia Mundial de l'Artritis, una malaltia reumàtica que se sol relacionar amb les persones grans, però que a les Balears, més de 200 nins i adolescents pateixen alguna malaltia reumàtica, entre les quals podria ser l'artritis. De fet, a les Illes tenim constituïda l'associació Con Artritis i a banda d'això, a Espanya, avui també és el dia de les escriptores.
0: Maria Antònia, tu ets una gran lectora. Em vols destacar alguna avui?
1: Mira, destacaré no una escritora, sinó moltes, on manco un lloc on trobar-les. Se tracta de l'editorial Veus Pròpies, una editorial emergent creada per una emprenedora mallorquina, na Maria Martorell, amb l'objectiu precisament de recuperar autores en català del segle XIX i XX. Allà les trobareu.
0: Aida, mira.
1: Na Maria vos farà les recomanacions.
0: Aida, sí, sí, sí, una editorial emergent, a més, emprenedoria... De joves, que això sempre mos agrada, editorial Veus Pròpies. Igualment, en saps dir alguna que mos puguis recomanar?
1: Mira,
0: per el dia de les lectores, Maria Antònia?
1: Vaig una mica tard, perquè no fa tant vàrem xerrar en Olivetes d'aquest premi, que s'adonen els Premis Nadal, que s'adonaven a principi d'any, i la primera persona que el va guanyar va ser una dona, va ser la Carmen Laforet, amb el llibre Nada, que va donar l'Ota, que va estudiar a Barcelona en aquest context de l'Espanya de postguerra. I vos juro que m'ha encantat. Carmen Laforet, aquest premi de fa bé, bastant de temps que el va guanyar, el 40 i poc, més que merescut.
0: Es diu Nada.
1: Nada, és llibre de Carmen Laforet.
0: Mira, moltes recomanacions avui, així que apuntau-les bé. Continuem, perquè si tornem a mirar el calendari, avui també és l'aniversari feliç d'aquí.
1: D'avui, precisament, l'actor australià Hugh Jackman.

0: to hear the people sing. My place is here.
1: Sona Le Miserable. Com es diu?
2: Le Miserable.
1: És que tu tens també molt bon francès.
2: També podem dir Els Miserables.
1: Exacte. No? I d'això, Hugh Jackman, que avui compleix anys, va estar nominat als Oscars per la seva interpretació a aquesta obra. Això vol dir que Hugh Jackman també canta.
2: Clar, i si va estar nominat als Oscars vol dir que deu cantar bé. De fet,
1: sí,
2: no?
1: Mínimament bé.
2: Però bé, ell realment va saltar a sa fama amb sa saga de superherois de X-Men. X-Men. Mm-hmm. Ja no sé anglès, tampoc. I posteriorment també va fer sa pel·lícula El Gran Showman, que també és molt conegut.
1: I quant anys fa en Hugh Jackman avui?
2: Mira, fa 58 anys. I te diré una cosa, Inés. És un any més vell que sa model catalana Judit Mascó.
1: M'encanta aquesta cançó, aquesta música que crea ambient de glamour d'estrella, com és na Judit Mascó.
2: Exacte, que amb molta elegància en fa 57.
1: Molt bé. I avui nosaltres hem decidit que la cançó del dia és...
2: Tòfol Colom d'Ossifar.
3: Economia, toco el Colom! He comprat per nous de trinca

Per cert, que avui també és el dia del Pilar, així que molt d'anys a totes les Pilars que mos senten. Avui tenim en Bernat Nadal en el control tècnic.

0: Les Illes Balears són la quarta comunitat de l'Estat amb més prevalença de trastorns mentals i del comportament per darrere de les Canàries, el País Valencià, Múrcia i segons les dades recollides l'any 2025.
1: De fet, l'última enquesta de salut d'Espanya diu que la prevalença de la depressió severa a les Balears és d'un 8,93%, unes 112.000 persones. La mitjana nacional és del 8%.
0: Això vol dir que un 18% de la població de les Balears es medica per l'ansietat i la depressió i un prop de la meitat ha patit algun problema de salut mental. I si parlem dels joves, un de cada 7 d'entre 10 i 19 anys, el 14%, presenta algun tipus de trastorn mental. Els trastorns més freqüents són els d'ansietat, depressió, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i els trastorns de conducta. Aquest dissabte ha estat el Dia Mundial de la Salut Mental per conscienciar de que totes aquestes dades que vos acabam de mencionar, tots aquests nombres, són noms i llinatges.
2: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.

0: I precisament amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental, el govern ha reivindicat la importància de detectar a temps les dificultats emocionals i d'acostar els recursos de salut mental a l'atenció primària. Saludam ara a la directora general de Salut Mental, Carme Bosch. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. La salut mental també s'atén a l'atenció primària. Creu que entre la desconeixença i l'estigma costa fer arribar aquesta informació i aquest missatge?
1: Bueno, jo costa, però jo tinc un ànim bastant optimista, perquè crec que cada vegada estem molt més conscienciats, no? I, de fet, nosaltres ho notem també a les consultes, que la gent cada vegada ve més a demanar ajuda i, afortunadament, més aviat. Quan ja comencen a notar que alguna cosa no va bé o que tenen algun tipus de patiment emocional, ja s'atraquen al metge de capçalera per demanar ajuda. I això és molt positiu.
0: Uh-huh. Per tant, que a la gent li ha de quedar clar que pot dirigir-se a atenció primària per problemes de salut mental.
1: I tant. Sí, sí, a més ara sí, estem ja acabant d'implementar el fet de posar un psicòleg a cada centre de salut per tal de que l'accés a la salut mental sigui molt més ràpid. No? Fins ara, doncs, és veritat, només teníem psicòlegs a les unitats de salut mental que atenen generalment problemàtiques ja de caràcter més greu, no? I sobretot ja el que vindria a ser un trastorn de salut mental. Però ara, amb aquesta nova incorporació dels psicòlegs dels centres de salut, el que pretenem és que hi hagi un accés molt més ràpid i que es puguin atendre totes aquelles, a tots aquests malestars o patologies lleus de primera mà, no? De manera que l'atenció sigui molt més ràpida i que es detectin abans segons quin tipus de malalties i que es rebaixi una miqueta doncs, l'accés a la unitat de salut mental si no fa falta, no?
0: Uh-huh. De fet, segons les dades, el 88% dels pacients milloren a atenció primària perquè la primera passa en moltes ocasions és això, una conversa per detectar, però també per sentir-se acompanyant, no és vera? És el millor, senyora Bosch?
1: Efectivament, efectivament. Vull dir, nosaltres el que pretenem és que amb aquests psicòlegs dels centres de salut, que al final seran 61 psicòlegs nous que posem a les Illes Balears, per poder atendre aquesta demanda dels nostres ciutadans, la gent pugui accedir molt més fàcil, que quan noten, ja et dic, que hi ha una problemàtica de salut mental per la qual van a consultar el metge de capçalera, es pugui fer una derivació tot d'una en aquest professional d'atenció primària per començar ja a fer aquest acompanyament o donar aquestes pautes, aquesta primera atenció, que el que pretenem que sigui és aquesta atenció precoç per tal que això no esdevingui un trastorn en el futur, no?
0: Uh-huh. Per tant, podríem dir que triplicarà els professionals del programa d'atenció de salut mental a atenció primària en els pròxims mesos, una dada que ens alegra. I precisament per això, per visibilitzar la importància de l'expressió i de l'acompanyament des de la Conselleria de Salut, s'ha engegat un podcast titulat I tu com estàs?, en el qual cares conegudes de les Balears expliquen que han patit algun problema de salut mental. Parlam de persones conegudes, cares reconegudes, veus que també sentim aquí a IB3 Ràdio i Televisió, com la periodista Victòria Morell, el punxadiscos Jaume Colombàs, el cantant Jaume Anglada, el president del Palma Futsal, José Tirado, el futbolista Sergi Darder o la mateixa conductora d'aquestes converses, que és la periodista Mar Puigcerbé.
2: Victòria Morell, com estàs?
3: Uf, és una pregunta difícil.
4: Com estàs? Derrumbat-se i dir... Però no estàs bé com m'has dit fa 5 minuts.
5: Jo m'adonava compte que si me feia mal la cadera, prenia un ibuprofeno, un analgèsic, i se m'espassava. Però com podria relaxar el meu capet?
6: Jo decido suïcidar-me de un minut a l'altre.
7: Jo som una persona que de tota la meva vida he estat una persona sensible, una persona que m'han afectat moltes coses, per petites que siguin, les feia molt grosses. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment.
8: Y tenía muchísimo dolor, porque claro, después del parto, como yo estaba con la quimio durante el embarazo y después del embarazo, pues yo no me recuperé del parto. Estaba mal, yo estaba mal, físicamente y emocionalmente. Y cuando estaba bien, fui a irme y pasear sola.
9: Tú puedes ser un trastorno de conducta alimentaria i un pic que has sanat i està bé, el trastorn no és, però és trauma de la vivència.
4: Cascota va i tope, suar, tirar-te en terra en posició fetal que, per dir que t'ha de pegar algo, tenir ganes de plorar i no plorar, com en terra de pensar que s'acabava quasi tot, no? I, que està a punt de pegar molt.
7: Jo, quan vaig començar, no sentia ningú xerrant d'un problema psicològic, al revés. Que dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment quan no era tan fàcil.
5: Jo mai havia anat a un psicòleg o un psiquiatre. Que jo ho recomano.
8: Mi padre no quiere decir que su hija va al psicólogo, ¿no?, por ejemplo. Y yo creo que es de valientes.
10: Me diu, tens una depressió, postpart, i te recet tres coses. La primera és una medicació puntada. La segona és fer esport cada dia. I la tercera, que me va receptar, va ser la regla del no, que diu que si sí beneficies la teva vida, però perjudiques la meva, te diré que no.
11: He perdido todo el miedo a la muerte.
0: Testimonis impactants. Una de les darreres veus que escoltàvem és la de la conductora d'aquest podcast I tu com estàs? Marc Puigcerver, a qui ja poden saludar. Marc, molt bon dia.
12: Molt bon dia a tots, com esteu?
0: Nosaltres estem bé avui, aquí, fent feina. Marc, tu com estàs avui?
12: Jo te contestaré amb la mateixa resposta que li vaig donar a Victòria quan ella em va demanar com estàs, que és que jo estic bé d'ençà que sé dir que no hi estic els dies que no estic bé.
0: És important.
12: Que és molt difícil dir no estic bé, perquè és una pregunta que se pressuposa que sempre diràs bé, molt bé, i la fas quasi per quedar bé, per de passades, forma part de sola. Hola, com estàs? Sense saber que a darrere penturé hi ha una resposta un poc més profunda, més, i se necessita més sinceritat i més temps per seure-se. I això és el que volíem amb aquest videopodcast. Temps per contestar en aquesta pregunta.
0: I l'heu aconseguit, jo crec, perquè, Marc, no sé si quan vares començar a gravar amb aquestes persones que tu coneixes gràcies a la teva professió, t'esperaves aconseguir testimonis tan impactants i tan profuns, de cares que normalment ens veiem alegres en contextos de càmeres, de moviment...
12: Va ser realment impactant, perquè jo coneixia totes les històries de tots ells, algunes no tant, perquè era la primera vegada que els manifestaven, que els contaven, com la nostra companya Ana Victòria o en Jaume Colombàs. També era la primera vegada que ell s'obria a contar això. I altres històries que sí que els havíem sentides i que havien manifestat altres vegades. Però així tot, aquell ambient que se va crear en aquella sala va ser espectacular. El moment en què ells s'obrien, en què contaven sense cap tipus de tabús com se sentien, com s'havien sentit, el procés pel qual havien passat realment va impactar molt. Va impactar molt també, que, igual que m'havia passat a jo, a molts d'ells els hi passava un moment perfecte de la seva vida, sense que tinguessin cap problema aparent. No tots podem pensar que sí, passa per una depressió perquè s'ha quedat sense feina, perquè s'ha separat, per molt de motius que te poden dur a un estat anímic malament. Però quan tot te va bé, com li dones resposta en el teu cap de per què estàs trista? És complicat, és una lluita en tu mateixa. No? Primer t'enfades en tu, perquè no estic bé, i no ho saps, no has resposta.
0: Tu mateixa parles d'una depressió postpart en aquest podcast. Dues preguntes a la vegada te faré ara. Què diries a algú que té por de demanar ajuda perquè pensa que no el comprendran o que serà jutjat? I si creus que encara hi ha una diferència entre parlar de salut mental en privat i fer-ho públicament, sobretot quan tens una determinada projecció professional?
12: La primera pregunta, a qualcú que estigui passant per un moment així, jo li diria que sempre, sempre hi ha una solució. I que comença per un com estàs, per una conversa, per seure-nos amb qualcú, amb qui sigui. Si encara no volen demanar ajuda psicològica, que jo és fonamental, l'ajuda psicològica i psiquiàtrica en casos de necessitat, és una conversa, és poder-ho contar. No carreguis aquesta motxilla, s'escana tu tot sola, tota sola. obrit, compteu, xerrant, trobaràs altra gent que empatitzi amb tu, que hagi passat per lo mateix, que te pugui donar claus, que te pugui ajudar a entendre el procés per el que estàs passant. I la segona pregunta, crec que de cada vegada menys. Crec que de cada vegada estem més oberts a parlar de salut mental i això és superpositiu. Sí que era un tabú. Fa anys sí que a la gent li feia por manifestar-ho, i més si ets una persona pública o una persona que te coneixen. Perquè, ostres, mira, està passant... O... Perquè pareix que sempre han de demostrar que estan bé, que estan contents, que són feliços, que tot és perfecte. Les xarxes socials ens duen en això, a mostrar la perfecció de les nostres vides. Si també tens èxit professionalment, perquè tot l'altre també t'ha d'anar bé, i no sempre és així. Jo passava per un moment perfecte de la meva vida, amb una família meravellosa, amb una feina que m'encanta, tot favorable. Vaig tenir el quart fill i jo pensava que tot seria com amb els altres tres, com els tres primers, que seria bé, que jo aniria passant i el que és tenir, criar un fill. I no va ser així. Jo amb el quart fill, per primera vegada, pas per una depressió postpart no reconeguda a l'inici. Jo estava dins una roda que no me deixava aturar i jo veia que no estava bé, però no aturava. Fins que a l'any, quan el nen ja tenia un any, és quan jo m'aturi i dic jo no puc més.
0: És important també aturar moltes vegades.
13: Clar. I Marc, com a persona que has fet aquest podcast i has tingut l'oportunitat de parlar amb tantes persones, què creus que necessiten sentir? O millor dit, quan qualcú us explica una cosa amb aquesta intensitat emocional o aquest patiment que tenen, què creus que han de fer les persones que rebem aquesta història o aquesta vivència?
12: Depèn molt de la persona que tinguis a davant. A vegades basta el silenci. Les paraules diuen molt, però et silencis també. Escolta-la, que te senti a prop. Que l'escoltes de veres, que no que la mires en els ulls, que l'escoltes, que vols saber realment com està. No que li fas aquesta pregunta perquè, vinga, sí, com estàs i me'n vaig a una altra cosa. A vegades no escoltam. A vegades fem preguntes i automatitzem respostes i llavors dius, perdona, què m'havies dit? No m'escoltes, saps? He d'escoltar. Fer un cafè sense telèfons, sense distraccions, un cafè, una Coca-Cola, el que sigui, seu-te amb aquella persona. No vull dir perd temps. Inverteix temps de la teva vida amb ella per demanar-li realment si va bé tot quan sospites que no hi pot anar. I després oferir-li ajuda. Què puc fer per tu? Com te puc ajudar? Què necessites? T'acompanyen el metge? Necessites que anem a caminar cada dia una estona? Que l'esport és importantíssim, jo me va salvar l'esport, a part de sa medicació, que també necessària, però una medicació ja sabia que jo no la volia tota sa vida. Jo volia medicar-me els temps que fes falta per jo poder sortir d'aquell pou. Però una vegada que jo escapat el tre, llavors qui me tira sa corda i jo m'enferra ella i començam a sortir, a sa família, ses amistats i l'esport.
0: Important també. També tenim a l'altra banda del telèfon Carme Bosch, directora general de Salut Mental. Aquí li demanem si l'atenció precoç és important, segur que dirà que sí. Però què és allò que mos ha de fer acudir a l'atenció primària, senyora Bosch?
1: Bé, sobretot quan ens veiem desbordats, no? Quan aquest malestar, aquesta sintomatologia que podem presentar, ens afecta de tal manera que el nostre funcionament diari ja no és el que era o no el podem dur, no? Quan ja veiem doncs, que ens sobrepassa d'alguna manera, que ens costa potser doncs, les nostres activitats habituals, que se'ns fa costa amb una mala feina, que potser doncs, les nostres relacions amb les persones més properes doncs, també ens costen, no? Perquè ens sobrepassen d'alguna manera, aquí ja hem de demanar ajuda. Sens dubte.
0: De fet, és una... no és extraordinari el que estan parlant, perquè entre un 8 i un 15% de les persones sofrirà depressió en algun moment de la seva vida. Però Si parlam dels joves, Maria Antònia, què passa amb els joves?
13: Un de cada 7 joves d'entre 10 i 19 anys presenta algun tipus de trastorn mental. Clar, senyora Bosch, quins són els principals problemes que detectau actualment entre infants i adolescents? Seria ansietat, depressió, autolesions, trastorns alimentaris o addiccions?
1: Sí, sí, va per aquí la cosa. Sobretot el que més veiem són, en el cas dels joves, dels infants i els joves, símptomes d'ansietat, de depressió i molt de trastorn de conducta, perquè al final, sigui de la manera que sigui, el trastorn de conducta es pot veure reflectit doncs, en el tema de les autolesions, per exemple, també seria una alteració de la conducta al final, no? Perquè moltes vegades aquestes autolesions tenen un sentit més de demanar ajuda o de calmar una mica aquesta ansietat, no? Nosaltres el que veiem principalment en els joves són aquestes manifestacions.
0: Quins recursos té a disposició el Servei de Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència, el Servei de Salut?
1: Doncs mira, el Servei de Salut ara mateix disposem de consultes específiques a les unitats de salut mental, que estan ubicades generalment a la zona de Llevant, n'hi ha a Manacor, a la zona de Tramuntana, a Inca, i a la zona de Palma hi ha consultes que pertanyen, doncs, diguéssim, al sector de Ponent i al sector de Migjorn, no? I després tenim hospital de dia, tenim hospitalització, tenim programes específics, no? Tenim el Regula't, no? Que és precisament pel tema dels trastorns de conductes. Evidentment, a Eivissa i Formentera i Menorca també tenim consultes d'infantes juvenils amb professionals que tracten exclusivament aquests temes.
0: Uh-huh. I quin paper juguen les famílies i els centres escolars amb tot plegat?
1: Un paper fonamental, sens dubte. Vull dir, els centres escolars i les famílies són els que estan al dia a dia amb aquests infants nostres, no? Nosaltres, els centres escolars, tenim professionals que estan molt preparats. Actualment ja hi ha els psicòlegs educatius, també, i des de la Direcció General i des de l'Institut de la Infància i de l'Adolescència es fa una coordinació contínua amb ells, no? Amb el personal de Convivèxit. Tenim els protocols de conductes suïcides i conductes autolesives, que ara s'han separat, per poder detectar precoçment doncs, aquest tipus de malestar als infants, no? I ens reunim periòdicament doncs, per poder comentar els casos o per fer aquesta detecció precoç que és tan important. Uh-huh. I, evidentment, amb les famílies és indispensable, no? També que puguem tenir aquest contacte constant, sempre, moltes vegades, a través del metge de capçalera o a través del centre escolar o a través de les pròpies consultes que tenim, no? Però és molt important que les famílies també tinguin aquest espai per poder aprendre també com gestionar i per poder ser ateses en el cas que faci falta, no?
0: Si parlem de famílies, a vegades, en ocasions, hi pot haver un estigma abans de demanar ajuda. No sé si encara trobau, senyora Bosch, en les consultes directes, vostra de formació també és psiquiatra, encara existeix aquest estigma a les consultes?
1: Sí, encara sí. Vull dir, nosaltres sempre diem, no?, mirem aquest costat positiu, que hem millorat moltíssim, i això és innegable, però certament fa falta encara moltíssima, moltíssima feina. Perquè a vegades l'estigma, més enllà de l'herència cultural que portem, no?, amb tot el tema de la malaltia mental, doncs perquè sempre hi ha hagut com una connotació negativa i després, doncs, bueno, no fa tant, em refereixo fa 3 o 4 segles, però encara es pensava que això tenia a veure amb coses molt demoníaques o coses d'aquestes. Vull dir-te que això, culturalment, a vegades encara es pensa que és com una maledicció, etc. No? Però més enllà de tot això, és veritat que el que és el no entendre per què passen aquestes coses, el no entendre per què una persona es pot sentir malament o pot tenir segons quin tipus de conductes, o si parlem en cas del trastorn mental pròpiament, no?, que pot donar símptomes que escapen moltes vegades del raonament que tenim si no tenim aquest tipus de malalties, no? Una persona que potser pues, té pensaments estranys com els deliris o sent al·lucinacions o té conductes alterades. I no, aquest desconeixement de no entendre per què passen aquestes coses genera també molt d'estigma, no? Uh-huh. Per això és molt important que fem feina damunt aquesta sensibilització, damunt aquesta educació a les persones en referència al tema de la salut mental, perquè la salut mental, per un costat, hi ha tot el tema del malestar emocional, que potser és més comprensible, perquè en un moment donat tots ens podem identificar, no?, amb aquest moment pues, d'ansietat, d'insomni, de depressió, amb aquest... Tots hem passat per algunes emocions al llarg de la nostra vida, hagin suposat o no un trastorn mental. Però quan parlem de trastorn mental, sí que és veritat que aquí encara hem de fer bastanta més feina, perquè encara hi ha encara s'arrossega una mica aquest estigma del Canxerres, no?
0: De fet, Mà, Puigcerver, a un moment del podcast, i tu com estàs, com dèiem, una de les entrevistades, Nana Rey, que ha patit un càncer de mama i, de fet, és coprotagonista en el documental Sacar Pecho, explica que son pare amaga d'alguna manera que la seva filla, o sigui, ella, va anar psicòleg. Per tant, imaginant que també és una qüestió generacional, Mà, no sé tu com ho has viscut en primera persona o que quina conclusió en treu sobre les converses.
12: Sí, sí, Nana en parla, però... T'he de dir que de totes crec que és un cas excepcional en les converses que vàrem tenir dins el videopodcast Com estàs, eh? Tots els altres sí que vàrem parlar d'un acompanyament. En Sergi Darder, per exemple, contava que va tenir el suport absolut dels seus pares, de la seva dona, del seu entorn. Ho contava també en Jaume Colombas, es parla molt del seu germà, també com un pilar a la seva vida, que el va ajudar molt. Jo mateixa, amb el meu home, amb els meus pares, amb els amics... sí, Nana sí que parla de que son pare un moment determinat ho volia més com amagar, i ahí és quan diu para què? Diu, sí, a mi me parece de valientes. I sí, la veritat és que ho és perquè no hi estem acostumats a parlar-ne obertament.
0: I incomoda tal vegada, no? En certa manera.
12: Sí, perquè és despullar-te, és contar coses molt íntimes. És obrir-te en canal i dir, mira, jo me va passar tot això, però si tots ho hem fet, si tots mos hi hem assegut, és per poder ajudar, per poder visibilitzar, per poder dir, mira, a nosaltres mos ha passat. Si a tu te passa, demana ajuda, és parlar-ne entre tots. I el fet de que jo fos conductora d'aquest videopodcast, si a un moment determinat jo també me demanin com estàs, era per veure que hi som tots, que aquí tots hi podem passar. No qui fa l'entrevista està absent de poder passar per un trastorn així. Jo vos escolto tots, vos deman, empatits, i després vos dic, mira, jo també. Jo també he estat i hi estic, perquè jo dies, i tots hi estem, no? Tots teníem que com deia na Carme, passant per moments i per etapes emocionalment més dèbils. Per tant, jo ara estic bé... m'atrop bé, no he superat tot el que tenia, però tinc les eines damunt la taula, gràcies a la teràpia, per saber què he de fer els dies que no hi estic bé. I primer de tot és reconèixer-ho, és no tapar-ho, és no, avui no estic bé, no tinc un bon dia, no m'atrop bé. Per tant, és reconèixer-te, reconèixer-ho i després sortir de fora, caminar... abraçar-te, entendre-te, acceptar-ho i pensar demà estaré millor.
0: I són molt bons exemples els testimonis que surten en aquest videopodcast, com dèiem, conduït per la periodista Mar Puigcerver, en qui parlam ara mateix, i també testimonis exemplificadors i tan propers a diferents generacions, com per exemple el futbolista del Mallorca, Sergi Darder.
7: No vaig tenir una mini depressió, no passava algú d'anar a entrenar, no volia anar a entrenar, s'aixecava més de matí, era un infern, arribava d'entrenar, em tancava dins el quart, el millor el fin de sort de sopar com a traient de fora, sense veure nins, sense veure la família, però vaig necessitar una ajuda per cuidar la salut mental. Jo som una persona que de tota la meva vida he estat una persona sensible, una persona que m'han afectat molt les coses, per petites que siguin, les feia molt grosses. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment. I que el futbol és el més important de lo menos important. Quan tu te sents fort i conscient, amb la consciència tranquil·la de que tu fas i creus que el que estàs fent està ajudant a molta gent, l'altre no em suposa cap mena d'esforç. És a dir, al contrari, jo quan vaig començar no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic, al revés. Que dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment pues, no era tan fàcil.
0: Són converses inèdites. Ara sentíem el futbolista Sergi Darder. Hem parlat amb Mar Puigcerver, la conductora d'aquest podcast, i tu com estàs, que ens ha explicat que parlar públicament sobre salut mental pot ajudar a sentir-se menys sol. I també amb la directora general de Salut Mental, Carme Bosch. Senyora Bosch, que pot oferir el sistema públic a una persona que, gràcies a veure aquest vídeo podcast i també escoltar-lo, decideix demanar ajuda? Què ens pot oferir el sistema públic?
1: Doncs mira, en aquests moments un accés molt més ràpid en aquest acompanyament psicològic, no?, a través del metge de capçalera, acompanyament, ajuda i sobretot una guia en de confiar en el sistema públic, perquè tenim un sistema públic boníssim, i ja et dic, i ara amb la incorporació d'aquests psicòlegs a cada centre de salut, l'accés és molt més fàcil, està a prop de la ciutadania, és tan simple com acudir al metge de capçalera i des d'allà, en el seu mateix centre de salut, poder disposar d'aquesta consulta que en un moment donat doncs, pot donar eines, pot donar un espai de conversa, un espai d'acompanyament i eines suficients perquè puguem gestionar molt millor doncs, aquest malestar que ens pot estar afectant. No?
0: Uh-huh. Tres eixos importants, augmentar els recursos assistencials, reforçar la prevenció, canviar la manera com la societat entén la salut mental. Parlem de persones com les que surten al vídeo podcast I tu com estàs, que ja el teniu disponible. Mà Puigcervé, moltes gràcies per atendre'ns i sobretot gràcies per regalar-nos aquest vídeo podcast tan impactant, però que calarà de ben segur a qualcú.
12: Gràcies, moltes gràcies.
0: Encara que sigui una persona, ja bastarà.
12: Exacte. Només que pugui ajudar una persona, bastarà. I aquesta consciència, no?, de quan demanem com estàs, esperar una resposta sincera.
0: Gràcies, Mà. Salut.
12: Adéu.
0: Adéu. També agraïm la intervenció de l'editora general de Salut Mental, Carme Bosch. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Adéu.
13: Adéu.

0: entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Súbele el mambo.
7: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros? Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
7: Pues pasir el fi de la Pantoja como a pagar 200 euros.
5: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después, a hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
7: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
2: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
7: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
2: IB3 Ràdio.
0: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
7: Continuem entrant amb olivetes en aquest dilluns 12 d'octubre de 2026 en tot voltros, però, atenció, què passava un 12 d'octubre si miram l'hemeroteca?
0: L'efemèride.
10: 12 d'octubre. Clar, avui no és un dia qualsevol perquè aquesta mateixa data ja és una efemèride en si mateixa. La Festa Nacional d'Espanya que commemora la trobada entre dos mons a partir del 1492.
7: Mos han posat èpics.
10: Mos han posat epiquíssims. Tenim tres embarcacions, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. Estaven sufragats principalment per Isabel I de Castella, que saben que comptaven amb aquest pressupost de 2 milions de maravissos, aquesta antiga moneda de la península ibèrica. I al voltant de 90 homes que estaven pujats en tots aquests vaixells. El 3 d'agost de 1492, Cristòfol Colom embarcà amb tota la seva tripulació i l'endemà, abans de sortir el sol, va salpar pel port de Palos de la Frontera a Huelva. ...36 dies després de viatge va arribar a una illa coneguda pels natius com Guananí, que es va rebatejar amb el nom de Sant Salvador dins l'arxipèlag de les Bahames. Aquesta primera trobada va ser en un inici pacífica. De fet, en els diaris de bitàcola de Cristòfol Colom descriu els habitants d'aquelles terres com a gent molt jove, cap d'ells més de 30 anys, de cossos vells i molt bones cares. I en destaca la seva amabilitat i generositat. Afirma que tot ho donaven de bona gana. L'endemà, 13 d'octubre, remarca que no duen armes ni les coneixen.
7: I a partir del 1918, el Dia de la Hispanitat va passar a denominar-se el Dia de la Raça, amb la idea d'unir tots els pobles de parla hispana. A Espanya, el 12 d'octubre, va continuar sent declarada com a festa oficial durant la Segona República, al costat de dia 14 d'abril i el 2 de maig. Però el nom va canviar el 1958, en ple franquisme, quan aquests festejos varen recuperar el nom de Dia de la Hispanitat.
10: Clar, avui la festa del 12 d'octubre se celebra en diversos llocs també de Sud-amèrica i els Estats Units, si bé no tots en aquests països que han mencionat és festiu nacional. A més, aquesta jornada també en aquests llocs rep diferents denominacions. Dia dels Pobles Indígenes, del Descobriment dels Dos Mons o també Dia de la Resistència Indígena.
7: Una data que va canviar la història global per sempre, però veig, Maria Antònia, que dia 12 d'octubre també ha estat un dia de celebracions molt diferents arreu del món, no?
10: Exacte, amb un andanar a Múnich l'any 1810. Els ciutadans van sortir al carrer per celebrar el casament del príncep Lluís de Baviera amb la princesa Teresa. Una festa plena de cervesa i germanor que va agradar tant que es va repetir any rere any. I així va néixer el famós Oktoberfest.
7: No me diguis. També celebrant l'Oktoberfest avui.
10: Avui mentides.
7: Quines diferències, eh?
10: Des del 1810, que estem en la cervesa i la germanor.
7: Qui ho havia de dir que un casament real acabaria sent la festa de la cervesa més famosa del món? Molt bé.
10: Així
7: no
10: és.
7: No ho sabia. Ara m'has sorprès. Però la història de dia 12 d'octubre aquí, a les Illes, que trobam?
10: Mira, si miram la història medieval de Mallorca, el 12 d'octubre de 1251 moria la reina Violant d'Hongria, és a dir, esposa de Jaume I el Conqueridor, una dona clau en la política del Regne de Mallorca i de la corona d'Aragó a l'edat mitjana.
7: Te n'has anat molt enfora, avui.
10: Sí, el 1251.
7: Mare, alguna efemèride més propera?
10: Mira, si ens situem en el segle XX, un 12 d'octubre del 1902 va ser la data de l'ordenació del bisbe Joan Torres i Arribas, una de les figures religioses i socials més influents de Menorca i Eivissa a principis del segle passat. Clar, va ser ordenat a la catedral d'Eivissa i va ser la primera vegada que se fa un acte així a les Pitiuses.
7: Uh-huh. T'agrada la geopolítica, a tu?
10: Així és, crec que se poden entendre moltíssimes coses. De fet, mira, si m'ho anem 12 d'octubre del 1901, hem de dir que el president Theodore Roosevelt batejava oficialment la mansió executiva com la Casa Blanca als Estats Units.
7: Des de llavors, així li deim, no? La Casa Blanca, ja de tothom sap que és la Casa Blanca, i on és?
10: Va ser Roosevelt que la va batir així.
7: Molt bé.
10: I tal dia com avui, Inés, també tenim alliberaments.

0: 12 d'octubre del 1968 es tancava un capítol clau de la nostra història colonial. Guinea Equatorial es convertia oficialment en un estat independent després de gairebé 12 segles de presència espanyola.
1: Una data ben simbòlica per signar aquesta independència, no? Precisament el dia de la Hispanitat.
0: Així mateix, després d'anys de pressions internacionals i de la ONU, aquell 12 d'octubre a la ciutat de Santa Isabel, l'actual Malabo, el llavors ministre espanyol Manuel Fraga va lliurar el poder al primer president del país, que va ser en Francisco Macías. Una fita històrica que va marcar l'adeu d'Espanya en la seva única colònia a l'Àfrica subsahariana.
1: Moments decisius que han anat moldejant la geopolítica, però aquí, a les Illes, el 12 d'octubre també té una fita cultural en majúscules.
0: Clar que sí. M'on han d'anar a Mallorca l'any 1988 i al Monestir de la Real, en el marc de les festes populars de la cultura Pompeu Fabra, se va presentar l'Enciclopèdia de Menorca.
1: Un tresor patrimonial indispensable per les Illes Balears. Però dia 12 d'octubre no li falta res, perquè també tenim cinema.

0: Ens anàvem als Estats Units l'any 1994. Avui era fundada DreamWorks, la famosa productora i distribuïdora creada per Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg i David Geffen. L'estudi ens faria gaudir amb clàssics com Shrek, Gladiator o El Príncipe d'Egipte, per dir-ne uns quants, perquè en tenen moltíssims.
1: Que mana, DreamWorks.
0: DreamWorks, la de famosa, es pescador en sa lluna.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que tothom ho ubica.
1: Tothom ho ubica, no?
0: És així.
1: Perquè sa de pescador en sa lluna, sa de lló...
0: Sa de lló, que és Marvin...

0: 2003 amb Michael Schumacher, perdoneu.
1: Schumacher. Michael Schumacher, Maria Antònia.
0: Schumacher, perdoneu, no sóc gaire fan, ja us ho diré, de la Fórmula 1, perquè hi guanyava el Gran Premi del Japó. Es converteix així en el pilot amb més títols de la història fins en aquell moment, igualat recentment per en Lewis Hamilton, aquest sí que el sé dir, que tots dos tenen 7 títols.
1: Molt bé, jo sí que anava ràpid, eh?
0: Sí, anava ràpid. I te'n dic un altre, mira, un altre que anava encara més ràpid. El 2019 a Viena. Tenim el kenià Eliud Kipchoge, que fa història en convertir-se en la primera persona a córrer un marató en menys de 2 hores. O sigui, va aturar el cronòmetre en un temps increïble de 1 hora, 59 minuts i 40 segons. El límit humà tornava a superar-se un 12 d'octubre.
1: Molt bé, Maria Antònia. Efemèrides en grans gestes històriques, esportives i fites culturals, moments que han canviat el món i que aquí, per entrar en Bolívates en aquest 12 d'octubre, recordam en la Maria Antònia Miró i en tots vosaltres, si mos ho permeteu, tot d'una tornem aquí a IB3 Ràdio.

0: entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Misteriosa.
3: No, fila, fila.
2: No, misteriosa.
4: Misteriosa.
2: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
5: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
3: Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
5: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
3: No.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
6: A punt d'arribar a les 10 del matí i nosaltres som aquí entrant amb olivetes en aquest dia en tot voltros. Per cert, un dilluns, poc dilluns, per molts, per els qui tenen la sort de gaudir aquest dia festiu. Així que la pregunta que mos feim avui durant tot el programa, quina és, Maria Antònia?
7: Quan podeu quedar a casa vostra recuits? Teniu roba aposta per estar per casa, ja sigui pijama o una roba vella que només utilitzeu quan ningú vos veu? O, per contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina? Vestir-se o no?
6: Vestir-se o no?
7: Vestir-se com toca o com no toca.
6: Per estar per casa. Un dia com avui. Enviam-nos un WhatsApp i mos ho explicau. 646-93-45-01, ja sigui a nota de veu o a test, el que vulgueu.
7: O sempre ens podeu telefonar en directe per participar amb olivetes 971-13-99-00.
6: Pensau-ho. Va. Quan podeu quedar que vostre recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vella, que només utilitzeu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina. Va, tot d'una tornem.

encetàvem a segona hora per entrar en Bolivetes en aquest 12 d'octubre aquí des de Ivetres Ràdio en tot voltros, si mos ho permeteu. I atenció, perquè ja s'ha trobat relació entre les Balears i la pel·lícula del moment, La Bola Negra.

0: La bola negra ja ha superat els 21 milions d'euros quan no fa ni un mes, 16 dies, de l'estrena a sales. I així entra en el rànquing de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història.
1: Ha guanyat el premi a millor direcció al Festival de Cannes, el premi del públic al Festival de Sant Sebastià i el de Toronto, i tot apunta que despuntarà a la carrera dels Oscars.
0: I el públic més observador i també les veus historiadores no s'han torbat en trobar similituds o relació en la història de la pel·lícula i els fets ocorreguts en l'inici de la Guerra Civil, i en concret aquí a les Illes Balears, el mateix context en el qual es basa el film. Són diversos aquests fets o similituds que surten a la pel·lícula en fets que haurien pogut ocórrer aquí a les Balears. Per tant, avui parlam amb dos historiadors. Jaume Mayol Sureda, molt bon dia, com anem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. I també a Biel Mayol, historiador, gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
0: Ja tenim a tots dos a l'altra banda del telèfon, cada un amb la seva especialització. Primer de tot, pels que no han vist la pel·lícula, crec que serà interessant escoltar aquesta conversa perquè després la podran veure amb més informació, que farà més real aquesta experiència. Biel, estàs d'acord tu que l'has vista?
3: Sí, és a dir, crec que és una pel·lícula que s'ha de veure. Jo hi anava amb moltes expectatives i m'agrada, la veritat que m'agrada.
0: Molt bé. En tot cas, el que explicarem ara, Biel, que són fets o similituds?
3: Jo crec que són similituds perquè és una pel·lícula que és un context molt, que va marcar molt la història d'Espanya i també la història de Mallorca, com és la Guerra Civil, i és fàcil trobar aquestes vegades connexions, algunes més directes i algunes més indirectes, amb el que va passar amb aquests fets que es relata la Bola Negra i fets que també van passar a Mallorca. Uh-huh.
0: Comencem pel principi, mai millor dit, perquè la pel·lícula, l'escena inicial surt o explica un poble controlat pel bàndol sublevat espera que els avions italians arribin com aliats. Els veïnats contemplen el cel i fins i tot una banda de música espera per rebre'ls, però els avions comencen a llançar bombes. Aquests fets podrien guardar similituds amb un bombardeig que va ocórrer a Artà, a Mallorca, dia 31 d'agost del 36. Parlam amb Jaume Mayol Sureda, que més historiador artenenc, amb una llarga trajectòria. Jaume, què va passar a Artà, exactament? Varen morir 11 persones per foc amic. Què va passar aquell 31 d'agost del 36?
2: Doncs això que heu explicat, és a dir, que un avió italià, des que eren els primers dies que hi havia italians aquí a Mallorca, uh-huh. I evidentment se va equivocar. I va passar per damunt d'Artà i Artà esperava que els avions italians, i varen caure bombes, i efectivament, varen morir 11 persones, sí. Uh-huh. Va destruir dues cases i varen morir 11 persones.
1: I com ho varen justificar en aquell moment, o quina va ser la narrativa que se va fer després? La gent li cabia dins el cap que s'haguessin pogut equivocar?
2: No, tot d'un ho varen amagar. O sigui, ho varen camuflar. I varen dir que eren avions republicans camuflats en les insígnies dels avions amics. I que havia estat una equivocació, evidentment, després. Tot d'un es va saber. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh.
0: Aquells fets varen marcar una mica el context del poble en aquells anys, perquè, clar, això era inici de la Guerra Civil. Després encara quedaven...
2: Era l'inici, sí, era l'inici, i a més, tot d'una, l'explicació que se va donar més aquesta que he dit, que eren avions republicans camuflats, però a poc a poc se va saber, i ja va estar fet, i no sé, no. Jo no he sabut de que hi hagués alguna reacció especial, sinó simplement que hi va haver una equivocació. Uh-huh. Sí, sí.
0: En aquell moment, quin era el context a les illes? Diuen que hi havia a la batalla de Mallorca, iniciada després del desembarcament republicà d'en Bayo. Quin era el context?
2: Sí, era aquest, és a dir, el principi, i la gent, les notícies eren contradictòries, no se sabia exactament què passava, i se creia que, bé, la confusió aquesta. Els avions amics seran els italians que acaben d'arribar per ajudar els nacionals, i va passar el que va passar. I clar, m'imagino que hi va haver un desconcert general, i sobretot el fet que hi havia morts, entens? No sé, va ser una cosa terrible i que degué costar de neutralitzar la sorpresa.
0: En qualsevol cas, podria ser que l'escena de la pel·lícula se basés en un altre lloc? És a dir, va ser per desgràcia habitual que s'ataqués o s'esquitxés foc amic per confusió o altres raons?
2: No, pareix que va ser com un fet aïllat. I, però, de totes formes, ja no he sentit que hi hagués cap tipus de connexió real entre els fets que van passar tard i el que presenta la pel·lícula, sinó una coincidència, un foc amic, perquè ho vàrem tiljar de foc amic, i que el foc amic, doncs, vine causa morts.
0: Sí, sí, sí. Jaume, tu no l'has vist, aquesta pel·lícula, me vares dir quan vàrem parlar. No sé si ja l'has vist.
2: No, però mira quina casualitat, la vaig veure ahir.
0: Ah, mira, i que vares trobar.
2: No sé, és un fet que passa molt ràpid, que de fet degués ser una cosa rapidíssima, de pocs minuts, i mira, sí, fa difícil dir que pugui estar inspirat en aquest lloc, però no ho crec. Crec que ha estat una coincidència.
0: I si parlem de la pel·lícula en fets històrics, com la valores?
2: Bé, mira, no sé què t'he de dir. Jo tampoc no la vaig veure des del punt de vista històric. Clar. És a dir, la pel·lícula l'he vista com una pel·lícula i que aquest fet, i simplement, no res més.
0: Molt bé. Mm. Passam a uns altres fets o similituds relacionats amb les illes i amb aquesta pel·lícula, des moment, La Bola Negra. Aquesta vegada, Biel Mayol, mos centram en un nom, Gabriel Alomar i Villalonga. Per situar-nos, recordem qui és i com se relaciona aquest nom amb la pel·lícula, Biel.
3: Sí, Gabriel Alomar va ser, podríem dir, que és dels dos o tres principals intel·lectuals mallorquins del primer terç del segle XX. Va ser escriptor, va ser polític, va ser professor i fins i tot va ser diputat per les Illes Balears i per Barcelona i morí a Sicília l'any 1941, al Caire, a Egipte. Una vegada passat la dictadura i mort Franco, se va intentar fer un homenatge a l'Ajuntament de Palma, ja en les institucions democràtiques recuperades, i el desembre del 1982 se'l volia nomenar filustre de Palma. I el sistema de votació, precisament, és un sistema que el nom de la pel·lícula fa referència. Era un sistema de vots a favor, una bolla blanca, i vots en contra, una bolla negra. Hi va haver 6 bolles negres en contra de Gabriel Alomar, una vegada ell ja ha desaparegut, ja fa 50 anys que havia mort, i en aquell moment no se'l va poder nomenar filustre de Palma. I és una similitud, un paral·lelisme, perquè els que han vist la pel·lícula i amb el nom tampoc no crec que facin molt d'espoilers, aquest sistema de triar candidats a través de bolles negres i bolles blanques també apareix a la pel·lícula.
1: Clar, aquesta bolla negra tan simbòlica, no? I te volem demanar també, Menci, si ha estat utilitzat altres vegades aquest sistema de votació? És a dir, se coneixen altres ocasions on s'han utilitzat les bolles a part dels casinos o en aquesta instància que mos comentes?
3: Sí, era un sistema relativament habitual. Podia ser... A vegades les cròniques parlen d'un sistema medieval perquè el consideren una mica humiliant amb això de que aparegui la bolla negra, un color associat a la foscor, a la negativitat. I en aquest cas, saben que societats recreatives molt habituals en el segle XIX i varen durant el segle XX utilitzaven aquest sistema perquè era un sistema de socis, és a dir, la resta de socis havien d'acceptar l'entrada d'un nou soci, i en el cas de l'Ajuntament de Palma, reglament d'honors d'aquell moment, funcionava amb aquest mateix sistema. Era totalment anònim i tenien les dues bolles i dipositaven dins un urna o dins un saquet la bolla que desitjaven. Clar, quan eren les bolles negres era bastant impactant, perquè és que una persona n'havia rebutjat una altra de concedir aquest o no, o concedir la categoria de soci d'una societat.
0: Mm-hmm. Clar. Per qui no hagi vist la pel·lícula, i sense fer spoiler, intentant, Biel, el sistema de bolles a la pel·lícula, quin és? Per què se titula així? Això ho se pot explicar o no?
3: Molt ràpidament, és un personatge que vol entrar en una societat recreativa i per una sèrie de condicions personals d'aquesta persona es rebutjat, és a dir, se'l discrimina per una condició que les persones que vegin la pel·lícula tindran ben clar i no és molt difícil d'imaginar. En el cas d'en Gabriel Alomar, òbviament, se'l va penalitzar el seu passat polític de polític republicà, d'esquerres, catalanista, etcètera, etcètera, i 50 anys després de la seva mort, per poder ser proclamat fill il·lustre, havia de tenir com a màxim 4 boies negres de tots els regidors que votaven, perquè en aquest cas votaven els regidors de l'Ajuntament de Palma, en va tenir 6, i en aquell moment va ser bastant escandalós, no va poder ser nomenat fill il·lustre, i va haver d'esperar gairebé un any amb una nova majoria de l'Ajuntament, que finalment sí que va ser nomenat fill il·lustre amb el mateix sistema. Mm. I només va tenir 4 boies que eren les permeses en aquell moment.
0: Que ara ho record, no sé si vaig malament, però clar, el sistema de boies me recorda també a ses votacions del Congrés dels Diputats, no? Al final són aquests, bé, i del Parlament també, aquests llums que s'il·luminen, aquestes bolletes redones en verd i en vermell. Un poc, no sé.
3: Sí,
0: no sé si se pot arribar.
3: És un sistema de votació més modernitzat, també per viva veu. A la cambra dels comuns, per exemple, passen per un determinat lloc i els compten, és a dir, forma part de sistemes a vegades molt antics i molt tradicionals i a vegades molt més moderns. Hi va haver altres sistemes també basats en aquest anonimat que a vegades era el sistema de sort i sac, que era un sistema ja de tipus medieval que va arribar fins a principis del segle XVIII, que és extreure noms per un nen menor de 5 anys, que es considerava un nen innocent, tren el nom d'un sac i es considera aquesta persona exercir aquest càrrec per la sort d'haver sortit en aquesta... amb aquest sorteig. També voldria dir que això de la sort també és una cosa relativa, que tots aquests sistemes poden estar manipulats.
0: Totalment. Se mai innocent.
3: A vegades no estan innocents i sobretot els noms que s'hi llista no són posats per una mà tan innocent.
1: Clar. I quines lectures creus que se podria fer ara d'aquesta pel·lícula en relació al que parlaves també d'aquest tribunal i d'aquesta part com d'escrutini públic que té aquesta potència dramàtica, la pel·lícula? Vull dir que és un moment que s'allarga i hi ha aquesta expectativa de què sortirà, no? No sé si ho pots relacionar amb qualque... processos que tinguem avui dia encara d'aquestes votacions populars?
3: Clar, és que jo crec que és un fet bastant comú. La condició humana és quan una persona s'exposa davant un altre grup que l'ha d'examinar i l'ha de considerar adient, per tant sigui per ser nomenat fill il·lustre, tant sigui per poder entrar de soci en aquest club restringit. O ja sigui, per exemple, un tribunal d'oposicions, és un que són equivalents, perquè a la pel·lícula se veu, és a dir, una taula dels personatges que examinen els candidats, i el candidat dret allà tot sol davant aquest procés gairebé inquisitorial. Òbviament, tots aquests elements que formen part de la personalitat de la persona examinada, en el cas de la Bola Negra, ja he dit, una condició personal molt determinada, i en el cas d'en Gabriel Lomà, tot i que fos mort, el seu passat polític i així com se va destacar políticament, òbviament influeixen i depèn dels valors de la societat, influeixen d'una manera, influeixen de l'altra, i això tant se veu la pel·lícula de Los Javis, tant va passar a l'Ajuntament de Palma en el desembre del 82 i passaria actualment, tot i que, òbviament, els valors des d'any 30, des d'any 80 i de l'any 2026 per la societat han canviat i a vegades per sort.
0: Sí, sí, per sort, jo crec. Si parlem de qüestions històriques, Biel, què t'ha semblat la pel·lícula? Tu l'has vista com en Jaume, com a simple espectador?
3: Jo aplic bastant aquesta mateixa manera de fer en Jaume, que és quan dins d'una sala de cine deig de fora el títol de llicenciat en història, perquè si no me posaria massa nerviós. No, en general, és veritat que sempre fa un pot de broma, però en general sempre intento cercar i sí. És qüestió de posat i això, jo passo amb un expert en la Guerra Civil, però l'he vist bastant adequat. Tot i que llavors cerques informació i veus que exactament el relat que conta hi ha coses que s'han modificat, pintura a favor del dramatisme, o pintura a favor del guió, i no és exactament els personatges que tenen nom i llinatges que de la pel·lícula no van tenir una trajectòria o fins i tot un final exactament com compta la pel·lícula. Però bé, en el final és un test, és una pel·lícula, i hem d'acceptar aquesta capacitat dels creadors de modificar la realitat per donar-nos un producte que ens agradi, que posen gust a la sala de cine.
1: Jo crec que havia de dar la pregunta de rigor si te vares emocionar. Va.
3: Sí, em vaig emocionar. Home, aquestes escenes bastant, que corprenen bastant, òbviament. I no només una, n'hi ha bastant.
0: Jaume, tu te vas emocionar?
2: Bé, sí, m'agrada les pel·lícules, sí, emocionar. De totes maneres, el fet que hi hagués aquest moment inicial, el pobre nen, tot, vull dir, no li don gaire més sentit.
0: D'acord. No, és que, de fet, l'altre dia a la redacció, un company m'ha de dir, no, sí... Una dona, sa mare d'una companya meva, que és d'Artà, se'n recorda i se'n van recordar tot d'una. Bé, se'n recorda que sa mare ho va viure. Vull dir que ho van relacionar tot d'una, però tu ho dius, purament anecdòtic i casual.
2: Bé, de fet, aquesta història de que Artà hi va aquest foc amic va ser una cosa que va impactar moltíssim, perquè pensa tu, imaginàvem que aquests avions venien a salvar Mallorca. I resulta que les manyen dues bombes. Però bé, coses que passen a la guerra, trobar.
0: Sí, mare meva. Mal començament, també. Bé, en tot cas, començament i final, volien dir. Bé, idò, Jaume Mayol Sureda, moltes gràcies per atendre'ns. Ja, jo no l'he vista, la pel·lícula. Vull dir que ara ja m'aniré amb tota aquesta informació. Moltes gràcies per atendre'ns, Jaume.
2: Gràcies, vosaltres.
0: I Biel, també gràcies a tu. Ja t'ho dic, jo no l'he vista, la pel·lícula, però me guardaré tota aquesta informació per quan la vegi.
3: Ja te toca, idò.
0: Sí. Gràcies, Biel, que vagi molt bé. Adéu.
3: Molt bé, adéu.

0: IB3 Ràdio és... Jocnet.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Ja has escoltat la nova IB3 Música?
3: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
5: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
1: Deu i 26 minuts d'avui, 12 d'octubre, un dia no faner amb el qual vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio per entrar amb Olivetes en aquest dia no faner. Què estàu fent avui? Mos escoltau? Això mos pensam i això esperam,
6: exacte,
1: si mos ho permeteu. I d'avui, en aquest 12 d'octubre, en aquest dilluns, tan poc dilluns, mos faim una pregunta. Quan podeu quedar a casa vostra recollits, teniu roba a posta per estar per casa, ja sigui pijama o roba vella, que només utilitzeu quan ningú vos veu, o, per el contrari, vos vestiu com si haguéssiu d'anar a fer feina? Maria Antònia Miró.
6: Contesta ara mateix, jo diré que des que faig teletreball no m'abastesc els dies que faig feina i m'abastesc els dies de festiu.
1: O sigui, vas en pijama.
6: Vaig en pijama tot el dia
1: i
6: quan és festiu trob que toca vestir-se.
1: Però vas en pijama o vas en roba que te sobra?
6: Com que ma mare té una merceria, tinc una quantitat indecent de pijames, per tant, me canvi però me poso un altre pijama.
1: D'acord.
6: Important, tenir rutines, canviar-se de roba, però pot ser una altra vegada un pijama.
1: Ja heu sentit la Maria Antònia, ella té la seva opinió. Envieu-me la vostra en el WhatsApp 646-93-4501. Mireu, ja mos arriben missatges.
7: Hola, bon dia. He de dir que a mi m'encantaria ser d'aquestes persones que tenen una roba específica per estar per casa, còmoda, que no arriba a la pijama i que si obrit la porta qualsevol troben que vas mona d'estar per casa, però no sóc així. Jo vaig com de carrer. És vera que si ja sé que no sortiré de casa 100%, que potser són les 6 de l'hora baixa, pues ja me poso el pijama i amb això vaig tirant. Però una cosa que sí que faig quan arribo a casa i sé que he d'estar moltes hores és llevar-me les lentilles i posar-me les ulleres. Això seria com el meu canvi de roba per estar còmode a casa. Gràcies.
0: IB3 Ràdio és Dial.
3: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batac de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.

0: Continuem entrant amb olivetes en aquest dia festiu des d'aquí, des de IB3 Ràdio.
1: I, Inés, que important que és estar ben informades.
0: Home, per això els nostres oients mos escolten, perquè saben que estaran ben informats i ben entretinguts.
1: Sí, sobretot en la quantitat de desinformació que circula avui en dia. Xarxes socials, intel·ligència artificial... De fet, segons les dades, el 40% dels espanyols reconeix que no és capaç de diferenciar entre una notícia falsa i una de real.
0: Idò, imagina't. Idò, el que dèiem, a IB3 Ràdio tenim la solució. El Manco ho intentam. Aquesta casa ha estrenat Ni Fake Ni Fum, un programa que neix amb l'objectiu de desmuntar els principals rumors informatius que han circulat durant els darrers temps i oferir a l'audiència eines pràctiques per defensar aquesta desinformació.
1: Cada episodi repassa de manera senzilla i didàctica els casos més rellevants destacats per les principals plataformes de verificació a Espanya. Una breu entrevista amb experts, amb verificació que aporten context i claus per entendre com es construeixen i difonen aquestes notícies falses.
0: I qui s'encarrega de tot plegat de Ni Fake Ni Fum són les periodistes Raquel Agüeros. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, estimades.
1: Bon dia.
0: I n'Alicia Català. Hola, Alicia, com anem?
3: Hola, què tal, com va?
0: A veure, en la quantitat de desinformació que circula cada dia, vos ha costat fer una tria de les desinformacions a analitzar?
2: Bé, jo crec que... Sí. Cada pic és un poc més difícil perquè cada pic tenim més contingut i hem de seleccionar.
3: Cada pic se genera més i més i més, i de vegades és molt difícil destriar el que és veritat de el que no és veritat. I és que hi ha coses que les llegeixes i dius, ah, vale, i no te planteges si són certes o no. I quan investiguem un poquet i veiem que no ho són, dius, vale, ja canvia un poquet la cosa, ja comences a mirar les xarxes i les informacions amb un altre ulls.
4: I els matisos, no? Perquè l'altre dia me'n record que el darrer programa... nosaltres començam el programa amb un repàs un poquet de l'actualitat. Uh-huh. I es verà que en el principi, perquè, bé, no sé quin dia ens varen estrenar, per mi 5 de setembre.
3: Sí,
4: 5, exacte. Dissabte 5 de setembre ens varen estrenar, o sigui que duim un mes i molt poc. I clar, ens varen adonar que no només era Espanya, no només era les Illes Balears. Això transcendeix, és una cosa mundial, és absolutament transversal. Uh-huh. I en el programa, per exemple, l'altre dia, es veure que varen posar un poc més el foc en... ja no tant en la mentida, sinó varen posar un exemple de com dues paraules te podien canviar tot el sentit d'un titular.
0: Que bona.
4: Uh-huh. Idò, per això és tan important llegir més d'un pic, no només llegir el titular, perquè estarem d'acord totes en que... Els titulars, i que tothom me perdoni, quasi tots estan manipulats en el sentit de que has de fer una espècie de resum del que serà aquella notícia. Uh-huh. O sigui, i has de destacar un poc el més important. I ja no se destaca sempre el més important, sinó el que més renou farà. Uh-huh. Idò, aquí també tenim nosaltres una responsabilitat, no? Dir, les coses estan com estan. Vosaltres heu donat una dada del 40%. Alicia, jo no sé si és el 40%.
3: Jo tampoc no ho sé.
1: Aventuraríeu que pot ser més?
4: Sí.
3: Sí.
4: Sí. Mm-hmm. Sí. Mira, eren gravant aquí amb en David i en Nacho Beato i en Guisca una promo, no?, per les xarxes socials. I te'n recordes, sí, del fet... Què deia Donald Trump? És que jo vaig llegir aquell titular i vaig dir, tenint en compte com és aquest senyor,
0: pot ser
4: sigui vera en no. El seu capet.
0: Sí.
3: Era que en Donald Trump proposava que van ser erupcions volcàniques omplint els volcans en ciment. Clar, és que és una persona que va dir que el Covid se curava en lleixiu. Uh-huh. Vull dir, no és molt... d'allò dir... I si es cerca? Si es cerca.
1: I en el final aquestes notícies fake o potser que tenen titulars que en el final el que fan és com extremar-se, no?, per generar a vegades més engagement, que la gent els amiga,
4: sí,
1: els comparteix.
4: Sí, exacte.
1: Exacte. Quines són les emocions que creus que se difonen més ràpid? Et sa ira, et sa indignació, et sa por?
3: Jo crec que avui en dia estem en un entorn de crispació absoluta que tothom està de mal humor. Jo, sí, l'altre dia t'ho comentava. Sí. En el bus, sí, vaig veure una baralla. Sí. En el carrer vaig veure una altra. I dic, bé, ara tothom se pensa que és molt ofensible i s'aixequen es de matí amb una llarga llista d'ofenses que han de fer pagar qualcú. Bé, jo crec que el que s'acerca és la crispació, que la gent estigui enfadada, que se'n vagin cap en els extrems... Bé, és la meva opinió personal, no és que sigui... Però...
4: Ah, jo el que me fa més pena és que no... És a dir, no sé com explicar-ho. Per exemple, tot tenim grups de WhatsApp o de Telegram o el que sigui, no? Amb la gent bé, més propera a nosaltres, fins i tot amics, amigues. I és una cosa que és molt preocupant per jo, que entre els amics hi hagi també aquesta crispació, no? És a dir, tu poses una cosa, per exemple, una notícia que a tu t'ha semblat interessant, no? I això genera una onada que a jo me fa molta pena, no? I sobretot ho dic en xat d'amigues. Jo tinc un xat d'amigues que som molt diferents. Cadascú vivim en un puesto diferent. No només a Espanya, una viu als Estats Units, una altra a França. I varen decidir, així com en un principi podien xerrar de tot, varen decidir que era millor que no xerressin de política, tot i que és tan important, no? I jo...
0: Sí que fa pena, això.
4: Vaig perdre un poquet l'esperança de dir, ostres, en aquest grup que és tan...
0: Sobretot perquè no es pot ni dialogar, no?
4: Sí. És molt trist.
0: Ara, per exemple, si mos arribàs a un WhatsApp amb una notícia alarmant, quines coses haurien de fer per comprovar si és veritat, o quines coses, millor dit, hauríem de fer abans de compartir aquella notícia?
3: Abans de compartir, exacte. Primer, ho mires bé, des del punt de vista d'escapat. Han de tenir un poquet de capat. I després, sí, això era el primer.
0: Tan senzill com això, Alicia.
3: Han de tenir un poquet de sentit
1: comú. No, perquè
3: però
1: també és aquesta cosa de s'immediatesa. És tan fàcil
3: és
1: compartir els dos clics, no?
3: No. S'ha de... Com quasi gairebé totes les coses a sa vida s'han de pensar abans de fer-les. I compartir és una de les més importants, encara que no ho sembli. Primer, ho tornes a llegir en capat. I te demanes a tu mateix... Mem, en sèrio, Ali, què vol dir això? I després, ja si vols, comences a cercar altres notícies equivalents, o te'n vas a Verificat, o te'n vas a... o te'n vas a cercar una font que realment te pugui informar d'això, perquè ja avui en dia està massa era desinformació. Vull dir, avui en dia tenim moltíssimes maneres de comprovar si una notícia és certa o no. I si no, te'n vas a ChatGPT i li dius, escolta, trobes que això és vera o no? I si té seny, si l'has criat bé, perquè en el chat també se li ha d'educar i ensenyar, te donarà la resposta.
0: Tu has dit Verificat.
3: Verificat, Neutral...
0: Són plataformes que t'ajuden a verificar.
3: F-Verifica.
4: Diguéssim que quasi tots els mitjans... O bé, per exemple, Maldita va néixer un poquet així, no sé si vos recordeu, que Maldita va néixer com... No me record com es deia el programa d'Anna Pastor en la Sexta. No sé si era l'Objetivo, no sé si era...
0: Sí.
4: O abans, crec que tenia un altre, no? I en Clara Jiménez Cruz, que duia això de Maldita. Després ella va tirar endavant el seu propi projecte i se va separar més, no? I diguéssim, va ser una de les primeres. Però jo, per exemple, el que sí que faria, que són coses molt senzilles, per dir, per què he de desconfiar jo d'una cosa que m'està arribant? Perquè si te l'envia una persona que t'estima, que té confiança en tu, dius, per què he de desconfiar? Mira, jo a mo mare li dic, mo mare té 79 anys i està tot el dia amb el Facebook, amb el Instagram, amb els buenos días, les buenas noches...
3: Ai, sí.
4: Bé, aquestes coses, no?
0: Jo crec que tots tenim una persona en el nostre entorn que és així, o més d'una, vull dir, o nosaltres mateixos.
4: Mira,
0: digues,
4: què passa,
0: Raquel,
4: què
0: li dius a ta mare?
4: Jo li dic a mo mare, mama, has d'intentar que si posa reenviado muchas veces, no l'has de tornar a enviar.
0: Clar.
4: Això ja t'ha de fer sospita. Per què? Perquè pot ser que ni s'hagin pres el temps de dir, xica, que no pareix que un reenviado de veritat copiaré i pegaré un poquet de bellesa també.
3: D'estil.
4: Sí.
0: I amb els vídeos és més difícil, però.
4: En els vídeos...
0: Què passa amb els vídeos?
4: Molt, pues que estan molt manipulats.
0: O són de dates diferents. Això també ha passat molt.
3: Això és
4: molt
3: de llocs perillós. Diferents. O ja mesclen intel·ligència artificial,
4: sí.
3: Que l'altre dia vaig veure un canet que ballava. I ballava molt bé, és veritat. És que era molt mono. Era molt mono. O sigui, mira, si fan intel·ligència artificial per això, benvinguda sia. Però si és per manipular-ho. I ma mare em deia, jo, és que no sé com és possible que puguin i dir, mama...
0: Ja. I... És que costa sí. Assumir-ho.
3: O sigui, un cap pot aprendre a ballar. I més, no és que estigués ballant tipus vals, no, era una cosa que podia ser, però que era intel·ligència artificial sí. I molta de gent no se n'adona de tot d'una.
4: Sí. I després, un consell també mos va fer, per exemple, una Carmela Ríos, que està molt especialitzada en xarxes socials, i li varen demanar al primer programa, quin consell mos donaries, Carmela? Uh-huh. I diu, el producte que sigui, tant si esteu llegint un diari, si esteu sentint un informatiu de ràdio, de tele, mira això de principi, des del principi fins al final.
3: Tot l'informatiu, tot el diari, és tot producte. És a la vista. Tot.
0: No només es titula i ja està.
4: No.
3: Des de la portada fins a la contraportada, tot.
4: Clar, el que passa és que ara, a vosaltres deies la immediatesa, clar, hi ha una sobreinformació que això també genera desinformació i és molt difícil d'estriar.
0: A lo millor mirar diferents mitjans i clar, que siguin mitjans tradicionals, no?
4: Diferents mitjans, o tradicionals o no, és molt difícil que tinguem tot temps per llegir. Tres diaris. Jo me'n llegeix dos en el dia, però perquè som una friqui, perquè...
0: Bé, perquè ets periodista,
1: també. Clar, sí. També aquesta feina de verificar...
3: Però, que és la nostra feina, clar, també, sí, llegir però, un poquet.
4: Clar, tu entens una persona que ha d'entrar a l'oficina a les 7:30 clar, o a les 8, quan llegeix això, pot ser una tertúlia de la ràdio, però... És més fàcil, però estem sobreinformats i això genera molta desinformació, també.
0: Totalment. Bé, Aida, per això han creat Nalícia Català i na Raquel Agüeros Ni Fake Ni Funk, un programa que, en el qual fins i tot vareu corroborar, atenció, que la lluita contra el canvi climàtic millora la vida sexual. Sí, ho heu sentit bé. Va ser en Pau Vilches, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Energies Renovables del Govern i expert en canvi climàtic. Escoltau.
5: Jo crec que a dia d'avui la majoria de la gent és conscient de que hi ha una cosa que se diu canvi climàtic, que a més l'estan provocant nosaltres. En Carlos Moreno, que és un científic colombià, ha desenvolupat una proposta que ja està aplicant París i altres ciutats del món, que és superinteressant, que se diu la ciutat dels 15 minuts. Que bàsicament el que vol dir és que tot el que necessites per la teva vida, com molt en fora, ha d'estar 15 minuts de tu. Vale? En termes de lo que necessites per comprar, el metge, sortir...
4: Vamos, lo que seria viure un poble.
5: I si ho fas tots a peu, pues, evidentment, redueixes tota la contaminació dels cotxes, però a més millora la teva salut, perquè ho fas tot a peu. Tens una vida molt més activa, millora tot, fins i tot la teva vida sexual millora. Vale? Això a París, a dia d'avui...
4: No, ara no pot dir desenvolupar-ho.
3: Com pot ser que millori? No.
5: Hombre, perquè està estudiadíssim que quan millor és el teu estat de salut, millor és la teva vida sexual, per suposat. Evidentment, has de tenir parella o algú amb qui practica aquesta vida sexual.
3: Petit detall, si no, és important.
4: Bé, que cadascú se cerqui la vida.
5: Que cadascú faci el que trobi que ha de fer. En tot cas, allò que decideixi fer ho disfrutarà molt més si està en
0: també
5: forma
0: vols, que si no està. Passeu bé. Vosaltres personalment, com a periodistes, i, bé, com a, no, com a ciutadanes, vos l'han colat alguna vegada? I com a periodistes també, vos l'han colat?
4: Jo sí.
3: Jo també.
4: Jo molt de pics.
0: Per tant, això vol dir que tothom li pot passar.
1: Tothom és vulnerable.
4: Jo me'n record que quan en Trump va fer aquesta detenció... No sé com qualificar-ho de Nicolás Maduro. Uh-huh. Jo tenc una cosina que viu a Venezuela i que ella no vol... té molta consciència política, ella no vol tornar. Ella encara té l'esperança de que això veurà Venezuela tirar endavant i no d'aquesta manera, no? Sinó millor. I ella me va enviar una imatge per WhatsApp i em va posar, mira, nunca pensé que veria esta imatge i era la imatge de Nicolás Maduro detenido abans de que s'hagués produït. Clar, diu, esto es lo que están poniendo ahora en la tele.
0: Wow.
4: I jo vaig cometre l'error de novata, de dir, bé, me l'ha enviada ella,
0: que està
4: això allà. Estan donant a la tele, i òbviament era un fake, era una mentida.
0: Wow.
4: Sí, bé, òbviament, quan te passa això, has de rectificar, has de demanar, i has de demanar perdó, vull dir que no passa res, no? Però són coses difícils. I un pic, me'n record, fa molt d'anys, que jo ara m'enric, però me va sabre fatal. El Mallorca jugava o contra el Madrid. Bé, no ho sé. Qüestió, Cristiano Ronaldo jugava en el Madrid.
0: Uh-huh.
4: I varen... És que jo crec que no existia ni tan sol la paraula fake. I,
3: pot ser.
4: La notícia era Cristiano Ronaldo pierde el avión de vuelta porque se entretuvo comprando un croissant con chocolate en la cafetería. I jo m'ho vaig creure. O sigui, una cosa...
3: És que són coses que poden ser perfectament... Jo ara me passa el contrari. Jo ara llegeixo una notícia i dic... Un momento. Ara és molt difícil creure aquestes coses ara mateix. Mm-hmm. O venen d'un mitjà super, i de vegades també, o te la colen per tots els costats. Mm-hmm. Jo miro les xarxes socials amb molt, molt, molt d'alerta de dir espera. Perquè ara mateix jo me penso que tot és mentida.
4: Mm-hmm. Sí, així com abans les xarxes t'ajudaven a ordenar Exacte. La informació, ara no. És tot el contrari.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Raquel Agüero, Alícia Català, mos ha quedat sense temps, m'hagués agradat continuar en la conversa, però, afortunadament, vos sentim i, sobretot, vos escoltam els dissabtes de 9 a 10 aquí a Ivetra Ràdio amb Nick Fake ni Fum. Sempre ho podeu recuperar a la carta. I, si no, es diumenge també a la redifusió de 1 a 2 del migdia. Dissabtes de 9 a 10, Nick Fake ni Fum, en Raquel Agüero i Alícia Català. Moltes gràcies per haver vingut.
4: Moltes gràcies a totes i molt d'anys a les Pilars.
0: Ah, sí.
3: Molt d'anys.
0: Molt d'anys.

0: Paga'm los meus diners, canta aquesta cançó. I ara mateix ho entendreu, perquè Pere Morell, bon dia. Avui venim a destacar també una altra efemèride importantíssima, perquè estic segura que no sou aliens a ella. Pere, bon dia.
1: Bon dia, hombre. Inés, imagina que anem a berenar a refugi de bunyola, que demanem unes torradetes de tonyina o de cuixot i que mos ho passam d'allò més bé. Però arriba l'hora de pagar i tu no dus la cartera. Què me diries?
0: Home, que ets molt bona persona i que me convides.
2: Clar, crec... fa poble, això, que sí. Te convidin.
1: Crec que somiau massa. Jo només convido mon pare. Imagina que no t'ho convid.
0: I tant, pagues i després te faré bisum.
1: Exacte, ja fa una dècada que se pot dir aquesta expressió que ha substituït allò de ja t'ho pagaré i que serveix tant per convidar-te com per fer un regal de noces. I com no, ara és més fàcil que mai demanar doblers en els teus familiars.
3: L'emplei quasi cada dia. Perquè tinc un net que me diuen Pedri, fem un bisom. Si jo fos
0: un banquer. Boníssim, aquest predir.
2: De fet, jo tenia una amiga que deia un bisumat. Sí. Com qui diu, quan volia que fos un pot d'obbet.
0: Mamà, fem un bisumat.
2: Un bisumat.
0: Aquest predir, però, els predins també utilitzen bisum per... Ja no, s'ha perdut allò de donar els dobbets així com d'amagat.
2: Els 20 euros.
1: Sí, els predins donaven dobbets que pareixia que estigués dins la màfia. No, sí, no sabien sí. Mai què passava.
0: I ara ja s'ha perdut això també, per mort del bisum.
1: Anirvam a les noves tecnologies. I és això, el bisum ha complit 10 anys amb prop de 35 milions d'usuaris a Espanya i milions d'operacions acumulades. Va néixer el 2016 com una iniciativa conjunta de 29 entitats bancàries espanyoles amb un objectiu molt clar, fer canviar dobbers fos tan fàcil com enviar un missatge. I la idea va començar a funcionar ben aviat. A final d'aquell mateix any, Bizum ja tenia més de 230.000 usuaris que havien fet més de 185.000 operacions i havien mogut un total de 100 milions i mig d'euros. N'Àngel Nigorra és el director general de Bizum i ho celebra.
4: La expressió hacer un Bizum s'ha vuelto algo coloquial, habitual en Espanya i Andorra. Y fruto de eso ya llegan los datos, ¿no? Que desde el lanzamiento, hace 10 años, han realizado más de 5.750 millones de operaciones. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que ahora mismo se hacen más de 3 millones y medio de bizums al día, que suponen más o menos 40 bizums por segundo.
0: Uau, és que són impressionants les dades del bizum, mare meva.
1: És que veure 35 milions d'usuaris que són, que un 10% de la població... No té Bizum, tots els altres sí. I és que avui en Bizum ja poden fer gairebé de tot. Pagar els amics, comprar comerços i fins i tot pagar impostos. Ines, tu has pagat mai impostos en Bizum?
0: La veritat és que no sabia que se podia fer.
1: I del que sàpiga que segons les dades de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a les Balears ja paguen més de 22 milions d'euros en impostos a través de Bizum. Wow. I és que aquesta plataforma ja forma part del nostre dia a dia. I les xifres no aturen de créixer. A Espanya es fan milions de Bizums cada dia, amb puntes que superen els 5 milions d'operacions diàries. Han volgut sortir al carrer per demanar als ciutadans si són dels que paguen en Bizum per tot o si encara són de la vella escola.
5: Perquè el Bizum entre els amics l'utilitz molt, perquè ja mai duc efectiu i la cartera poques vegades.
6: Sobretot en dinars i regals comuns.
7: És vera que no duim efectiu mai, el manco jo i la meva generació.
8: Més que tot per si no duc dobbers. Como pagar en su Bizum.
9: La verdad es que ahora salir a cenar con amigos pues es más fácil, pagar la cuenta y poder ajustar.
8: Poca cantidad de dobbers, pues sí, una amiga, meu germà, la meva germana.
9: Nosotros hemos pagado hasta billetes d'avión.
2: Imagina't.
7: Què dius, billetes d'avión?
1: I ara sí. Veureu, perquè el Bizum realment està a punt de fer desaparèixer el metàl·lic i és que cada vegada duim menys monedes a damunt i no n'hi ha pocs que auguren la mort dels billets i les monedes per passar una era, on tot serà virtual, i ja no ens faran falta guardioles.
10: L'efectivo s'està acabando.
11: No hi ha metàl·lic, mos controlen, ho saben tot. De cada pit pitjor o millor, depèn.
0: Pitjor o millor?
2: Depèn de qui manegis dubbes o no.
1: Home, depèn de qui el se tengui, depèn de qui li demanis. Les carteres romanen buides de metàl·lic i sabeu un dels col·lectius més perjudicats per això indirectament?
0: Els quin comerços. Diríeu?
1: Els músics de carrer.
0: Ah, clar!
2: Jo pensava que sense sou les persones que per desgràcia viuen en el carrer i han de viure d'això, però sí, els músics de carrer també és així.
1: De carrer.
0: Sí, però molts ja tenen el cartell de Bizum, número de telèfon...
1: Jo el primer pic que vaig veure va ser el 2021, que mai he trobat un violinista, que va ser un violinista espectacular, que tocava no sé quina orquestra, i que ja havia posat el seu número de telèfon perquè li poguessis fer un Bizum, però en aquell moment ja era una excentricitat enorme.
0: Jo me'n recordo una vegada vaig anar a una fira... i vaig voler comprar un collar i justament no duia suficientment dobbers, que és el que mos passa ja a tothom. I m'ha dit, Lota, me pot fer un bisum? I jo, què? Però és fiable? T'arribarà.
2: I a més, el bisum...
0: Me donaràs el teu número?
2: Clar, és això, el bisum va lligat en el número personal d'aquella persona. Per a mi m'ha passat a vegades de dir, bisum, tal, i pens, aquesta persona... Tens el meu número de telèfon, ara.
0: Bé, és que l'altre dia, a Xiu-Xiu, vàrem parlar de que ara el Bizum també serveix per lligar.
2: Efectivament.
0: Però això és una altra història. Que, clar, és això. Tu, per fer un Bizum, has de tenir número de telèfon. Llavors, l'excusa primera és... Tu i jo no tenim el número, però coincidim per qualsevol cosa. Ah, dona'm el teu número, que te faig un Bizum.
2: I ja tens el número de telèfon.
0: I si no, si vols recuperar un vell contacte, tens el contacte i li escrius en el concepte copa. I ja. I tu dius,
2: oh, m'ha
0: arribat un Bizum en concepte de copa.
1: Jo això no ho havia fet mai. Crec que sóc d'una generació més antiga i tot, eh?
0: Ja diria. Això són les coses que xerram a xiu-xiu.
2: Però la gent de la mitjana ho pot fer també perfectament. Eh?
0: Ara som aquí amb Bolívetes. Seguim. Amb informació de...
2: Rigo.
0: De Rigo, amb en Pere Moroi. Pere.
1: Mira, m'ho mostraré l'evolució del Bizum, perquè el 2021 van arribar els de 100 milions d'usuaris. Hem de dir que l'època postpandèmica va augmentar molt perquè la reducció de surts d'efectiu se va emplear com a mesura sanitària. I clar, el 2021 va arribar a 100 milions, 2023, 25 milions, 2024, quasi 30, i ara ja estem a quasi 35 milions. Tu quan vas començar a fer servir Bizum?
0: Jo no me'n record, però a lo millor post-pandèmia segur. 22, 23, tal vegada.
1: Bueno, jo demostra que ho vaig fer com tu, vaig arribar tard, més o menys fins al 2023 no em vaig tenir.
0: Pandèmia estic segura que no me sona gens.
2: Jo post-pandèmia segur.
1: I què vos deien els vostres amics? No estigueu atreçats en aquell moment.
0: No me'n record. Ja és d'aquestes coses que han arribat sense que te'n donis compte. I
2: impregnades.
0: Sí.
1: Jo encara me'n recordo veure memes allà a Instagram que deien si no tens Bizum el 2023 que vius en el 1540 o alguna cosa així.
0: Ostres, mare meva.
1: Jo me servia per escaquejar-me a vegades de no pagar, no tenir Bizum. I ara que entenc, a vegades deix de pagar 5 cèntims expressament només per veure quin amic tenen nassos de venir a reclamar-me'ls. I calcul que en 3 anys m'hauré estalviat això, un euro i mig, més o menys. És a dir, preu d'un cafè que, per cert, també es pot pagar amb Bizum a alguns establiments. El que passa és que alguns comerços no tots accepten Bizum, ja que aquesta plataforma a vegades diuen que té unes comissions que poden arribar-se al doble que el d'una targeta.
0: No pots regatejar en aquest cas, mai?
1: No, no.
0: Tampoc.
1: Però bé, tot depèn de les condicions que tinguin amb el seu banc, que alguns comerços sí que decideixen emplear Bizum.
10: El que hem arribat a la conclusió és que les comissions són el doble d'una targeta. Per tant, en aquest moment, literalment no se pot coir Bizum. Vamos, se pot coir, evidentment, però si tens un client que no tens una altra manera de pagament, no deixaràs de perdre aquella venda per aquella manera de pagament.
1: A més, el Bizum té altres desavantatges, perquè de vegades tot va aviat. Tot va tan aviat i és tan fàcil enviar dos bes que també ens podem equivocar de contacte. Quina és la quantitat més grossa que heu enviat per error per Bizum? O encara millor, vos ha passat mai que vos han arribat dos bes per equivocació?
0: Jo sí, una vegada. 20 i pocs euros me van arribar. I et vaig voler tornar, però no vaig trobar la manera, perquè era un contacte que jo no tenia.
1: Ai, no vares trobar la manera o no te vares esforçar molt?
0: No, ho vaig cercar de bon de veres.
2: Clar, és que si no saps
0: qui és. O no em vaig sobre o no vaig trobar la manera.
2: Ei. Jo crec que de 20 a 200 euros qualque vegada ho he fet, però diria que me l'han tornat. Si no, me'n recordaria.
0: O sigui, tu ets el que fa serró.
2: Exacte.
1: Bé, jo tinc un amic que li va enviar 70 euros una lota que no coneixia i després, clar, per demanar-li, ja te mors de vergonya. Però bé, amb tots els pros i contres, és evident que el Bizum ha revolucionat la nostra manera de relacionar-nos i de pagar. I aquesta revolució va molt més enllà d'Espanya, perquè, de fet, la Unió Europea fa anys que treballa per impulsar alternatives pròpies en el món dels pagaments digitals i reduir així la dependència tecnològica dels Estats Units. L'objectiu és avançar cap a una major sobirania europea també a l'hora de pagar. Vosaltres creus que el Bizum és el futur?
0: Sí, ja és el present.
1: Què més podem emplear ja per pagar?
2: Diria que en s'apagot vaig pensar que havien de tornar a ser efectiu, així que no ho sé. Si ve l'apocalipsis, tornarem a ses pedres.
1: Fins aquell moment seguirem tenint el Bizum, perquè allò que va començar per passar 4 duros entre amics podria acabar tenint un paper important en el futur dels pagaments a tota Europa.
0: Molt bé, Pere. La veritat és que un reportatge molt interessant. Bizum ha complert 10 anys.

0: a IB3 Ràdio amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: Continuem a IB3 Ràdio entrant amb Olivetes en aquest dia festiu, aquest dia no feiner, com el d'Uis. Un dilluns, poc dilluns, que també mos demana agafar-nos-el per nosaltres mateixos, anar d'excursió, fer dinars, o també quedar tranquil·lament a casa vostra, a casa nostra, si podeu. I si sou a sa feina, no passeu pena. Nosaltres també. I si aneu a cap a sa feina, bon dia. Que tingueu molt bon dia. El que és segur és que fa poc més d'un mes que ha començat sa tardor. I pot ser, sense adonar-nos-en, tot això té un color. Per això avui en aquest programa mos tornem a demanar una cosa.
2: Quin color fa avui?
3: Exacte, com bé ha dit Neines, és el color de la tardor. I us ho diré, és el meu color preferit.
1: El meu també.
3: En sèrio? Sí. Mireu, avui parlarem d'un color que mos avisa d'esperir a la natura, que vesteixen els monjos de l'Himalaya, que va fer fortuna a tot un poble a Mallorca i que va ser un símbol dels anys 80. I si encara no teniu clar de quin color estem xerrant, us ho diran oques grasses. Comença.

0: Bé, ara si no ho heu captat, ara vos ho explicarem. Però és que Oques Grasses ja s'ha acomiadat definitivament del seu públic. Ahir va ser el darrer dels concerts a Barcelona. Molts illencs han anat a Barcelona precisament aquests dies a veure aquests darrers concerts d'aquest grup que ara ja ha fet història. Oques Grasses, que ha dit que avui és un nou dia amb el taronja de fons.
1: Exacte, no sabem si fan referència a una posta de sol o una sortida del sol, no? Però ja tenim dins el cap aquesta idea d'aquest taronja tan present.